0: No,
1: i, no hi ha i, problema.
0: Això, diguem, la persona que es fa el vehicle, perquè des de quan, o vosaltres quan ho veu posar, o va arribar la informació de que es feia aquesta cursa a la gent, perquè la gent s'hagi pogut tenir el temps necessari per preparar-se o fer aquest vehicle.
1: Clar, nosaltres, com ja et dic, ho vam començar a manegar amb la Laia la capvuitada de l'any passat. Llavors, entre que vam fer unes quantes reunions i ens vam posar d'acord i bueno, vam fer unes pautes, em sembla, si t'ho dic bé, que vam començar a promocionar voltants de Setmana Santa d'aquest any, més o menys, amb la previsió de que la gent que s'apuntés tingués tot l'estiu per poder anar fent la construcció del vehicle i anar pensant com el decorarien i com el farien.
0: És a dir, que portar entre 5-6 mesos, vull dir, fer aquesta preparació. Quantes, suposo que ja sabeu, la quantitat de vehicles que participen? Primer vehicles i també les persones, perquè com són equips, no? Vull dir, aquí, doncs, quantes persones si us han adreçat a vosaltres, ja estan... O sigui, la cosa ja està preparada, vol dir que ja sabeu els equips que hi seran, els vehicles també...
1: Ara per ara tenim, si t'ho dic bé, unes 7 inscripcions confirmades, però la Laia Cuscó sí que ens ha comentat que arrel de presentar el programa i de més, hi ha gent que s'ha posat en contacte amb ella

0: vosaltres continueu. Ara sí, sí, ara tornat.
1: Doncs bé, com et deia, la Laia Cuscons ha comentat que hi ha gent, arrel de presentar el programa de Festa Major, que s'ha posat en contacte amb ella per aviam com podrien apuntar-se o participar en aquesta baixada. Llavors, com et deia, en principi tenim ara 7 inscripcions confirmades, tot i que hem donat com carta oberta, per dir-ho d'una manera, a que si hi ha gent que s'hi vol presentar, que vinguin el mateix dia de la baixada.
0: O sigui, encara, el mateix dia, diguem, hi ha, però sempre i quan hi ha una part molt important, que han de tenir el vehicle.
1: Han de tenir el vehicle.
0: Però això el mateix dia es passarà la inspecció, podríem dir, no?
1: Sí, correcte. Correcte.
0: I aquesta inspecció sou vosaltres mateixos?
1: Sí, sí. És, la inspecció és simplement que compleixin les pautes que hem posat perquè facin una baixada el més segura possible.
0: Uh-huh. No sé, Albert, tu per casualitat t'has fet ja, tens també el vehicle, participaràs? Aquí l'Arnau, vinga, Arnau. I també, tot, vinga, parleu. A l'Albert.
2: Jo no participaré perquè a mi l'Arnau em va dir d'ajudar-lo i li vaig dir que sí, i seré organitzador.
0: Organitzador dels Alta, però no portaràs un vehicle.
2: No.
0: I tu tampoc, Albert.
1: No, aquest any, clar, o sigui, ja tenim prou feina al ser primer any amb temes organitzatius i de més.
0: Clar. Com per participar.
1: Sí. El que a mi m'agradaria és que si tot va bé i tot tira endavant, els pròxims anys pogués haver-hi un vehicle de l'organització.
0: Clar. Això és una cursa i ha d'haver-hi un guanyador? Sí, Albert, vinga, tu
2: mira,
0: mateix.
2: Mira, però no és una cursa de velocitat.
0: Qui guanya, no. Qui guanya és qui arriba i en bones condicions.
2: Exacte.
0: Vale? Que no se trenqui el podríem dir això, que podria estar per aquí la cosa.
2: Per això hi ha 3 premis. Un a l'original, sí, no? Un al voluminós, que càpiga tantes persones a sobre del llit, i l'altre...
3: Estrafolari.
2: El que
0: cridi més l'atenció.
2: Exacte.
0: Vull dir, aquí la originalitat forma part també.
2: És el poder.
0: Sí, sí. Correcte. Perquè, és a dir, un premi al que aguanti, no? Si tu imagina't que se posa un equip i hi ha 5 o 6 persones i no baixen o baixen massa ràpid que es trenca els frens, perquè això pot passar també,
2: això
0: no?
2: Pot passar.
0: El frens funciona en el moment que es fa la inspecció, però també
2: i més a la baixada que baixaran, que és clar, pel carrer Vigues.
0: Clar, que és
2: baixaran, que és clar, pel carrer Vigues.

0: l'esperit d'aquesta cursa, no? És passar-s'ho bé.
1: I tant.
0: Perquè això provocarà moments de molta... bueno, de diversió total, no? Precisament amb quan es vegi el vehicle més estrafolari.
1: Correcte. Exacte. Per això també ho organitzem, per passar un bon dia, que és des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda, més o menys.
0: Ai, i és no, per no, passar... concreta, no hem concretat el dia exacte, que és d'aquest...
1: Dissabte de Cap Vuitada.
0: El dia 17. Vull dir que és una d'aquestes activitats que encara queden uns dies, perquè la gent encara es pugui apuntar.
1: Sí,
0: si són 7 inscripcions, poden arribar al... Vull dir, la idea que suposo que teniu és que hi hagi quan més persones participin, millor, no?
1: I tant.
0: Vull dir que, en fi, doncs això, la resposta de la jornada, el que espereu de la jornada, que seria aquesta de passar-lo bé?
1: Sí, una jornada festiva, familiar, i passar-ho molt, molt bon dia.
0: Heu parlat dels premis, no? El més ingeniós o estrafolari, el premi al que pugui arribar a la meta en bones condicions, és a dir, que pugui aconseguir tot el que representa la normativa de que heu imposat, no? I en què consisteix? És a dir, el premi a un o a l'altre és un premi d'un regal, algun, no sé, per això dic que...
2: Bueno, els premis, al final, que va costar una mica perquè no, encara exactament no sabem quanta gent hi haurà a cada llit, de quines edats, ni res.
0: O sigui, no, poseu un límit d'edat, és a dir, a partir de 16 o...
2: No, o sigui, si... Sí, no hi ha restriccions d'edat, simplement...
0: Ja deveria haver alguna persona adulta si hi ha un menor. No?
2: El conductor del vehicle ha de ser major d'edat, això segur. Llavors, a sobre pot anar-hi gent de qualsevol edat. Simplement, en el cas dels menors de 16 anys, els pares han de firmar una autorització. Els menors de 16 anys és obligatori que portin casc i el màxim de proteccions possibles, per si cas. Els majors de 16 anys no és obligatori, però és recomanable l'ús del casc.
0: Sí, per si de cas, no?
2: Correcte.
0: No té per què passar res, però...
2: Millor prevenir que no curar.
0: Exacte, vull dir que...
2: Llavors, a partir d'aquí, els premis, com et deia, no sabem exactament quanta gent hi haurà per llits i de més. Llavors, el que vam pensar va ser de fer com uns premis col·lectius, per entendre'ns. Hi haurà les tres categories, que és el més divertit, el més estrafolari i el més multitudinari, si t'ho dic bé. Consistiran en unes paneres.
0: Mm-hmm.
2: Llavors el que havíem pensat era que les paneres aquestes fossin, per exemple, perquè doncs mira, el diumenge, el dia següent, quedem tots els que hem fet el llit i fem un dinar, fem un vermut i fem servir aquesta panera per poder menjar tots i fer un pica-pica, un vermut o qualsevol coseta.
0: Aquí hi haurà aliments, no sé si un pernil, si una botifarra, una llonganissa o el que sigui.
2: Correcte.
0: Algunes begudes, vull dir que hi haurà tot el que representa per fer un vermut.
2: Clar, perquè, per exemple, un llit que hi hagi 10 persones, si com a premi a dins de la panera hi ha una samarreta, qui es queda la samarreta?
0: Clar.
2: Llavors vam pensar que seria una bona idea que fossin uns premis per compartir la gent del llit.
0: Mm-hmm.
2: Llavors, a part d'això, també totes les inscripcions que hi hagin entraran automàticament al sorteig d'un pernil que farem durant el dia.
0: Mm-hmm. Oja, això del pernil, veu, m'ha sortit i ha sortit, sí. Surt també.
2: I també s'ha de dir que els premis, el premi llit més multitudinari no té volta de full, és quanta més gent hi hagi sobre, millor. Els altres dos premis, el que farem serà... s'otorgaran per votació popular.
0: Mm-hmm.
2: Ho farem a través d'Instagram, que durant la baixada la gent que hi hagi de públic pugui votar el més divertit i el més estrafolari, els que ells considerin. Llavors, en base a la votació del públic, s'otorgaran els premis.
0: Mm-hmm. Molt bé. Doncs a l'espera ara del dia 17, doncs, i que hi hagi molta participació al respecte. I ara passem a un altre tema, que és l'actuació per la Festa Major. Què teniu preparat per justament, tot i que hem parlat abans una mica, però què és el que teniu preparat d'especial

0: per la festa major, que serà el dilluns.
1: El dilluns, sí.
0: O quins castells podrem veure?
1: Els castells tenim de mirar demà, que és l'últim assaig, i la tècnica té de decidir els castells que portarem a plaça.
0: Mm-hmm. Esperem que el temps acompanyarà. No, hem de pensar en mal temps, però en aquest cas que no fos així, hi ha un pla B, perquè en principi el pla principal és la plaça, la plaça de Font de Jesús, que és l'Olímpica.
1: Uh-huh. En teoria crec que sí que tenim un plan B, però el lloc no t'ho sé dir.
0: Ah, això fins a l'últim...
1: Fins a l'últim moment, correcte.
0: Doncs, i pel que fa a vosaltres mateixos, com prepareu aquesta actuació per la festa major? Vull dir, tots aquests dies esteu fent els assajos de la mateixa manera com ho heu estat preparant
1: el concurs? Correcte.
2: Sí,
1: igual que el concurs. Però... poques proves i les proves que només farem per la festa major.
0: Uh-huh. Tu què deies?
2: Sí, no, que en un assaig normal sí que fas diverses proves de diferents castells, vas provant diferents alineacions a cada pis, però ara, justament arrel del concurs, ara que ve la festa major i pròximament la nostra diada, sí que ja t'enfoques més dels castells que vols portar a plaça. Llavors ja et dediques a anar repetint aquelles alineacions perquè la gent ja s'ho sàpiga de memòria. Les pinyes igual, intentar que tothom tingui la seva posició fixa en aquella pinya en un lloc determinat, i així ja interiorment van assumint aquell rol la gent.
0: Mm-hmm. Pel que fa a la participació, no? De quanta més persones hi hagi, doncs serà la millor manera d'arribar a aquest castell, no? Que vosaltres teniu en ment de fer. La crida ja està feta, ja sabeu que, o sigui, la pinya ja hi és, no? Però totes les famílies que formen part de la pinya, vull dir, tot això, vull dir que sabeu que comptareu en tota aquesta participació?
2: Sí, bueno, sempre hi ha alguna sorpresa. El mateix dia sempre pot haver-hi algú que es desperti, que es troba malament, que no pot venir a l'últim moment. Llavors la tècnica ràpidament ha de mirar de solventar el problema, sigui de la manera que sigui, depèn de la persona quina posició tingui en el castell. Per altra banda, també sempre et trobes que el mateix dia ve gent que fa anys que no està a la colla i ve a donar un cop de mà per festa major. Sempre hi ha molta gent que no els veus durant l'any, però per festa major sempre es posen la camisa, agafen la faixa i venen a la plaça a donar un cop de mà.
0: Uh-huh. I passem ara a una altra data molt important, que és la festa castellera, que, com crec que has dit abans, era el 8 de novembre que se celebra, no? Normalment es feia a la plaça Moreu, no? La festa castellera, o és també aquí al...
1: La plaça Moreu és a la Bolera.
0: Vale.
1: La diada de la Bolera.
0: Aquí, igualment, Correcte. Serà aquí.
1: A la plaça de l'Església, és.
0: Vale. Mm-hmm. Doncs què podeu avançar justament d'aquesta festa castellera d'engany, que serà la número...
2: Serà el 30 aniversari.
1: El 30. Correcte.
0: Mm-hmm. Clar, és que estem parlant també del
1: 30. O sigui,
0: que són moltes celebracions, no? Vull
1: sí,
0: dir
1: aquest
0: que...
1: any sí.
0: Sí, sí, aquest és el 30 i es tanca justament amb la festa castellera.
2: Amb la nostra diada,
0: correcte.
2: Sí.
0: O bé, la vostra diada.
2: Aquí, almenys jo que no estic a Junta ni Tècnica, no et puc avançar res perquè no tinc aquesta informació. Suposo que per part del Pau del Cap de Colla la idea és anar a màxims. Mm-hmm. La millor actuació que puguem fer.
0: Mm-hmm. És a dir, esteu preparant, a banda de l'actuació de la festa major, el que vindrà després per la diada, la vostra diada, no? Doncs, clar, també des de la festa major a la vostra diada queden unes quantes setmanes, no? No moltes, perquè penseu que no si és aquest dilluns proper, el dilluns de la setmana que ve, que es fa l'actuació, després, el dia 8, encara ja no queda ni un mes, no? Mm-hmm. Però sí que és veritat que en aquell moment ja no teniu la pressió d'altres activitats, vull dir que només us centrareu en la diada.
1: Bueno, no, tenim, és que també tenim diades fora de Caldes.
0: Val.
1: Clar.
0: És a dir, fins que no acabeu, es podrien dir que el tancament és la diada...
1: No.
0: Tampoc.
1: Tampoc.
0: Pues vinga.
1: Perquè el dia, la setmana següent, sí que serà l'última diada, vale, que anem a Badalona.
0: Val. Vull dir, en sí, aquest cas, doncs, abans, des de l'actuació de Festa Major, quines activitats teniu?
1: Tenim, bueno, la Capvuitada.
0: Sí.
1: Que fem...
0: Bueno, aquestes són pilars, no?
1: Sí, bueno,
2: sí, fem la Cercavila.
1: Fem la Cercavila i fem algun castell de sis. Després, la setmana següent sí que és castellà i l'altra sí que seria la nostra diada.
0: Uh-huh. O sigui,
1: bueno, no,
0: castellà
1: una setmana que ens han convidat per anar al Cabró Rock, un festival de música, a fer castells.
0: Uh-huh.
1: I després sí que seria la nostra diada.
0: O sigui, tindríem Castellar del Vallès.
1: Correcte.
0: I el Cabró Rock, que és aquesta, sí, és un concert, no?
1: És un festival de música.
0: Sí, sí,
1: sí.
0: I per quina raó també us conviden a participar?
1: Perquè com és la castanyada, el 31,
0: sí, senyor,
1: fan participar totes les entitats culturals de tot, bueno, de tota Catalunya. Sardanistes, geganters, diables, castellers... I aquest any ens van trucar nosaltres, ho vam passar al soci i el soci ha estat molt motivat i vam dir, va, pues,
0: anem
1: cap allà.
0: On és?
1: A Montmeló,
0: al
1: circuit. Sí, aquí a prop.
0: És a dins de la comarca.
1: Correcte.
0: Doncs, hi ha la previsió per la Diada Castellera de convidar altres colles d'altres poblacions?
2: Sí. Sempre, sí, sí.
0: Qui podem veure, quines colles podem...
1: Els Perxats de l'Estany, que són de Banyoles,
0: uh-huh,
1: els Castellers de Badalona...
0: Perquè vosaltres també aneu després...
1: A Badalona.
0: A Badalona.
1: Clar, nosaltres al principi de temporada vam anar a Banyoles i ara venen ells.
0: És com un intercanvi... Bueno, no sé si això es diu intercanvi.
2: Sí, sí, sí. Sempre, bueno, ara ja no tant, però majoritàriament les actuacions castelleres funcionen així. Si jo vinc el dia que tu em necessitis i a canvi tu vens un
0: tu
2: altre
0: vens,
2: dia...
0: Sí. Clar.
2: Funcionen així. Tot i que hi ha moltes colles de cert nivell que venen amb contracte.
0: Què vol dir un contracte?
2: Bueno, demanen...
0: És a dir, que és, ja han de tenir una retribució.
2: Correcte, correcte. Mm-hmm. Sí, sí, sí, sí.
0: I, per exemple, en aquestes que vindran aquí, hi ha...
1: Les de la Diada, no. Les de Festa Major, sí.
0: És a dir, clar, se m'ha passat a mi, que l'actuació de Festa Major també venen altres,
2: sí,
0: colles
1: altres
0: convidades.
1: Correcte.
0: Quines són les convidades?
2: Els Moixiganguers d'Igualada i Xics de Granollers.
0: Clar, totes dues tenen un... No són les
1: un
0: de...
1: Un caché.
0: Sí, tenen un caché, no són les que hem comentat, en les de Villafranca o els Minyons, etc, però sí que tenen ja un
1: però,
0: caché.
1: Però bueno, Moixiganguers és colla de nou...
0: Uh-huh.
1: I és una colla gran també.
0: I els Xics també.
1: I els Xics també.
0: És a dir, i per exemple, doncs el fet de que ells vinguin, doncs és amb un contracte, és a dir, se'ls ha de retribuir d'alguna manera, no? Vull dir que econòmicament.
2: Sí, sí, per exemple, ara, bueno, si t'ho dic bé, va ser fins l'any passat, em sembla, que teníem fet un contracte amb... Minyons?
1: Amb Minyons, correcte.
2: Amb Minyons es va firmar un contracte que durant 4 anys vindrien a actuar aquí a Caldes per Festa Major. I ells, bueno, van acceptar el contracte, que no t'enganyaré, no sé quina quantitat, però no ho porto jo.
0: Però sí que...
2: Però van firmar un contracte que durant els pròxims 4 anys per Festa Major vindrien a actuar aquí a Caldes amb nosaltres.
0: Mhm. Ja, vull dir que han estat els Minyons, ja.
1: Minyons, sí,
0: que,
1: sí, sí.
0: No, pues aquests són de categoria.
1: I tant.
0: Vull dir que és, el fet de que vosaltres, precisament, quan hi ha aquesta actuació, vinguin colles que són de molta categoria, això per vosaltres que representa? És com també un prestigi per vosaltres, i a més doncs, del fet de que puguin estar, o sigui, és un prestigi doncs, el fet de que aquí a Caldes doncs, vinguin aquestes colles, no? I també d'altra manera és una manera doncs, de dir doncs, aprenent també d'ells, no sé si és aquesta una mica el, perquè, pel que va per aquí a l'esperit, no? No sé, vosaltres expliqueu millor.
1: Sí, sí, sempre una colla gran sempre t'agrada veure-la i aprendre d'ells.
0: És com si estem dient un partit de futbol del Caldes i que vingués al Barça, no?
1: Exacte.
2: Sí, sí, sí. També, quan venen colles grans, primera, ve més gent de públic a veure, vulguis que no, perquè fan, en aquest cas, castells de 8, castells de 9, fan castells bastant més grans del que poden estar acostumats a veure. I fins i tot... a l'Ajuntament, allà a l'entrada, hi ha una placa conforme la plaça de la Font del Lleó és una plaça de castells de nou i que han vingut colles a fer castells de nou en aquesta plaça. Llavors clar, també dona un
0: prestigi,
2: nom.
0: Sí. Exacte, vull dir, és això que he dit, jo dic un prestigi, doncs, però és el fet de ser reconeguts també fora, no? en altres poblacions que també, diguem, tenen aquesta manera de, o aquesta afició per fer els castells, no?
1: Sí.
0: Parlem ara de la comunitat, de fer comunitat, futur i la identitat, no? Què significa per vosaltres ser escaldat avui? I per què, moltes vegades em pregunto, per què els escaldats? Aquesta definició.
1: Per l'aigua termal.
0: Val. I que esteu escaldats, no?, per l'aigua.
1: Sí, sí.
0: I el que significa, doncs, no sé, vull dir, aquí és el que heu d'explicar.
1: Clar, nosaltres som una colla petita, mitjana, i és molt familiar. I per nosaltres és família, la nostra colla.
0: Uh-huh. I tu què diries, Arnau?
2: Seria el mateix. Si jo, bueno, quan vaig entrar, sincerament no sabia... No sé on m'estava posant, però...
0: Quants de temps?
2: Jo vaig entrar... No sé si va ser abans o després de la Festa Major del 2013.
0: Uau, ja han passat 13 anys,
2: Fa 13 anys, sí. I res, això, entres en un local que no saps ben bé on t'estàs posant, aviam a provar una cosa nova, i a la que veus l'ambient, la gent, la rebuda, com et tracten, el carinyo, tot, dius, aquest és el meu lloc. Mhm. I això, i ara ja farà 13 anys, o sigui, no m'imagino els meus dimarts, els meus divendres o els meus caps de setmana sense fer castells.
0: Sense fer castell. I tu, Albert?
1: Jo crec que vaig entrar...
0: Quants anys portes? També igual que ell?
1: Un pèl abans, crec.
2: Una o dues setmanes abans, em sembla.
1: Sí, sí, perquè jo sóc de Palau.
0: Sí.
1: I volia muntar una colla castellera a Palau. I vam parlar amb l'Ajuntament de Palau i amb dos... persones de l'entitat de la colla castellera d'aquí Caldes, i em van dir que era molt difícil muntar una colla a Palau, necessitava molta gent i si volia podia muntar una colla de diables, i vaig muntar una colla de diables
0: a Palau,
1: i em van dir, i si vols pots venir a Caldes a castells, i el següent assaig ja estava en el local.
0: Sí, va ser, a més, clar, separant 3 quilòmetres, clar, vull dir que aleshores...
1: Clar, és un moment.
0: Sí, sí, sí, i és el fet ja, i el que li ha passat a l'Arnau.
1: Correcte.
0: Després ja...
1: Sí, sí. Els meus amics són de la colla, o sigui, és família.
0: Quin futur imagineu per la colla?
1: Amb el local nou, esperem que un futur ampli, amb castells nous.
2: Sí, sí, jo el mateix. Si ara, bueno, el local actual on estem té unes limitacions en quant a castells, però a la que puguem tenir el local nou, jo espero que la colla creixi i que puguem anar a per nous reptes.
0: Què us agradaria construir literalment, o simbòlicament, en els propers anys?
1: Home, anar pels castells de 8.
2: Sí, sí, totalment. Jo, de moment, estic lluitant per poder fer piles de 5. Aviam si em deixen, farro. I res, a part d'això, com ha dit el Noah, estem tots ansiosos per tenir local nou amb el sostre més alt i poder començar a fer castells de buit.
0: Molt bé, aquesta seria la fita més que teniu, no? El repte. Doncs, mira, res, un ping-pong final. Són preguntes d'aquestes amb resposta ràpida o la deixeu, diu, passo per l'arbre. Un castell.
2: El Pilar de 5.
0: Un crit de plaça.
1: Jo sóc escaldat.
0: Un moment de pinya.
2: Passo per l'arbre.
0: Un color.
1: Albert Ampolla.
0: Una imatge que defineixi els escaldats.
1: La foto que vam fer a l'Ezo, que va ser amistat.
0: Molt bé. Doncs aquí arribem al final. Arnau, Albert, moltes gràcies per portar-nos aquesta mirada tan completa que defineix el vostre esforç, el treball fet amb il·lusió de tantes persones, vostres i dels vostres companys. De fet, a tots els que formeu l'Escaldats. I gràcies per fer-nos arribar al que construïu dia a dia, que no són només castells, també són vincles d'amistat i, per què no dir-lo, també vehicles especials. Doncs vinga, moltes gràcies.
2: Gràcies. Molt bé, gràcies, bon dia.
0: I ens retrobem aviat, així també tanquem avui al matí. Hem començat parlant de dignitat i de drets, hem viatjat pel calendari, pel calendari i la memòria, hem escoltat la veu de l'etologia i hem descobert la història viva de la Festa Major. I hem acabat amb la força dels castells, amb l'efort compartit dels escaldats, que ens recorden que les coses importants sempre es fan en comunitat. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per participar i fer que cada matí aquesta plaça radiofònica tingui vida. Ens retrobem demà a la mateixa hora amb més veus, més temes i més comunitat. Que tingueu molt bon dimecres.

0: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
3: Oi tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
2: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
3: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
2: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
3: Terme, l'expressió de l'aigua.
2: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
4: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
5: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
6: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
1: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
7: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
8: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
9: Es maten a totes.
8: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
10: Ara pujarà el preu de la llet.
8: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
11: Queda un any, un mes i 13 dies.
12: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
13: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
1: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Hola, nens i nenes, benvinguts un dimarts més al Rellotge de Malta.
1: Una merda, sis d'alta.
0: Molt bé. Ai, que sí. Avui ens falta el Cesc, de moment. No sé si vindrà més tard.
1: Segurament.
0: Bona tarda, Ricard.
1: Bona tarda.
0: També tenim una novetat a la taula. Bona tarda, Jordi.
2: Hola!
0: L'hem sentit, no?
1: Segur, però jo per una orella.
0: Sí. Sí, no?
1: Ens han donat a l'estudi vell.
0: Bueno, vell. És igual de l'un que l'altre, no?
1: A veure, les parets sí, però el material és el vell segur.
0: Sí, bé, és material reciclat.
1: Això.
0: Hi ha una mica de refregit.
1: Com les nostres seccions.
0: Sí, sí, sí. Bueno,
1: material reciclat.
0: Bueno, no sé, avui programa especial, no?
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè és el previ de Festa Major.
1: Ah, sí? Sí,
0: sempre
1: sí, sí,
0: fem
1: sí,
0: coses especials per Festa Major.
1: Sí, sí, sí, com
0: la sempre. Mateixa mare de sempre.
1: Exacte. El que es mereix.
0: Sí. No sé si tens el programa o l'has llegit, alguna cosa interessant o destacar o...
1: L'he llegit, però com és molt complicat perquè primer va cronològicament, després per àmbits i tot, oh. A mi no, m'he perdut.
0: Val.
1: Ja està. Jo aniré on em diguin els que manen a casa meva.
0: Molt bé.
1: I s'acabó.
0: O sigui, el dia 12 hi ha Castells, com sempre?
1: Sí, sí, sí.
0: Vale, pues ja està.
1: I ja està.
0: I ja està.
1: La resta, pues, sobre la marxa.
0: I a la capuitada, pues, ja ens veurem a la plec.
1: Pues, sí.
0: Sí, sí, sí, no? Sí, sí. I la setmana que ve hi ha programa, suposo, perquè es cau en dia 13, el dimarts. I com que no és festa, doncs aquí treballem.
1: Si no passa res.
0: Si no passa res.
1: Sí, dimarts 13, segur.
0: Si no es desborda la riera ni passa res greu, seguirem aquí. Pues res, comencem amb el tast, encara que no hagi arribat el Cesc.
1: No, no.
0: Et sembla bé?
1: Tira, tira.
0: Tirem, doncs.
1: Tira sintonia.
0: Tira. Tira.

0: Tirurí.
1: Tirurí. Ens ha faltat el tirurí.
0: Sí.
1: Bé, què hi ha avui?
0: Avui ens quedem a casa. Ah. Bueno, no ben bé a casa, però sí, es considera com a casa, perquè és un whisky no de l'àmbit català, però sí de... És un whisky basc, no? Hem provat abans alguna cosa dels Basc Moonshiners. Bueno, n'hem provat uns quants, crec que...
1: Tres, no?
0: Sí, tres de diferents. La primera edició de l'Agot Pioneer Edition vam provar. Després el Vicum, que era... I algun altre, no recordo quin més. Avui porto l'Agot Pioneer Edition, que havíem provat, però la setena edició, diguem-ne.
1: Carai.
0: Bueno, com que tenen poquets, doncs enumeren per els batch, que els hi diuen ells.
1: Sí, sí, sí.
0: I portem la setena edició. Aquest és el single malt que fa Basc Moonshiners, perquè suposo que us sona la destil·leria, o si no, us en faig 5 cèntims. Bueno, és el primer whisky single malt nacional... nacional entre cometes, depèn de la nació que creguis pertanya, 100% artesanal.
1: A mi quan algú diu nacional i jo penso una altra cosa.
0: De comunitat autònoma és Navarra, però bueno, em diuen que
1: sí, sí,
0: diuen
1: Navarra,
0: que és basc.
1: Que una de les nacionals.
0: Sí. Ui, em truc.
1: El Cesc.
0: Perdó, no és ell. Bueno, és el primer whisky single malt elaborat íntegrament a Espanya, entre cometes, a partir d'ordi de malt a 100% navarrès, destil·lat per Basc Moonshiners, que van a Vistoria, que van començar fent vodka, i és un pioner que representa amb orgull el caràcter i l'innovació de les begudes espirituoses del País Basc, no? I si vols, doncs ja podem començar, no?
1: A veure,
0: tria copa.
1: El número 7, espera't.
0: Número 7, eh?
1: Ja porten quasi tantes edicions com pel·lícules de Star Wars.
0: Sí.
1: Hombre.
0: No em porten de pel·lícules, no més.
1: Nou i unes quantes més d'aquestes.
0: Sí, perquè van fer el Rogue One, sí, el sí. Han Solo, el...
2: I una mica més de brillo, collons, una mica més de dinamisme, una mica més de xispa.
0: Estem provant.
2: Una mica més
0: que
2: és Festa Major.
1: Bueno, ja ens hem...
0: Ja ho hem dit, lo de Festa Major.
2: Però segur que heu dit...
0: Alguna...
2: Segur que heu dit...
3: És que provant.
0: Hem remarcat un acte de Festa Major.
3: Segur que l'heu dit amb aquest ànimo.
1: Sí, bueno, sí, perquè, a veure...
0: Hem
3: whisky, però amb aquest
1: Festa Major, a la gent de la nostra
3: edat...
1: T'heu
3: donat whisky, el Jordi?
1: No, encara no.
0: Hem remarcat que els actes de Festa Major interessants.
3: Tinc de l'energia, eh?
0: Hem remarcat els actes de Festa Major interessants.
3: Que són?
0: El dia 12 hi ha Castells.
3: Visca Espanya.
1: I ja està.
0: I ja està, com sempre hi ha Castells el dia 12 i la plec.
3: I el dia 11 de nit?
0: L'11 de la nit, no sé què.
3: A l'hora de sopar?
0: Ah, crec que et toquen els catarres, no?
3: Que no sopem?
1: Ah, sí, em sembla que sí.
3: Que no sopem?
1: Sí. Hem de sopar cada dia.
3: Sí?
0: Hem de sopar cada dia?
3: Perdoni, no esteu vosaltres... Disculpeu les interioritats. No esteu vosaltres en un grup de WhatsApp on jo també estic que es diu sopar?
0: Jo no sé de què em parla. Tu saps de què parla?
1: No.
3: On vam quedar...
0: Sí.
3: Ah, no veniu a sopar diumenge?
1: Jo tinc un grup que es diu sopar i només hi ha stickers.
0: Sí.
3: I
0: jo no sé
3: faltes
0: de què
3: de respecte.
1: Faltes de respecte i stickers
0: faltes
1: de calderins il·lustres.
0: N'hi ha moltes. Ja
3: cada vegada,
1: sí.
3: Els stickers de calderins il·lustres
1: són
3: més...
1: Faltons.
3: No.
1: Ah, no?
3: Particulars.
0: Particulars.
3: Que no em surt la paraula. No és particulars.
1: Estrambòtics
3: s'acostaria més.
1: Més.
3: Esperpèntics.
1: Ah,
3: vull dir, la gent s'està fent gran d'unes maneres que llavors, segons quins stickers reps, la gent de Caldes que s'està fent gran de segons quines maneres, i no em refereixo al Roger, que ell s'està fent gran bé.
0: Bueno, bé.
3: Vale. Doncs entres a un grup, reps un sticker, què sé, de l'alcalde, d'aquell debat, perquè tots tenim stickers de l'alcalde del mòbil, no?
1: Sí.
3: No n'hem fet mai cap nosaltres,
1: no.
3: Però tots tenim stickers de l'alcalde del mòbil.
0: No, i ara...
3: Pues clar, entres i et fots un susto...
1: I ara en tindrem més, no?
0: Sí, i ara amb la IA pues és més fàcil posar-hi coses.
3: Ah, no, però jo soc...
1: Pensava que deia les eleccions.
3: Però jo soc old school, eh? És com a tu, que t'agraden els conys setenteros, peluts.
0: Ah, bueno...
3: Bueno. Pues jo amb lo de la IA
0: jo,
3: igual,
0: el que em trobi.
3: Bueno, ja, si em vols entendre,
0: sí.
3: Si em vols entendre, m'entens. Però vull dir que jo no, fer-li fer a l'alcalde coses amb la IA no, entre altres coses, perquè no cal. Saps què vull dir? Ja s'ho munta ell sol.
0: Vale,
3: vale. Déu el tingui, bueno, no, això voldria dir si s'hagués mort, no?
1: No.
3: Sí. Déu el tingui en consideració i en alta estima per quan Déu no vulgui, o sigui, ojalà tarde, que deia el Rubianes.
0: Ojalà tarde.
3: Bueno, políticament, vull dir.
0: Sí.
3: Vale, no sé. Estic liant?
0: Està fent un pàrquing per festa major.
3: Dos pàrquings està fent.
1: Ah, no sé com el deu tenir el pàrquing, perquè
3: el seu,
1: amb la que ha caigut.
0: Jo hi he,
1: ah, bueno, ja, ja. Fent,
0: jo hi he passat ara.
3: Però n'està fent dos, no?
0: I bé.
1: I està bé.
0: Està bé.
1: Ah, pues drena bé.
3: Quin, tu el del Bonastre.
0: El del Passeig del Remei.
3: Dins del que és el Bonastre.
0: Quedaria més a lo que és a la Palleria.
3: És que està desaprofitat allò, eh?
0: Al Bonastre ja n'hi ha un de pàrquing.
3: Per què no s'arriba a un arreglo? El Núñez és mort, de qui és allò ara?
1: Del Núñez Júnior.
3: Ah.
1: Sí, ha sortit de la presó.
3: Ja.
1: Sí.
3: Bueno, de la dona o de la querida.
1: Bueno, sí,
0: el Núñez Júnior és Núñez i Navarro, no?
3: Sí, bueno, ja la mare.
1: Sí, oficialment.
3: Com es deia,
1: sí,
3: com es deia la dona, el Núñez?
0: Navarro.
3: No, no.
1: Ja, espera't. Ja.
3: Tu saps per on vaig?
0: Margarita Navarro.
1: Maria Lluïsa.
3: Maria Lluïsa.
0: Maria Lluïsa.
3: Maria Lluïsa. Que dic que estàs desaprofitat allò, perquè es podria fer l'embalat allà.
0: Saps?
3: És ben gran i només hi ha el Roger de veí. Saps què vull dir?
1: Sí, sí.
3: Que estarà treballant al bar, també sí, li és igual,
1: no
3: podria fer allà.
1: O al sopar del grup.
3: També.
1: De WhatsApp.
3: Hòstia, Botellón i Tupper.
1: Sí, sí.
3: Ja heu tirat la sintonia al whisky?
0: No, perquè acabaríeu anant a cagar a casa meva.
3: Home, per descomptat.
0: Clar, és que ja us
3: però
0: veig,
3: això és el que jo he guanyat de que allò de l'Entoldau es faci allà a Can Rius.
0: Sí.
3: Mm-hmm. És la de gent que li havia deixat d'anar a les claus per anar, lo menys, a pixar.
1: Ja, lo menys.
3: Que pixar, que aguas mayores, aguas menores, que si tens una taula... No, sí, és que la gent...
0: No. Vale, vale.
3: Bueno, que si hem tirat la sintonia al whisky...
0: Sí, clar, i estàvem pues, provant-lo quasi bé.
3: Pues on té la meva copa?
1: És una d'aquestes dos.
0: No, d'aquestes no, dos.
3: Ja n'hi heu donat al Jordi?
1: No.
0: No.
3: M'ha dit que no em vol, eh?
0: No
3: heu brindat o m'estàveu esperant a mi?
1: No.
0: No.
1: Estàvem explicant.
0: Brinda quan estem. Ara anàvem a pel color. I he explicat una mica què he portat avui.
3: Or jove.
0: Perfecte.
3: Groc palla.
0: Or jove i groc palla,
3: sí.
0: Eh? Mm-hmm. És el que t'ha sortit avui.
3: Groc palla, aquesta nomenclatura la va fer el Jordi i el rellotge
0: sí.
3: de Malta.
0: Està bastant bé, eh? El que has dit.
3: Ah, sí, és que sí. No té gaire cosa. Brilla, net.
0: Sí, té reflexos i és bastant net.
3: I les copes també, sospitosament.
0: Les he netejat avui.
3: És que saps allò dels calçotets a girar-los un cop a la setmana? Doncs més o menys les copes van igual.
0: I jo em canvio cada dia els calçotets.
3: Però no neteges cada dia les copes?
0: No, perquè només les faig servir un cop per setmana.
1: Jo ho deixaria perquè les... acabarà netejant les copes amb els calçotets, ho sabem.
3: Però les neteges cada setmana?
1: Si els segueixes liant...
3: No, vale. Nas?
0: Bueno, en aquest cas sí.
3: Vale.
0: Fa dues setmanes i les dues setmanes les he netejat.
1: Bueno, perquè és principi de temporada.
3: Toca dutxa en setmanes alternes.
1: Sí.
3: Bueno, siga, per favor. Fa calor, eh? Això de que m'amenaci en ploure, no plogui, és pitjor que sigui plou.
0: Tens la porta oberta.
3: Imagina't, si suen com una truja... Deu ser que em sobra pes, també, però bueno, coses. Què, ja ho han sumat?
0: Sí, fa una olor particular a verd.
1: Sí.
3: Ai, recorda orujo.
0: Sí, recorda, no tan orujo, però sí que algun mezcal, aquesta sí. part verda.
1: Una mica verd.
3: Agafa-la oberta, ja veuràs que sembla orujo.
1: Verd orujo d'herbes.
0: A mi recorda més el tequila o algo així, saps?
3: Agave.
0: Agave.
3: Agave. Agave, que vol dir mogu.
0: Sí.
3: No és l'esperava, aquesta,
0: sí,
3: eh?
0: Sí, és aquesta part verdosa. El orujo potser és més desagradable.
3: Ja, yeah, és com orujo car.
1: Sí, sí. És principi de temporada, no?
3: Sí.
1: Arrenca els acudits.
3: I em vaig cansant.
1: Arrenquen com les temporades del
0: bueno,
1: Frenkie de Jong.
0: Crec que no és barat, aquest whisky.
3: Que ens el vendrem, que ens el vendrem.
1: Fins que després surt a jugar
3: i passa el que passa.
1: Passa el que passa.
3: Això va passar tota la vida, eh?
0: Jo no sé de què.
3: Que nano promet, porta-la no sé què. Que m'he fet la puta, no el portis més.
1: Ja està. Què està buscant, ara?
0: Jo el whisky...
3: Pues el tens que... davant.
0: Ah, ja, però vull buscar el preu.
3: Aquestes taules fan molt soroll, eh?
0: Sí.
1: Sí.
0: Alguna cosa més al nas hi trobeu?
1: Home, la tancada té un punt químic.
0: Sí.
1: Deixa'm una obert.
0: Sí, un puntet químic té, eh?
3: Ja, tu? Deixa'm la Glenca.
0: Em ve bastanta fruita blanca, també.
3: Vols dir?
0: Sí.
3: Fruita blanca tipus què? Vull dir, préssec de vinya?
0: No.
1: No.
3: Raïm. raspa, com es diu la raspa de raïm aquesta? En vitivinícola, en sommelier de pedigrí.
0: Els ollejos, o no...
3: Perquè no tens una rima a punt per ollejos. No, cony, com es diu en català de Pompeu Fabra la raspa de vi? La raspa de la vinya.
0: La rapa.
3: La rapa, pues quasi hi era, quasi hi era. Pues fer olor d'això.
0: De rapa.
3: Sí, jo crec que sí, una mica.
0: Una mica. Però...
3: Es fa una beguda amb la rapa? O es fa un alcohol de netejar ferides?
0: No. Es posa rapa en alguns vins perquè a l'hora de premsar perquè no quedi tan enganxat, llavors es premsa millor.
3: Vale.
0: I per donar-li un punt més de tenicitat al vi.
3: Vale. És que em sonava, sí. Perquè a vegades t'escolto.
0: Val. Pues sí, hi ha molt sommelier que este vino
3: tiene rapa.
0: Esto tiene rapa, eh?
3: Jo diuen aquesta veu de
1: poligonero.
0: I amb les dents negres i els llavis enganxats.
3: Ja. Hòstia, perquè clar, les guatxeres de les festes de sommeliers són negres.
0: Bueno, depèn del que...
3: Ja. És una batalla entre la teva saliva i...
0: No, i si fas una festa... Si fas una juerga vinera de Chardonnay, no hi haurà guatxera negra.
3: Ja, perquè no hi ha negra.
0: No hi ha negra.
3: Ja. Però bueno, ja. Estem parlant de senyors que fan olor de Brummel.
0: Sí.
3: Que porten americanes
0: gruixudes. Jo, els sommeliers que jo conec ja no es posen Brummel.
3: No?
0: Ja no es posen colònia.
3: A lo millor pots posar de moda.
1: I què es posen ara? Baron Dandy?
3: Ah, no, clar, perquè interfereix amb el vi.
0: Interfereix en la...
3: És millor l'uo de sobaquera.
1: D'una americana.
3: És més natural.
1: D'americana de pana.
3: Cony, aquest vi que és biodinàmic. No, és que no porto moltes hores aquí.
1: D'una americana de 37 de gramatge.
3: Ah, tio.
0: No, però ara hem millorat. Ara passa el contrari, no? Qui va perfumat més són la...
3: Molesta.
0: Però són les noies.
3: Vale.
1: A veure què vas a dir, eh?
3: Sí,
0: no,
3: llavors, que ens cancel·laran.
0: Llavors,
3: aquí de l'alcalde pots dir el que vulguis, però prou, eh?
0: Quan fas tats i sents olor de vainilla o aquests perfums molt... Perquè n'hi ha que són, bueno, són agradables.
3: Hòstia,
0: i...
3: Hòstia, ha entrat la Pepi.
0: I no se'n pot... No, però hi ha perfums que són agradables o que no els notes tant, però hi ha perfums que són molt...
3: Sí, molt pesats.
0: Molt ofensius i que ho emmascaran tot.
3: Sí.
0: Llavors... El del Brummel no m'ho he trobat tant com la vainilla.
3: Ja. És que s'ha d'innovar, tio. Vull dir, amb tot no. Per exemple, amb els esmorzars de Forquilla no cal innovar. Per exemple, no cal innovar amb els esmorzars de Forquilla.
0: Sempre es pot innovar.
3: No,
0: tu fa
3: poc, sí.
0: Tu fa poc em parlaves d'una ensalella russa amb un ou ferrat a sobre.
3: Sí.
0: Això és una innovació.
3: Bueno, sí, està bé, eh?
0: Bueno, més que una innovació és un refregit de forquilla i forquilla, doncs barregem-ho, no?
3: Però és una petita variació, sí. Perquè diguéssim tu podries dir que l'ensaladilla russa normalment la lligues amb un greix.
0: Sí.
3: I el greix amb què es lliga normalment doncs és amb una maionesa, amb un allioli, depèn de si vinagres, l'encortidet, el no sé què, per jugar amb aquestes coses.
0: Doncs llavors... anem a fregir la maionesa.
3: No, clar, si el rovell d'ou, que és un greix, no? Si se suposa que és la salsa perfecta i tal, la posem sobre una ensaladilla que està lleugerament lligada amb una maionesa, ens hi aportarà diguéssim, la perfecció del rovell i a sobre una mica de textura si l'ou va en puntilla i tal, però és una ensaladilla russa amb un greix, no?
0: Sí.
3: El que no pots fer és esperificar un cap i pota, perquè jo he vingut a esmorzar, senyora, a mi no em deixi, saps?
0: Crec que l'esperificació ja no es fa gaire.
3: Evidentment, no. Però hi ha restaurants que fan espumes.
0: Sí.
3: Que dius, noi, que estem al 26, no al
0: 2006. També ha passat bastant de moda l'espuma, eh?
3: Correcte, però encara hi ha... Adéu, Jordi. Però encara hi ha gent que ho fa.
0: Sí.
3: Riem que ho sàpiguen els tres oients o dos que tenim, perquè marxava sense fer soroll i a mi m'agrada posar la gent en evidència.
0: Sí.
3: Aquí anàvem a insultar.
0: Ara anàvem a insultar el Monter perquè ha vingut amb una samarreta ofensiva forta.
3: Ah, del Tintín.
0: Sí.
3: Bueno, perquè és nazi. Monter votarà Vox.
0: Sí, ja.
3: No Aliança, no?
0: No, Aliança. El Monter
3: Vox,
0: Aliança.
3: A Vox.
0: Bueno, alguna cosa més al nas?
3: No ho sé.
0: Té un rotllo de pastisseria.
3: Brindem ja o no?
0: I un rotllo com balsàmic, fresquet.
3: La pastisseria balsàmica, eh?
0: No, però algú...
3: Ah, ja sé per què t'ho deia, allò d'innovar.
0: Algú com mantegues o... Com una bulleria, com un croissant o algo així, saps?
3: Ja sé per què t'ho deia, allò d'innovar.
0: El què?
3: És que m'ha vingut... Perquè he pensat...
0: Hosta, ni notes, tu?
3: Podries introduir el Brummel...
1: Ja ha tornat al món.
3: Podria... Silencio. Anem a sala. Podries introduir el Brumel a les, als tastos de vins, però després he pensat, saps el sushi que et donen el gingebre aquell marinat? Que és per netejar la llengua entre peix i peix per notar els matisos de sabor?
0: Sí.
3: Que al final t'estàs fotent salmó i tonyina de piscifactoria i tenen sí. com aquell que diu el mateix gust. Eh? Bueno, no hi ha un spray que et puguis fotre a les fosses, per exemple?
0: Jo t'ho explico ràpid, sí.
3: Veus, perdó, quan el molestes amb un tema que no li interessa, sí. li molesta que, li, que sí. el molestis, valgui la redundància.
0: No,
3: però quan el tema li interessa, oi?
0: Però el nas és la cosa que es recupera més ràpid. O sigui, de seguida el satures, però es recupera molt ràpid.
3: Tu ets d'aquests que de petit es tiraven pet sota el llençol i es tapava?
0: No.
3: Vale. Segueix.
0: De... No.
3: Però a la boca...
0: El nas es recupera molt ràpid. Llavors, una cosa que has ensumat, doncs, amb 30
3: segons... N'ensumes un altre i ja està.
0: Amb 30 segons...
3: Vale.
0: I quan el satures, pues el
3: surts un moment.
0: Surts un moment, ensumes i ja està.
3: Però a la boca...
0: La boca és el que és més complicat.
3: Ja.
0: I aquí hi ha el retros i tot això. El millor, a menys que estiguis prenent picant, no és aigua.
3: Perquè és insípida i incolora...
0: Perquè et neteja tot el que tens a la boca.
3: I gingebre?
0: Gingebre
3: d'aquest marinat,
0: no, perquè el que fas és aportar uns sabors, unes textures que et pot
3: condicionar el següent.
0: Condicionar el següent vi.
3: Clar, però hi ha un esprai.
0: Llavors el millor és l'aigua. Si prens picant, no, l'aigua
3: i un esmin.
0: Picant
3: la greuja.
0: La greuja.
3: És millor el tabaco amb el picant. O la llet.
0: La llet, millor.
3: Ja.
0: El tabaco en general
3: en
0: no.
3: General, malament, en general, però pel picant va bé.
0: Sí.
3: Vale, pues ja està.
0: Ara
3: i un esmin.
0: Què era? És que m'ha recordat un episodi del Dr. House que recomanava
3: parlar del restrenyiment.
0: Per l'estrenyiment,
3: sí,
0: o per la
3: per una persona que tenia, no, tenia restrenyiment.
0: Tenia restrenyiment. I va recomanar 4 cigarros al dia.
3: Sí.
0: Sí.
3: Aviam, vull dir, tapar un forat i obrir-ne un altre,
0: sí.
3: però tapar un forat.
0: Sí.
3: Ja bueno, està, i fins aquí el servei públic.
0: Brindem...
3: Ara, sí, que és festa major, home. Ding, dong, ding. Salut, Monter. I ara el tasteu? El tasteu? Jo ja l'he tastat, perquè estàs xerrant molt, Roger. I...
0: Aquesta part verda que hem comentat...
3: La rapa.
0: A l'entrada es nota molt. I jo inclús podria dubtar de si és whisky o no, si no ho sapigués.
3: Ja, és veritat, no sembla whisky. Sembla un orujo fet malbé.
0: Té un punt així molt fresc també,
3: sí.
0: com molt balsàmic i especiat,
3: sí.
0: que això en Nas també li he trobat una mica. I bé, potser una mica de vainilla, no?, cap al final. Té com un punt més dolç, més...
1: Sí, però jo, sí, la dolçó sí, però jo no sé si fins al punt tan avainillada. I això té... és una cosa rara, eh?
0: Sí, té una cosa amarga també.
1: Sèptimes partes nunca fueron buenas.
0: No.
3: Frenkie de Jong una altra vegada.
1: Frenkie de Jong un altre cop. Setena temporada.
3: Està bé.
0: Està bé. He buscat el preu.
3: Com es diu?
0: 50 euros.
3: Quan? 50 euros?
0: 50 euros l'ampolla no de 3 quarts.
3: No els val. No els val, eh?
0: Això m'ha costat menys, eh?
3: No, ja, ja, igual, ja. Sí. Bueno, t'ha costat menys.
0: Sí, jo el cost...
3: Però quan? El litro? El litro?
0: No, o sigui, 700? O sigui, sí. 70 centilitres
3: sí.
0: serien 50 euros, 49,95.
3: I això són?
0: I això deuen ser 4,5, 5 euros.
3: T'ha costat més car?
0: Clar.
3: O sigui, el desembolso ha sigut menor...
0: Perquè em cobren el...
3: A la feina de ficar-te
0: el
3: potet.
0: Sí.
3: I el potet.
0: Però després no he de fotre tota l'ampolla a l'armari i deixar aquella...
3: Saps que és com quan vas a comprar un porro, una cosa d'aquestes?
0: Un què?
3: Porros, puerros.
0: Ah, sí, alls porros, vols dir?
3: No, un porro, allò, tronxo, gordo, aquell de fulla verda i blanc per baix.
0: Sí,
3: això.
0: Alls porros.
3: No estic segur.
0: Vale.
3: Vale. El tronxo, gordo, aquell blanc
0: sí,
3: per baix...
0: Sí, porros.
3: Vale. Que te'l pesen.
0: Bueno.
3: Si vas a botiga de bar, que és el que t'agrada a tu. Te'l pesen.
0: Sí.
3: No? El cobren, bueno, i després et diuen que vols que et talli l'obert?
0: Sí.
3: I jo penso, no podies fer abans? Sí. Perquè el que tires ho pago també.
0: Sí, però perquè la gent no vol l'obert, però l'obert es pot aprofitar.
3: Sí, bueno, jo estic parlant de diners, eh? Saps què vull dir?
0: Sí.
3: Talla?
0: però quan compres un pollastre te'l pesen sencer, després te'l tallen i després li dius no, la carcassa no me'l
3: no, jo me l'emporto.
0: El fetge no me'l posis.
3: Ah, jo el fetge no, perquè fa fàstic.
0: El pedrer no me'l posis.
3: Ai, això no,
0: fa fàstic. El coll te'l quedes també?
3: Sí, pel caldo.
0: Pel caldo.
3: Claro, la pell, aquestes coses.
0: Però vull dir que...
3: I compro carcasses.
0: I quan compres peix també diries, és un robatori, perquè el peix...
3: Bueno, sobretot si és Jack el Destripador amb una serra elèctrica, sí. Qui t'està fent a peces el peix?
0: Però el peix perds un 50% sí, sí, de... sí, del seu pes real.
3: Sí, sí, sí. Però bueno, mira, ja et compraria que et pesen el peix sencer...
0: Sí.
3: I després te'l fan a peces,
0: sí.
3: Doncs mira, entre una cosa es paga la feina, saps? Sí. Perquè no et cobren extra les peixateries.
0: No, només faltaria.
3: Però amb el cap que has tirat,
0: sí.
3: Ara jo el cap i l'espina, sí, me l'enduc per un fumet, per un...
0: Bueno, depèn de quin
3: sí, cap home, evidentment, sí. Depèn, sí. Però me l'enduc. I vaig a la pulleria, perquè és, com es diu la botiga que venen pollastres?
0: Pollastreria.
3: Es diu pulleria de tota la vida. La pulleria...
0: No, la pulleria sona a un antro de polles.
3: Aviam, això... Això està allà als corredors de baix. Era la fàcil,
0: sí.
3: No me n'he pogut estar. No, una pulleria de pollastres, és igual. Vaig a la pollastreria aquesta.
0: Sí.
3: De fet, es diu Cal Colom. No, Can Colom.
0: Hòstia.
3: Pollastre ecològic.
0: I no et donen...
3: Llibres del Bilbeny?
0: No. Colom per gallina?
3: No.
0: Ah, vale, vale.
3: Bueno, és ecològic i tal.
0: Hi ha coloms pues, molt gordos a Barcelona,
3: sí,
0: eh?
3: I rates a Caldes, molt grosses, sí. Eh? Estan les rates a Caldes que no vegis.
0: Estan loques ara amb l'aigua.
3: I encara no estem parlant de les eleccions.
0: Sí.
3: Bueno, total, que hi compro carcasses sueltes.
0: Per què?
3: 50 cèntims pel caldo.
0: Però
3: que, no fa, que no fas olles grosses tu de caldo i et congeles en un sí. Tupper.
0: Bueno, que... un tupper no.
3: N'hi han de congelar.
0: Sí, però el que faig és posar-ho en bosses.
3: Bosses, ah, bueno, està bé.
0: Perquè s'amotllen més a la forma.
3: Ja. Bueno, les altres s'apilen, però aquests també.
0: Sí.
3: Jo el tomàquet poso en glaçoneres. Salsa de tomàquet.
0: Anem per feina?
3: Ara sí, ja triga.
0: Sí, perquè ara diràs més tonteries. Vull dir,
3: no, escolta, això és informació de servei. Jo a la salsa de tomàquet la poso en glaçoneres... I quan ja està congelada, les fico en una bossa d'aquestes de doble zip.
0: I et fas un bloody mary per esmorzar.
3: No, però llavors el dia que toca pizza, saps? La poso en un tàper que va pel microones, dos glaçonets, sí. Faig clic-clic al microones i després amb un pinzellet pinto la pizza.
0: Encara fas dia de la pizza?
3: Afumicata, eh?
0: Encara fas dia de la pizza?
3: Sí, no és fixa.
0: Ah.
3: Què vol dir encara?
0: No, jo la pizza la faig quan me'n vaig por ahí...
3: No, a casa pizza. I ara perquè em fa mandra, però la massa i tot. Més bona.
0: Jo he fet algun dia amb la meva neboda.
3: Claro. Però... És que tu no t'has menjat. Sí. Tu si no és d'Estrella Michelin no t'interessa.
0: No, però
3: sí,
0: la pizza és una cosa de les que menges fora.
3: Per què? No.
0: No ho sé.
3: Això és com tot. Quan val...
0: És la pitjor frase. És la frase sí. Més de merda. Sí, això és sí. Com tot.
3: No, però... Joder, entén-me. Si em vols entendre, m'entens.
0: No, després de matar 6 milions de jueus, Hitler va dir, no, això és com tot.
3: Sí que ho va dir, sí que ho va dir.
0: Clar, és
3: sí que... Ho va dir, clar que ho va dir.
0: Clar, amb
3: però qui està fent la fal·làcia de Hitler, home, aquí?
0: Sí.
3: Tu, vale, però ja està. És que és el que hi ha. Però que això és
0: com tot.
3: No?
0: Ja
3: no sé què t'anava a dir. Ah, tu... tu compres un xuletón
0: sí.
3: A la carnisseria?
0: Sí.
3: Quan et val?
0: No ho sé, no compro
3: quan et costa? Anem a dir. 25 euros.
0: Mm, sí, no ho sé. No sé
3: el xuletón més guapo que puguis comprar a la carnisseria.
0: No sé què
3: 30 euros.
0: Depèn del gramatge.
3: Clar, te l'agafes,
0: sí.
3: Pagues 30 euros i pagues, jo què sé, 25 d'una ampolla de vi.
0: Sí.
3: Vale. Ara vés a fer això al restaurant.
0: Ja. Yeah. Però el restaurant el cuinaran millor.
3: Depèn,
0: a lo millor l'acabo bullint jo.
3: Depèn del restaurant.
0: Ja. Yeah.
3: El teu segur que ho fan molt bé, però depèn del restaurant. Al final és qüestió de cremar-ne uns quants.
0: Sí.
3: Sí?
0: Sí.
3: Llavors diumenge sopem o no?
0: Sí, què vale, tenem ja per sopar?
3: No ho sé, xuletón no, que és molt car. Pues pizza, no.
0: Carcasses de pollastre.
3: Claro, fem caldo i truites de patates del Mercadona. Et va bé?
0: Ai, no.
3: Vols fer truita de patates?
0: Jo he de fer la truita?
3: No, dic si vols.
0: Ah, sí.
3: Ah, no, no, que després hauré de fregar jo.
0: A mi no em va massa bé fer truita.
3: Per què?
0: Perquè treballo al migdia.
3: Bueno, però si la truita es fa un moment.
0: Oh, però la de grossa.
3: Bueno, pots fer vàries, també.
0: Bueno, anem, ja ho parlarem un altre moment, això.
3: Vale, vale. No vols?
0: Sí que vull, però no vull parlar-ne ara.
3: Vale, vale, vale. Vostè perdoni.
0: Diu, aquest whisky ha estat acuradament envellit en una combinació de botes de...
3: Moment, com es diu?
0: Agot.
3: Ja està.
0: Pioneer Edition és Malbaig número 7.
3: Ah.
0: Ja ho havíem dit, això.
3: Però per si la gent s'ha despistat.
0: Bueno. Combinació de botes de roure americà, ex-bourbon i roure francès prèviament usat per vi negre de la Rioja de la Besa. Que cau a prop de...
3: Àlava.
0: Està allà. Àlava està allà, al País Basc. La qual cosa li confereix personalitat única, complexa i equilibrada. Bueno, és un homenatge al saber fer local, bla, bla, bla, esperit aprendre...
3: Ei, que si et sap greu no ho llegeixis, eh?
0: Whisky nacional amb reconeixement internacional.
3: Ah, ah.
0: No sé si em venen gaire, però yeah. Reconeixement internacional. Nota de tast. Que anàvem aquí.
3: Espera, fes una cosa, explica-li al Ricard, que aprofito per anar a pixar.
0: Aromes de cereal torrat, fruites seques, vainilla i notes subtils de vi negre i roure especiat.
1: No sé jo, eh?
0: I les notes de vi negre subtils són molt subtils.
1: Molt subtils.
0: I no parla gens d'aquest verd que hem trobat nosaltres.
1: No, jo crec que el que més destaca al final.
0: Però sí que potser el cereal torrat s'aniria aquí, eh?
1: Potser sí. Sí.
0: En boca diu, entrada suau, sí?
1: Sí.
0: Amb voltant, deu voler envolvente. Amb sabors de mel, caramel, pruna i un toc de vi tànic procedent del roure francès. Tio.
1: Uf, jo no, tant no he arribat, eh? La mel i el caramel encara. Sí que t'ho compro, però la pruna no, eh? Bueno, jo no.
0: Té una part balsàmica que no la
1: sí.
0: Que no la expressa gens aquí, que li dona frescor.
1: Mm-hmm.
0: Que suposo que aquí és l'entrada suau, però
1: sí.
0: És agradable. I té un punt molt dolç. En
1: sí.
0: Aquest cas diu mel caramel, jo a mi m'han donat més per la vainilla. Però, bueno, al final també és aquest final.
1: Mm.
0: Diu que és persistent, això sí, una mica,
1: sí.
0: Amb matisos de fruita seca, espècies dolces, aquí potser és on aniria més jo amb la vainilla,
1: mm-hmm.
0: I una calidesa elegant. No sé si li podem dir elegant a la calidesa.
1: Home, elegant... Calidesa sí, però elegant...
0: És una mica punxant.
1: Sí, no sé. Una mica més vasta i barruera que
0: sí,
1: elegant.
0: Que elegant.
1: En aquest sentit, sí que allà traspassa més cap a l'aiguardent, penso jo.
0: Mm-hmm.
1: I a més amb el matís aquest fresc del principi del Cesc Orujo.
0: Mm-hmm.
1: I això és, també al final és una mica així.
0: Bueno, bé, doncs, us parlo de destil·leria. Bass Moonshiners, que són els que fan aquest Agot Pioneer Edition, és una microdestil·leria artesanal fundada el 2014.
3: Agafa un carro i esmorza.
0: A Vitoria Gasteiz. Posa Vitoria aquí a Gasteiz. Però podem dir Gasteiz, si vols, a partir d'ara. A Gasteiz.
3: O allà dalt, allà, al Basco.
0: Sí, com el senyor Fournier. Aquest que fa les cartes, no?
3: Sí.
0: No sé si és molt basc.
3: Mort.
0: O és més fatxa.
3: No en tinc ni idea.
0: La família Fournier.
3: No ho sé. Vols que t'ho busqui?
0: Sí.
3: Vale.
0: És pionera en la producció de destil·lats de qualitat al País Basc. Tot i la seva joventut ha aconseguit posicionar-se com una referència tant nacional com internacional, això ja ho hem dit, gràcies al seu enfocament innovador d'ús i ús d'ingredients locals de primera qualitat i el compromís amb l'excel·lència.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. La destil·leria ha rebut nombrosos reconeixements en certàmens internacionals. El seu vodka Basmun Vodka ha estat guardonat amb una medalla d'or a la categoria de vodka premium per la prestigiosa revista britànica The Spirits Business. A més, ha obtingut una medalla de plata a la categoria de microdestil·leries als Global Vodka Masters i una medalla de bronze. M'encantaria veure els personatges que hi ha als Global Vodka Masters. I una medalla de bronze a la reconeguda San Francisco Wall Spirits Competition. Aquesta també deu ser una...
1: Sí.
3: Fijo.
1: Si la gent que dèiem abans, doncs sí, en lloc de posar-se el Brummel, se'l veu.
0: Sí.
3: I ja ara.
0: Que competint entre més de 500 marques a nivell mundial. Basmund Channers ha consolidat Basmund Vodka com la quarta marca de vodka premium a Espanya, expandint la seva presència a múltiples països. La seva constant evolució ens els ha portat a diversificar el seu portfoli amb creacions originals com el Jackal Vodka, que és amb ordi 100% d'ordi navarrès, el Petar, que és un destil·lat añejo de patata, més vodka.
3: Añejo, eh?
1: Añejo de patata.
0: I més recentment l'ambiciós projecte de Got, que és el, aquest whisky single malt. I bueno, ja està fent els... Ja vam provar el Vicum aquí, que era aquesta barreja amb whiskies de diferents llocs. Mm-hmm. Que era... No era un blend, però sí que li deia que és un, una mescla, pues, això de whiskies de diferents destil·leries de diferents llocs del món. El nom Agot ret homenatge als agotes, que és un antic grup ètnic marginat del Pirineu navarrès, els pastors de cabres. I són descendents dels gots. Els esgots van viure apartats durant segles i tradicionalment treballaven amb les mans la fusta i la pedra. I Basmund Channers ha volgut recuperar la seva memòria i simbolisme vinculant-nos amb l'esperit resilient i artesà d'aquest whisky. L'estileria utilitza ordi maltat 100% navarrès, processos tradicionals i una curada selecció de botes, tot això des d'un enfocament sostenible i de producció limitada. Gràcies a la seva creativitat, autenticitat i respecte per l'entorn, Basmund Channers ha esdevingut una joia emergent del panorama europeu dels destil·lats craft. Quina llapada d'algú que els he fet, eh?
3: I, bueno, t'hi guanyes el jornal.
1: Si ens estan sentint, a veure si ens regalen alguna cosa.
3: Home, bueno, no, a mi no m'agrada gaire aquest whisky.
1: A mi tampoc, però no els hi diguis.
0: El primer ens va agradar molt, eh?
3: Sí, sí. Aquest no sé. Ae, que a bodes em convides, eh?
1: Ja, ja. Però...
3: Per cert, els Fournier més... Ae.

0: d'una fàbrica perquè ja treballava en paper i no sé què, no sé quantos, però resulta que no sé què, va tenir uns fongs o no sé què i va tirar-ho tot enrere, va perdre la inversió, va tornar a la botigueta i va dir, cony, doncs es va fotre en política. I va entrar a l'Ajuntament, llavors fa quatre quartos i aquí la família després va trobar la manera de titititi, saps?
1: De pujar, no?
0: Sí. I després feien planos, que eren els planos que li donaven a la Itàlia feixista de Mussolini per assistir a Franco i tal. Van col·laborar amb el règim. Després,
1: per bombardejar...
0: Sí, després n'hi va haver un...
1: Vaja.
0: Després n'hi va haver...
1: Pues sí que era un patxa.
0: Sí, després n'hi va haver un que... Espera un moment. Diu, más tarde emitió sellos para países de todo el mundo y para la ONU, eh? Però bueno...
1: Poder podem posar la sintonia de titonteries ara que hem començat amb...
0: Ah, sí, posa-la, posa-la.
1: Posa-la.
0: Posa-la, posa-la, posa-la.
1: Bueno, seguim parlant de fatxes, no?
0: Sí, seguim. I això, i després va ser procurador en Cortes.
1: Vaya.
0: I diu, llegó a ser procurador en las Cortes Generales de la dictadura un sucedani de Parlamento.
2: Sucedani, com dir que estaven asseguts que... igual.
0: Pensa que això ho estem llegint al diario.es, que són els altres.
2: Ah, clar.
0: Vale. Sí. I diu, Félix fue de derechas, això és una cita que no sé encara d'aquí, diu, Félix fue de derechas, pero no reaccionario o franquista en el sentido estricto.
2: No, no, no.
0: De hecho, hizo una cosa muy rara en esa época, dimitir. Representaba esa derecha local instrumentalmente franquista, que es la excusa de després.
1: Sí.
2: Yeah.
0: No, sí, sí. No, no, no ha significado nada si don desliz.
1: Sí.
0: ¿Sabes qué voy a decir?
1: Sí, sí, es ello. Usted conocía al doctor Mengele, digo, sí, sí, pero yo no, yo solo recibía órdenes.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Solo le dije buenos días dos veces.
1: Sí.
0: Una vez le di la mano y prou.
1: Y prou.
0: Bueno, cosas de estas. Y rey, que va a quatre cuartos y ya está. Y después va a ser dels primers empresaris en denunciar públicament l'extorsió d'ETA.
1: Ah.
0: Volien pagar... No, no, uns impostos sí, els altres
1: van fer un
0: no
1: vull pagar, no?
0: Sí, exacte. Ja està. Però bueno, i res, i coses. I després hi havia el de l'altra banda, el Tomàs Alfaro, que va ser alcalde de la República i tal i qual, i bueno, coses d'altres. Ja està.
1: Bueno, doncs pues això.
0: Doncs pues res, i què? Què tal la setmana? Bé?
1: Acaba de començar, però bé...
0: No, la que ha passat entre dimarts passat i aquesta.
1: Ah, vale. Sí.
0: Vale. A punt per la festa major?
1: Sí.
0: Totes les reserves ja plenes al restaurant?
1: Però no ho sé, ara ho veuré la tarda.
0: Tu ja t'has agafat festa el divendres i dissabte, Ricard?
1: No. Hi ha festa el divendres?
0: A Caldes sí, no?
2: Jo el divendres
0: és
2: sí.
0: És festa local.
2: És festa local.
0: Tu tanques, no, el restaurant?
1: No.
0: Sí, claro,
2: comunico que estaré treballant a Barcelona.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí, perquè els nens tenen festa.
0: Ah, ja. Comuniques aquí, a nosaltres o...?
2: Uh-huh, a tots, als oients.
0: Als oients.
2: Que
0: per si necessiteu alguna cosa, no,
2: no
0: puc.
2: No estic.
1: Plourà per festa major?
0: No.
1: Què
0: no.
1: Diuen?
0: No, no, no, no. El cap de setmana no plourà gens.
1: En esteu segurs?
0: Sí, no.
1: El Monter no ho té clar.
2: Ja ha
0: no,
2: plogut.
0: Però baixarà la temperatura.
2: Ha plogut prou, no, ja?
1: Bueno,
2: no,
0: així, avui estaven cagats.
1: Així ja. la gent de Vient podrà estrenar la jaqueta nova.
0: Com tota la vida.
1: Sí.
0: Bueno, fa molts anys encara més.
1: Jo no tinc jaqueta nova.
0: Ah, no? Pues corre, tio, què fas? Ves?
1: No, em posaré la l'any passat.
0: Ah, bueno. Jo no sé, jo no tinc jaqueta nova tampoc.
1: Bueno, l'any passat.
0: Bueno, calla, tinc unes
1: 4 o 4.
0: Ja, bueno, això és igual, detalls.
2: Diumenge o...
1: Mira, t'ensenyen el mòbil.
0: Què? Divendres. 40%, però en quina franja horària i quina previsió? Bueno. És el mòbil, saps què diuen, no, els meteoròlegs del mòbil, que quan mires el temps a l'iPhone, es mor un meteoròleg.
2: Es mor un meteoròleg. De TV3.
1: Ja haurien d'estar tots morts.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: De la corpo.
0: Sí, ja, literalment. A ja, què diu aquí? Viernes. Mira, mira.
1: Estàs mirant el temps.
0: De nit fins a les 6 del matí i quatre merdes.
1: Estàs mirant el temps.
0: Sí, per ensenyar-li al Monter com...
2: El viernes hi ha festa gran amb xocolatada. Ah, molt bé.
0: El viernes?
2: Sí, el viernes.
0: El viernes.
2: El viernes 9
1: d'octubre.
0: Que hi ha man al PSC Caldes, també.
2: Bueno, pràcticament no. Ja, sí. Bueno, sí. Jo he llegit algun tuit que diu que Esquerra Republicana podria denominar-se PSOE Atlètic. Amb una cara del rufià.
0: Sí.
2: És un tuit, eh? No,
0: Convergència Socialista Democràtica de Catalunya.
1: Sí. Em sona haver-ho llegit també. El...
2: Matí infantil, patada al ventre...
1: El 234 notícies, no?
2: Sí.
0: El 234, sí.
1: El 234.
2: El 234.
0: El 234, si vols. En comptes del 324, que tampoc existeix, ja, però...
2: El Correbars, que podria ploure.
0: Correbars. A mi fins que no me'l deixin fer contra el rellotge no hi vaig.
2: Concert Svetlana. Uf, a la una.
0: Svetlana, a la una.
2: Ja estic dormint alguna, jo.

0: Els nens estaran dormint a la una.
1: Qui és l'Esberlana?
0: No sé. La que...
2: No, no.
0: La que actua aquesta setmana.
2: Dissabte 10.
1: És la vedet, encara hi ha vedet?
0: No, la Maya es va morir, no? Encara no.
1: Jo crec que sí, però... Sí?
2: Ballem amb l'esplai...
0: La Merchemar es va morir.
1: Segur que hi ha espectacles de varietats.
0: Home,
1: encara.
0: Home, tu diràs.
1: Però aquí, em porten o no?
0: Neo, no ho sé.
1: Ja no en deuen portar.
0: Que no estàs a la comissió de festa major?
1: Jo?
0: Què n'hi ha?
2: Aquí aniré. Mostra de vehicles d'emergències. Normalment poso el nen a la part darrere d'un vehicle de Mossos.
0: Aviam si se'l porta.
2: I li dic que, no, que es vagi acostumant.
0: Vale. Ja està. Que farà parquiner el teu nen?
2: Segur.
0: Segurament.
2: Visita una exposició. Oi,
1: tenen un pàrquing ara gros al costat.
0: Ja. Podràs anar a fer pixar el gos?
1: Sí.
2: Què fa el Monte?
0: Què li passa?
1: No sé què fa el Monte.
0: És que no el veig, està darrere una pantalla.
2: Ah, l'Esberlana.
0: Ah, són molt grans, no l'entenc.
1: Llavors no és la vedet. Ja no la porten.
0: Molaria, eh? Un espectacle de vedet.
1: O fins ben entrar del segle XXI es va portar de vedet, eh?
0: Sí, sí, per la gent gran.
1: Sí.
0: Que tingués una alegria tant.
1: Els portaven a l'embalat amb la cadira.
0: Ja.
1: Els posaven
0: pues clar, és que ara si és que de petits miren porno al mòbil...
1: I els deia bestieses picants, la vedet.
0: I els hi costava el mamallam a la cara,
1: sí.
0: Que maco que era això, eh?
1: No, havia no era gaire
0: amb
1: maco.
0: Puta vida. Per què no?
1: Home.
0: Per què?
1: No era gaire maco.
0: Per què?
1: No sé.
0: Que creus que és cosificar les dones?
1: Home, una mica, no?
0: No, és un art.
1: Vale.
2: El diumenge sí que hi ha els vedet. Catarres.
0: Ah, bueno, sí, les vedets modernes. Però quina hora, quina hora?
2: A les 11.
0: No, estarem sopant.
2: Horari infantil.
0: Estarem sopant. Ja està, i només venen els catarres, ja està?
2: No, ah. Portar,
0: no, de concert vull dir.
2: Per portar els nens.
0: Sí, home, sí. I després
2: que
0: què?
2: Que ens deixin sopar.
0: Sí, sí, que algú porti els nens.
2: A tu no et deixaran sopar.
0: No, ja.
1: I després què més hi ha després dels catarres?
2: Versions amb la divan.
0: La divan? Per versions? El
1: no,
0: Titi?
1: No, que vull dir que les versions és el millor.
0: Ah, sí.
1: I que acaben tocant el Bon Jovi... I
0: te la saps, te la saps.
1: Sí.
2: 2:30, DJ Enka.
1: Això és l'Esberlana?
2: És catarra.
1: Ai, no.
2: Ai, no.
0: Podrien haver fet coincidir l'últim concert d'Oques Grasses a l'embalat de Caldes.
1: Sí.
2: Sí, perquè si el van movent...
0: Sí.
2: Doncs clar, avui han assajat, eh? Avui,
0: ah, sí? Te'ls has sentit, no?
2: Sí, tot el puto dia. Ja. Sí, sí. Jo hi he d'anar, em sembla que al final dimecres, no sé, perquè hi ha com un tràfic d'entrada.
0: Ah, sí, eh?
2: Sí, sí.
0: Bueno, és que hi ha molta gent que ara no li ve bé.
2: Ja. I abans tampoc, eh? No, perquè porten tota la setmana venent-ho a Twitter, també.
0: Bueno, sí.
1: Que hi ha concert d'Oques Grasses.
0: Si treus entrades barates, digues-ho.
1: Quatre concerts, sí. Que pleguen o algo.
0: Sí, fan veure que pleguen. Oh. Pleguen 5 o 10 anys, això que fan.
1: Sí.
0: Ara fan caixa i després a jaure un rato.
1: Però després la gent...
2: Però si fa mandra amb ells, fer els concerts.
1: Si ets el puto Rolling Stones...
0: Sí.
2: Sí.
0: Ojo, amb els Oques Grasses aquests.
2: A veure.
1: Després tornes i la gent diu... Ah, no.
0: Bueno, els Rolling Stones, si ara intenten fer una gira de comiat per tornar,
2: sí.
0: Que ho facin ràpid, saps què vull dir?
1: Sí, però...
0: Perquè ja s'han mort un.
1: Imagina't que ara...
0: No, que cony un. Un ja es va morir,
1: no.
0: Llavors.
1: Ara decideixen...
0: No, però...
1: Els dos vinguet tornar.
0: Vale.
2: També qui? Tenen morts.
0: Bueno, cony, l'Axambusto, no estan tornant l'Axambusto però no sé què de...
1: Sí,
0: oi? Però en... són de la Quinta al Monter.
1: Però vols dir que omplen el Sant Jordi l'Axambusto?
0: Si volen, sí.
1: Sí.
0: Monter, aniries? Veus?
2: Sí, Monter, sí.
0: I portaria la filla i el fill... Bueno, el fill no hi ha...
2: El fill ja no aniria, no.
0: Però, saps?
2: Ni pagant.
0: No. Ni cobrant.
2: Ni cobrant, no, per això dic.
0: Pagant
2: el Monter.
0: Monter.
1: Clar. Ha posat l'Axambusto, eh?
0: Sí. Però, tio, ja tenia la veu xunga llavors. Ara ja és una cosa... No sé què collons fot a l'Àfrica, deu xupar tubos d'escape de moto.
2: Sí,
1: bueno. O granotes.
2: Estic més per la granota que pels tubos d'escape.
1: Bueno, anem pels calderins putos?
0: Sí, quina hora és? No sé ni quina hora és.
2: No sé.
1: És l'hora dels calderins putos.
0: Ah, encara queda rato, no?
2: No, perquè hem començat abans.
0: Un moment, però... Jo què sé, jo he vingut a l'hora.
1: Un moment,
0: no tiris la sintonia. Ja hem acabat el programa Festa Major, que tenim una... obligació amb el servei públic, això és la ràdio municipal.
1: No, mira, busqueu-lo por ahí i us el llegiu, si no el trobareu per l'internet.
2: Ho faig que... ràpid, dilluns 12 d'octubre, el dia de la
0: pàtria.
2: Sí. Open de Tirac Mar, escalada de joc de família, olimpiada infantil, cercavia dia de Castellà.
0: N'hi ha en mar?
2: Tiramar.
0: Ah, Tiramar. Ah, bueno, això és de nitxo.
2: L'important, cercavila
1: sí,
2: i diada
1: de Castellà.
2: Els castells de Caldes Movil, Xicó de Mollers, Moixinguers d'Igualada.
0: Molt bé.
2: faran
0: 12 minuts.
2: Faran la millor actuació de la seva història, com aquesta de l'últim concurs, sempre per quedar la... número 37, igual que sempre.
3: Bueno, és igual, sempre és la millor de la història.
0: L'important és participar.
2: Igual.
0: L'important és participar.
3: Veure, perquè tothom millora.
2: Joder,
3: alhora.
2: Si ha guanyat el concurs, et va guanyar Esparreguera. Ja. Pàtria castellera d'allò.
0: Tantes de vull tota dir... la vida.
3: Per això tothom millora.
0: Ah, no, noi, perquè, hòstia, bueno. Vull dir, ja, és com els iogurts de la Fageda, saps?
2: Que fa poc es va morir el Cristóbal Colón.
0: És veritat, sí. Grandíssim nom. Sí. No he vist que el Vilmenya...
2: Està molt ocupat ara.
0: Deixa'm mirar, aviam si... Jo què sé, he fet un obituari.
2: No, no. Està intentant vendre el llibre aquell de Malta o alguna cosa així.
0: I un llibre de Malta? O de... Regala mal, no, tio. Vols que te regali jo tu?
2: Què va? Vale. L'altre dia vaig anar a la fira del llibre en català,
0: sí.
2: I el vaig veure allà posat i i vaig dir a l'Octavi, mira, ciència-ficció.
0: Que borde que ets.
2: Sí.
0: Està pendent que el porti aquí un dia a fer whisky, eh?
2: Sí, sí,
0: i també. I et passi la mà per la cara.
2: Segur.
3: Vols portar un altre historiador aquí?
2: No,
0: historiador un de debò. Un de debò. No aquest, que,
2: no aquest,
0: que
2: no,
0: és borrilla d'un museu, que pollo.
2: Anda, ja.
0: Bueno, i què?
2: Què més?
3: Posem
0: la festa major.
2: Habaneres... l'arquitecte prohibit al centre.
3: Estàs llegint la mateixa merda de sempre.
2: No, però és que és la mateixa merda.
0: Ens paguen la mansió, que ens paguen la mansió per llegir això.
3: Què va, no ens paguen res.
0: No com sé, que no?
2: El Ron Cremat el fa el Margin.
3: Em tornaré a quedar sense secció.
2: Para de picar.
0: El Ron Cremat sí que hi hem d'anar.
4: Dissabte 10 d'octubre, tarda. A les 4 de la tarda, al toc...
5: Escape Room a càrrec de l'Esplai Grifoll.
4: A les 5 de la tarda, a la plaça de la Font del Lleó.
5: Concert amb Humphrey's Quartet i les corals vocals.
0: Saps què m'ha dit? Diu, ei, Cesc.
3: El del Ron Cremat està bé. El problema que tens és que segurament el fa el Marc i l'hauràs d'aguantar.
0: Bueno. Cada puto dimarts anem a aguantar el Marc sortint d'aquí. I ara no vindrà d'aquí. Lo menys que em convidi al Rom.
3: Sí.
0: Vale.
2: Va, doncs, pues, fes.
3: Els putos, no?
2: No, no,
3: salta no, tu. No, fem calderins.
2: No, salta tu, home.
3: No, jo m'ho guardaré per la setmana que ve. Sí, serà per...
2: Però és la setmana passada
3: serà
2: també.
3: Serà per meravelles. No, la setmana passada vaig fer.
2: Et vas quedar res.
3: Vols que acabi la setmana passada?
2: Sí.
3: Vale, doncs pues acabarem el de la setmana passada.
0: Putos cat... Ah, no. Les meravelles d'en Roger, del món d'en Roger, a casa seva, ell, al seu món.
2: Oi, oi, oi.
3: Ah, sí, parlàvem del Monte Cervino. M'heu vist, no? Vam dir-ho de les caixes de colors...
0: Monte Cervino, eh? Amb, diguéssim, amb el mateix fonema que PSC.
2: Cervino.
3: Cervino, Zermatt, també es diu, o Cervin en francès. Toca per tot arreu.
0: I en català?
3: En català el pots dir com vulguis.
0: Vale.
2: El Servi.
3: El Servit.
0: Vale, vale, vale.
2: Com a entrenador.
0: Tu, que han fet un tràiler d'un llibre.
2: Quin llibre?
0: De l'Institut Nova Història. Després del pas.
3: Escolta, us vaig dir allò de les pedres d'Àfrica a Europa?
0: Sí, crec.
3: Va, el Cervino és un immigrant des del punt de vista geològic europeu. La muntanya es va formar pel xoc de la placa tectònica africana contra l'europea. Saps això que xoquen les plaques? I la roca de la base és europea, però la meitat superior de la piràmide és literalment... Per què fan servir literalment?
0: Perquè són joves.
3: Oh.
0: Un llibre de l'any 40.
3: La meitat superior de la piràmide és un tros de placa tectònica africana amb pes cap al cel. Saps? O sigui... Al dalt del Cervino hi ha un tros
0: d'Àfrica. Com els Pirineus.
2: Sí, sí.
3: Això no s'ho vaig explicar, que una senyora la va escalar amb faldilla de franela.
2: Sí.
3: Perquè, bueno, es deia Lucy Walker el 1871 i, bueno, seguint les normes socials de l'època victoriana, es va fotre la faldilla ben calenta i cap amunt. Lo del gat que va pujar al cim, també ho vaig dir?
2: El gat no em sona.
3: Un gat al cim. L'any 1950, un gatet de 10 mesos, ja era un gat, que vivia a l'hotel del refugi, Hornley, va començar a seguir uns escaladors d'així al refugi. Bueno, es diu, uns escaladors d'amagat. Tot i els intents dels muntanyens de fer-lo durar enrere, de passa d'aquí gat, no escalis per aquí, o... El felí va continuar fins a enfilar-se per la roca i va coronar el cim a 4.478 metres pel seu propi peu.
0: Com feia gato con paperes al Rubianes? Gato con paperes.
3: Fuix, fuix. Algo així era. No sabem si va baixar.
2: Jo crec que se'l van esmorzar.
3: Ah, pot ser. Sí. El que es va morir allà congelat, pobret.
0: Seu llibre.
3: L'avi del Cervino, el legendari i guia local dels Zermatt, Ulrich Inderbüden, més o menys, va pujar a la muntanya per primera vegada als anys 20. Als 20 anys, perdó.
0: Ah, el que és no és el mateix, eh? No és el mateix.
3: El que és increïble és que va fer la seva última ascensió l'any 1990, quan ja tenia 89 anys. Va viure fins als 103 anys, anar a pujar a muntanyes. Es va voler fer un ferrocarril fins al cim. Saps això que hi ha a la Jungfrau?
0: Un cremallera.
3: Sí, bueno, la Jungfrau és un tren i en part té cremallera, les parts més... que va per dins i llavors surt a dalt a... surt a la Jungfrau, no? Però em sembla que va per la cara nord de l'Eiger. Però és un tren que va per dins una muntanya fins a arribar al cim d'una altra.
0: Ni puta idea. Jo em faria un trenet des de casa al Canaletes, per exemple.
3: Vale. Bueno, hi ha trens a Suïssa que van a 4.000 metres i t'arriben al cim i et deixen al cim i hi ha pistes d'esquís al cim, sí.
0: Ah, i avall?
3: I avall, sí.
0: I avall n'hi ha un que puja?
3: Sí.
2: Ah. Bueno, bueno, a Rodalies ara, a Granollers, més o menys han fet això.
3: Van voler...
0: però aquàtic.
2: Aquàtic, aquàtic.
3: Sí. Van voler fer un ferrocarril fins al cim a principis del segle XX arran de l'èxit de vies de tren d'alta muntanya com la del Jungfrau, que us he explicat ara. I es va presentar un projecte formal per construir un tren cremallera o telefèric que arribés directament al cim del Cervino. Afortunadament, les fortes protestes dels ecologistes i dels amants de la natura va aconseguir tombar la idea per preservar la muntanya intacta.
0: L'Hortasso ni aquesta penya. La Colau.
3: És un dels llocs més perillosos del món.
0: Després de Palau de Plegamans.
3: No ho sé. Jo crec que no.
2: No?
3: Que l'índex de mortalitat és una mica més alt al Cervino.
0: Ah, no, pensava que anaves a dir Palau. Dic, hòstia.
2: Però no té el Cervino,
0: perquè
2: no.
0: La gent que rellisca.
3: Bueno, passen
0: bàsicament,
3: coses.
0: Bàsicament,
3: no? Sí, o l'índex d'un patatús.
0: Pues això... ah, un parraque, eh?
3: Sí.
2: Llavors aquest sector ja seria Montserrat.
0: Sí.
3: Sí.
2: Que la gent rellisca.
0: No, diu... mira, ara que deia el Junqueras, no es va amagar el Junqueras.
3: Sí, però jo crec que hi ha més... a veure, crec que la muntanya que hi ha més mortalitat és el K2, que és un de cada quatre. O sigui, un 25% de la gent que hi puja.
0: Déu-n'hi-do.
3: A la Palman. Sí, no pugeu al K2.
0: No se m'hi ha perdut res, tampoc.
3: No, és una muntanya de 8.000 metres, heu d'anar preparats.
2: Home, si
3: i portar xerpes.
2: Un,
3: i
2: tu adona't un tren, cremallera... pues...
0: que la immensa majoria de llocs del món, però la immensíssima majoria, no els veuràs. No els trepitjaràs.
3: Sí.
0: I la immensa majoria, immensíssima majoria de coses que es poden fer, que pot fer una persona en la vida, no les faràs.
3: No.
0: O sigui que calma,
3: no cal,
0: calma,
3: no cal
0: calma, tranquil.
3: Vale. És un dels llocs més perillosos del món, malgrat que avui el dia hi pugen unes 3.000 persones cada estiu. El Cervino cobra un peatge car. Des de la tragèdia de Whymper al 1865,
0: què va passar?
3: Que va caure.
2: Sí que fa anys que porten
3: coronar. Més de 500 persones han mort intentant coronar-lo, cosa que el converteix en un dels pics més mortals d'Europa. 500, eh? Rècord de
0: valor... si pot arribar un 30 també podrien fotre una
3: va,
0: línia
3: no de
0: vida d'aquestes com a les obres
3: del dies fent una secció, per favor. Mira, ja em posa la...
2: ja et fan fora.
3: Rècord de velocitat inhumana. L'ascensió clàssica requereix unes 12 hores de dura caminada i escalada tècnica entre anar i tornar. No obstant això, el guia suís Andreas Steindl ostenta el rècord absolut de velocitat. L'any 2018 va sortir des de l'església del poble de Zermatt, va córrer fins la base, va escalar fins al cim i va tornar a baixar al poble en un temps de només 3 hores, 59 minuts i 52 segons. Va dividir per 3, eh?
0: Sense pistoles.
3: Refugi flotant a preu d'or. El refugi d'alta muntanya Honnihuta, situat a la base de la ruta suïssa i on dormen els escaladors abans de fer el cim, és un dels refugis més cars del món. Uns 150 francs suïssos la nit.
0: Més motius per anar-hi.
3: Per evitar la massificació i protegir la muntanya. L'any 2015 es va reduir les seves places i es va prohibir acampar als voltants sota multes de fins a 5.000 francs.
0: Ara et sobren 2 minuts? I...
3: no, que tinc, tinc el número 10.
2: En euros quan és 5.000 francs?
0: Ah, després t'ho dic que no podrà fer el número 10.
3: Vés-ho mirant amb el mòbil.
0: Vale.
3: El primer pòster de viatges modern. El 1908, l'artista Émile Cordineau, acabat amics, va dissenyar un cartell publicitari del Cervino per promocionar el turisme a Zermatt.
2: Però si no volien turistes.
0: Hosti, saps què tinc jo? Saps què tinc jo?
3: Bueno, no el volien els ecologistes.
2: Ah.
3: Amb un estil minimalista de colors vius que trencava amb el detallisme de l'època. Avui en dia està catalogat pels historiadors de l'art com el primer pòster turístic modern de la història.
0: Saps què tinc jo? Saps què tinc?
3: Què tens?
0: Saps aquell pòster que hi ha...
3: Incontinència verbal?
0: Sí. Saps aquell pòster... I... I urinària. Saps aquell pòster que hi ha a la Font del Lleó i un canti d'Aram?
2: 5.343 euros.
0: Que tira l'aigua i surt pel canti. Hi ha un pòster molt antic. Sí. De... Tinc el canti.
3: Ah. Sí. Ah-ha. El vas fer tu, el pòster?
0: No, però el canti nostre.
3: Ah, vale. Felicitats.
2: Apa. Bona festa major.
0: Feu el que pugueu a la festa major. Sí. Adiós, au. Vinga, adiós. Au,
3: au, adéu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquesta festa major, mou-te, balla i salta al ritme de...
2: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
1: Els Catarres. Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
3: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
1: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la 1 de la matinada.
4: Felicità!
1: Viu la música i els concerts. Viu la festa major. Aquesta festa major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la festa major calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per festa major, Caldes s'omple d'exposicions. Del 8 al 18 d'octubre, festa major i capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la festa major amb Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallar, un servidor, i aquí el company Lluís Brugalla, on la música és el més important. Avui us portem un saxofonista tenor que va ser una figura clau en la transició del swing al bebop. Parlem de Coleman Hawkins, nascut a Missouri el 1904. Després d'estudiar piano i clàssica fins al 1919, la seva família es va traslladar a Chicago, on va escoltar jazz per primer cop. El 1923 és contractat per la prestigiosa orquestra de Fletcher Henderson, just un any abans que arribés Louis Armstrong, i on s'hi va estar fins al 1934. Va aprendre de Louis l'art de la improvisació, el fraseig i el ritme, cosa que va aprofitar per crear el seu propi estil, el saxo, que alhora va ser imitat pels seus col·legues. El 1934 va deixar l'orquestra i va marxar a Europa, i aquí és on començaren les audicions d'avui. Durant els 5 anys a Europa va tocar en molts països, sobretot a França, on va treballar amb el seu amic Benny Carter i amb Django Reinhardt. Escolteu un parell de peces amb Django que il·lustren aquella època, Stardust i Out of Nowhere.

Quan el 1939 va tornar als Estats Units, altres saxofonistes com Lester Young o Ben Webster havien atret l'atenció del gran públic, però ell va crear la seva pròpia banda i va enregistrar la que seria la seva obra mestra, el seu gran èxit, Body and Soul, que el va fer tornar al cim. La gran aportació de Coleman va ser deixar de banda el tractament que les bandes de swing donaven als solos, sense tapar mai la melodia, i va treballar amb les harmonies per crear una melodia més jazzística, segons explica Frank Tirro en la seva Història del Jazz.

Hawkins sempre va tenir una oïda atenta per als nous talents i estils. Va ser el líder del que generalment es considera la primera sessió de gravació de bebop, el 16 de febrer de 1944, amb la participació de grans figures com el trompetista Dizzy Gillespie, o Don Byas, Clyde Hart, Oscar Pettiford, Mac Roat. Després, el 19 d'octubre del 44, va dirigir una altra sessió de gravació de bebop amb Thelonious Monk al piano, Edward Robinson al baix i Denzel West a la bateria. On te vin és una de les peces d'aquella sessió.

De diferents sessions enregistrades el 1945, es va produir un recopilatori que no es va publicar fins al 1989, no sabem per què, anomenat Hollywood Stampede. D'ell n'hem estret un parell de peces, Riptide i Phantomesque.

Per molt que les seves arrels estaven ben endinsades en el swing, en Coleman mai li va fer por experimentar amb el bebop, com hem escoltat en el tema amb Thelonious Monk del 1944. El 1957 van registrar un disc amb una formació plena de beboppers. A part del mateix Coleman, hi havia en Barry Galbraith a la guitarra, Joe Jones a la bateria, la resta eren entusiastes del bebop, com J.J. Johnson al trombó, Idris Suleiman a la trompeta, Hank Jones al piano, Oscar Pettiford al contrabaix. També hem triat un parell de peces per fer-vos una idea d'aquesta època d'en Coleman, i el disc que és molt recomanable es diu The Wag Flies High, i les peces es diuen Ding Deep i Laura.

Bé, ja portem més o menys la meitat del programa i hem vist com en Coleman Hawkins ha evolucionat des d'aquelles cançons que sentíem amb el Django Reinhardt i s'anava acostant a poc a poc al bebop. Del mateix any, 1957, és l'àlbum The Genius of Coleman Hawkins, un altre disc molt recomanable on va acompanyat pel quartet d'Oscar Peterson, amb Herb Haley Ellis a la guitarra, Ray Brown al contrabaix, Alvin Stoller a la bateria. Ara n'escoltarem dues peces, la primera I'll Never Be The Same i la segona I'll Wine, You're Blowing Me No Good.

L'any 1959 es va editar l'àlbum Soul, on en Coleman anava acompanyat del guitarrista Kenny Barrell i el pianista Ray Bryan, el contrabaixista de Wendell Marshall i el bateria Ossie Johnson. Us hem triat una de les peces escrites per en Barrell, Sunday Morning, i una altra també escrita per Hawkins, Sweetening.

0: Hawkins ens va deixar el 1969 per una pulmonia i una cirrosi hepàtica després de passar per una llarga depressió.
1: Només, eh?
0: Però, exacte, no és culpa del jazz, eh? Bé, hem d'acabar el programa ja, i us deixarem amb un parell de balades que es troben en un àlbum del 1961 anomenat The Hawk Relaxes, que segons es diu és un dels millors treballs del darrer període, però em diuen que només serà una balada perquè ja no tenim temps per més. O sigui que escoltarem el More Than You Know.

0: I no ens en volem anar sense recomanar-vos el concert del diumenge que ve. Yasmina Prat a la veu, Lluís Robisco a la guitarra, José Robisco al baix i Malena Sanpietro a la percussió. Això serà el diumenge 11 d'octubre a les 19:30 al Centre Democràtic.
1: Doncs ja està, s'ha acabat per avui. La setmana que ve us portarem a un competidor de Coleman Hawkins anomenat Lester Young. Bona nit.
0: Bona nit.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Divendres 9 d'octubre.
2: A 11:15 del matí a la plaça de Catalunya.
3: Festa gran a càrrec de la coordinadora de la gent gran.
2: A 11:00 del matí al parc de l'estació.
3: Espectacle familiar Tutilimundi a càrrec de Ramon.
2: A 11:45 del matí al parc de l'estació.
3: Matinal infantil, 49è concurs de dibuix Manol Huguer i gincana familiar a càrrec del grup impulsor del PEC.
2: A 6:45 de la tarda.
3: Concert familiar a càrrec de Xiula.
2: De 8 a 9 del vespre.
3: Especial Patada al ventre, en directe des del parc de Can Rius.
2: A 9:00 de la nit, al parc de l'estació.
3: Correbars, a càrrec del Vall de Diables.
2: A 11:00 de la nit, al parc de Can Rius.
3: Concert de música local amb Dem System.
2: A 1:00 de la matinada, al parc de Can Rius.
3: Concert d'Esbatlana.
2: I de 3 a 5 de la matinada,
3: música de tots els gèneres amb DJ Natura, B2B i Charlie B.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
2: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manol Huguer. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Molt bona tarda. Sigueu tots molt benvinguts a La Taquilla, aquell programa cultural ple d'activitats que es fa a Ràdio Caldes els dimarts de 6:45 a les 7 de la tarda. Soc una persona anònima de l'Ajuntament de Caldes. He segrestat el programa. Avui no he deixat entrar als estudis el Ferran Devesa ni el Jordi Graví. M'he apoderat de la seva mitja hora. Ja està bé de tant casino i tant centro. I la resta de Caldes què passa? Aquesta setmana comença la Festa Major, així que m'he proposat que vària gent que actuarà aquests dies per la Festa Gran i per la Capvuitada ens faci propaganda ella mateixa. Així que ja està bé dels ximples del Ferran i el Jordi. Avui sóc jo qui obro la taquilla. Doncs molt bé, ja he obert la taquilla. Vaig a revisar el meu mòbil, a veure qui m'ha enviat algun missatge per fer-se propaganda. Abans, però, un segon, que veig que el Ferran i el Jordi intenten entrar. Ja està, ja han fet marxa enrere. Escolteu, tinc un missatge del George Kaplan en Despais. A veure què diuen.
1: Hola, som George Kaplan en Despais, un grup amb influències 60, 70 i principis dels 80, i estem molt contents d'estar i poder venir aquí amb tots vosaltres a la Festa Major de Caldes i presentar el nostre disc Wanted, que ha sortit fa poc i que du molt bones cançons i molt bones vibracions. Esperem compartir-lo amb tots vosaltres i que us ho passeu molt bé. Visca la Festa Major de Caldes. Fins aviat.

0: Ara mirant el mòbil, veig que també tinc un missatge de Pelucas, que és un grup de versions que també vindrà per la festa major.
1: Hola, hola, hola. Doncs som Pelucas i tenim moltíssimes ganes d'estar a la festa major de Caldes de Montbui el dia 10 d'octubre. I res, moltíssimes ganes de festa, com sempre, a repartir temazos a dojo. I res, doncs esperem que tingueu molt bona festa major i ens veiem el dia 10. Salut!

0: La Divan també m'ha enviat un missatge.
1: Hola, hola, sóc la Xènia, una de les cantants de La Divan, i res, us volia dir que el diumenge 11 d'octubre ens trobareu a Caldes de Montbui, on estarem tocant després dels Catarres. Si voleu acabar el cap de setmana cantant, ballant i fent una miqueta de festa amb nosaltres, doncs us esperem allà per donar-ho tot. Diumenge 11 d'octubre, Caldes de Montbui i La Divan. Sona estupendo, us hi esperem!
2: Make some noise for the band.

0: També tinc un WhatsApp d'un altre grup de versions, les Reines del Mambo. Aquestes també tinc moltes ganes de veure-les en directe.
1: Bones! Soc la Maria, la teclista del grup de versions Reines del Mambo. El divendres, 16 d'octubre, estarem tocant a Caldes de Montbui a les 12 de la nit. Us esperem per cantar, per ballar i per passar-ho molt bé. Ja saps amb qui vindràs? Que no hi falti ningú. Així que ens veiem allà i fins aviat. Molt bona festa major!

0: Ei, tinc més missatges, ara de les que canten havaneres, les anxovetes.
1: Bon dia, sóc la Tona Gafarot de les Anxovetes i el proper dilluns 12 d'octubre a les 7 de la tarda vindrem a Caldes de Montbuí a oferir doncs, unes havaneres i unes rombavaneres, balsets mariners, potser algun bolero, amb molta il·lusió. Així que us hi esperem.

0: La tremenda companyia vindrà a fer teatre i també m'han deixat un missatge.
1: Hola, tremendos i tremendes de Caldes de Montbui. Soc el Gerard Portolés, de la tremenda companyia, i us vinc a avisar que durant la festa major, concretament el 12 d'octubre, a 6:45, serem al Centre Democràtic, representant la nostra última obra, L'Arquitecte Prohibit, una distopia sobre l'art d'Antoni Gaudí que us farà reflexionar molt. I no us deixarà indiferents. No us dono més informació perquè volem que vengueu a experimentar vosaltres mateixes. Així que, vinga, ens veiem al teatre. Una abraçada!
0: Aquí va un missatge de la companyia Punts Suspensius, que ens venen a representar el musical Mamma Mia.
2: Ei, sabeu on està la Sofi?
3: I on vols que estigui la Sofi? Que el proper 17 d'octubre és el seu casament.
4: Ai, quina emoció! I qui organitza tot això?
5: Això ho fa la companyia de teatre Punts Suspensius, de la mà de Toc Toc Teatre.
3: Ai, doncs que guai! I sabeu si hi haurà música?
6: Música, ball, espectacle, de tot! Tota la nit gaudint dels èxits d'ABBA en directe!
3: I a més, tot en català. Jo això no m'ho perdo! Així que ens veiem el dissabte 17 de Cap Vuitada, 17 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre del Centre Democràtic. Mamma mia!
0: El Xiula no m'han dit res, però posaré una mica de la seva música, perquè també venen per la festa major.

finta, però hi ha algun poll que fa una finta i no el cacem, ni a la vintena, la llema, la llema, la llema, la llença-la, llença-la. Mira que estimo tots els animals, però és que aquests polls són infernals. És una plaga, el poll s'amaga, és esquifit, xafa l'enllunga i fa un

0: quan arriben els polls.
1: I em queda un missatge d'un grup local, DEM.
2: Bones, família. El proper divendres, dia 9 d'octubre,
3: al Parc de Can Rius, a les 11 de nit, a la nostra festa major,
2: si voleu disfrutar d'un bon show de reggae, drum and bass,
3: i us esperem. I després, no oblidis, continua la festa.
2: Vamos!
1: Hi ha molt més actes de la festa major, però els seus protagonistes no m'han volgut enviar cap missatge. Si voleu saber qui ve més, ho haureu de mirar al programa de la festa major. Jo marxo d'aquí i abans no m'enxampin el Ferran i el Jordi, que ja estan venint amb la policia. Sort que tinc el meu helicòpter a punt. Adeu.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 10 d'octubre, nit.
2: A les 10 de la nit al Casino de Caldes.
3: Ball amb l'Orquestra Montgrins.
2: A les 12 de la nit.
3: Festa jove itinerant amb DJ Marc Navarro. Inici al Parc del Bugarai i final a la plaça de Townstein.
2: A les 12 de la nit al Parc de Can Rius.
3: Concert de versions amb Pelucas.
2: A 3 quarts de 3 de la matinada.
3: Música i festa amb Aimava al Parc de Can Rius.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
3: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. El Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguet. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.

0: Bona nit, calderins i calderines, sobretot calderines. Estem aquí una nit més, anava a dir una nit, bueno, és nit ja, és negra nit, eh? Però ja és una setmana més, volia dir, aquí al Males Cartes de Ràdio Caldes. I un dimarts més estem aquí amb tots vosaltres per portar-vos una, bueno, una horeta per de companyonia i d'intentar parlar de temes així insubstancials, bàsicament, eh? Però que us portin a fer una, bueno, un mínim pensament de dir, hòstia, aquest tio què està dient? Bueno, coses, esperem que positives, coses que us facin les neurones funcionar, perquè vaig veure l'altre dia, que avui ho comentava, que s'ha pogut veure com l'electricitat passa entre les neurones, una cosa bàrbara que ja estava teoritzada, però que s'ha pogut gravar l'electricitat passant de neurona a neurona, fent com si fos una negra nit amb estrellada, eh? I com es veu l'electricitat passant d'unes a altres, intercomunicant-se les neurones. És molt fort, això, és molt fort per arribar a estar fent ràdio, eh? Amb tota la tecnologia que això comporta, i dir aquesta obvietat. Bueno, una tonteria com una altra. Doncs benvinguts al Males Cartes. Com veieu, es van repetint com coses de festa major. Estem ja en la setmana gran de Caldes, de la festa major de Caldes. Que altrament dit, jo sempre he dit que la festa major ara han deixat de ser una mica... A veure com us ho diria per no desmereixer res, eh? Les festes majors abans, eh? Sempre, cada any dic el mateix, però bueno, com que sé que no em recordareu el que vaig dir l'any passat. Les festes majors abans eren per doncs unir parelles, fer festa i dir, mira, tu amb aquest, l'altre amb aquest, conèixer gent que no es veien tot l'any o que es veia només treballant, i un dia de festa doncs estava bé per unir parelles, no? Fer el ball de plaça, bueno, el ball a l'embalat i anar fent. Què passa? Que avui en dia ja tot això ha quedat ja en desús i realment la gent es coneix per tot arreu i la festa major, tothom va de festa cada cap de setmana i de major, què vols que et digui? No s'entén ja la festa major, encara que està bé, eh? Jo no dic que no hi sigui, eh? Però podríem començar a donar-li una mica, una volta més, perquè, clar, festa, la gent jove i tothom ja té festes sempre que vol, no? I bé, no sé, podríem pensar, no sé, de fer alguna cosa diferent, oi? Diferent, perquè no és lògic que estiguem fent bàsicament la mateixa festa major que fa pues, 200 anys, o potser sí que és lògic, potser és la tradició que s'ha de mantenir, sigui com sigui, no? No ho sé, jo li donaria una miqueta de volta. Doncs aquí a Ràdio Caldes podreu seguir minut a minut la Festa Major i us aniran dient totes les actuacions i totes les espectacles que podreu anar veient durant aquests dies, eh? El dia 9, ja, el dia 10, el dia 11, el dia 12, la capvuitada, dies entre setmana... És que no s'acaba mai aquesta Festa Major. Però bueno, la casa és gran i tira milles, encara que moltes actuacions també són de festejos populares, de bastoners, castellers, geganters, tot el que acabi a més, eh? Reyes, ah no, Reyes no en tenim. Bueno, la Riera potser sí que podríem fer Reyes ja d'aquí poc amb el que plou. Avui torna a ploure, estic fins als collons de la pluja, valga'm, ai perdó, no volia dir aquesta paraulota, però, bueno, no és cap paraulota, és un exabrupte, oi? Doncs estic molt cansat de la pluja, eh? Que pari de ploure. I ara estic seguint en directe, estem seguint en directe ja el radar meteorològic, espera't, que fico aquí radar del Meteocat, un moment que tinc això, ens han ficat els ordinadors lluny dels micròfons perquè se senti que estem lluny, eh? Estan mirant els ordinadors, un momentet, radar, a veure, hosti tu, això s'està posant una altra vegada ble d'aigua, a veure, a saco, eh? O sigui que aneu amb molt de compte, no sortiu de casa, escolteu la ràdio sense parar, Ràdio Caldes, i aquí, minut a minut, pues, mirarem a veure com està el radar, eh? Fico el play en el radar Meteocat. Ah, mira, és la precipitació estimada. Sí, sí, ens ve una bona taca vermella d'aquí una horeta. Just quan sortim, Jordi, just quan sortim... El Jordi Graví, a l'altra banda, a 100 metres d'on estic jo, em porta una mica el control. Estem una altra vegada a... Bueno, Caldes potser no encara, però hi ha moltes comarques en vermell una altra vegada. O sigui que no descartis el que tu deies de que soni l'alarma en breves momentos, eh? Doncs jo deixo el radar aquí posat in eternum, que va fent les actualitzacions pertinents cada 5 o 6 minuts o 7, i el que veig és que quan sortim d'aquí ens caurà la del pulpo. Potser que ens quedem a sopar aquí, demanem algo per dinar, algo per sopar, però clar, el que vingui també quedarà xop com una mala cosa. No, podríem demanar chop suey, menjar xinès, que està molt bo, eh? Doncs, com us deia, què us deia? Ah, que hem de connectar amb el Joan, que la setmana passada no va poder estar entre nosaltres perquè estava amb les seves cosetes, i ara el trucarem a veure què ens diu, eh? Un momentet, que poso aquí, poso a trucar. Joan López, a veure si ens agafa el telèfon, si... Hòstia, quina patada que ens fot el WhatsApp aquest. Hola?
1: Hola?
0: Hola, què tal, Joan?
1: Hola, Vicenç.
0: Com estem?
1: Què tal? Bé, aquí és contenta.
0: Bueno, se't sent una mica entretallat, però bueno, bé. Molt millor que sí? En èpoques passades. Què tal, com estem, bueno, Joan? Què va passar la setmana passada? Que jo t'esperava contactar amb tu i al final no va poder ser, eh?
1: Bueno, vaig haver d'anar a fer coses vàries just en les hores aquestes que hi havia el programa i em va ser impossible.
0: És el que passa, la ràdio en directe, no?
1: Exacte, sí, exacte.
0: Bueno. Bueno, i què? Què t'explica, Joan? De què podem parlar avui? A veure, no serà del temps?
1: Doncs, bueno, mira, avui potser... Per primer cop en 7 anys, diria que fa 7 anys que fem programa tu i jo, bueno, que col·laboro amb tu.
0: 7 anys ja? Hosti, sí que fa temps. Sí,
1: em sembla que sí, perquè l'any passat feia 6 o...
0: Pues sí, si l'any passat feia 6, aquest farà 7, és evident, és matemàtica pura. A no ser que sigui un dilema dels teus...
1: No, bueno, ho deia perquè no sé quan ho vaig comptar, si l'any passat o vaig comptar fa 2 anys, però em sembla que va ser l'any passat que vaig mirar a veure quants anys feia, i si no vaig errat ja deu ser aquest el 7è any, em sembla. Vull dir que déu-n'hi-do ja. Doncs potser per primer cop en 7 anys, bueno, en 6 anys i 4 setmanes,
0: sí.
1: No pot res en concret. Em sembla que sempre he portat alguna cosa, per poc que sigui. No?
0: Tens raó. Jo t'enganyaria si et digués que és la primera vegada en 30 anys que porto alguna cosa preparat. Tampoc ho porto avui. Però no passa res, ja veus? Jo porto 30 anys i no passa res. Però segur que les teves neurones, com et deia al principi del programa, que han descobert com l'electricitat passa entre les neurones, doncs ens propiciarà algun tema per parlar. Vols que tregui les notícies d'última hora de La Vanguardia, per exemple?
1: Bueno, com vulguis, sí, jo de fet sí que tenia pensat
0: amigo,
1: parlar d'algú.
0: Amigo, perquè aquí tinc el Puigdemont, tinc el Puigdemont, eh?
1: Aguarda. Sí, jo volia parlar en general.
0: Ah, en general.
1: Saps? En general.
0: Un moment, que veig que Puigdemont diu que guardarà a l'arxivo de la cau, veig que...

0: Ah, no, és que estic una mica astorat amb tot el que està passant en general, no? No sé, per exemple, bueno, ara tota la moguda que hi ha hagut amb l'habitatge, el decreto Mari Carmen, les eleccions generals...
1: Ja,
0: Després va sortir l'altre dia una enquesta de La Vanguardia sobre intencions de vot i tal, de si hi haguessin eleccions autonòmiques.
1: Hòstia,
0: no sé si vas veure tu això.
1: Sí, Socialistes i Aliança de per Catalunya empatats, un empat tècnic, tela
0: sí.
1: Marinera.
0: Sí. Clar, sí. O sigui, això és,
1: bueno, que ole tu per els d'Amnistia... Ai, Amnistia per Catalunya. Els de... Com es diu ara? Se m'ha anat del Sant al Cel.
0: Aliança Catalana.
1: Anava a dir Amnèsia. Amnèsia per Catalunya. Aliança per Catalunya. Ja t'ho vaig dir, no? Em van parar per Granollers dient-me aquí. Què vol l'informació? Dic, no, ni ganes! Deixeu-me!
0: No m'ho vas dir.
1: Pues sí, ja tenien una paradeta... I eren com si fossin, jo que sé, la Mary Poppins, que portaven tot el bo que té la política, la portaven ells, saps? Bueno, total, que sí, és per agafar i segons el que surti, doncs, mama por, eh?
0: Jo no sé, no molt, i bueno, i això, i Espanya, el PP i Vox, i és una bestiesa. I jo què sé, Ceuta també, que ara ja potser se'n parla menys, però també és un tema, bueno, jo tot el que comporta tot el tema de la immigració, que precisament és l'obsessió d'aquesta gent, però bueno, també té la seva manera de gestionar-ho complicada, i no sé, jo supero tot això, a part ja, esclar, del Trump,
1: bueno,
0: del
1: ja.
0: Putin... De jo que sé,
1: has sentit
0: de Palestina, de Cisjordània, Gaza, no sé.
1: Has sentit l'última del Trump, la desfatxatès d'en Trump, que ha dit així en un míting, a part de donar $5,000 aquí al voti, que tela, ja és per fotre a la presó només per la compra de vots, però el tio ha dit, altres presidents van estar fent guerres i van estar gastant milions de dòlars i gent morint, i jo en una hora i mitja vaig entrar a Venezuela i ens vam emportar el petroli. Con dos cojones. Sí. I amb un míting, tan tranquil, el tio dient, mira, jo el que he aconseguit, en una hora i mitja m'he quedat en Venezuela, i la presidenta de Venezuela, pues, rient-li les gràcies, que ha de fer, no? Es rient tot.
0: Sí, això ja ho havia dit, que ho havia parlat de botí. Diu, home, sempre ha sigut que qui guanya una guerra s'emporta el botí.
1: Ja, però és que no hi ha hagut ni guerra, És que és
0: el petroli d'allà és el botí i ja està.
1: Ja.
0: No hi ha hagut ni guerra, sí.
1: Ai, quina pena, quina pena. Bueno, et va enganxar molt el temporal d'aquests dies de pluja o què?
0: Ahir em va enganxar que va haver-hi aquell moment crític a Granollers,
1: sí,
0: al matí, bastant d'hora.
1: Sí.
0: Jo estava passant amb el cotxe a la rotonda de la C-17 a Caldes i ahir...
1: I et va enganxar la pluja forta?
0: No sé.
1: Ui.
0: Suposo que més cap al centre de Granollers devia ser pitjor, no sé, o no.
1: Però home, jo conec gent que venia de Mataró, també a la feina, i que els polígons de les Franqueses es va quedar tirat i li estava començant a pujar l'aigua per dins del cotxe i es va haver de moure sense veure quasi bé res perquè, noi, l'aigua cau a trombos, eh? I ara aquí a Caldes es veu que també està començant a ploure, eh? O sigui que hi ve una mica de furtó, que diuen, De color vermellot, eh? O sigui, caurà una tromba d'aigua.
0: Ja. Clar, l'altre tema, el canvi climàtic, que no ho hem dit dintre tot el panorama aquest que hem fet.
1: El canvi climàtic, mare de Déu.
0: Sí. Sí.
1: Bueno, tot és un desastre, oi, Joan? Com
0: I,
1: sempre.
0: Sí, jo davant de... Sí. I jo he fet ara fa una estona és preguntar-li a la IA.
1: Ui, la IA, un altre tema, eh?
0: Aviam... I dit, davant de tot això, l'he fet una mica de la mateixa retaïla de desastres, més o menys, que ara he fet, no?
1: Sí.
0: Davant de tot aquest panorama, què hem de fer?
1: Sí.
0: Què ponen de tirar? I bueno,

0: fet una explicació així no massa sorprenent ni res de sobre, bueno, intentar entre tots fer coses col·laboratives, què, no sé quantos, bueno, cap fórmula màgica de res que vull pensar que pugui ser bé per res, però bueno. I seguidament li he demanat que d'acord, però que si ell hagués d'apostar,
1: sí,
0: val? Si hagués de jugar al software.
1: Ostres. Vale. Sí, sí, molt ben, sí, molt ben pensat dir-li això del software, eh?
0: Sí, sí, doncs que si apostaria que ens en sortiríem, però deixant a part aquí les bones paraules del consol, els ànims i qualsevol cosa. Si ella creu que ens en sortiríem o que no ens en sortiríem, sense que això comporti que s'hagi d'acabar el món, però que haguem de caure en una situació horrorosa
1: de crisi,
0: i mantenir-nos de crisi ja insuperable, si sí, sí, sí o si no, què apostaria? I ella m'ha contestat, de fet, volia provar aviam, perquè hi ha l'àudio de la d'això, de ChatGPT,
1: sí.
0: Jo no sé si engego aquí el mòbil, si se sentirà, faig la prova, aviam si
1: se sent. Sí, vinga, fot-li.
0: Vaig a fer la prova.
1: Vinga, fem la prova. ChatGPT, què nos depara el futur? Vinga de raticolín. Fiu, fiu. Dos naves extraterrestres estan sobrevolando. Joan? A veure si se l'han passat ja a la IA. Joan, que estàs bé?
0: No se sent res.
1: No, sí, no sentíem res.
0: No. Vale, vale, vale.
1: Vale. Joan?
0: Això és que deu ocupar la mateixa sortida d'àudio, el que estic aquí. Però que el fet que si no, jo no sento res ara.
1: Ah, hola, Joan. Joan. Aquí la Tierra, Joan. En Raticolín, don, ¿cómo estamos en Raticolín?
0: Hola, Vicenç.
1: Hola, què tal? Me'n sents ara? Alto i claro?
0: Sí, jo vaig sentint el ChatGPT que va parlant per sota.
1: Ah, doncs pues si para'l, perquè el ChatGPT...
0: És que no, ara no el puc parar.
1: Ara no el pots parar.
0: És imparable ara.
1: I quants minuts
0: tens? Però
1: quan
0: acabi de fer l'explicació ja callarà.
1: Ah, bueno, a veure si està en modo repeat i estàs una hora escoltant-lo. Mira que és tonto,
0: no.
1: Mira que hauria de saber que hauria de callar i no calla. Veus com no són gens intel·ligents, aquestes intel·ligències?
0: Ja. Bueno, jo t'explico per això la resposta que m'ha donat.
1: Sí.
0: M'ha dit que ell aposta que sí que ens en sortirem.
1: Home, clar.
0: Però que això no vol dir que no hi hagi conseqüències i no hi hagi problemes. Diu que ens en sortirem, però poden passar dècades d'estar... com dirien grolleramente, a la merda.
1: Bueno, com ara.
0: O sigui, podem passar unes quantes dècades molt xungues, d'estar molt... d'estar malament, estar, bueno, en la línia cap on es veu que van les coses, però que després finalment...
1: Ens en sortirem!
0: Emergint de la... Sí, no sé si ens sortirem millors, ja ho dubto, però bueno,
1: bueno, això és que...
0: a trobar el cap una mica.
1: Que jo tinc aquí la cançó perfecta, però ara jo no la trobaré. Un moment que me desplazo a l'ordenador central, que tenim com un hall aquí. Tinc aquí un hall aquí. Espera't, em sembla que... Ah, però ara sortirà... Merda, ara sortirà per aquí. Me cago en des... Bueno, pues res, no hi fes res. Que també ocupes el mateix canal que l'ordinador. Bueno, és igual. Total, que volia posar la cançó de Bob Almanetes. Bob Almanetes, ens en sortirem! Bob Almanetes, sí, i tant! Bueno, però era un visionari, Bob Almanetes.
0: No la conec, no.
1: No veies els dibuixos animats de Bob Almanetes?
0: No, em va enganxar ja grandet, em sembla.
1: Bueno, jo els veia, clar, jo els veia amb les meves filles, clar, no els veia
0: amb jo. Amb les teves filles, jo no he tingut canalla i no...
1: Clar, no has perpetuat l'espècie i així estàs de deprimit. Jo, en canvi, tinc una il·lusió perquè la Terra segueixi voltant tan alegre i ditxaratxera perquè tinc filles. Això és una altra visió de la vida.
0: Clar, les teves filles potser seran allò...
1: Sí, seran... Bueno, per ara seran...
0: Que caldrà per...
1: Per ara seran com xupòpteros, que m'estan xupant tot, a part de la sang, els calés, eh? O sigui que... Però tot fet amb amor, eh? Tot amb l'amor pur, pur amor. Bueno, Joan, pues res, he vist que també m'has enviat una coseta, no?, a través del WhatsApp.
0: Sí, perquè això ja ho vaig deixar de fer, que t'he enviat una cançó d'aquestes un altre cop, que ha musicat la IA, o sigui, un poema meu, sí, musicat per la IA, generant una cançó, que vaig pensar en fer-t'ho arribar perquè el primer programa que vas fer aquesta temporada, sí, vas estar parlant de l'espera, sí, de les sales d'espera.
1: Sí, mira, avui porto una altra paraula. Bueno, és que durant l'estiu vaig fer algunes paraules i escric el que em ve al cap sobre la paraula. La primera era espera, la setmana passada vam fer la paraula boig, bogeria, perdó, bogeria, i aquesta porto la paraula porta, no? Una porta. I tinc quatre ratlles escrites. Però sí, parlava sobre l'espera i vas dir, calla tu, tinc un poema sobre l'espera.
0: Sí, sobre una sala d'espera, a més, perquè tu específicament vas també treure el tema de les sales d'espera.
1: Sí, perquè estava a la sala d'espera de l'Hospital de Mollet.
0: Sí, dic, un poema sobre una sala d'espera, quina cosa més curiosa, no? I això, i te l'he passat.
1: Pues què et sembla si el recites i després posem la cançó?
0: Bueno, és que és un poema raro, com a líricament, així recitat i...
1: Bueno, però
0: és una cosa rara, aquest poema, realment. Dintre les coses que he fet, es diu Malson, bueno, perquè li havia de posar un títol a l'hora de fer la cançó.
1: Sí.
0: I el que és l'explicació d'un somni que jo vaig tenir, que era un malson, perquè era un somni d'angoixant.
1: És una mica, al principi, sembla una mica de backroom, no?, això...
0: T'he deixat de sentir un moment.
1: Que sembla una mica de backrooms, això de que està tant la pel·lícula aquesta, aquest estil de pel·lícules que són espais diàfans sense ningú, sense mobiliari, espais grans, que fan una mica de por.
0: Ja.
1: No sé si estàs al cas.
0: Sí, sí. No, bueno, més m'ho puc imaginar, però no estic al cas. Però... Bueno, és que és una cosa molt concreta el que passava allà, el que significa això i què era aquest somni. Si en cas ja ho explicaré després o una altra hora.
1: No, però per què no el vols...
0: El somni és tal qual.
1: Però digues el poema o recita el text.
0: Però potser li treu gràcia, no? És que, o sigui, el poema no deixa veure de què estic parlant. Ah. Què és aquest malson. Jo pensava que sí, era fàcil entendre-ho, però un cop que ho vaig passar a una amiga, va dir, no, bueno, una sala d'espera, una sensació angoixant, no es veia de què anava. I és per això que no volia jo revelar de què va.
1: Vols que...
0: Fins després
1: d'escoltar la cançó?
0: Sí, si vols, sí.
1: Què vols fer primer? Sí, llegim o escoltem la cançó? Què vols fer?
0: Llegeix-lo.
1: Vinga, va. Malson. Ahir vaig somiar una sala d'espera sense cadires, ni portes ni finestres, en la qual el meu torn era imminent. Algú, algun extra, algun figurant, compartia amb mi aquell espai neutre i buit. Vaig estripar, o algú ho va fer, la cantonada grapada d'uns papers. L'angúnia, gens aparent, era profundíssima. L'horrible malson, si així se'n pot dir, va despertar-me a poc, sense gemecs. Bueno, doncs què, escoltem la cançó? Vale. I fas una petita explicació?
0: L'explico. Val, d'acord.
1: Vinga, va, escoltem la cançó i després l'expliques.
0: Val.
1: Tu l'escoltaràs també. Vinga, va, escoltem-la.
0: Va.

0: Thank you, everybody. Bueno, Queen Budapest, aposta segura, com us deia. Què més podeu anar a veure? Una altra pel·lícula espanyola, en aquest cas, Les ciegues hormigues, que, per cert, no us heu fixat que estava ple de formigues d'aquestes grosses, mig voladores, bé, anaven per terra, molt grans, aquests dies que ha plogut tant, no sé, han sigut un parell de dies que estava ple de formigues. Doncs una pel·lícula aquest divendres, Les ciegues hormigues, del Igor Legarreta. De què va? Vizcaya, 1930, un dur temporal, com el que està fent avui aquí, fa encallar un vaixell anglès amb tonelades de carbó en el seu interior. Durant la nit, els veïns de Algorta van a la costa per rescatar l'or negre, perquè era, per ells era un or, això, eh? Sabes Carauí, que deu ser un de la pel·lícula, lo ve com un golpe de suerte. Josefa, la seva dona, com un mal presagio. Sin entender sus rogatives, Sabes arrossega els seus fills fins a la violenta tempesta. La família farà l'impensable per protegir el carbó que podria salvar-los de l'inferno, de l'hivern, o condemnar-los per sempre. És que entre que tinc l'ordinador lluny, la meva visió és com un topo, i que haig d'estar aquí al costat del micròfon, perquè l'ordinador, com us he dit, és HAL 2000, que el tinc a l'altra banda, jo crec que les màquines al final sí que ens mataran, però ens mataran a disgustos. Bueno, aquesta pel·lícula, Les ciegues hormigues, el divendres la podeu anar a veure, i aquí està el seu tràiler.
1: Era verdad. Un barco inglés encallado. Va cargado de carbón. Tiene las tripas negras. Más negras que el mismo infierno.
2: Es una locura ir a por carbón con este temporal.
3: Tú no sabes lo que es pasar tanto frío a mi edad. Se siente la muerte en los huesos.
4: Hay que coger cuanto podamos antes de que lleguen los carabineros. Porque esta noche todo el pueblo irá por carbón. Un accidente. El diablo nunca falta a su cita.
5: No he pegado ojo esta noche. Ustedes tampoco parece que hayan dormido demasiado.
4: El teniente no está convencido.
2: Lo sabe todo.
3: Dios todopoderoso, Padre nuestro, Señor del cielo y de la tierra. Que la lluvia sea para nosotros un signo de tu gracia y bendición.
6: ¿Creen que tenemos un trato con los carabineros? ¿Vienen hacia aquí?
3: No somos nada sin ti. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo.
6: ¡Ponme a prueba!
3: Amén.
0: No te voy a dar nada. Te abro en nombre de Dios.
5: ¿Sabes qué es lo peor del carbón?
0: ¿Qué?
5: Que lo mancha todo.
0: Sí, claro. Bueno, Les ciegues hormigues. I va, per acabar, que ens falten dos minuts i mig per les 9. Jordi, encara està llampegant i plovent molt o no? Encara plou molt? Hosti, tu. I si sortim a les 10 ja no plourà? No. No se sap, no? Qui lo sap? Bueno, va, l'última. Un altre documental que es diu Naza, rodada por la noche en los tejados de Tel Aviv. La película revela con todo detalle los mecanismos que hay detrás del asesinato en masa y deliberado de civiles palestinos en Gaza, por parte de las tropas de Israel. Naza, Naza y Gaza, no os emboliqueu. Es la palabra utilizada por el ejército israelí para denominar a las víctimas civiles como daños colaterales. Documental de parte del equipo de No Man's Land, producido por el cineasta Jonathan Glazer y su productor James Wilson, ambos responsables de la zona de interés. O sigui que un documental que està super ben valorat, i que si voleu saber com se les gasta l'exèrcit israelí, doncs aquí podem veure un petit tràiler, que això sí que està en anglès, i vinga, va, ràpid, que si no, no entra.
7: וזה הבניין שמציך את כוח. הנאזה של תקיפה הזאת הוא 4.
8: מה זה נאזה?
9: נזק אגבי. כמות האנשים שהולכים למות בתקיפה.
0: Doncs vinga, va, fins aquí, que si no ens toquen la, una altra vegada allò de la festa major, les notícies i tot el rotllo patatero. Ens veiem la setmana vinent. Moltes gràcies per estar a l'altra banda de les zones hercianes, encara que avui us mulleu una mica perquè les zones arriben mullades. Vinga, fins la setmana vinent! Bona festa major!

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 10 d'octubre, tarda.
2: A les 4 de la tarda, al TOC.
3: Escape Room a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 5 de la tarda, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Concert amb Humphreys Quartet i les corals Vocàlic, El Calderí i Tot Gospel.
2: A 6:15 de la tarda.
3: Cercavila i ballada bastonera a càrrec dels bastoners de Caldes de Montbui. Inici a la plaça de l'Església i final a la plaça de la Font del Lleó.
2: A 6:45 de la tarda, al Casino de Caldes.
3: Concert de l'Orquestra Montgrins.
2: A les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius.
3: Vespreig dels 90 a càrrec dels DJs Lluís del Villar i Unchi David.
2: A 9:15 del vespre, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Versots de Festa Major i Correfoc a càrrec del Ball de Diables de Caldes.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
2: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del Poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Diumenge 11 d'octubre, matí.
2: A les 10 del matí, a les Cases dels Mestres.
3: Campanya de donació de sang.
2: A les 10 del matí, a la Sala Noble de Can Rius.
3: Torneig d'escacs, partides ràpides per a tothom, a càrrec del Club Escacs Caldes.
2: A les 10 del matí, al Parc de Can Rius.
3: Onzena trobada de ball country a càrrec de Country Caldes.
2: I a les 11 del matí.
3: Cercavila castellera a càrrec dels castellers de Caldes de Montbui. Inici al Parc de l'Estació i final a la plaça de la Font del Lleó.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
4: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
5: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
6: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
7: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la can... la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
8: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
9: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
10: Es maten a totes.
9: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
11: Ara pujarà el preu de la llet.
9: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
12: Queda un any, un mes i 13 dies.
13: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
14: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
15: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
10: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 8 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera dissabte. Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Passen ara mateix gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui si hi ha alguna incidència important. Bon dia.
16: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en dos sentits de la marxa encara per inundacions. Per altra banda, a la mateixa AP7 hi ha un vehicle alboral que a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord, deixa un quilòmetre de lentitud. Pel que fa a retencions habituals, a poc anem agafant més intensitat, sobretot al vessant Llobregat, tot plegat en direcció a Barcelona, per la A2 i la P23, des de Pallejà i el Papiol. També des del Vallès hi ha retencions, per exemple, a la C58, ja des de Sant Quirze també, cap a la capital catalana. Tot i així, en trobem més intensitat a hores d'ara, és al vessant Besòs, concretament en tot el nus de la Trinitat, per unes cues que arriben tant per la C58 com per la C33, com també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, però de retruc, doncs, tot plegat doncs, ens deixa retencions força intenses durant 5 quilòmetres en sentit sud a les 2 rondes de Barcelona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
10: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de l'R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Sembla, bon dia, que aquest mal temps ja té les hores comptades. Ell ens ho explica.
17: Bon dia, un dijous en el qual la temperatura ha de baixar. De fet, a hores d'ara se sent un ambient més fred que no pas ahir i també va entrant el vent, per una banda al nord de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre. Aquest matí ja amb força moments de núvols, tenim boires, núvols baixos a la Catalunya central, molts indrets del Prepirineu, del prelitoral, i també al llarg d'aquest matí s'aniran produint ja alguns xàfecs, sobretot al sud de Girona. Déu-n'hi-do, entre la selva, el sud del Gironès i la comarca del Baix Empordà. Aquí ja plourà amb intensitat. També algunes pluges o nevades a l'Alt Pirineu, cota de neu de 2.000 metres, aquesta tarda baixant a 1.700, i també aquesta tarda els ruixats del sud de Girona continuaran i s'estendran una mica fins als dos Vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Compte justament quan es faci de nit al voltant de l'àrea de Barcelona. Aquí esperem que plogui amb molta intensitat. N'estem pendents a la xarxa.
15: Notícies en xarxa, edició matí.
10: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijó. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Doncs precisament des d'aquest dimecres ja estan publicats al BOE els nous decrets d'habitatge i avui mateix dijous ja entren en vigor. De tota manera, fins ahir mateix hi havia desnonaments programats. De fet, s'ha aturat el d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb la propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del fons d'emergència habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
18: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
10: I mentrestant, el ple del Parlament avalava o ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada pel PSC, Units i els Comuns. Així, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
19: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
20: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tot són presses i estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.

0: No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
1: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
2: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport. Ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
1: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
3: I qui també dona suport a la vaga general de l'11 de novembre és la plataforma d'usuaris de Rodalies Dignitat a les Vies, que assegura que la mobilitat, igual que l'habitatge, també és un dret pel qual cal lluitar. Això després d'un dimecres de caos a Rodalies provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
5: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
4: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
2: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
4: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà Adifi Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
3: Doncs segurament ha estat l'enèsim caos a Rodalies que ara us explicàvem, el d'aquest dimecres, el que hauria abocat a la plataforma Dignitat a les Vies, com dèiem, a sumar-se a aquesta convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. En tot cas, li preguntem en directe a l'Anna Gómez, que és portaveu d'aquest col·lectiu. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
6: Hola, molt bon dia.
3: Dèiem dimecres caòtic i avui dijous no sé si les coses aniran gaire millor. Això és el que us ha convençut per sumar-vos també a la vaga general des de Dignitat a les Vies, Anna?
6: Bueno, és que crec que nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. Quan te trobes gent que et diu, és que clar, no veig els meus fills perquè els deixo dormint, torno dormint, estic cansada, no puc conciliar la meva vida laboral i aquí passen els dies i no passa res. I quan te dones compte que peten tots els altres sectors, dius, és que clar, si ara no diem fins aquí, sembla que encara puguem aguantar més.
3: Anna, sembla que ahir la informació va ser confusa, hi havia pocs trens, arribaven amb retard, i les paraules que més hem anat sentint són desemparats, abandonats. El transport alternatiu també es va saturar i molts usuaris també van quedar atrapats. Es va fallar, diguéssim, en la rapidesa de la reacció? O es va reaccionar amb lentitud? No es va reaccionar amb rapidesa a l'hora, dic, de posar un servei alternatiu? Perquè era evident que calia un servei alternatiu.
6: A veure, quan s'ha de posar un servei alternatiu, ràpid mai és perquè s'ha de mobilitzar autocars i ràpid no és perquè les companyies tenen muntat el seu planning. Però el problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional

0: de muntar-ho des de zero. Tu un dia normal a l'estació no tens la informació adequada. Fa molt de temps que demanem una cosa que em sembla que és ridículament absurda, que és que les estacions tinguin una zona on tu puguis veure els autobusos municipals, els autobusos interurbans, que vegis les diferents optatives que tens per anar a treballar, que siguin externes, perquè tu vas a una estació i et diuen pues, mira't un autobús d'una altra companyia, aquí no hi ha trens. I se queden tan amples perquè no en tenen, i també perquè són personal de Renfe. Doncs per què no una columna, un paper posat a... Doncs no ho han pogut posar mai. Portem un any demanant que facin aquesta secció, que tu vas al metro de Barcelona i et poses, estàs aquí i pots veure els diferents mitjans de transport que tens a prop. Partim d'aquesta base...
1: Acabo, Anna. Per cert, que avui hem sabut fa poca estona que Antonio Carmona deixa Renfe i passarà a DIF com a nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya. Com ho valores tu, que el coneixes i que heu tingut moltes reunions precisament arran de totes aquestes crisis?
0: Bueno, ens hem entrat també ara fa un moment al matí amb la informació que ens ha arribat. Nosaltres ho veiem positiu perquè realment Antonio va fer molt bona feina a Renfe, i jo sempre dic que moltes vegades ens queixem i la gent diu no, és que vosaltres heu creat amistat amb el Carmona. Nosaltres no ho tenim, amistat amb el Carmona. El Carmona ho va fer molt bé perquè ens informava tot el desastre, t'informava i et donava la possibilitat de que que juguéssim amb la merda que teníem. Ara mateix estem al mateix punt, però damunt sols.
1: Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, gràcies un dia més per atendre'ns. Sort i encerts. A veure. Els treballadors dels autobusos de Barcelona, i encara continuem parlant de transport públic, enceten avui el primer dia dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat, encara en fase d'emergència, per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. Imma Soler és subdirectora de Protecció Civil i Claudi Gallardo, inspector dels bombers de la Generalitat.
2: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, doncs per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
3: Tenim el sol molt, molt saturat i per tant doncs, comencem ja a tenir un nombre de patologies estructurals més elevats per aquests assentaments diferencials o moviments que fa el terreny.
1: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel, deia, inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma a les de Montornès del Vallès i Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos, en descomposició, fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat en aquest municipi.

0: Falten 10 minuts per arribar a 8:15. Obrim la plana esportiva parlant del Barça, que recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Derkusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El Club Blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona, una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del RAC Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, una bona persona i un bon esportista. No?
0: L'exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat que es retira als 39 anys. El canari ha decidit posar el punt final al Camp Nou, on demà es farà l'acte de comiat. En un vídeo gravat a l'estadi Blaugrana, el de Tenerife diu que ha arribat el moment de fer un pas endavant i començar una nova etapa. Pedro, que va jugar al Barça 7 temporades entre el 2008 i el 2015, va aixecar 3 Champions a les ordres de Guardiola i Luis Enrique abans de seguir acumulant títols amb la Roma, el Chelsea i la Lazio. També va guanyar el Mundial de 2010 amb la selecció espanyola. El Kitzenas Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101-89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. I l'Espar Girona rep el Bàsquet Mallorca a les 8 del vespre en partit de la Lliga Femenina. L'equip buscarà refer-se després de quedar fora de l'Eurolliga i caure a la pista de l'Estudiantes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega de Televisió de Girona.
2: Un inici marcat pels contratemps. Aquest és el que està patint l'Espar Girona. Un conjunt gironí que afronta un nou examen després d'un tram inicial de curs complicat. Tot i això, Iñiguez té clar quin ha de ser el camí per sortir d'aquest moment. La nova oportunitat per refer-se serà enfront l'Azul Marino Mallorca-Palma, un equip balear que arriba després de vèncer ni més ni menys que el València en la primera jornada del campionat i el que el tècnic vitorià no considera una revelació.
3: Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, haciendo un trabajo increíble. Hay siempre, hay todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, joder, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: Tot plegat limita la rotació i el treball diari de les gironines, que malgrat les adversitats miraran de tombar un dels millors equips de la categoria Fontejau, sumant la primera victòria oficial de la temporada.
0: Per altra banda, el Cadí la Seu afronta el primer partit de Lliga a casa davant el Leganés. L'equip urgellenc vol estrenar-se davant l'afició amb una victòria després de la derrota en el primer partit del campionat a Salamanca. El duel comença o començarà a les 9 d'aquest vespre.
4: Te recordem per sempre més o què? Som-hi, doncs!
0: Poques gràcies ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortida avui al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
5: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Sabies que...
1: Què engreixa més, el sucre o el greix? El primer i més important és diferenciar entre els tipus de greixos i sucres que existeixen. Els greixos es poden dividir en dos grans grups. D'una banda, els greixos saturats o trans, que augmenten els nivells de colesterol. I d'altra banda, els greixos mono- i polisaturats, que tenen cura de la salut cardiovascular. Els sucres bons són els que provenen d'aliments com fruites, verdures i hortalisses. Els sucres dolents són els blancs, els de taula. Els nutricionistes indiquen que és un aliment altament processat que cal consumir amb moderació. Un gram de greix aporta 9 calories, mentre que un gram de sucre aporta 4 calories. Això ha provocat que durant molt temps es cregués que no passa absolutament res per abusar del sucre, però els riscos per a la salut d'aquest aliment van més enllà de l'augment de pes. Encara que el greix és més calòric que el sucre, aquest últim engreixa més. Quan consumim aliments com dolços o salses, amb un alt contingut en sucre blanc, els nivells de glucosa de la sang augmenten exponencialment en qüestió de minuts. Quan la quantitat de sucre ingerida és excessiva, el sobrant que el cos no utilitza es converteix en greix. Per contra, el greix té un impacte molt baix sobre la insulina. Aquesta és la raó per la qual, malgrat tenir més calories que el sucre, contribueix menys a l'augment de pes.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol del Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa amb el que considera un nou episodi d'una greuge estructural.
5: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
4: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera de dissabte. El Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, avui encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. A l'AP7 hi ha dos vehicles avariats a l'altura del Papiol, un en sentit sud, que provoca 3 quilòmetres de retencions, i l'altre en sentit nord, amb 1 quilòmetre. A la mateixa via hi ha un vehicle al voral a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord. I pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el seu recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest a causa d'una avaria, segons han informat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat però un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest dijous baixa la temperatura. De fet, l'ambient és ara més fresc que no pas ahir. Aquest matí hi haurà força moments de núvols i ja hi ha boires i núvols baixos a la Catalunya central, al Prepirineu i també al prelitoral. També s'esperen per avui alguns xàfecs a Girona i a la cota de neu a 2.000 metres. Ja de cara a la tarda arribaran els ruixats al sud de Girona, que continuaran i que s'estendran després fins als dos Vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Ja de nit podria ploure amb molta intensitat a l'àrea de Barcelona. Precisament Protecció Civil manté activat per això i per avui encara el Pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió, com us estem explicant, d'aquestes pluges que en alguns punts podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia també arribarien, com us estem explicant, al prelitoral. En parlarem tot seguit amb el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Notícia que destacàvem en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre justament el moviment per l'habitatge, i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats, recordem-ho, per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en la avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge i per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Ha dit, també ha afegit, que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'aquest dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer, i és que durant tot el dia centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, 6 d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Darrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes.
4: Precisament el ple del Parlament ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada per PSC, Units i els Comuns. Així, la Cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
6: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
7: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tots són presses i estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
4: I quan falten 5 minuts per arribar a 3:15 del matí, us expliquem també que Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Ester Minguell.
8: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
9: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
8: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
10: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
8: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Bané, que hi ha anunciat que denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
4: I és després de l'enèsim caos a Rodalies d'aquest dimecres que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
4: Un altre problema al que s'enfronta la xarxa ferroviària és el robatori de coure. Els Mossos d'Esquadra i Adif s'han reunit aquest dimecres per trobar-hi solucions en el marc del Pla Via. S'estableix que cal potenciar la comunicació de qualsevol robatori de manera immediata i reduir així el temps d'arribada de les patrulles al lloc dels fets. I s'estan elaborant informes tècnics sobre alguns punts de la xarxa on l'accés és molt fàcil, com ara l'estació de França de Barcelona, per tal de corregir-ho amb més control i vigilància privada. El robatori de coure ha estat la principal causa d'incidències a Rodalies l'últim mes. Els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 d'aquest matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Després de diversos dies de pluges intenses, amb 3 víctimes mortals, 2 desapareguts i centenars d'incidències arreu del país, Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, però confia que el canvi de temps d'avui i demà divendres permetrà recuperar la normalitat. En parlem amb Xavier Marramon, ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
4: Sembla que l'episodi de pluges, ho deia, ja té les hores comptades. Avui, quines són les comarques que més us preocupen? El vent pot fer-vos també la guitza especialment?
11: Avui estem alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, de començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja segurament doncs, passant per la costa anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
4: S'han registrat 3 víctimes i 2 desapareguts. Com s'està coordinant la recerca i quina és la situació actual ara mateix dels equips desplegats?
11: Actualment els equips desplegats estan centrant sobretot en la fase de recuperació, en donar suport a aquells municipis que s'han vist afectats pels aiguats i per les inundacions, principalment centrats a la zona del Vallès, on tenim Granollers, per exemple, Vilanova del Vallès, Montornès, aquests municipis que s'han vist més afectats pels aiguats, i també de la zona de Terres de l'Ebre, on també vam tenir també un nucli de precipitació important, i també doncs, tenim equips també desplegats doncs, donant suport a tots aquests municipis, en la retirada de fang, la neteja de vies, la retirada d'objectes que s'han vist arrossegades per les rieres. Però continuem també molt alerta, no? Ahir de tarda també vam tenir un altre nucli de precipitació molt important a llançar, per això reiterem una altra vegada la prudència a la ciutadania, que ara continuem en aquesta fase d'emergència, i la meteorologia doncs, continua sent adversa i provoca aquests xàfecs que són molt intensos, molt locals, molt puntuals, i que encara poden provocar doncs, aquesta crescuda de rieres i les inundacions de zones urbanes.
4: Aquest episodi ha posat a prova els sistemes d'alerta i comunicació. A Xerta, per exemple, ho sentíem, s'ha criticat que l'ESAlert va arribar tard, quan l'aigua ja els havia, com aquell qui diu, inundat la plaça. No sé si en teniu constància d'aquestes crítiques i si penseu que en alguna cosa s'ha fallat.
11: El que hem de tenir en compte, i la ciutadania ha de ser conscient, és que davant d'aquestes precipitacions que són tan intenses i tan fonamental local, des de que comencem a poder detectar que s'estan produint aquestes precipitacions, tenim aproximadament uns 10 minuts de temps de latència entre que el radar detecta fins que ho podem veure en pantalla. No? Aleshores, això fa que amb precipitacions molt, molt, molt intenses com les que vam tenir ahir llençar, no? quan les veiem pel radar, vol dir que ja porten 10 minuts d'intensitat precipitant sobre el territori. Hem de confirmar que aquestes precipitacions doncs, són intenses, estan provocant danys, i a partir d'aquí doncs, activar l'enviament de l'alerta. Per tant, el ciutadà li pot tenir aquesta percepció de que li arriba tard, no? Però és que més ràpid no podem generar, i segurament quan hi arriba és quan pot ser que ja tinguem una situació que pugui realment afectar a la vida de les persones, no? Que és quan realment s'ha de rebre l'alerta que és en aquell moment en què s'han de prendre mesures de protecció, no quan comença una precipitació que no sabem si pot tenir, si pot tenir després repercussions o pot ser un xàfec normal d'aquesta temporada.
4: Molt ràpid per acabar, creu que la cultura de la prevenció està millorant pel que fa a la reacció de la ciutadania?
11: Ens volem agrair a la ciutadania que en les últimes, en aquesta setmana, amb aquestes precipitacions tan importants que hem tingut, hagin seguit doncs, les recomanacions, hagin seguit doncs, també les restriccions que vam establir durant el cap de setmana, que hem vist que es va baixar moltíssim la mobilitat i que això després doncs, segurament ha repercutit en què hem tingut moltes menys víctimes mortals i, per tant, evidentment, molts menys efectes d'incidències en el territori, no? I danys també en els béns. Per tant, agrair a la ciutadania un cop més que hagin seguit aquestes recomanacions i aquestes instruccions que els hem donat des de Protecció Civil i que s'hagin autoprotegit, i demanar també que continuem, no?, amb aquesta cultura de l'autoprotecció, de la corresponsabilitat. No? Nosaltres ens comprometem a analitzar-los el més aviat possible quan detectem que s'estan produint aquestes precipitacions intenses, aquestes pluges torrencials i aquestes crescudes de rius i rieres, però que la gent ha de ser doncs, responsable, i que quan vegi que comença a produir-se la precipitació aquesta intensa que provoca també doncs, alguna crescuda d'un riu, alguna riera, doncs sobretot que no creuin els rius i rieres, no passin per passos inundables si veuen que hi ha acumulacions d'aigua. Hem de continuar una mica reforçant aquest missatge i agraint a la ciutadania per tota la consciència que té.
4: Xavier Marramon, gràcies per atendre'ns un matí més. Que vagi molt bé, bon dia.
11: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
4: Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi.

Més coses, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha marcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I coincidint amb aquesta jornada de vaga convocada al sector dels serveis socials de Catalunya, la plantilla de les residències Balàfia 1 i Balàfia 2 han convocat una protesta per reclamar al govern català que actuï per impedir que aquests centres acabin en mans d'empreses privades. A més, volen reivindicar el sector de les cures perquè asseguren que les empreses privades volen mercantilitzar aquestes residències. Mentrestant, i encara en l'àmbit assistencial, Metges de Catalunya ha decidit mantenir la convocatòria de vaga indefinida de facultatius en l'àmbit català, que començarà el dia 28 d'octubre, tot i l'anunci d'eleccions anticipades. L'òrgan de govern del sindicat ha valorat la situació i el nou escenari que obre el context electoral i que ha refermat que el conflicte del personal mèdic i facultatiu que treballa al sistema sanitari català és independent del context polític. Es desmarquen així dels metges de l'àmbit estatal que han decidit desconvocar-la.

0: partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Dirk Cusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfronta al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El club blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona, una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del Real Club Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, en una bona persona i un bon esportista.
0: El Club Patins Olot ja ho té tot a punt per competir al Mundial de Paraguai. L'equip, dirigit per Ricard Planiol i Esther Fàbrega, competiran el dissabte 17 d'octubre en el marc dels World Roller Games. Ens amplia la informació l'Aniol Puigvert d'Olot Televisió.
2: Aquest cap de setmana ja li toca fer les maletes i viatjar cap al Paraguai, on a finals de la pròxima setmana disputaran un nou Mundial. L'objectiu és el mateix d'aquest any, competir i deixar-ho tot a la pista, un objectiu que si el compleixen de ben segur que aconseguiran la primera posició i tancaran la temporada amb tots els títols guanyats. El director tècnic del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol, explica que l'equip viatja amb la màxima il·lusió per tornar a conquerir el món.
3: La dificultat augmenta perquè, a més, el treball tècnic i les exigències, sobretot del sistema rolar, cada vegada fa que ens hàgim d'espavilar una miqueta més, i també els contrincants, perquè també van pujant nivell, aleshores això fa que un no pugui dormir-se.
2: Tot i que sempre hi ha coses a millorar, les patinadores han fet aquesta última actuació davant la seva gent de la millor manera possible. La sotscapitana del grup de Jogran del Club Patinatge Artístic Olot, Júlia Casadevall, explica que s'han sentit molt bé i que si ho fan així al Mundial tenen moltes possibilitats de quedar primeres.
4: Tot i ser un campionat més, és el Mundial, és un títol que et pots emportar a casa, llavors el vius amb molts de nervis.
2: Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot sortiran de la ciutat d'Olot aquest divendres direcció cap a Paraguai. Competiran el dissabte 17 d'octubre amb els grups de Showgran.
5: Ens ho passem bé una estona i ho recordem per sempre més, o què?
6: Sí!
5: Som-hi, doncs!
0: Poques gràcies ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I la Fundació Foto Col·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita o Ramon Masats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
7: Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de fotocol·lectània.
8: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
9: De la façon dont les photographes
6: pratique la fotografia.
7: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
0: Rosalía ha estat guardonada pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. La distinció a l'artista de Sant Esteve Sarrovires reconeix la transcendència artística del disc Lux com una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora que eleva els límits creatius i que ha assolit una valoració unànime de la crítica i el públic. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1988. Mousse.
6: Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
3: Mercè Bacardit.
7: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes de l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crep o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crep, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous, 8 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes, que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
9: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
8: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Marramon, ha demanat des del Notícies en xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.
10: Tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, de començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que anirà segurament doncs, passant per la costa, anirà baixant, i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona.
8: Dels esports, destaquem que el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Són les 8:04, és hora punta, per tant, aquesta hora toca connectar amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens expliqui si hi ha gaires incidències avui dijous. Bon dia, Sílvia.
11: Hola, molt bon dia. Doncs avui ja no parlem de pluges, però sí de retencions. I en aquests moments hem de dir, per exemple, que a la P7 hi ha diversos punts a lentitud, entre Montmeló i la Roca cap a Barcelona, Barberà en ambdós sentits de la marxa, a Sant Cugat i el Papiol també en ambdós sentits. Les dues rondes van molt carregades, especialment la ronda de l'Alt sentit Llobregat amb 10,5 km de congestió, i la part sud, per exemple, destaca l'entrada i la sortida per la Diagonal, per la B23, que presenta forces aturades, també arribant la retenció a la zona del Papiol. Els accessos a sud, per exemple, també mencionem la C32 a Sant Boi i Cornellà, i en el cas dels accessos nord hi ha retencions avui i moltes complicacions, és a la C58, va molt carregada, ho hem vist per les càmeres del nostre avió, i per tant us demanem sobretot que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon matí.
8: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Massanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest matí a causa d'una avaria, segons han informat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat per a un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez, que ens diu que hi haurà menys bonança que en els darrers dies i amb més fresqueta. Bon dia, Lluís Miquel.
12: Bon dia, Helena. Doncs sí, i de fet ja l'estem sentint, perquè a hores d'ara ha baixat la temperatura respecte ahir. A més, en alguns racons de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre, el que hi bufa és el vent, per tant, encara més sensació de frescor. Serà un vent bastant insistent, sobretot aquest matí al sud del Cap de Salou. També molts núvols baixos i boires a la Catalunya central, Prepirineu, hi ha mala visibilitat. I compte, perquè aquest matí ja de cop i volta tornarem a tenir alguns xàfecs, especialment al sud del Gironès, al sud del Baix Empordà, a la Selva i a l'Alt Maresme. De fet, d'aquí a poca estona, en aquestes viles, al voltant de la desembocadura de la Tordera, ja plourà amb molta intensitat, però sempre arrapats a mar, aquests ruixats. Al llarg d'aquesta tarda, doncs, per una banda, al Pirineu tindrem força núvols. A l'Alt Pirineu, amb algunes nevades, estem parlant ja de la primera nevada de la temporada, cap als 1.700-1.800 metres en aquesta zona, sobretot de l'Aran. I també aquesta tarda continuaran caient els ruixats intermitents, però intensos, a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà, al Vallès Oriental, al Maresme, i ja a darrera hora de la tarda, compta amb algun xàfec destacable que caurà doncs, cap a les viles del Baix Llobregat litoral i també, per exemple, a Barcelona capital. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser, recordem-ho, bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijó. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. I també s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'Alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
13: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dos o tres setmanes.
8: 8 i 10, Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament...

0: diària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
1: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
2: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
1: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Pané, que hi ha anunciat que denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
3: I és després d'aquest enèsim caos a Rodalies que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
4: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
3: I encara parlant de transport públic, els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, volíem dir de les 7 de la tarda, ho dic bé, les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Més coses, Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent a tots dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Avui estem alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana que provocarà rebuf i que per tant això pot generar que es produeixin tempestes sobretot a la zona del litoral i prelitoral, de començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que anirà solament doncs, passant per la costa, anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
3: S'eleven a 3 les persones mortes per aquestes pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. A banda, està clar de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma, doncs, a les de Montornès, del Vallès, i a Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi.

0: I a l'Ebre, les pluges de dimarts, que van deixar més de 100 litres per metre quadrat en poc menys d'una hora, han deixat un paisatge de bancals de conreu esborrats, camins destrossats i carrers i cases afectades. Un dels municipis que més ha patit els danys ha estat Xerta, al Baix Ebre, on les inundacions han arribat al 85% del nucli urbà. La gran quantitat d'aigua caiguda ha fet baixar amb força les valls, com es coneix al municipi, aquest fenomen, que ha arrossegat fang, pedres i troncs, que ha provocat danys importants, tant als carrers com als baixos dels habitatges. Així ho viu el veïnat d'aquest municipi.
1: Ara estem aquí en les tasques de neteja, intentant poder tornar a la normalitat el més pront possible. També tenim problemes en l'abastament de l'aigua potable, ja que la captació de les fonts de pous està agafant terbolesa.
2: He trobat bastanta aigua hasta el barril, bueno, m'he estat llimpiant bastant, no podem fer cafès, no podem fer res perquè el 30% d'aigua és fang.
3: Esta matí molta fregona, molt de fang, molta aigua, tot empastrat, roba, mobles, bueno, tot.
4: Tres cotxes, dos del gendre i el meu, que no l'hem engegat ni hem fet res, no sabem si com anirà o no anirà.
0: Ha afectat negativament les intenses pluges d'aquesta setmana és el Parc Agrari del Baix Llobregat. Els pagesos no poden drenar l'excés d'aigua que ha quedat als camps, el que posa en perill les collites. Ho ha comprovat en Marc Ferrer, de Gavà Televisió.
5: En els darrers 6 dies han plogut al centre de la ciutat més de 150 litres, una quantitat que probablement hagi estat superior a la zona agrícola. No han estat pluges d'anar fent, sinó que la majoria d'aquesta quantitat ha caigut en períodes curts de temps i amb una intensitat torrencial. Amb aquests registres, molts dels camps estan anegats, ja que les corredores no donen a l'abast a desaiguar, i l'únic cargol d'Arquímedes tampoc.
6: El problema que tenim, no és suficient. Per això ara nosaltres ho baixarem molt, si ara amb l'ajuda de la depuradora, però suposo que s'ajudarà i en dos dies tindrem l'aigua, però per això estem reclamant aquest segon cargol. És que si no, no ho podem viure. Podem dir, podem seguir fent de pagesos aquí? Aquí no vindrà cap empresa ni vindrà cap relleu generacional que vulgui estar amb aquestes circumstàncies que tenim.
5: L'aigua de les corredores hauria d'estar un metre per sota del nivell actual perquè es poguessin drenar els camps ràpidament. I és que amb els camps anegats en 24 hores ja comença a patir el conreu. En els darrers anys, aquests episodis de camps anegats s'han anat repetint cada vegada més freqüentment i per això reclamen solucions per a continuar fent viable el cultiu a la zona agrícola.
0: Un quart de nou, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha marcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I aquest dimecres s'ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris en què demanen a la Generalitat la millora de les seves condicions laborals i salarials. El judici s'havia de celebrar als jutjats de Terrassa, al Vallès Occidental, on s'hi han concentrat una cinquantena de professionals del col·lectiu Bombers Precaris en Lluita. Ens ho explica la Lourdes Sarrión, de Canal Terrassa.
7: El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en tots els jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització.
8: Nosaltres estem pagant rendiments del treball, però no estem adscrits a la Seguretat Social. Ens obliguen a fer 860 hores a l'any, no és un voluntariat tot això. Està cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
7: Una cinquantena de membres de bombers precaris en lluita, el col·lectiu que s'ha organitzat per aquesta causa, s'ha concentrat a les portes dels jutjats com a mostra de suport.
0: I el Servei de Recollida de Residus del Vendrell reforçarà les actuacions durant les properes hores per fer front als problemes registrats els darrers dies amb importants acumulacions de brossa fora dels contenidors. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, va fer un requeriment a l'empresa encarregada i així s'han reorganitzat les tasques de recollida amb l'objectiu d'evitar nous desbordaments i acumulacions de deixalles als carrers i recuperar així la normalitat. Enguany, la collita de fesol de Santa Pau ha estat pèssima. Els productors de la denominació d'origen protegit ho atribueixen a les altes temperatures de l'estiu. Sigui com sigui, la fira del mes de gener no està en perill, però no es vendrà fesol de Santa Pau en sec. És una informació de Gerard Puigdemont des d'Olot Televisió.
9: La forta i continuada calor de l'estiu ha fet que enguany la collita de fesol de Santa Pau hagi estat dolenta. Les plantes s'han rostit i les que han aguantat han perdut la flor i no han fet tabelles amb gra. La mala collita d'enguany ha estat una excepció, ja que dels darrers 5 anys els productors de la denominació d'origen protegit només han tingut una collita acceptable, la de l'any passat.
10: Ens ha hagut aquesta onada de calor, que ha sigut una onada continuada tot l'estiu, des que els varen plantar fins a l'últim moment, doncs ha fet que no hi hagi hagut producció. Aquest 2026, doncs, la collita ha sigut quasi zero. I, bueno, sort que el 2025 va ser un any mig normal i encara ens en queda algun i en guardarem algun per la fira, per poder fer la fira del fesol al mes de gener.
9: Un fesol de Santa Pau que compta amb pocs productors i que en podrien ser menys si les collites no milloren, donat que tampoc tenen beneficis econòmics en aquest tipus de conreus. Com a conseqüència de la mala collita, enguany els productors de la denominació d'origen protegit no podran fer collita de fesol en sec, tot i que la gent podrà trobar fesols de Santa Pau en conserva als establiments que encara tinguin estoc. Des de la DOP de Santa Pau alerten els consumidors que estiguin atents a l'hora de comprar i recorden que els fesols de Santa Pau no es venen a granel. Sempre es comercialitzen envasats amb etiqueta del Consell Regulador i el logotip de la Unió Europea.

0: Els esports avui us estem destacant que el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, João Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Derkusic, gairebé sense temps per preparar, això sí, el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. Pel que fa al bàsquet, expliquem que el Kids Anas Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101-89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs que van manar a la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. La piscina Sant Jordi de Barcelona, que celebra 60 anys de vida, serà remodelada íntegrament el 2028. Inaugurada l'any 1966, va ser la primera piscina olímpica coberta de l'Estat. Ara, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació i la Federació Catalana de Natació preparen una renovació de la instal·lació que comptarà amb una inversió de més de 30 milions d'euros. Les obres començaran a principis del 2028 i s'allargaran 2 anys.
1: Ens ho passem bé una estona i recordem per sempre més, o què? Sí! Som-hi, doncs!
0: Poques gràcies ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortir d'avui el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
2: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'Auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror, Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: La primera ciutat a tenir semàfor va ser Londres, que ja tenia molt de trànsit i nombrosos accidents. Al 1868 va néixer el primer model de semàfor inventat per J.P. Knight, que li va donar el nom de semàfor, paraula derivada del grec que significa portador de missatges. Els primers semàfors eren distintius que consistien en una llanterna de gas equipada amb dos llums, que parpellejaven alternativament per captar l'atenció. Havia estat ubicat a prop del Parlament i funcionava amb la destresa d'un policia. La llum vermella significava parar, la llum verda continuar. Amb el passar de les dècades va sorgir el primer semàfor elèctric, al 1914 a Cleveland, a l'estat d'Ohio. Aquest també estava equipat amb només dues llums i s'operava manualment. Només després d'uns dos anys es van idear els controls amb automatització, primer als Estats Units i després també a Europa. Al 1920 va aparèixer a Detroit el primer semàfor de tres llums, inventat per William Potts. Aleshores, a partir d'aquest període, el semàfor també va tenir una estructura estàtica diferent. Al 1926 va arribar també a Espanya el primer semàfor, a la ciutat de Madrid, i en concret, entre el carrer de la Gran Via i el d'Alcalà. A poc, el semàfor es va anar a convertir en una estructura de comunicació universal.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge el proper dia 11 de novembre a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Sobre aquesta i sobre altres qüestions de l'actualitat social i política en parlarem tot seguit a l'estudi amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat i ara mateix només queda un tram sense servei entre Granollers i Cardedeu de la línia R2 Nord. Tot plegat després de la jornada de caos viscuda ahir per la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
4: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
3: Treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Tot seguit, connectarem en directe amb una de les cotxeres de TMB a la Zona Franca per veure com van els minuts previs a l'aturada. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Marramon, ha demanat des del Notícies en Xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.
5: Avui el que estem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
3: Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu.
1: Notícies en Xarxa, edició matí.
3: Us ho destacàvem suar en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que s'havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge de cara al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui en una piulada a les xarxes ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. Qui també s'hi ha pronunciat és el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada, ni tampoc amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui mateix ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Darrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
3: Doncs en plena precampanya del 29N, Catalunya ho sentíem, eh? Viu un moment polític intens, l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia, el retorn imminent de Carles Puigdemont, la crisi d'habitatge, com ja us hem anat contextualitzant, que ha precipitat aquest final de legislatura. En definitiva, una actualitat política que avui volem comentar en directe aquí amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, a qui hem convidat a l'estudi. Ferran Pedret, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
7: Bon dia, gràcies a vostès.
3: L'hem posat una mica ja en context, eh? La mort de Mari Carmen, aquest símbol del moviment antidesnonaments que dona impuls, sembla, a aquesta vaga general de l'11 de novembre que arriba després de 14 anys en què no n'hi havia hagut cap, en què hi ha el suport també dels dos grans sindicats de classe. Una protesta excepcional, senyor Pedret, que parla d'un moment molt convuls, d'un malestar molt profund.
7: Sens dubte, però abans que res, Mari Carmen, abans que un símbol, és una persona, i és el que sovint oblidem en aquests debats. Mari Carmen va ser objecte d'una campanya d'insults i d'odi absolutament extraordinari per part de gent que ara es fa la compungida, eh? I vull citar explícitament a Vox, no? Que es va atrevir a fer acudits amb el nom de Mari Carmen per aprofitar i practicar la seva xenofòbia, i ara es fa com el compungit, no? Davant del que ha passat. No oblidem això, que estem parlant de persones a qui se'ls trenca la vida quan se les fa fora de casa, i que, per tant, les administracions públiques, els poders públics, han de fer tot el possible perquè la gent pugui mantenir-se a casa seva, que sempre serà millor que haver de buscar una solució per donar-los un sostre després. Per tant, sí, el que s'ha generat al voltant del cas de Mari Carmen, en el fons es ve congriant des de fa molt de temps. Els moviments per l'habitatge fa molt de temps que es mobilitzen, que intenten aturar desnonaments, que estan organitzant-se, que estan vertebrant aquest malestar per aquesta causa específica, però que en el fons respon a un malestar social difús que veiem també en altre tipus de protestes, a vegades revestides d'un caràcter laboral o d'altres tipus, no? I jo crec que davant d'això, els poders públics, especialment la gent que tenim un enfocament, diguem, progressista sobre el paper dels poders públics, el que hem de fer és respondre a la demanda de la ciutadania d'aprofundir en el caràcter social de l'Estat. Perquè el que ha passat amb Mari Carmen és que el conjunt de la societat, el conjunt dels poders públics, de les administracions, han fallat. Si el producte del funcionament de les lleis, del sistema, del mercat, és que una persona de 87 anys és desnonada i que és molt difícil no relacionar els seus problemes de salut amb el trasbals que tot això suposa, doncs és que hem fallat tots plegats.
3: Vostè parlava ara de Vox en concret, però és cert que també ha estat molt crític amb Junts pel fet de que fos també d'alguna manera el detonant de que aquests decrets antidesnonament, aquests decrets d'habitatge, acabessin descarrilant d'alguna manera i precipitessin tot el que ara estem parlant, no? D'aquesta campanya, d'aquesta precampanya on estem ja plenament abocats. Vostè ha estat molt crític, eh?
7: Certament. A veure, en el context de la pandèmia va ser possible desplegar un escut social que també contenia un escut contra els desnonaments, i això es va poder anar prorrogant. En aquell moment hi havia voluntat política, i doncs després això va desaparèixer. Hi va haver, diguem, un intent al febrer de prorrogar aquest escut social, aquest escut antidesnonaments, i les formacions de la dreta i de l'extrema dreta van decidir que no ho recolzaven. Aquesta és l'aritmètica que hi ha ara mateix a les Corts Generals, i es va tornar a constatar quan, malgrat haver-se acordat fins al final els decrets que s'havien de sotmetre a consideració del Congrés, aquell divendres negre, no? No van poder prosperar. I va ser una decisió de Junts, s'ha de dir, va ser una decisió de Junts, malgrat haver negociat el primer dels decrets fins a la darrera coma, fins al darrer instant, de finalment reunir el seu òrgan executiu, dir que votaria que no, i després es van treure de la màniga un text, però van votar que no, no? I això ha provocat la situació en la que ens trobem ara. Però crec que la pressió social des dels carrers és important per fer que hi hagi la voluntat política necessària per abordar aquest problema amb la profunditat i amb el caràcter estructural que cal, i sens dubte també des d'un punt de vista estrictament polític calia que es donés la veu a la ciutadania perquè expressés quin tipus de polítiques creu que s'han de fer des del Congrés.
3: Jo ara ho deia, uns decrets que avui ja estan en vigor d'alguna manera gràcies a aquesta, a tirar endavant aquest tema a través de la Diputació Permanent. No tothom hi està d'acord, però, amb aquesta estratègia. No sé vostè què en pensa. Legal sí, però no sé si ètica.
7: a què es refereix? No, no sé
3: si els decrets de l'habitatge s'aprovaran gràcies,
7: sí,
3: no?
7: Ho he seguit. Pot haver una discussió, diguem, jurídica sobre la qüestió, però em sembla que des d'un punt de vista estrictament jurídic i també diria gairebé polític, és indiscutible que la decisió és legítima d'una banda i perfectament constitucional de l'altra. I també he de dir una cosa. Si els adversaris d'una política amb un enfoc mínimament humà i centrat en la persona estan disposats a tot tipus d'estratagemes per forçar les coses des del seu punt de vista en el seu interès, jo crec que per protegir les persones és lícit usar les eines que la pròpia Constitució posa a disposició del govern i crec que és una bona notícia que s'hagin pogut aprovar aquests decrets i que es mantinguin vigents i esperem que la Diputació Permanent, com és d'esperar, vist el que han dit els diferents partits que en formen part, doncs els convalidi.
3: Mentrestant, ahir el Parlament aprovàveu la tramitació d'una llei per accelerar la construcció d'habitatge públic. Quina mesura representa aquest pas per a la política d'habitatge del país? I no sé si això pot compensar al revés que va rebre el govern Illa de la proposta de compra compartida durant el debat de política general.
7: D'entrada, la proposta de compra compartida es tirarà endavant perquè és una voluntat del govern i que el Parlament no li hagi demanat expressament que ho faci no impedeix que el govern mantingui la seva voluntat de fer-ho i a més em sembla que serà una bona política i que molta gent s'hi acollirà, de la mateixa manera que molta gent es va acollir als préstecs d'emancipació i que no hem deixat des d'aleshores d'ampliar-los i de trobar més gent que s'hi troba còmoda i que pensa que és una bona via per accedir a l'habitatge. El govern de Salvador Illa, d'entrada, està fent ús de les possibilitats que li dona la legislació estatal en matèria d'habitatge. No totes les comunitats autònomes ho estan fent i crec que és bo que se sàpiga. Segon, està fent ús de la legislació catalana en matèria d'habitatge i estem fent tot el que es pot fer. És com la pel·lícula que va guanyar l'Òscar, tot alhora arreu, s'està fent regulació, s'estan topant els preus, s'està promovent la generació de sòl i la construcció d'habitatge, s'està comprant, per tanteig i retracte, s'està comprant grans paquets d'habitatge també a grans entitats que en tenien per milers, s'està fent tot el que està al nostre abast i també s'està amb una actitud molt oberta i contínuament sento el president al Parlament dir als grups parlamentaris vinguin amb totes les idees, les estudiarem totes i les que siguin mínimament viables les explorarem. I això és el que està fent el govern de Salvador Illa. Penso que es comencen a notar resultats diferents que en altres indrets.
3: Parlàvem de les eleccions del 29N. Quin paper vol jugar Catalunya i el PSC en concret en aquest resultat del 29N? Esteu preparats? No us agafa a contrapeu? Quin paper hi vol jugar en aquest cas?
7: Nosaltres pensem que en el context actual, no només el context de la política catalana, espanyola, europea, sinó inclús internacional, Catalunya se la juga molt. I especialment les classes populars i treballadores de Catalunya se la juguen molt. Hi ha un projecte reaccionari que està molt agressiu arreu, que està molt a l'ofensiva arreu, que és un projecte que, a més d'amenaçar llibertats polítiques i individuals, doncs també té al darrere un trasfons socioeconòmic molt clar, és el projecte dels ultrarics, diguem-ho com és, i la dreta tradicional s'ha rendit davant d'aquest projecte polític dels ultrarics. De fet, estem sentint el senyor Figueredo de Vox exposar quin és el programa econòmic, no? Privatització de les pensions, regals fiscals als més rics, en fi, tot el que van dient, control dels treballadors, no? En fi, tot el que van dient apunta en la mateixa direcció. De fet, ens ho deien també de manera molt clara quan el senyor Abascal deia farem el mateix que els Estats Units i que l'Argentina. Doncs bé, aquí no volem ni Trump, ni volem serres mecàniques. Catalunya sap que se la juga des d'un punt de vista socioeconòmic i també des d'un punt de vista del que ha aconseguit pel que fa al seu autogovern, no? Jo crec que la gent és prou assenyada i prou madura a Catalunya com perquè sàpiga què és el que hi ha en joc a les properes eleccions generals.
3: I què s'hi juga el govern de Salvador Illa? Perquè aquest avançament electoral deixa en suspens acords centrals de la legislatura, el finançament, el FLA, l'IRPF. Sí. Hi ha molts sectors socials que estaven, que depenien justament de tots aquests diners i que ara estan una mica amb l'ai al cor. No sé quin impacte real pot tenir això en la credibilitat del govern de Salvador Illa.
7: Miri, els acords per la quitança del FLA, és a dir, per estalviar-li el pagament del deute a la Generalitat, menys parcialment, els acords per un nou model de finançament s'havien assolit. I precisament qui anava fent el ronso respecte a tots dos i no desvetllant massa què votaria era Junts, que és curiós. Aquí no és tant que s'hi jugui la credibilitat del govern de Salvador Illa, que ha arribat als acords necessaris després de, recordem-ho, dècades, de que se'n parlés de la necessitat de fer-ho, se la juga a Catalunya. És a dir, amb un nou model de finançament autonòmic, aquests 4.700 milions d'euros extra que havia de rendir el primer any són els catalans i les catalanes els que en haurien estat els beneficiaris a través de la millora dels serveis públics. Per tant, el que nosaltres mantenim és la intenció política de que, començada la nova legislatura, i esperem que amb una majoria progressista sigui possible reprendre això i culminar-ho.
3: Ferran Pedret, li estic fent la darrera pregunta demanant-li permès també permís al meu director, que ja m'ha dit que havia d'acabar. Però el retorn de Puigdemont és imminent, per tant li faig ja l'última pregunta. I ha deixat clar que tornarà com a president lliure, reivindicant que va haver de marxar també pel 155 i que ara ho fa per tancar una etapa de repressió. Com interpreta el PSC aquest relat de retorn? I ara sí que acabo i també li demanaria brevetat si pot ser, en la resposta.
7: Miri, nosaltres el que li diré és que ens alegrem de que la llei d'amnistia per fi desplegui plenament els seus efectes i lamentem la dilació a la que ha estat sotmesa per part de la dreta i l'extrema dreta i també per part de determinades instàncies judicials. I pensem que és bo que el senyor Puigdemont, el president Puigdemont, pugui recuperar els drets que li van ser retornats amb la llei d'amnistia.
3: Ferran Pedret, doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí, per haver comentat una mica tota aquesta actualitat que tant bull aquests dies. Gràcies i bon dia. Que
7: gràcies
3: vagi molt bé.
7: Vostès.
3: Gairebé 10 minuts per arribar a les 9, els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, per tant d'aquí a 10 minuts, a partir també de les 7 de la tarda i per tant també a partir de les 11 de la nit. A la cotxera de Transports Metropolitans de Barcelona, a la Zona Franca, hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Tot a punt per aquesta jornada de vagues parcials?
8: Tot a punt, Helena, i amb Jordi Muñoz. Ell és responsable de Transports de Barcelona del sindicat UGT. Volem aprofundir en les raons que han portat els conductors dels busos de Barcelona a iniciar aquest calendari de vagues parcials. Jordi, bon dia.
9: Hola, bon dia, què tal?
8: Quines són les raons que fonamenten i expliquen aquest primer dia de vaga?
9: Bueno, el segon dia de vaga, perquè van fer una assemblea en un paro, en la qual és el segon dia. Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans.
8: I en què consistiria la vostra reclamació? Aconseguir aquestes 35 hores en determinats dies al llarg del calendari?
9: Bueno, queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
8: I després de l'inici, després d'aquest segon dia de vaga que tu volies precisar, hi ha agendada alguna reunió amb l'administració de TMB amb els gestors per poder reconduir la situació?
9: No, no hay ninguna reunión. Ayer nos convocó el mediador, nos comentó que cuáles eran las últimas reivindicaciones para poder transmitir a la empresa. Le dijimos en todo momento lo que queríamos, el tema de las 35 horas en el 27, los 13 días, que son en días efectivos, y le pedimos un calendario 78, que es el que la Asamblea, ratificó la Asamblea mayoritariamente que quería ese calendario. Nos convocó la empresa y duró solo 5 minutos, en las cuales nos dijo que las 35 horas había que quitarlas y ese dinero de las 35 horas había que meterlo en los calendarios. Le dijimos que ni hablar.
8: Les 35 hores són la gran raó que explica aquest inici, aquest calendari de vagues, però per un conductor de bus, conduir per Barcelona, quines altres complexitats tenen?
9: Bueno, conducir con un autobús, la carga de trabajo que tienen los conductores actualmente en Barcelona en tema de las obras, en el tema de la falta de servicio que la empresa no da a la calle, porque un día como hoy, con la vaga que tenemos, con los servicios mínimos, y tenemos más de 20 conductores en la cochera esperando vehículos, no solo en esta cochera, sino en Triángulo y en Horta. ¿Eso quién sufre esa carga de trabajo? La sufren los conductores y luego el ciudadano que no puede ir a su puesto de trabajo. Por lo tanto, las reivindicaciones que estamos teniendo es un tema ya de la carga que tienen los conductores de esta empresa.
8: Jordi, ya ja per tenir-ho clar, aquesta aturada parcial arrenca d'aquí uns minuts a partir de les 9 amb un 40% dels serveis mínims.
10: Sí, exacto. Un 40% dels serveis mínims. Estamos todos a una, estamos el comité de empresa, estamos a una, todos unidos, y yo espero que la empresa se lo tome como se lo tiene que tomar y acabe con todo esto.
8: Jordi Muñoz, des del sindicat UGT, moltes gràcies per atendre's aquests minuts, i Helena, d'aquí uns minuts comença aquesta primera aturada parcial dels conductors de bus a Barcelona.
3: I el Barça, que recupera la normalitat 48 hores abans de reprendre la Lliga. Cristina Álvarez, molt bon dia.
11: Molt bon dia, doncs sí, avui l'equip ja podrà comptar amb tots els internacionals tot just dos dies abans de rebre el Getafe al Camp Nou en aquesta represa de la competició de la Lliga. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha recuperat Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, i avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà el Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll ja fa 9 mesos, el passat mes de gener. El Quitzenàs Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet, 101-89 sobre l'Ulm alemany. Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar a la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i, malgrat que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Campo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. El Barça juga avui partit de la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Rep el Dinamo de Bucarest a partir de 8:45 del vespre. Després de guanyar davant l'Horus i el Montpellier, els de Carlos Ortega buscaran un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. El tècnic blaugrana avisa dels perills dels romanesos.
12: Con jugadores bastante conocidos, algunos porque lo hemos enfrentado con ellos o porque han jugado en la Liga Española o incluso han jugado con nosotros, como el caso de Jani Langaro. Y yo creo que es un equipo que si le va bien las cosas de principio, te puede hacer mucho partido. Si somos capaces de tomar la rienda del partido pronto, pues quizás lo podemos poner de nuestra cara.
11: L'Atlètic Barceloneta ha començat la defensa del títol de campió de la Champions de waterpolo amb un triomf sobre el Novi Beograd per 15-12. L'equip mariner es va refer d'un mal inici en què el conjunt serbi va situar el 0-3 al marcador. La desconnexió només va durar un quart i els de Fran Fernández es van acabar imposant a la resistència dels balcànics, liderats per Francesco Di Fulvio, que va acabar el partit amb 4 gols. Doncs la victòria del Barceloneta s'afegeix a la del Sabadell d'aquest dimarts. Inicia el campió d'Europa la competició amb una victòria.
3: Molt bé, perfecte. Enhorabona, doncs.
11: Vinga.
3: Gràcies, Cristina. Fins demà. I anem amb cultura i amb Oques Grasses, que ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant milers de persones que han volgut aprofitar en les, doncs, justament la darrera oportunitat que tenien de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt i final amb totes les entrades exaurides. Doncs el nostre temps també s'ha exaurit, per tant us diem adeu i us esperem, això sí, demà, que ja serà divendres a partir de les 7 del matí. Gràcies per l'atenció i per ser-hi un dia més. Adéu-siau.
1: La xarxa de comunicació local. Ràdio Caldes, 107.8. Aquesta festa major, mou-te, balla i salta al ritme de...
13: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
1: Els Catarres.
13: Ei, que jo sóc el mèdic del món.
14: Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
15: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
14: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la 1 de la matinada.
15: Felicitat és tornar a Barcelona al cap d'una estona, la felicitat.
14: Viu la música i els concerts. Viu la festa major. Del 8 al 18 d'octubre, festa major i capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la festa major amb Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: A Ràdio Caldes torna al balneari. Un programa d'entreteniment per passar una bona estona, descobrir coses noves i, sobretot, començar el cap de setmana amb bon peu. Aquesta temporada parlarem de cuina, d'història, de Caldes i de moltes coses més. I, com sempre, repassarem les anècdotes del dia. Al Balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanouja.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Avui, a un quart de dues del migdia, ple extraordinari de l'Ajuntament, una sessió en la que principalment s'haurà d'aprovar el DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal, un document que estableix el marc organitzatiu i funcional per prevenir, controlar i respondre davant de situacions d'emergència. La Generalitat porta molt de temps reclamant als municipis del país que disposin d'aquest document actualitzat i avui Caldes li haurà finalment donat llum verda. També s'haurà d'aprovar un tràmit pressupostari. Com sempre, a Ràdio Caldes s'emetrà la sessió a través del 107.8 i radiocaldes.cat. Avui, a 11:45 del migdia, el safareig de la Portalera serà l'escenari de la iniciativa Converses de Safareig, una campanya que del 3 al 9 d'octubre 25 safarejos públics de diferents municipis de Catalunya es converteixen en un espai de trobada i reflexió impulsats per Salut Mental Catalunya. Unes accions artístiques i comunitàries organitzades amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra aquest dissabte 10 d'octubre. El sector turístic del Vallès Oriental prioritza el turisme de natura cultural i familiar en el Pla d'Acció 2027. La setmana passada es van reunir representants polítics i membres d'associacions turístiques de la comarca per prioritzar les accions del Pla d'Acció 2027 del Servei de Turisme del Consell Comarcal. Un pla que s'estructura en quatre parts importants: governança i gestió territorial, competitivitat turística, producte turístic i promoció i màrqueting de destinació. Els dies de festa major i de capvuitada s'amplia el servei especial de bus urbà. A les tardes i nits connectarà el nucli urbà amb gran part de les urbanitzacions. Del 9 al 12 i del 16 al 18 d'octubre, l'Ajuntament habilita un servei especial que connectarà el nucli urbà amb els barris de la Font dels Enamorats, els Saulons, Can Valls i Torrenagrell en horari diurn i nocturn i Camp Espons i Lledoners en horari nocturn. Per consultar els horaris complets, consulteu el web de l'Ajuntament. I acabem amb el temps. Avui dijous el temps serà més variable i inestable, amb ruixats febles i intermitents entre el migdia i el vespre, especialment durant la tarda amb el cel més ennuvolat. Les temperatures aniran baixant progressivament amb una màxima de 22 graus i una mínima de 14 graus al vespre. De cara a demà, el temps serà més estable i assolellat, amb alguns intervals de núvols durant les primeres hores i el cel més clar a partir de mig matí. No s'esperen precipitacions i les temperatures seran més fresques, amb una mínima de 9 graus i una màxima de 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 10 d'octubre, matí.
2: A les 10 del matí, a la plaça de l'1 d'octubre...
3: Gran activitat pels infants a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 10 del matí, al Toc...
3: Escape Room a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 10 del matí, al Parc de Can Rius.
3: Ballem amb l'Esplai de la gent gran.
2: A les 11 del matí, a la plaça de Catalunya...
3: Cinquena cursa adaptada i quinzena milla urbana a càrrec del Club Natació Caldes.
2: A les 11 del matí, al Parc de l'Estació.
3: Mostra de vehicles d'emergències a càrrec de l'Associació Bombers Voluntaris.
2: A les 11 del matí, al Museu Termàlia...
3: Visita guiada de l'exposició Records de la Festa Major Calderina amb la comissària Laia Soler.
2: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius...
3: Concert Dos Pobles, Una Llengua, Una Veu, a càrrec de les corals Gisla i l'Horta de Sant Marcelí.
2: A les 12 del migdia, al Parc de Can Rius...
3: Ballar és vida, a càrrec de música i ritme.
2: A partir de la 1 del migdia, al Parc de Can Rius...
3: Vermut musical amb el grup local George Kaplan and the Spies.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
3: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
4: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
5: Oh, i tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
4: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldàrio i tastant un brou termal?
5: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
4: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
5: Terme, l'expressió de l'aigua.
4: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta-la ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Així va sonar ahir al fòrum.
1: Una, bueno, no és una professió reglada realment, doncs dic que ets etòleg, per això dic que abans sentir-me una mica no incòmodo, perquè jo dic, i tinc el WhatsApp, dic que sóc etòleg i em pronuncio com a etòleg, però a l'etòleg normalment, bueno, com que és això, una rama que és la ciència que estudia el comportament dels animals, bueno, doncs que una persona amb aquesta virtut de científic sobre el comportament animal, doncs es podria considerar etòleg. Oficialment, o entre cometes oficial, en el sentit de que, o històricament, aquí a Catalunya tenim a la Universitat de Bellaterra hi ha un màster d'etologia, que has de venir també d'una altra, perquè no hi ha carrera, doncs has de venir doncs, de biologia o veterinària i accedeixes a aquest màster, no? I el màster és impressionant, venen gent de tot arreu del món a estudiar aquest màster. Clar, fins fa poc, doncs, quan acabaves aquest màster, podries dir, sóc etòleg, encara que no sigués un etòleg col·legiat perquè no hi havia aquest col·legi, aquest màster et donava com el prestigi de dir, ostres, cuidado, perquè a més, no és qualsevol universitat, sinó que en aquest màster, ja et dic, és molt, molt, molt reconegut internacionalment. Però això ha evolucionat i ara hi ha moltes universitats que fan cursos i altres màsters i tal. Que en el meu cas...
2: que és una obra que ens explica, doncs, festes de Caldes, principals elements patrimonials, etc, etc, i llavors també tenim el que serien les notícies de premsa. Hi havien diaris barcelonins, com ara La Vanguardia, que enviaven els seus corresponsals aquí a Caldes a cobrir la Festa Major.
3: Això parlant del segle
2: XIX, exactament, sí. Sobretot
3: 1800,
2: sí, sobretot més cap a finals del segle XIX. I llavors ja una altra font molt important per estudiar la història de la Festa Major són els programes. Els programes comencen a aparèixer, que sapiguem, des de l'any 1904. Aquest primer programa de 1904 no l'hem conservat, però sabem de la seva existència gràcies a una relació de despeses i ingressos de l'Ajuntament de Caldes que es troba a l'arxiu.
3: Això vol dir que t'has fet una bona feina també a l'arxiu de Caldes.
2: Sí, completament. Jo la feina, bàsicament, he recopilat notícies de premsa i també he llegit tots els programes, fins als anys 90 aproximadament. I la feina no només l'he fet a l'Arxiu de Caldes. Evidentment, l'Arxiu Històric de Caldes doncs, és una peça molt important, però també hem de comptar que en aquesta investigació han col·laborat persones particulars. És el cas de Raimundo García, que és un
3: estudiós.
2: Sí.
3: O sigui, el que no tingui el Raimundo de tota la història de Caldes, tant en mitjans, els programes de festa, bueno, tot el que sigui, tenir fulletons, etc, el que no tingui ell, no
2: opino
3: sé si
2: igual.
3: El té ningú.
2: Opino igual, perquè de fet la llavor d'aquesta exposició és la col·lecció de programes del Raimundo García. Si no m'equivoco, el programa més antic que té és del...
4: A més, per una hòstia podem caure, el 7 de 7 és més estable, però això sí, necessites molta més gent a la pinya. I no el portem tant, perquè com ens falta bastanta més gent, és això, no el portem tant a plaça com el 5 de 7.
3: Clar, el problema pot ser perquè era una sortida, no? Clar, que era Torredembarra,
4: també van venir...
3: i aleshores no hi ha tanta... Tot i que també és veritat que dels altres equips... No?
4: Correcte, van venir gent de Xics de Granollers, de Castellà, de Laietans... Mm. Van venir colles amigues a ajudar-nos a fer aquests castells.
3: Mm-hmm. I quines... Bueno, aquestes sensacions, no? Que us va deixar justament a la colla, perquè el 7 de 7 no havia estat aconseguit mai per vosaltres.
4: Sí, sí, a Caldes sí. Val. A Caldes dos cops, les dues festes majors anteriors.
5: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes. Són dijous i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això. La plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé 3 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que ens importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquesta plaça? A primera hora, que iniciarem tot just després de la presentació d'aquest sumari, obrirem amb l'editorial, les paraules del dia que ens representen i que marquen el to del programa. Tot seguit entrarem en l'espai La entrevista, que avui traslladem a aquesta hora, un temps que avui estarà dedicat a parlar amb Neus Moran, historiadora, investigadora i escriptora, també comissària de l'exposició L'espoli general, la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana, que des d'avui dijous i fins al 28 d'octubre es podrà visitar a l'Altell del Centre Ateneu Democràtic i Progressista. Una conversa amb la Neus que centrarem en la seva obra publicada i, a més, la més recent, concretament, L'espoli general, que justament porta el títol de l'exposició, L'espoli general, la requisa franquista del patrimoni del moviment associatiu i obrer dels territoris de parla catalana. I evidentment, parlarem de l'exposició. Després d'aquesta entrevista, ja a la segona hora i fins a les 11, arribarà Endavant les atxes, de la mà de Susanna Corcho, de l'Oficina de Català de Caldes de Montbui, una secció que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià fins a les polítiques públiques, passant per curiositats, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat. I a la tercera hora, d'11 a 12, obrirem Sintonia Interior, un espai dedicat al benestar emocional, l'autoconeixement i la calma mental, sempre des d'una mirada propera i aplicable a la vida quotidiana. Ho farem guiades per Alba Ferreter, terapeuta i coach transpersonal. I ara, doncs, com hem avançat, és el moment de les paraules del dia d'avui, 6 d'octubre de 2026.
0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
1: Habitatge, consciència i coratge. És dijous, 8 d'octubre, com ja hem avançat, i obrim les paraules del dia d'aquest fòrum posant el focus en una realitat que ja no ens ve de cara, sinó que ens atropella. Sí, el clima ens manté en alerta per la intensitat de la pluja. La realitat social i econòmica del país ens hauria de fer tremolar directament les consciències. Avui el país s'ha despertat amb un nom propi clavat a les portades com una vergonya col·lectiva, Mari Carmen Abascal. Tenia 87 anys i ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón. El seu delicte? Cap. La seva sentència, ser desallotjada en llitera, desnonada, sense miraments de la casa on havia viscut 7 dècades. Una tragèdia tan dolorosa com indigna que ha provocat un autèntic terratrèmol polític. La ràbia és tanta que ahir mateix els sindicats majoritaris feien un pas inèdit anunciant una vaga general per a la tardor, perquè el cadàver de Mari Carme ens recorda de la manera més cruel que darrere dels papers freds de la justícia i dels subhastadors en corbata hi ha vides humanes que es trinxen. Davant d'això, la ciutadania es pregunta en impotència, realment les administracions no poden fer res? Estem condemnats a viure de genolls davant els voltors de la especulació? Doncs mirin, ahir a la nit es va demostrar que quan el carrer crida un sí que es pot, exordidor, la voluntat política, encara que sigui a cop de colze, és força. L'administració té les eines. El que acostuma a faltar és el coratge. En una operació d'urgència que avui obre els informatius, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, potser obligats per les circumstàncies, van signar un acord per comprar un bloc sencer de pisos al carrer Jean Guadot de Barcelona. A través del fons d'emergència habitacional, que ho van poder fer, no? Només així es va evitar que una trentena de veïns, molts d'ells infants, es quedessin al carrer amb el posat de la nit. I per què expliquem això des d'aquí, des del 107.8 de la freqüència modulada? Perquè això no és una pel·lícula de ciència-ficció que passa només a Madrid o a Barcelona. L'assetge impossible a l'habitatge, els lloguers salvatges que escanyen les famílies o el drama dels joves que no poden ni somiar emancipar-se és una realitat que colpeja igual a les grans capitals i als carrers també de Caldes de Montbui. L'actualitat d'aquest dijous ens envia una lliçó imperativa. L'habitatge no pot ser el tauler d'escacs ni el casino de cap fons d'inversió. És un dret fonamental garantit per la Constitució, aquesta mateixa Carta Magna que s'utilitza per a tantes coses, però que s'oblida quan es tracta de protegir a la gent. Per cuidar els nostres veïns i veïnes més vulnerables, visquin on visquin, no és beneficència, és l'única via per no fracassar estrepitosament com a societat i com a comunitat. Per tant, us deixo aquí aquestes paraules i molt bon dijous.
0: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: I deixant reposar aquestes paraules que ens interpel·len a totes, obrim la porta al diàleg, a l'espai de l'entrevista. Una hora de conversa avui amb la historiadora i investigadora Neus Morant. Primer de tot, Neus, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Ja, vull dir, hem de dir que estàs a darrere de la línia telefònica, però bé, podem conversar igualment.
2: Sí.
1: Doncs, dins, mira, per començar ja, intento fer-la de manera resumida, una presentació teva. Tot i que hem de recordar que en aquell moment tampoc era possible, és que hem de dir que estàs a uns quilòmetres de distància, hem de dir que a València, no?
2: No, ara estic a Barcelona.
1: Ah, val. Sí, és cert. Vull dir que a la tarda sí que és possible que et puguin veure aquí, a Caldes de Montbui.
2: No, avui tampoc. Impossible.
1: Bé, un altre dia d'aquest i ja explicarem el per què, no?
2: Però eren prou per Caldes.
1: Sí, no, però segurament podràs estar algun dels dies d'aquests que es fa com a comissària de l'exposició que es fa aquí al centre, a l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
2: Sí.
1: Doncs mira, per començar faré, ja dic, la teva presentació, tot i que intentava dir que fa quatre anys, va ser, o cinc anys, no? Cinc anys ja. Crec que va ser el 2021 que vam fer una entrevista precisament per en aquell moment parlaven de la teva primera obra sobre aquesta temàtica, que era l'espoli franquista dels Ateneus Catalans, aquesta obra que
2: Exacte.
1: Va estar... Sí, doncs, ara... Bé, l'entrevista, sé que el llibre sí que està publicat el 2021, però ara l'entrevista crec, no sé si era el 2021 o el 2022.
2: Vull dir que no. Jo tampoc ho recordo, però bueno, després d'aquest llibre ha vingut el següent.
1: Exacte, que ara parlarem també. Doncs mira, faig aquest resum sobre tu mateixa, sobre qui és Neus Morant i Jimeno. Doncs dic que és doctora en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona i llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. Has desenvolupat recerca en l'àmbit de l'art públic i actualment ets investigadora del grup SEC History, no?
2: Sí.
1: Vinculat al Centre de Recerca Interdisciplinari en Transformacions Socials i Culturals de la Universitat Oberta de Catalunya. I des del passat mes de març també ets professora col·laboradora dels Estudis d'Arts i Humanitat d'aquesta institució de la UOC. La teva trajectòria s'ha centrat en la repressió franquista i especialment en l'ús sistemàtic de la requisa patrimonial com a mecanisme repressiu. La teva tesi doctoral sobre el CAPTI va obrir una línia de recerca que ha continuat ampliant o has continuat ampliant en llibres. Primer, l'espoli franquista dels Ateneus Catalans 1939-1984, que aquest és aquesta obra que vam presentar i va ser publicada per l'Avenc el 2021, i la més recent, l'espoli general, que ha estat reconegut amb el Premi Sapiens i el Premi Ciutat de Barcelona del 2025. El Premi sí. Ciutat Barcelona, Agustí Durans i Sant Pere, crec que es diu, oi?
2: Sí, d'assaig.
1: També remarcats que has treballat durant anys en arxius del Ministeri de Treball, d'Economia i Hisenda, del Banc d'Espanya, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de l'Arxiu Nacional i moltes altres per demostrar... i justament aquesta feina teva com a investigadora, doncs, i és el que portes, aquesta ferida encara no resolta mig cicle després de la mort del dictador. I avui, doncs, a Caldes de Montbui, podríem dir que la teva recerca pren una dimensió especial. A l'altel del Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició itinerant, que també és el títol d'aquest llibre últim teu, l'Espoli General, no? I que explica en rigor el sistema de confiscacions del franquisme contra el moviment associatiu i obrer dels territoris de parla catalana. Una exposició que connecta directament amb la memòria local i el mateix Ateneu Calderí, de fet, va ser víctima d'aquest espoli. I ja dic que és des d'avui mateix que s'inaugura aquesta exposició i que estarà fins al dia 28 d'octubre i que es podrà visitar. I en fi, un d'aquests dies, doncs crec que com a comissària estaràs present, oi?
2: Sí. Sí.
1: Doncs mira, jo passo directament a les preguntes. Neus, vale. Com comença, fent una mica d'història, com comença la teva recerca en la repressió, en justament en el que tu fas, tots els estudis, feina, o sigui, tasques de recerca pel tema de la repressió franquista i en la requisa patrimonial?
2: Vale. Bueno, naix arrel de la tesi, la meva tesi sobre el CATSI. El CATSI precisament és un dels edificis que continua sent propietat del Ministeri de Treball. I aleshores, durant la recerca, vaig localitzar una documentació en la que apareixien la relació d'entitats que havien estat confiscades i que el seu patrimoni havia passat a mans del sindicat vertical. I arrel d'aquesta troballa documental em vaig posar a investigar què havia passat i per què havien estat confiscades totes aquestes associacions.
1: I què et porta justament el món, perquè per als teus estudis com a historiadora, però també de belles arts, no? Què et porta el món de les belles arts a la història contemporània?
2: Ai, doncs és una pregunta més difícil.
1: O ja ho tens, podrien dir que ja està oblidat.
2: No. Jo a Belles Arts vaig estar... De fet, el que investigava eren les relacions entre els mecanismes de repressió. Uh-huh. I, de fet, vaig estar becada, vaig estar un any a l'Argentina treballant amb abuelas de Plaça de Maig.
1: Ostres, vull dir, a les mares, no? Podríem dir que van perdre, o abuelas. Sí, que van perdre, doncs, als fills, als nets.
2: Sí, sí. I col·laborant amb associacions de drets humans d'allà. Aleshores, quan vaig tornar, que estava fent el meu... Vaig fer el DEA, seria aleshores, que és el treball d'investigació, el que te donaven la suficiència investigadora, sí que el vaig poder fer en Belles Arts i vaig investigar sobre la transmissió, sobre la importància de la memòria oral per a transmetre la nostra història, la nostra identitat a través de la música popular al País Valencià. Mm-hmm. Vaig fer una peça. Mm-hmm. I just quan vaig depositar el treball d'investigació, me varen oferir la possibilitat de comissariar, arribava el fons del CATSI, els famosos papers de Salamanca, que és un dels més nombrosos, dels més voluminosos que se conserven d'una entitat particular. Era restituït a l'Arxiu Nacional i se volia fer una exposició, aleshores me demanaren comissariar-la. I clar, jo quan vaig veure el fons el que m'interessava era investigar què havia passat, per què havia estat confiscat aquest fons, què havia passat en l'edifici, m'interessaven, eren tot preguntes que des de Belles Arts a soles no se podien contestar.
1: Clar.
2: Aleshores vaig tindre, bueno, no sé si la sort o no sé com dir-ho, però el cas és que la doctora Queralt Soler i el doctor Joan Villarroya me varen dirigir la, bueno, m'acceptaren dirigir-me la proposta de tesi i vaig entrar a la Universitat de Barcelona a fer la meva tesi doctoral. Uh-huh. Venint d'un altre camp que no era la història.
1: Bé.
2: O sigui, vaig tindre que formar-me molt per a poder arribar també al nivell d'una tesi.
1: Però d'unidó, arran de tot això, doncs podríem dir que també és una sort, a vegades és feina, és un canvi, no?, sí, de mirada de cara al que, diguem, tu feies i al que, de fet, fas, no?, i a partir d'aquí doncs has trobat també que, doncs, que és una, justament aquesta feina teva, aquesta recerca, doncs, que t'apassiona, no?, i que et porta també, sí, doncs, altres, doncs, mira, entre d'altres, doncs, està en, o a la Universitat Oberta de Catalunya, etcètera, etcètera, no?
2: Sí, bueno, i té un avantatge, Belles Arts, el que te forma és molt bé a saber, a plantejar-te preguntes i solucions que no són les convencionals, vull dir, a ser molt obert en el plantejament dels treballs, uh-huh, i buscar maneres d'interrelacionar-lo. Jo crec que això és una... és un avantatge que trobem en Belles Arts, és que s'ha format ahir.
1: I tant.
2: Per a plantejar la recerca d'una altra manera.
1: Uh-huh. I l'impacte, quin impacte personal té treballar durant tot aquest any, no?, que estàs en arxius que documenten, de fet, tanta, podríem dir, tanta violència administrativa, no?
2: Sí, tanta violència administrativa i tanta violència entre persones també perquè
1: també.
2: No només administrativa. No sé, de vegades és molt difícil quan te trobes casos, sobretot quan abordes casos personals. Jo què sé, jo crec que en les entitats, quan treballa amb entitats i la requisa de patrimoni al moviment associatiu i obrer, com una entitat la formen moltes persones, és més fàcil digerir-la. Saps el que vull dir?
1: Sí, sí, sí.
2: En canvi, quan vaig fer el treball de les víctimes de Caldes, de Montbui, sí que me va costar més perquè entrava a un territori personal i de famílies, i aleshores l'impacte emocional és molt més dur, és més difícil de portar.
1: Perquè fa justament així la requisa franquista, els mecanismes i objectius, no? Com funcionava, sí, el sistema de confiscacions, és a dir, aquest sistema de confiscacions que s'havia posat en marxa pel règim franquista?
2: Com funcionava? A veure, és un mecanisme que està molt ben planificat, o sigui que busca ser sistemàtic. I per tant, la base, elaboren una base normativa molt diversa en funció de les víctimes i dels béns que se volen confiscar. Mm-hmm. Sí? No és només la llei de responsabilitats polítiques la que afectarà. Sí que és com el marc ampli, però a partir de Vicemarc elaboren tot un seguit de normatives que aniran enfocades a confiscar documents o comptes bancaris, i cadascun d'ells tindrà un aparell específic que sí o sí se connecta, s'interrelaciona. Mm. I en el que col·laboren tant organismes o institucions estatals, que sostenen els ministeris, organismes repressius i judicials, com administració local o les fuerzas vivas de Palange, Guàrdia Civil, Església i demés, i se va fent com una escala que arriba fins als propis individus que són capaços de denunciar. Mm. I tot això se comença a planificar quasi que d'immediat a la guerra. casi de inmediata al alzamiento, el 18 de juliol.
1: El 18 de juliol del 36,
2: del 36, no? Sí. Ahí comença a ser una requisa prou desorganitzada. En agost comencen a focalitzar-la sobre algunes indústries i a partir del setembre ja se comença a elaborar una normativa específica. O sigui, a partir de la tardor del 36.
1: Sí, i per què, Neus, creus que per què el moviment associatiu obrer es va convertir precisament en l'objectiu prioritari del règim, no?
2: Clar. Bueno, ells ja ho esbocen en aquest primer decret de setembre del 36, ja se deixa molt clar que una de les prioritats era confiscar i anul·lar el moviment associatiu i obrer, perquè és el que ha difós, o sigui, la justificació és que ha difós tot allò del que estan en contra, o sigui, tot el pensament crític i el teixit estructural que aguanta la societat. Per tant, s'ha d'aniquilar per a poder implantar un nou model econòmic, polític, cultural, moral, que siga d'acord amb l'ideari feixista del moviment nacional.
1: De fet, es va destruir moltíssim, no? Perquè justament, mira, en la portada mateixa del llibre, del primer exemplar de l'Espoli franquista dels Ateneus Catalans, no? Sí. Aquesta portada, doncs ja aquí veiem doncs, com va quedar destruïda, com es destruïa tot, però sí que és veritat que una part que seria la documentació doncs va ser requisada, no? Vull dir que aquesta documentació crec que estava en Salamanca, no?
2: Sí, la documentació se trasllada a Salamanca, la que se considera important.
1: Sí,
2: no...
1: sí, la que no destrueixen. Sí, la que,
2: exacte,
1: no van destruir.
2: La que no converteixen en pasta de paper.
1: Clar.
2: Se traslladen més de 160 tones dels països catalans i actualment se calcula que se conserva un 10%. O sigui, se conserva tot allò del que se podia extraure noms, adreces i vinculació per acusar a persones.
1: I continuant també en aquesta feina teva d'investigació i que de fet... poden llegir en la teva obra, no? Quina xarxa administrativa i de col·laboradors feia possible aquest espoli?
2: Depèn de quin. Sí, per exemple, en els immobles i mobles, la xarxa que s'organitza, o sigui, en l'aparell s'interrelacionen tant Ministeri de Justícia com Ministeri d'Economia i d'Hisenda, organismes policials, i després va baixant administració local, i que són les que envien, per exemple, els ajuntaments són els que envien els certificats de titularitat, de propietat del patrimoni. Quin és? Falange envia certificats d'adhesió o no, certificats polítics. Cadascun, saps el que vull dir? Que són... Que per una banda està l'estructura que depèn dels diferents ministeris. Això jo crec que queda en l'exposició que se pot veure al centre, l'estructura està definida. I se pot veure en esquemes.
1: Això, diguem, ho podrem veure en l'exposició, no? Però parlem ara del que serien les xifres de l'espoli. Quines dades concretes aporta justament tota aquesta feina teva d'investigació sobre l'abast de la repressió?
2: Vale. El que tenim de moment i que puc constatar documentalment, perquè, clar, en la requisa... La requisa pren moltes formes i n'hi ha edificis que eren propietat d'entitats que no passaren per registre, vull dir, no hi ha document que ens permet provar que foren confiscats. Jo, els que hem pogut provar que foren confiscats són com a mínim 741 immobles que foren sostrets a 455 associacions dels països catalans. D'altra banda, tenim aquestes 160 tones de documentació que van alimentar els fitxers policials, dels quals avui només conservem el 10%, més o menys, és una xifra estimativa. I si parlem de comptes bancaris confiscats, tenim 1.672 milions de pessetes, que actualment equivaldrien a uns 2.722 milions d'euros.
1: D'un-hi-do!
2: Sí.
1: Que... I això...
2: Ve a ser, el gruix se trau dels països, així, per resumir, el gruix de la requisa patrimonial a entitats se trau dels països catalans i sobretot de Catalunya. I ha representat com un terç. Estem sobre aquestes xifres, sempre.
1: I com s'arriba a quantificar justament aquests diners de comissars dels desafectes del règim?
2: Perquè tenim les llistes de... Vaig localitzar les llistes dels comptes bancaris. Que les entitats identifiquen, les entitats bancàries identifiquen i transferissin al compte especial que queda dipositat en el Banc d'Espanya i a disposició del Ministeri d'Hisenda.
1: Això, doncs, podríem dir que queda reflectit en el primer, en el primer llibre, no? En el de l'espoli franquista dels Ateneus?
2: No, este està en el segon. Sí, exacte, i en l'expo estan els plafons que se poden veure les llistes de tots els edificis, les quantitats confiscades, d'on se tragueren, hi ha uns QRs que faciliten també tenen accés a la geolocalització.
1: De fet, és que justament aquesta exposició que podrem visitar a partir d'avui al centre, a l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista, és que està centrada en el segon llibre, no? En la teva segona obra.
2: Sí.
1: Vull dir que és, perquè de fet de la primera també havies fet presentació de la primera publicació, havies fet presentació i crec que també s'havia fet una exposició.
2: Una exposició, clar, però només que abordava, se centrava en el que eren Ateneus de Catalunya i esta és molt més àmplia.
1: Clar.
2: Bueno, abarca tots els països catalans. Jo estic molt contenta en ella perquè... Ahí a banda del llibre també, perquè ha sigut molta feina, però ha sigut una feina que jo no haguera pogut fer sense tindre el suport de l'Institut Ramon Muntaner, de la Federació d'Ateneus de Catalunya, de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i de la Federació d'Instituts d'Estudis del País Valencià. Vull dir que n'hi ha tot un gruix d'entitats i de gent que ha vetllat per a que això pugui ser visible, se visualitza esta, diguem-ne, ferida.
1: Per exemple, justament a partir d'aquí, què significa que la Generalitat Republicana també fos víctima d'aquest espoli?
2: És que forma part de la mateixa lògica, vull dir, la mateixa lògica que afecta a les entitats. O sigui, aquest esforç per aniquilar l'enemic, la Generalitat i els ajuntaments republicans, com el de Caldes, també foren buidats del seu patrimoni.
1: Pel que fa a les conseqüències socials, culturals i intergeneracionals, quines conseqüències va tenir aquest espoli en el teixit associatiu, que va ser bastant important, en el teixit associatiu dels països catalans? Parlem dels països catalans, vull dir que no és només,
2: catalans,
1: sí. No només és Catalunya.
2: Bueno, va ser l'aniquilació. Varen fer molt bé la feina, podem resumir així. Van aconseguir aniquilar el teixit, sí, destruir-lo. Molt poques entitats van aconseguir reconstituir-se en el 70, després de 40 anys de ser ofegades i de deixar-les sense patrimoni i de perseguir-les, perquè tot això va vinculat a la repressió personal també dels membres de les entitats. No és una cosa separada una de l'altra.
1: I com afecta aquesta pèrdua de patrimoni tant a la vida, perquè va quedar molt afectada la vida cultural i comunitària.
2: Clar. Clar, bueno, és una destrucció de la xarxa que sostenia el país, podríem dir. Que s'encarregava de les que tenia escoles, tenia associacions de socors mutus, cooperatives d'habitatge, cooperatives laborals, és tota una xarxa en una estructura molt potent, sobretot al Principat.
1: I per què fa, o sigui, per exemple, de com va quedar afectada, no, la gent, com, quines ferides continuen obertes, o sigui, ferides, diguem, en institucional també, quines ferides continuen obertes, doncs, justament, mig segle després de tot plegat, no?
2: Sí, bueno, és important dir que és un delicte de lesa humanitat i, per tant, està tipificat així i, per tant, no prescriu. I la no restitució del patrimoni en moltes entitats, i això ho sabeu a Caldes, que continuen demanant la restitució del seu patrimoni. La no restitució el que implica és que el delicte continuï vigent i que la impunitat també continuï activa. Si fins que això no se resolga, el problema continuarà, o la ferida continuarà oberta, clarament.
1: Perquè no hi ha hagut una reparació? Per què creus que no hi ha hagut una reparació efectiva justament en temps de democràcia? Perquè, clar, vull dir, des de la transició, des de que va acabar la dictadura, a partir del 77 o el 76, bueno, des de que va morir, no? Però, diguem, la transició és a partir del 1977?
2: Sí. Jo crec que perquè el màxim beneficiari fou l'Estat. Vull dir, no hi ha un trencament. I sobre l'exposició també s'explica, vull dir, hi ha una... La requisa té com diferents fases. Una és quan tot se requisa, tot és tot, i el màxim beneficiari, el que se declara propietari de tots els béns confiscats és l'Estat franquista. Després hi ha un repartiment d'aquests béns entre els organismes del propi Estat franquista i en el 76 se fa un segon repartiment als ministeris actuals.
1: Però sí, em referia, a veure, en els teus llibres queden bé explicat tota la recerca que fas i tal, però que justament hem estat en governs que podrien dir més progressistes, no? Però sí. El tema és que queda, que encara no s'ha pogut aconseguir.
2: Perquè no hi ha voluntat política per a fer-ho. Vull dir, l'Estat, no dicen els partits, per molt progressistes que siguen,
1: sí.
2: no dicen de ser part de l'Estat actual. Vull dir, no aniran en detriment del propi Estat. Saps el que te vull dir?
1: Sí, sí, sí.
2: Per tant, és molt difícil una restitució. Fiquen moltes traves per a restituir. L'última llei de memòria obre la via, reconeix com a víctimes, però en un altre dels articles especifica que el reconeixement no anirà en detriment del patrimoni de l'Estat.
1: Per tant, què poden fer les institucions locals per avançar justament en aquesta restitució? O sigui, de quina manera es pot treballar?
2: Reclamant la restitució.
1: Sí.
2: Perquè estan en el seu dret, perquè
1: és sí, no, no, això
2: és
1: sí,
2: un
1: però
2: dret que està reconegut.
1: Però com?
2: És un dret que està reconegut pels organismes internacionals i l'Estat és signatari d'aquestes normes. Per tant, encara que una llei ho negue, se pot reclamar i se pot continuar, se pot seguir una via judicial.
1: O sigui, és això, la pregunta era el que poden fer, no? Què han de fer? El que les institucions han de fer és continuar aquesta reclamació, no?
2: Sí,
1: continuar treballant aquesta reclamació.
2: Si no hi ha un acord polític que ho facilite, perquè tot això és que al final... Depèn d'acords polítics.
1: El...
2: Si no hi ha una voluntat política específica per a fer una restitució efectiva, amb el que això implica, perquè les xifres són molt elevades, i en canvi els partits i sindicats sí que foren restituïts en el seu moment, però les víctimes particulars no, se les ha deixat fora.
1: Mira, passem justament en aquesta exposició, no? Al centre, a l'exposició que ja dic a partir d'avui, a l'Espoli General, no? Que està centrada justament en la teva segona obra, que és encara molt més completa que la primera. De fet, vull dir que com a llibre també és bastant més complet, podríem dir, no? Però, per exemple, aquí què trobarem? Encara com fins a la tarda no podem visitar l'exposició, no? Doncs què trobarem aquí en aquesta mostra?
2: Trobareu, primer s'explica com fou planificada i el perquè de la requisa, com funciona i com se va executar. Després n'hi ha un àmbit que se centra sobretot en les víctimes i en aquestes xifres de l'espoli. I ahí se troben tots els llistats de les entitats que foren confiscades, les quantitats de patrimoni documental i de comptes bancaris que foren confiscats. Tot això, diguem-ne que és el gruix del segon àmbit de l'Expo. En el tercer àmbit se parla sobre qui foren els beneficiaris i quin rèdit se va obtindre de la requisa i com foren aquestes dues transferències que es feu des de l'Estat, la de 1939 i la de 1976 i el 78. I l'últim, el tancament, ja parla sobre aquestes iniciatives, sobre el que seria el dret a reclamar la restitució del patrimoni i això, i com això s'emmarca en els drets fonamentals de la justícia transicional.
1: Uh-huh. Bueno, mira, queden dos minutets per entrar a les 10, que justament són les notícies, es fan les notícies d'aquí, el butlletí informatiu de la ràdio, i cada hora sempre s'ha de deixar aquest espai, no? Uh-huh. Doncs deixarem ara... farem una pausa immediatament, vale. Doncs passada uns 2-3 minuts de les 10, doncs la continuarem, d'acord?
2: Vale.
1: I continuarem, doncs, primer, com estaven ara, amb l'exposició, no? I després vale. Ja me centrarem més en el llibre i en els premis vale. que has aconseguit, d'acord?
2: Gràcies.
1: Doncs sí. Tornem de seguida. Fins ara, adeus.
2: Fins ara.
1: I ara, doncs, també als nostres oients, doncs això, que fem una pausa i de seguida, passada, quan acabi aquest butlletí informatiu, tornem amb aquesta entrevista amb Neus Moran, amb aquesta conversa.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui, a un quart de dues del migdia, ple extraordinari de l'Ajuntament, una sessió en la que principalment s'haurà d'aprovar el DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal, un document que estableix el marc organitzatiu i funcional per prevenir, controlar i respondre davant de situacions d'emergència. La Generalitat porta molt de temps reclamant als municipis del país que disposin d'aquest document actualitzat i avui Caldes li haurà finalment donat llum verda. També s'haurà d'aprovar un tràmit pressupostari. Com sempre, a Ràdio Caldes s'emetrà la sessió a través del 107.8 i radiocaldes.cat. Avui, a 11:45 del migdia, el safareig de la Portalera serà l'escenari de la iniciativa Converses de Safareig, una campanya que del 3 al 9 d'octubre 25 safarejos públics de diferents municipis de Catalunya es converteixen en un espai de trobada i reflexió impulsats per Salut Mental Catalunya. Unes accions artístiques i comunitàries organitzades amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra aquest dissabte 10 d'octubre. El sector turístic del Vallès Oriental prioritza el turisme de natura cultural i familiar en el Pla d'Acció 2027. La setmana passada es van reunir representants polítics i membres d'associacions turístiques de la comarca per prioritzar les accions del Pla d'Acció 2027 del Servei de Turisme del Consell Comarcal. Un pla que s'estructura en quatre parts importants: governança i gestió territorial, competitivitat turística, producte turístic i promoció i màrqueting de destinació. Els dies de festa major i de capvuitada s'amplia el servei especial de bus urbà. A les tardes i nits connectarà el nucli urbà amb gran part de les urbanitzacions. Del 9 al 12 i del 16 al 18 d'octubre, l'Ajuntament habilita un servei especial que connectarà el nucli urbà amb els barris de la Font dels Enamorats, els Saulons, Can Valls i Torrenagrell en horari diurn i nocturn i Camp Espons i Lledoners en horari nocturn. Per consultar els horaris complets, consulteu el web de l'Ajuntament. I acabem amb el temps. Avui dijous el temps serà més variable i inestable, amb ruixats febles i intermitents entre el migdia i el vespre, especialment durant la tarda amb el cel més ennuvolat. Les temperatures aniran baixant progressivament amb una màxima de 22 graus i una mínima de 14 graus al vespre. De cara a demà, el temps serà més estable i assolellat, amb alguns intervals de núvols durant les primeres hores i el cel més clar a partir de mig matí. No s'esperen precipitacions i les temperatures seran més fresques, amb una mínima de 9 graus i una màxima de 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 10 d'octubre, tarda.
2: A les 4 de la tarda, al TOC.
3: Escape Room a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 5 de la tarda, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Concert amb Humphreys Quartet i les corals Vocàlic, El Calderí i Tot Gospel.
2: A 6:15 de la tarda.
3: Cercavila i ballada bastonera a càrrec dels bastoners de Caldes de Montbui. Inici a la plaça de l'Església i final a la plaça de la Font del Lleó.
2: A 6:45 de la tarda, al Casino de Caldes.
3: Concert de l'Orquestra Montgrins.
2: A les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius.
3: Vespreig dels 90 a càrrec dels DJs Lluís del Villar i Unchi David.
2: A 9:15 del vespre, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Versots de Festa Major i Correfoc a càrrec del Ball de Diables de Caldes.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
3: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa, molta festa. Perquè aquest any a Caldes de Montbui volem que no s'acabi la festa. Ajuntament de Caldes de Montbui, amb el patrocini d'Electra Caldense. Més de 100 anys d'energia a Caldes i també a la Festa Major.

0: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: I ara continuem aquesta conversa amb Neus Moran, tornem de nou. I justament, Neus, on ens havien quedat, que estaven en aquesta exposició que ja dic que a partir d'avui doncs, es podrà visitar a la tarda, no? A l'altel del Centre Democràtic i Progressista. Doncs, com s'ha construït el relat expositiu per explicar un mecanisme tan complex com és el que hi ha darrere, com que és el que hi ha en el llibre?
2: Bé, s'ha construït seguint aquests àmbits que comentava, o sigui, des de l'inici, com se planifica, quins són els objectius de la requisa, com funciona aquest mecanisme repressiu. També qui són els que formen part de l'aparell, els diferents aparells de requisa, com se connecten, quina és la participació també dels civils, i de la quinta columna a l'hora d'identificar i marcar a les víctimes i el seu patrimoni. Després n'hi ha un segon gran àmbit que parla sobre les víctimes i els béns que es foren confiscats i ahí trobarem tant els immobles com els diferents mapes associats, o sigui la cartografia associada amb la geolocalització. Els comptes bancaris improtegibles i que foren confiscats i la documentació, el volum de la documentació i després trobem això, qui foren els beneficiaris un cop el patrimoni passa a mans de l'Estat, qui foren els beneficiaris del primer repartiment que se fa en 1939. Quin fou el rèdit obtingut arrel de la requisa i la segona transferència, aquesta del 1976 al 78. I l'últim àmbit ja tanca amb el que seria la necessitat de restitució.
1: Uh-huh. I quines peces, justament, o documents són especialment colpidors de tot això que podem veure?
2: Jo crec que el que més atrau són aquests llistats perquè pots anar veient poble a poble què va passar. En pobles molt menuts, quins edificis foren confiscats, on estaven, per què, qui se va quedar, tot això. I després hi ha fotografies que han cedit particulars i entitats que també són molt interessants i que els han trobat arrel de la recerca i què més? I després el propi tractament, o sigui, en els documents que es reprodueixen d'arxiu, el tractament que fan de les víctimes, com són vistes aquestes entitats, com se les tracta d'enemics, tot això, el propi llenguatge de l'època és molt impressionant.
1: I precisament amb aquesta connexió que hi ha en Caldes de Montbui, què va passar exactament amb l'Ateneu Calderí durant la dictadura, sí? Perquè no sé si precisament dins del primer llibre, a l'espoli franquista dels Ateneus Catalans, aquí ja es podien veure algunes imatges.
2: Exacte. Sí, el primer llibre està explicat el cas molt bé, en el segon no està tant, perquè el primer...
1: Clar, és que el primer era justament a l'espoli franquista dels Ateneus, no?
2: I clar, catalans, exacte.
1: Els catalans, no? I era més concreta amb això, justament amb aquest espoli.
2: Sí, però bé, la història del centre la conegueu.
1: I tant, i tant. No, no, a més que hi ha un llibre justament que parla de tota la història...
2: De l'Amàlia, vos.
1: Exacte.
2: Sí.
1: Doncs, o sigui que és senzillament estar allà i tenir justament aquest arxiu que són aquests llibres, que és la història des de l'Amàlia Boig i que és, bueno, també ho va fer molt bé. Com dialoga aquesta exposició justament en la memòria històrica del poble?
2: De Caldes?
1: Sí. Clar, en aquest cas tenim aquí. Tot i que, com tu ben has dit, també surten altres poblacions.
2: Sí, bé, amb la de Caldes, la veritat és que aquesta exposició és tan àmplia perquè com agafa tots els països catalans, de Caldes específicament els trobareu allistats segur.
1: I ara, doncs, mira, me passo ja directament al llibre, al segon, perquè ja dic el primer, doncs, l'espoli franquista dels Ateneus Catalans que anava de 1939-1984, que era aquest, el primer. El segon és l'espoli general, la requisa franquista del patrimoni del moviment associatiu i, o sigui, en aquest cas,
2: Pobre.
1: obrer
2: Sí.
1: dels territoris de parla catalana, però aquí és 1920, 20, 39, no?
2: Sí,
1: 1978.
2: 39 al 78.
1: Sí, doncs amb aquest llibre, justament, a més, doncs vaig rebre el premi, o sigui, vas aconseguir doncs, que aquest reconeixement primer amb el Premi Sapiens, no? I també amb la Ciutat de Barcelona. Què va representar per tu, o sigui, el del 2025, de l'any 2025, que justament també va ser quan va estar publicat aquesta obra. Bueno, jo diria que està a finals del 24, a principis del 25, no? Quan va estar
2: Clar,
1: publicat el llibre.
2: exacte, el llibre va eixir en gener del 25.
1: Al gener, principis. Doncs quan te van dir, mira, principis. Doncs quan te van dir, mira,

0: Sorpresa total, no me ho esperava per un mateix llibre. Però bueno, és
1: Super.
0: un reconeixement molt xulo, però és una feina molt de formiga,
1: Home, clar, és
0: la de tots
1: tota
0: els
1: aquesta
0: arxius.
1: feina. Tu imagina't, des del primer que va estar publicat el 2021, el segon al 2025, clar, tu, imaginem que són 3-4 anys de feina teva de recerca, feina teva de, com tu dius, de formigueta, d'estar, d'anar a tots aquests llocs, com que he comentat en un principi, no? De bases documentals de tot aquest espai, no? Que has
0: Sí,
1: hagut de
0: no,
1: passar.
0: i de trobar-se mil i un problemes. O sigui, la recerca té aquestes coses que són molt xules, de quan trobes una documentació que no ha estat tocada en el fons d'un arxiu. Bueno, han passat coses així. I altra que no te la volen traure, després apareix. Bueno, mil i un aventures amb els arxius. I jo crec que també, va, mis, no, no és sols un premi a la recerca, és també, va, a mi m'agrada veure-ho així, com un premi a la constància
1: Clar.
0: de totes les entitats que han estat reclamant el seu patrimoni, i veure-ho per fi en una recerca que és reconeguda també és un premi per a ells.
1: I tant, vull dir que ha estat un premi per tu, però també un premi o un reconeixement justament a la feina que tu destaques, no? Que és el que hi ha de tot, darrere de tot això, no?
0: Sí,
1: Tot
0: bueno,
1: això.
0: això, el Centre Democràtic i Progressista ho sabem molt bé,
1: Exacte.
0: que és pelear-se.
1: I mira, aquí, o sigui, tot que els teus llibres es poden trobar perfectament a les llibreries, no? Però estaran també aquí present, aquí, per exemple, el primer, particularment, el tinc aquí davant. Em falta el segon. És una manera també de trobar-lo aquí, al centre. Aquests dies estarà també el llibre, vull dir, es podrà adquirir, o
0: Suposo que
1: senzillament,
0: estarà.
1: o penso, no?
0: No ho sé.
1: Si no...
0: Després està l'altre, el que vaig fer de les víctimes de Caldes, que ells el teniu a
1: No,
0: disposició a la
1: aquell...
0: web de l'Ajuntament.
1: O sigui, a banda de l'espoli franquista dels Ateneus Catalans, hi ha l'altre?
0: Vaig fer una recerca sobre les
1: Sí.
0: víctimes de la Requisa a Caldes de Montbui,
1: I aquest sí que es pot
0: amb
1: trobar aquí.
0: Termàlia.
1: Sí, al
0: Sí,
1: Museu
0: el teniu a
1: Termàlia.
0: la web de Termàlia.
1: Però em referia al segon, aquest és el segon, el que justament va rebre el premi i justament que és el que va de l'exposició, no? Doncs, com, clar, al fer l'exposició, la pregunta era si estaria també aquí o es podria d'alguna manera adquirir el llibre,
0: No,
1: tot i que ja
0: no
1: dic
0: ho
1: que...
0: sé, espere que sí.
1: Si no, sí que és cert, ja ho diem des d'aquí, que a les llibreries hi és. Vull dir que es pot trobar de manera fàcil, no és de llibreries, sinó aquí a Caldes, que es demana i te'l porta, vull dir, igualment, si no està, eh? I si no, doncs hi ha moltes llibreries que hi són. Doncs mira, jo m'arribo a... Quedaria moltes preguntes per fer, però com ja portem així una horeta, doncs jo me passo a unes preguntes. Aquestes són més ràpides, tot i que jo les anomeno sorpresa, no? Però són de resposta ràpida. Quin document, per exemple, t'ha deixat sense alè durant tota aquesta feinada teva de recerca? Sense alè vol dir que t'ha costat més.
0: Què m'ha costat més?
1: Sí.
0: Els inventaris que va fer la Direcció General de Patrimoni
1: I
0: de
1: Neus,
0: l'Estat.
1: quina història personal de les que quan tu has estat treballant t'ha marcat més? Quan has fet trobades, no?, d'aquestes històries. Històries
0: La
1: personals.
0: de l'impressor de Caldes, la de Mercè Sans i les seues filles,
1: Això
0: i la de
1: també.
0: Fontcoberta també,
1: Això
0: la de
1: també ho
0: Nicorera.
1: trobem, això ho trobem en el llibre, oi?
0: Sí, i si no, el treball de
1: El
0: Caldes
1: treball
0: estan.
1: d'aquí que està en Termàlia.
0: Sí.
1: I si poguessis restituir una sola peça espoliada, quina seria? Faig
0: Qué
1: una
0: difícil, això sí que
1: pregunta
0: és un
1: així
0: compromís.
1: una mica personal.
0: Jo l'edifici del CAT, sí,
1: Molt bé.
0: perquè és el que més he treballat, sí.
1: Molt bé. Neus, doncs mira, arribem al final d'aquesta entrevista, però amb les ganes de poder trobar-te un dia d'aquests de manera personal, no? Aquí a, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista. Saps d'algun dia concret que podràs estar?
0: Ai, no sé, encara. N'hi ha molts dies,
1: entre,
0: no?
1: Entre avui, que és dia 8, fins al 28, són dues setmanes, que és possible que, que puguis estar dues setmanes, gairebé tres, 20 dies, que podràs, que un dia d'aquests sí que es poden trobar. O sigui, que caldria anar cada dia.
0: Molt bé.
1: Doncs això que deia, moltes gràcies per aquesta mirada tan rigorosa i tan necessària sobre l'espoli franquista. Gràcies per ajudar-nos a entendre què va significar perdre patrimoni, perdre espais, perdre memòria i per recordar-nos que la reparació continua sent una assignatura pendent.
0: Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista.
1: I amb ganes de, trobar-te de manera presencial. Doncs ja dic que ens trobarem aviat i mentrestant convidem a tothom a visitar l'exposició a l'altell del Centre Democràtic i Progressista que a partir de la tarda es podrà visitar.

0: I després d'aquesta conversa tan plena d'història i coneixement, arriba l'espai dedicat a la llengua que ens identifica. És el moment d'endavant les atxes. I això és dijous, i això vol dir que arriba aquest espai. L'espai per excel·lència que parla de la llengua. I a més, amb Susana Corxo, de l'Oficina de Català de Caldes de Montbui. Hola, hola Susana.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Doncs recordem que aquest espai Endavant les atxes ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià fins a les polítiques públiques, passant per curiositat, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat. I bé, Susana, primer, com ha anat la setmana? Molta feina?
1: Bé, feina, però tant és però treballar fàcil. Com fer feina.
0: I bueno, la gràcia precisament està ahí, no?
1: Exacte, doncs, la sort de poder treballar en una cosa
0: com
1: que ens agrada.
0: Has començat ja dels cursos?
1: Sí, exacte, ja tenim això, ja hem començat. L'únic que, clar, després amb aquestes tempestes s'han hagut de,
0: anul·lar. Han afectat sí, perquè... Clar. Vols dir que hi ha persones que venien de fora o...
1: Bé, perquè...
0: O senzillament perquè institucionalment...
1: Exacte, se'ns va demanar, doncs, en aquest cas, confinar-nos. Sí que és veritat que hi ha cursos, doncs, que com que són en línia es van poder mantenir, cursos, doncs, que ja es van fer sessions síncrones, és a dir, en pantalla es va fer la classe. En el nostre cas, doncs, bé, ara ja ens hem anat preparant els cursos que tenim aquí a Caldes, perquè, clar, tot depèn del nivell, de vegades no tothom, doncs, té de vegades les eines o els coneixements per poder intentar, doncs, accedir a la plataforma, però ara ja està tot en marxa. Això vol dir que si en algun altre moment hi ha una tempesta i no podem fer classe presencial, es farà virtual.
0: De manera online.
1: Virtual.
0: Home,
1: exacte.
0: Bé, són aquestes experiències, podríem dir. De fet, a la pandèmia, va ser una de... Al principi tothom estava com descol·locat, no? Què es fa fer i tal. Ràpidament... Doncs, bueno, ràpidament.
1: Sí, però tot i així vam córrer per adaptar-ho tot.
0: I a partir d'ahir, doncs, i bé, la prova és que avui dia continuen moltes persones treballant. Tu mateixa, algun dia de la setmana fas treball des de casa, eh?
1: Exacte, i de fet...
0: I moltíssimes persones.
1: I en el cas dels cursos de català, què ens ha passat? Doncs que aquest any hi ha molta més gent que s'estima més fer un curs en línia que no pas presencial, amb la qual cosa s'han hagut de fer canvis ràpids i adaptar cursos que teníem previstos fer-los presencials per fer-los en línia, precisament per això, perquè la gent s'estima més.
0: És la comoditat, també, a vegades.
1: Sí,
0: és la comoditat perquè, doncs, bueno, és, tot i que la feina és igual, imagina, per vosaltres, feina feu i fins i tot a vegades més hores, vull dir, no vol dir que no es treballi ni molt més, però també és veritat que la comoditat d'estar en el teu lloc
1: a casa, amb una pantalla, que algú t'ho explica, t'ensenya...
0: I de tant en tant, igual que les persones, no? Estan allà, no s'han de moure, vull dir, és el fet de si ara he de marxar, després he de tornar corrent, tinc els fills...
1: Busca aparcament,
0: tot.
1: Vull dir que tot va sumant,
0: tot.
1: Això és veritat.
0: I a més, si el dia no acompanya, vol dir, quan dic el dia, doncs és la situació meteorològica, no? Com aquests dies de pluja o d'un altre tipus. Imagina que puguin venir nevades.
1: Sí, sí.
0: Quan més endavant, és igual. És això que dic, la meteorologia.
1: Exacte. Tot i així, doncs, clar, fer un curs presencial on tens a les persones en directe, que les pots... A veure, no és qüestió d'anar a tocar-les, anar i tocar-les, però sí d'allò, un somriure és molt més directe, un comentari és molt... en aquest
0: home,
1: cas...
0: La situació personal és, això no hi ha qui ho tregui, no? Però en moments determinats,
1: exacte,
0: doncs sí que va bé. I ja dic que no hi ha aquesta manera de veure les cares. Sí que es veu una mica les cares,
1: sí, però, ja
0: però és diferent. No hi ha el contacte. El
1: no
0: contacte
1: és el
0: mateix, humà és molt important. Però bé, també és cert que quan... que en situacions com aquestes, doncs, ja es queda substituït i ja està. I el que importa, doncs, és poder fer la feina,
1: exacte,
0: en aquest cas.
1: Exacte, que la gent, doncs, exacte, que estudi igual.
0: Vale. Doncs vinga, passem al que ens portes aquesta setmana. El català a Caldes. Vinga, sí, perquè anem sempre tenia el català aquí, el català
1: més allà, més allà, exacte, l'anem repartint.
0: I el català encara més allà. No.
1: Va, doncs, però,
0: aquí a Caldes, vinga.
1: Va, en aquest cas, com que bueno, és festa major, i com que estem la festa major...
0: A partir d'aquest vespre cap a les 8, que hi ha aquesta tronada.
1: A això.
0: Però
1: a
0: només la tronada, eh?
1: És el tret de sortida ja per començar.
0: És el tret, però ja fins demà. Això sí, ja demà és tot el dia.
1: Doncs és perquè, perquè us volia parlar de festa major. Primer perquè és festa, perquè l'hem de celebrar, i us volia doncs, informar doncs, que hi ha, si remenem per internet, anem a Google, hi ha una guia de conceptes de festa major. Per què us en parlo? Doncs perquè, evidentment, aquí a Caldes, és l'exemple més clar, és que hi ha molts calderins i calderines que fa molts anys que viuen aquí, o fins i tot han nascut aquí, però també hi ha molts calderins i calderines que han arribat i, per tant, no coneixen tot el que suposa una festa major. Ho dic, doncs, per exemple, a l'aula doncs, n'hem parlat, i hi ha vocabulari que es perd. Què vol dir que es perd? Que no saben d'on ve, eh? El tema dels gegants, el tema dels capgrossos, aquests balls de bastons, eh? O castellers, són termes, són paraules que no tothom coneix, i per tant hi ha aquesta guia, s'ha creat aquesta guia, que ens va molt bé a nosaltres com a professores per poder-ho explicar, però d'altra banda a tots vosaltres per poder-vos informar doncs, què pot haver-hi en una festa major. Com és aquest matí, per exemple, em comentaven el tema dels domasos. Un domàs. Aquí a Caldes no n'he vist. N'he vist en un parell de balcons, però ja està.
0: Hi ha hagut èpoques que sí que s'han posat els domàs. Vull dir, a més es demanava. I tens raó. Vull dir, és, algo, és un...
1: És un que no sé per quina, és no sé, maco.
0: I no sé per quina raó no... Ara no es fa.
1: És que això de penjar coses al balcó cada vegada sembla que la gent li fa respecte, eh?
0: No saben a veure si... Ja es demana que justament es faci...
1: Doncs sí, jo penso que sí. Bàsicament perquè jo personalment m'he trobat que de vegades he anat a alguna localitat, a algun poble, he visitat i he vist algun domàs dir, doncs mira, això és festa major. I penso que pot anar bé, pels que ja som d'aquí, doncs, en aquest cas ja ho sabem, però és maco. I pels que arriben, doncs, que sàpiguen que el domàs està informant doncs, que és festa major. Hi ha el tema del domàs, hi ha el tema doncs, de diferent vocabulari. La setmana passada us vaig comentar doncs, que teníem també paraules que hem anat fent, és a dir, hem creat doncs, en aquest cas un cartell que posarem a les barres als bars del que és festa major, que és el que volem doncs, explicar, doncs, per exemple, fer un glob, és una expressió molt nostra, fer un glob, en comptes de anem a aprendre, també està bé, però fer un glob, doncs hem fet uns cartells on explica on comenta, doncs fer un glob, en aquest cas vull un beure, són expressions catalanes i les hem posat en un cartell que els podreu trobar, aquests cartells, doncs a les barres del bar de Festa Major. I així,
0: aquest d'aquí, d'aquí serà per més endavant.
1: Exacte. Bé, doncs...
0: Però està molt bé la idea.
1: Exacte. Fer-vos saber, per tant, que hi ha una guia, guia de conceptes de festa major, per tal que si encara no esteu habituats a com és la nostra festa major, doncs sapigueu què és el que hi podem trobar. I si sou d'aquí, doncs perfecte, perquè a més en refrescarem vocabulari, d'acord? També us vull parlar del voluntariat, que això sí que és... volia fer referència.
0: Sempre és aquesta...
1: Per una banda, hi ha el voluntariat, és perquè hi ha... un cop s'ha passat l'estiu, comencen cursos... I aleshores doncs, es fa doncs, un tancament de parelles lingüístiques que fins, des de gener fins a l'estiu, han estat formant voluntariat. I per altra banda, el que tenim... Doncs són parelles que es van formant noves. De fet, ahir mateix van fer una parella nova, una parella lingüística nova. Estem contents i contentes perquè, doncs perquè de mica en mica ens van arribant doncs, fitxes d'inscripció. Podeu inscriure-us en línia o bé podeu passar per les cases dels mestres o podeu passar a l'Ajuntament i demanar per l'Oficina de Català. I allà doncs, hi ha les fitxes per inscriure's a formar part del voluntariat per la llengua. El voluntariat per la llengua són doncs, persones, per una banda, que volen practicar la llengua i persones que volen donar un cop de mà. Es troben un dia a la setmana, una hora, parlen, practiquen la llengua i així, doncs, va, per una banda, hi ha qui va agafant fluïdesa, confiança a l'hora de parlar català i, per una altra banda, hi ha qui dona doncs, aquest suport a les persones que volen aprendre. Però al marge del que és el voluntariat, doncs, aquí us vull parlar també del grup de tertúlia. Per què? Doncs perquè ahir va començar aquí a Caldes el que és la tertúlia en català. És ja portem ja uns quants anys en el qual a través de la Eva, la,
0: o sigui, cas, ara la ja no és, és grup, o sigui,
1: jo li dic grup de conversa, però l'Eva s'estima vale. més parlar de tertúlies.
0: Home, és que queda més maco.
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: Més maco perquè, i a més és d'aquesta manera centrada, perquè si dius conversa, has de... Què és el que passava, no? Conversar sobretot. Dius tertúlia, ella ja posa la temàtica i m'imagino que se centrarà en la temàtica. De fet, avui havia de venir la
1: sí,
0: Eva.
1: Sí, però...
0: Bé, un altre dia, és igual.
1: Els personals no han pogut assistir-hi, però ja hem quedat que quan pugui vindrà.
0: Dia.
1: Sí, sí,
0: un
1: sí. I a més així podrà, doncs, de pròpia veu podrà dir l'experiència. Sí que tenim doncs, la gent que ja va assistir a les tertúlies l'any passat, però hi ha algú més que s'hi ha incorporat i per tant és bo fer-ne difusió. Si allò teniu ganes de parlar, de compartir una estona, doncs els dimecres de 6:45 a 6:45 us podeu trobar allà a la biblioteca i amb l'Eva fareu les tertúlies.
0: És oberta? Vull dir, o s'ha sí. d'inscriure una...
1: Bé, podeu presentar-vos-hi, podeu anar-hi, però també ens agrada doncs, nosaltres saber una mica doncs, que contacteu doncs, amb el que és l'oficina de català, bàsicament per tenir un seguiment, per saber
0: home,
1: que allò no és campixa, entre cometes.
0: No,
1: i
0: pel fet de que se't va bé que sigui, pues, si som cada setmana. A veure, les tertúlies normalment no passa res que hi hagi diversitat, m'entens?
1: Exacte, no,
0: i la gràcia està ahí. Però si també és una manera doncs, periòdica de que
1: exacte,
0: vagin les mateixes
1: constància
0: persones, constància,
1: és el que
0: etcètera,
1: ajuda
0: no?
1: doncs, a crear un grup, a fer més pinya, que és el que interessa. Per tant, doncs, ahir va començar i ja sabeu, si voleu, doncs, els dimecres de 6:45 a 7:45.
0: Molt bé, molt bé.
1: I després un altre punt que us vull parlar, que arribaria aquí a parlar de Caldes, i és que aquest cap de setmana, ja sé que és festa major, però podem aprofitar-ho també, són les Jornades Europees de Patrimoni. No sé si n'esteu al cas. Les Jornades Europees de Patrimoni és un programa de sensibilització que va començar en el 1999, ja fa uns anys. És una acció conjunta de Unió Europea. El que volen doncs, és... aconseguir que a nivell de patrimoni tothom en sigui conscient. Estem parlant doncs, que hi ha a nivell europeu, amb la qual cosa més, hi ha més de 70.000 activitats programades. D'aquestes 70.000 activitats programades, doncs, clar, hi ha localitats que hi participen, localitats que no. En el cas nostre, aquí a Caldes, doncs sí, tenim que, si algú està interessat, doncs el diumenge, aquest diumenge, a les 11 del matí, d'11 a 12, hi ha una visita guiada al Castell de Montbui. És una manera de conèixer el patrimoni i,
0: però,
1: per tant...
0: El Castell de Montbui és la zona que està on estava, perquè aquí quedaven unes
1: queden
0: pedres,
1: aquesta,
0: no?
1: Sí, queden aquesta, bé, unes pedres, però aquestes sí. pedres tenen molt de valor.
0: Home, i tant.
1: I aleshores es fa una ruta, una visita, en la qual doncs, es parla i s'explica l'origen.
0: D'aquest castell,
1: exacte,
0: d'aquesta història.
1: Exacte, és interessant. I bé, jo ara parlo de Caldes, però que si entreu a les Jornades Europees de Patrimoni veureu doncs, que hi ha moltes més localitats. Està bé perquè d'aquesta manera es reflexiona sobre el patrimoni que tenim. I no només a nivell de tots els que som del poble, sinó també vull fer èmfasi a aquestes persones que van arribant i que desconeixen el seu entorn. I per tant és una manera, és una bona manera de saber que aquelles pedres, aquella església, aquell monument doncs, té un sentit i al darrere hi ha una història. Per tant, doncs, us convido, si com que Festa Major dura tants dies, us convido també a aprofitar i anar a aquestes Jornades Europees de Patrimoni. Sí que hi ha algunes que són xerrades, però la gran majoria són visites doncs a edificis on marquen la identitat de cada població.
0: Mm-hmm. Molt bé. Doncs no sé si ara hem de passar ja al català.
1: Sí.
0: Enja.
1: Allà.
0: Allà.
1: Vull parlar del català allà. És a dir, hem parlat de Caldes, ara fem una passa més, avancem, i us vull parlar de la polèmica que tenim ara, i és que pel que fa a la llengua, perquè els professors de secundària s'han queixat, o ens hem queixat, jo també m'incloc, perquè què passa? Doncs que quan un alumne acaba l'ESO, doncs aconsegueix el certificat de CEU. Però, ens estem adonant que aquest certificat de seu, tal com posava, com estan marcant a les notícies, és regalat. Per què diem que és regalat? Perquè el nivell és molt més baix, fins i tot les lectures que s'imparteixen a l'ESO han baixat el llistó, amb la qual cosa hi ha hagut doncs, el que és aquest sindicat de professors de secundària que volen reivindicar que el seu sigui com cal. És a dir, no perquè facis l'ESO, primer, segon, tercer, quart d'ESO, acabis i tens el certificat, sinó que cal, caldria o pujar el nivell, a pujar el nivell, o bé doncs, que es fes alguna prova extra, perquè a nivell de, per exemple, el que són els adults, si mirem el Consorci per la Normalització Lingüística, ens estem trobant amb gent jove que tenen un C1 per certificat, però que realment no tenen el nivell. I aleshores venen a fer formació per veure si poden pujar el llistó. Perquè després n'hi ha molts que volen fer un C2, però un C2, si tens un C1 per estudis, és bastant difícil. O et poses les piles o és difícil assolir-lo. És a dir, que estem baixant el llistó, cal posar-nos les piles i prendre'ns-ho doncs, més seriosament. És a dir, cal llegir, evidentment, cal parlar, pronunciar, i tots aquests punts que potser a l'ESO doncs, van allò de passada, doncs caldria fer més, caldria treballar-los més a fons. Per tant, nosaltres estem ara doncs, a veure si s'aconsegueix doncs, o que hi hagi un canvi, que hi hagi alguna proposta, per tal que qui acabi l'ESO amb un C1 realment el tingui uns coneixements de C1.
2: Uh-huh. I hi ha doncs, justament aquest C1. És una manera doncs, que puguin arribar a aquest nivell, no? Uh-huh. El Barcelona Games Fetch. A veure, explica't de què va tot això. El Games suposo que és un lloc, no?
1: Exacte. Clar, és que tot, no sé què ha passat, però tot s'acumula aquest cap de setmana, ho tenim tot bastant atapeït.
2: També
1: és
2: aquest cap de setmana?
1: Malauradament també ho tenim.
2: I això és a Barcelona, és a Barcelona, no és aquí a Caldes de Montbui. Però bé, a vegades hi ha moltes activitats que s'han de gaudir aquesta festa major, però per si de cas, a veure, hi ha persones que no poden evitar que per motius de feina estan a Barcelona, i si ja estàs a Barcelona i has acabat la teva jornada, pots aprofitar també doncs, per fer altres activitats, coses, no?
1: Com és, doncs, tenim aquest cap de setmana des de demà dia 9 fins diumenge, doncs el que tenim que l'indústria del videojoc doncs, ha muntat el Barcelona Game Fest a la Fira de Barcelona, allà a Montjuïc, podeu anar-hi. I el que tenim és que en aquest cas, avui ja, dia 8, avui en principi doncs, s'inaugura amb més de 14.000 metres quadrats, hi haurà més de 80 activitats, ja siguin conferències, competicions, tallers, espais professionals, zones de joc, activitats familiars i tot d'iniciatives per promoure tot el que és el tema del videojoc i evidentment d'aquí ve el videojoc en català. Es fa tota aquesta exposició, tot aquest certamen. I el que vol anar doncs, és que aquesta fira sigui oberta al públic. L'objectiu és convertir-se, doncs, que Barcelona sigui per aquests dies un aparador internacional pel que fa a la indústria catalana, centrant-nos en el tema del videojoc, a fi doncs, d'afavorir aquesta connexió entre estudis, editors, inversors, professionals i posicionar doncs, Barcelona dins del circuit doncs, d'aquests grans esdeveniments europeus del videojoc. Què tenim? Doncs que el català, el videojoc català, serà protagonista. L'impuls industrial local el que vol és apostar, en aquest cas, per la nostra llengua. És per això que ja des del 2024 s'està treballant de tal manera que el 74% dels videojocs creats aquí a Catalunya ja incorporen el català, un 74%. Això vol dir que hem avançat molt, però que evidentment no ens hem de quedar aquí, sinó que hem de mirar que no només els videojocs que s'hagin creat des de Catalunya, sinó des de fora també vagin incorporant el català dins del que és el videojoc pròpiament. Uh-huh. Sí que és veritat que aquí doncs, s'ha fet doncs, el català com a llengua de creació per tal de crear aquesta comunitat, però cal que a més, que en aquest cas el català vagi més enllà i en aquest cas els videojocs creats des de fora també incorporin la nostra llengua.
2: Molt bé, doncs vinga.
1: Si voleu, doncs ja sabeu, aquest cap de setmana podeu anar cap a Montjuïc i allà tindrem doncs, el Game Fest, en aquest cas doncs, sí. Tot el que és el videojoc i sobretot el que es vol potenciar el videojoc en català.
0: O sigui, tot una activitat festiva, per això es diu Gent Fest, vull dir que exacte. Les persones que són podrien, bueno, que tothom, les agrada tota aquesta, anava a dir, no me surt la paraula, no? Aficionades, sí. o que els agrada molt aquesta temàtica, vull dir que van darrere d'aquesta temàtica, que són moltes més les que ens imaginen, i no necessàriament joves, vull dir que jo diria que aquí, a veure, no te posarem de 70 anys cap amunt i tal, però sí que a partir de 30 i pico, doncs, sí, és una edat, doncs, que, o fins i tot de 20 anys,
1: exacte, cada
0: llars,
1: vegada més,
0: i cada vegada
1: hi ha més afició al tema del videojoc, i és per això que si a més a més... Si
0: bueno, i també hi ha persones de més de 60.
1: Tu em sembla que tu i jo no som, no som aquí.
0: No puc evitar-lo, no és lo meu, però cadascú...
1: Ha d'haver-hi de tot, clar, vull dir, és clar, i aquí s'ha de treballar més potser a través d'un llibre, no? I aquí és a través d'un videojoc. La qüestió és que hi hagi per
0: sí que
1: tothom.
0: És veritat que hi ha moltes històries en videojocs i no precisament, com tu has comentat aquí, que siguin violentes. No, vull dir que
1: no,
0: tot
1: no.
0: El contrari.
1: Exacte.
0: Vull dir que cada cop... És que en un principi te dic lo de la violència, perquè sí que és veritat que havia molts, sobretot en aquests jocs de la Play i tal, que es tracta de a veure com... aconseguir eliminar els enemics, no?
1: Sí, exacte.
0: No, però no és aquesta.
1: Ara ja s'està, en aquest cas, doncs, obrint altres fronts, de tal manera doncs, que no només sigui el tema de violència, hi ha molts altres temes que interessen, i jo crec que també pot ajudar a ampliar, perquè potser fins ara tu el videojoc no t'agrada, i potser si està enfocat doncs, pel tema més literari o pel tema...
0: També, i també. Vull dir, és una exacte. Manera que... No, jo, a mi o a tu, no? Que ens pugui interessar
1: ens
0: puguem interessar una mica més, no?
1: Això mateix.
0: Vull dir, si a través d'aquí veiem que hi ha històries que ens agraden, doncs
1: ens
0: clar.
1: Posem les piles i ja per assumir.
0: Doncs vinga.
1: Molt bé.
0: Català més enllà.
1: Va, quan diem més enllà és que ja anem a parlar de llengua, com dic jo, pura i dura, i anem a presentar alguns barbarismes. Començarem amb els barbarismes.
0: Pots presentar bastants. Avui estem, mira, tenim temps.
1: Podem parlar de barbarismes. Hi ha paraules que s'assemblen molt al castellà, però que en català no s'han de dir de la mateixa manera. Com és el cas de bisuteria. En castellà sí que tenim bisuteria, però en català no és així, no és amb S, és bijuteria. És amb J.
0: Només perquè ve de la joia.
1: Bijuteria, per tant, res de bisuteria. Que de vegades fem aquesta bisuteria com si fos una S més catalana, no? No, és que en català precisament és bijuteria. D'acord? Per tant, cal remarcar aquesta jota. Després tenim el verb en castellà és financiar. Bé, doncs en català és finançar. Eliminem aquesta i posem una C trencada. Finançar. I d'aquí ve, doncs, finançament, amb C trencada. I veiem, doncs, que són català, castellà, llengües germanes, però que hi ha aquesta diferència. Més, tenim, per exemple, la paraula marmelada. Marmelada és en castellà, perquè en català és malmelada, és amb L. Canviem aquesta R per la L, malmelada. De fet, és com una mel, i és per això doncs, que fem aquest canvi.
0: O sigui, s'assembla, però hi ha aquesta exacte, petita diferència.
1: És per anar, que ens hi hem de fixar, que de vegades són petits, vull dir,
0: són
1: canvis
0: matisos.
1: De lletres, exacte, són matisos que fan que sigui en català, en castellà, correcte o incorrecte. Olvidar, aquest olvidar, ara que ja em sembla que ja ho tenim més clar, i és, passem a la forma correcta, que és oblidar. O, B, alta, L, I, oblidar. I d'aquí ve, doncs, oblit. Ara em ve al cap també la paraula que també surt, doncs, a veure si ho dic. En castellà diem apertura, bé, doncs en català no, és obertura.
0: Obertura.
1: Amb O, per què? Perquè ve d'obert. D'obert fem obertura.
0: Aquí, pues, per tant, ha d'haver-hi aquest canvi. Doncs mira, aquí... seria una confusió. O sigui, que en realitat és com dir-lo, perquè a vegades diem obertura en castellà i en realitat és catalana.
1: Exacte.
0: Clar. Però, i t'ho dic perquè és més fàcil d'obrir, del verb obrir,
1: sí.
0: D'abrir, no?
1: Sí.
0: I no diem... no queda per l'obertura, que seria la correcta. I com ja estem acostumats a dir...
1: Sí,
0: ja obertura, pues ja ho deixem igual.
1: Clar,
0: o sigui, que
1: és tenir en compte...
0: O sigui, en realitat ho estem dient bé en català.
1: En castellà, si és abierto, doncs apertura, sí. En català, obert, obertura. Per tant, hem de tenir compte d'això. Igual, hi ha una altra paraula que aquesta, a més, ha sortit a classe, i és la de peluqueria, peluqueria, sí, que en català és perruqueria, amb
2: però
1: dues erres.
2: Jo estic d'acord en que s'ha de dir així bé. A mi em sona una mica que ho diem perruqueria, perquè sí, vaig a la... Però tot i així, i fins i tot persones que són molt catalanes, te quedes, me'n vaig a la pelu.
1: Això és veritat.
2: Perquè te dones, me'n vaig a la perru.
1: Ai, sí,
2: que queda
1: sí,
2: una mica raro, no?
1: Sí, sí.
2: No, tu digues la veritat, no et sona estrany? En aquest cas, no, hi ha paraules molt boniques,
1: sí,
2: particularment trobo que perru, perruqueria, no és aquesta.
1: Jo el que sí que he vist, ja a classe doncs, surt moltes vegades, és que, clar, els alumnes, molts, quan acaben de venir aquí, doncs, quan diuen perruqueria, sempre pensen que és per als gossos.
2: Sí.
1: A més, ja m'ho diuen, però no és per de perro, pensen que és perruqueria, dic, no
2: aquí
1: no res a veure,
2: la perruqueria canina és això, és perruqueria canina.
1: Exacte, ja està especificat,
2: canina.
1: Ja hi afegim això.
2: Vull dir que no és, però bé, són aquestes paraules que dius, mira, m'agrada, ja dic tantes paraules que són molt boniques, aquesta concretament...
1: No t'agrada.
2: No és que no m'agradi, és que sona com estranya, no? Dir perru. Però, sí, el fet... Després
1: no
2: te quedes
1: dir...
2: en queria, vull dir, la segona part queda bé, no? Però perro, queria.
1: Bé, doncs és per
2: marcar la diferència. Està... No, i saps que és així.
1: Exacte.
2: Saps que és així i la poses. Però ja dic, ja dic que fins i tot persones molt catalanes i al final ja te quedes, no dius me'n vaig a la perro, seria que el diminutiu diu me'n vaig a la pelu.
1: És que ja sona.
2: Perquè si dius me'n vaig a la perru...
1: A la perru no.
2: O dius perruqueria directament tot completa, però a la perru no queda bé.
1: I com que tenim aquesta tendència a anar abreujant, a fer-ho tot cada vegada més petit, al final
2: no,
1: doncs és això.
2: Bueno, és que és un...
1: És
2: una i sobretot quan estem fent WhatsApp.
1: Exacte.
2: En WhatsApp intentem... O bé, o fem un àudio, perquè és la millor manera moltes vegades, no? De fer l'àudio i aquí t'esplaies, no?
1: Sí,
2: però és que moltes vegades el necessites, si has de fer tota una informació i dius tu, ara posa't a escriure,
1: sí.
2: I en canvi d'aquesta manera amb l'àudio doncs la deixes tota la informació però ràpida.
1: Vale? No, tant,
2: tot i que a vegades diu, ostres, l'altra persona que ha d'escoltar-la i són 8 minuts.
1: Jo és que no faig un WhatsApp. Jo, si faig WhatsApp, evidentment no duro ni molt menys. Jo són coses pim-pam, concises i com a molt a vegades quan parlo amb tu, però vull dir que és tot molt esquemàtic, si ho veus,
2: sí.
1: Tot molt breu.
2: Sí.
1: I després una darrera paraula, que és un barbarisme d'aquests que cal tenir en compte. La paraula rebeldia. Rebeldia no és... Rebeldia és en castellà. Atenció, en català és rebel·lia, és amb ela geminada.
2: Exacte.
1: Rebel·lia. Sí que parlem que és rebel, ell o ella és rebel, perquè és en variable, però aquest rebel amb ve alta, però ja, quan parlem del nom, rebel·lia...
2: En castellà hi ha la diferència, que és en ve baixa, no? El rebel. O també.
1: No. Rebelde. No.
2: Vale, no. Sí.
1: Però el cas és que rebel·lia en català va bé a la geminada.
2: Sí.
1: És fer aquí. Molt bé. I fem, anem avançant, fem punt i a part. Anem a parlar de paraules nostres. Anem amb les...
2: paraules nostrades.
1: Va.
2: Nostrades, o sigui, unes són d'aquí, però que... O unes coses són les paraules nostrades nostres i després les en desús. És a dir, que no...
1: Clar, no quan parlem d'aquestes nostrades, doncs vol dir perquè són nostres i les hem deixat així, perquè de vegades parlem molt ràpid, no, amb prou feines ens escoltem, no valorem la llengua i tenim molts recursos, moltes paraules i potser caldria doncs, aturar-nos de tant en tant a fer-les servir. Com és el cas, per exemple, jo puc dir i de cop, per exemple, aquest de cop s'obrir la porta.
2: De cop
1: és correcte. Però també tenim de sobte, a mi és que m'agrada molt de sobte, de sobte, de cop i volta.
2: És més, queda més, bueno, més cult.
1: Més culta?
2: Sí, de sobte. Sí, perquè si no és més fàcil dir de cop. Per aquesta manera de fer. Ah. Però sí que és veritat que de sobte queda com més bé, més dita.
1: A més, sembla que de sobte, sembla que et trobis
2: més elegant.
1: No, jo és per la, no sé, jo m'ho plantejo com de sobte quan ho dius dona més èmfasi.
2: Sí, també.
1: També podem dir de cop i volta,
2: també,
1: tot d'una.
2: Que aquesta és la que normalment podem fer.
1: De cop i volta?
2: I de cop i volta va passar.
1: Ah, exacte.
2: I tot d'una, també
1: tot
2: queda,
1: exacte,
2: i queda molt bé.
1: I una altra que n'he trobat, que aquesta, a la impensada.
2: Aquesta és més difícil.
1: Exacte, aquesta ja no...
2: No, és més difícil, no te sortirà tant.
1: No,
2: de cop i volta te surt moltíssim.
1: Sí, sí, sí.
2: De sobte, també, no. Perquè no. I el, de cop, també, però de cop i volta és com més... No sé si és més usual,
1: sí,
2: no?
1: Exacte. Més, tenim una idea fixa. A vegades tenim una idea fixa.
2: Sí, que se te fica en el cap i no hi ha manera que...
1: Doncs tenim una paraula que ho defineix, que és dèria. Dèria, amb un accent obert a la E, dèria. I és un mot que, a més, no es pot traduir de manera exacta en castellà. Sí que podem dir, doncs, obsessió, mania, però no és el mateix. I és interessant aquesta paraula perquè, com que no hi ha la mateixa traducció, te la fas molt teva. Tinc la dèria sempre d'anar, de fer, i canvia. No és pròpiament obsessió, però s'acosta. Però és com això, una idea fixa. Però si tenim amb una paraula, doncs és el que dèiem, la llei de l'estalvi, com dic jo, dèria, doncs és això, una idea fixa. Després diem que una persona doncs, que és pesat o pesada, però també podem dir doncs, que és feixuc. De vegades són més les situacions feixugues, una situació...
2: Sí, una cosa que no t'agrada, no?
1: Exacte.
2: Una situació que no t'agrada i penses que... Clar, però en la persona vols dir que és... També
1: potser
2: penses que és feixuga?
1: Clar.
2: Jo diria que és la situació.
1: S'ho pot prendre malament, si li diem a la persona que és feixuga.
2: Millor... però en canvi, si diem és pesada, també és correcta.
1: Però
2: més que pesada, digues una altra paraula que pot substituir-la, però que no sigui feixuga, perquè queda com molt...
1: Ja, no s'ho pot prendre mal...
2: Sí. Malament, no. O sigui, una persona per substituir, una persona... Mira, que és pesada, que moltes vegades...
1: Aguanti, sí,
2: I ja dir, lo de feixuga és...
1: Potser més ho podem dirigir
2: més
1: a situacions, coses,
2: moments,
1: no?
2: Una
1: motxilla que és feixuga.
2: També, exacte. Una cosa que tens, ostres, que no m'agrada, no?
1: Dius, potser més en aquest cas, doncs, més en l'imaginari, com dic jo, no? I aleshores, doncs, sí, no? Aquesta situació que estem vivint ara... No pensava en política, estava parlant del temps,
2: la situació
1: meteorològica.
2: La política és molt fosca.
1: Fosca.
2: És molt convulsa.
1: Exacte, convulsa.
2: Ja és una
1: altra història pel que fa a política,
2: Per tant, i a més és una paraula també d'aquí, molt catalana,
1: exacte.
2: Convulsa,
1: Convulsa, molt bé. I després una altra expressió que tenim, doncs, el que és portar-se bé, Portar-se bé és correcte, evidentment, però també fer bondat. No em digueu, a mi és que m'agrada molt, no em digueu que no us agrada fer bondat, De vegades, mira, sí...
2: Portar-se bé, imagina't, no, o sigui, ja te portes bé en el menjar, fes bondat, no?
1: Exacte.
2: Fem bondat amb el que mengem.
1: Exacte, el que passa que de vegades aquest fer bondat, això, ho parlem amb l'alimentació, ho parlem amb la canalla,
2: també
1: nosaltres fem bondat, sí, complim amb les nostres tasques, no sé, laborals, per tant, també fem bondat. D'aquí, paral·lelament, podem relacionar-ho amb el verb avenir-se. És a dir, doncs, que dues persones
2: s'avenen.
1: Es porten bé entre elles, però aquí ja tenim el verb avenir-se. Fixem-nos com portar-se bé, depenent de la situació, podem fer servir altres expressions que són molt més riques, molt més agradables. És a dir, podem dir, doncs, fer bondat per una banda, un bon comportament, i per una altra banda tenir
2: l'amistat,
1: no?
2: Que en aquest cas que és avenir-se, bueno, l'amistat, aquest lligam que pot haver-hi en una persona que, mira, per exemple, jo crec que tu i jo ens avenim bastant.
1: Exacte. Veu? Ens avenim. Per tant, això és maco. Ara, si baixem el nivell i anem així una mica més col·loquial, podem dir doncs, que aquelles persones s'avenen, o aquelles persones són tap i carbassa.
2: Però m'has dit tap i carbassa.
1: Tap i carbassa. Però després el que és millor, que aquesta sí, culimerda.
2: Aquesta la escoltem bastant.
1: Exacte.
2: Culimerda.
1: Aquesta carn i ungla jo la trobo molt més del castellà i nosaltres diem molt culimerda.
2: Sí.
1: Per què? Perquè però els catalans som així escatològics.
2: És que aquestes és que són
1: aquest
2: culimerda.
1: Aquest tema el tenim per aquí. Vull dir que aquest terme de...
2: Però en canvi... La paraula avenir per mi és més bonica,
1: Sí. Bé, tot és qüestió de la situació. Evidentment, si soc davant d'un auditori no direm que som culimerda, però si estic entre companys, entre amigues, doncs aquest culimerda.
2: Sí,
1: I jo, de moment, ens avenim.
2: Però també sí que és veritat, i això són aquest tipus de paraules que es feien servir més a l'escola o a les feines. Diu, no, és que els dos són cul i merda.
1: Sí.
2: Que són expressions que les fas servir justament pensant, o sigui, dues persones que s'avenen tenen aquesta confiança
1: com per dir que són...
2: Que sé que les altres són culibres.
1: Això mateix. Va, anem a deixar les merdes, que jo tant termes d'aquests... m'estarota bastant. I passem a parlar de frases fetes.
2: Vinga.
1: Algunes d'aquestes. Som a l'octubre, per tant tenim algun... He volgut buscar algun refrany, però és que clar, tots els refranys que tenim, com que parlem de cultura popular,
2: aquesta,
1: parlem enrere...
2: A l'abril sí que tenim, a l'abril aigua és mil, però aquí a l'octubre, que també hi ha molta aigua, no hi ha ningú?
1: Bé, n'he trobat i és si a l'octubre plou, el rovelló es mou. Bé, perquè tenim unes ganes de bolets i com que la temporada va començar fatal, confiem que amb aquestes pluges la cosa...
2: Sí, però pots dir que et quedin també a vegades tanta aigua fa que els es podreixin, no?
1: Exacte, bé, primer han d'anar sortint.
2: Clar.
1: Hi havia doncs un altre com octubre remullat, bolets en quantitat. Això ara tot depèn d'aquest temps, com el tenim, i a veure si realment podem tirar endavant o no el que són, en aquest cas, els bolets. I també vull parlar de frases fetes, anem a parlar algunes de pel que fa a les parts del cos. Sí que tenim, per exemple, tenir fred als peus, aquesta suposo que la coneixem. Jo de vegades fent broma amb les meves filles fins i tot ho dic, no? Ui, que tens fred als peus, no? O a mi a casa m'ho han dit, ui, que tens fred als peus... Què vol dir? Que tens enveja? Doncs en aquest cas tens fred als peus del teu germà, és a dir, que tinc
2: tens
1: aquesta
2: enveja del teu germà.
1: Tens fred,
2: o tens fred als peus del que sigui, és
1: exacte.
2: Una mica com... Però d'una manera que tampoc voldria dir que no és una enveja molt forta, dic jo.
1: No, confiem que no. Més, cremar-se les celles. Cremar-se les celles, una altra part del cos estem parlant. Cremar-se les celles. Qui
2: és
1: no
2: quan estàs estudiant tant.
1: Qui no s'ha cremat les celles? Allò
2: a preparar-se unes oposicions.
1: Exacte. Per estudiar, doncs, ja sigui...
2: O tens un examen d'aquells que, jolín...
1: Sí. Doncs, en aquestes situacions. Més, aquesta la volia comentar. Conèixer els coixos asseguts. Aquesta és que és molt bona.
2: No la conec.
1: Aquesta és molt bona. A mi em va sorprendre.
2: Conèixer
1: ja fa
2: els coixos asseguts.
1: Què vol dir? Doncs, a veure, també la canvio per una altra. Saber quin peu calça. És a dir, de vegades conèixer els coixos asseguts...
2: Ja sabes de què va aquesta persona.
1: Exacte. Quan ja sabem, doncs, a vegades, això, quin peu calça, no? Ja sabem aquella persona com és, quin caràcter té.
2: I això és aquesta expressió.
1: I vol dir, doncs, això, conèixer els coixos asseguts significa això. Per tant, és maca, I bé, passaríem a parlar de música.
2: L'has presentat ja al cartell?
1: Sí.
2: Val. Doncs ara... A més, ja pel temps que ens queda, doncs, anem a parlar de la música. En aquest cas és el grup Montflorit.
1: Tenim el grup Montflorit, que són de Cerdanyola. Es diuen Montflorit, és que és interessant, perquè precisament Montflorit és un barri d'aquest municipi de Cerdanyola del Vallès i aleshores, doncs, a partir del nom d'allà on viuen, aquests joves, doncs, han creat el nom del grup. És un trio de Cerdanyola i el que escoltarem, doncs, és una cançó que és Caiguda Lliure. En aquest cas, aquests joves, que també van començar en temps de pandèmia, es van unir i van començar, doncs anem a fer alguna cosa tots plegats, ells tres, i han fet, val a dir que han fet tota una gira al Japó, on van fer més de 11 concerts, ara ho dic bé, 11 concerts pel Japó. Suposo que devien tenir contactes, perquè aquí potser són, per mi personalment, són desconeguts, però que sí que han començat, doncs, amb força, a veure si per fer-se veure, doncs, aquí al país, confiem, doncs, que els puguem tots reconèixer. I la cançó que us porto, doncs, és aquesta, Caiguda Lliure.
2: Però fet, l'estem escoltant de fons,
1: Exacte, que és, doncs, quan de vegades... t'has enamorat i les coses no funcionen, doncs...
2: Pues cau.
1: Exacte. Com podem veure, doncs és reflectir la realitat.
2: Seria l'aixecament, no? L'aixecament.
1: Són qüestions de quotidianitat i, per tant, doncs és a partir d'aquí que ens ho expliquen.
2: Molt bé. No sé si ja arribem al final avui. Doncs crec que ha estat un bon recorregut, en aquesta sessió avui davant les atxes.
1: Hem anat pas a pas, pim, pam, pim, pam.
2: Sí. Doncs això, que queda clar que continuem obrint finestres potents sobre el que representa la llengua i el compromís amb la comunitat. Susana, moltes gràcies per totes aquestes aportacions que setmana rere setmana ens aportes, no? I per, bé, per aquesta mirada sempre clara per ajudar-nos a entendre la llengua, la nostra llengua, que és viva, diversa i també és responsabilitat de tots.
1: Exacte, cuidem-la, fem-la servir, compartim-la i bé, també dir-vos doncs això, bona festa major
2: i ens veiem dijous que ve.
1: Fins dijous sí, que ve.
2: Fins dijous, bona, molt bona festa major i que la gaudeixis també tu.
1: Exacte. Vinga, endavant les atxes.
2: Endavant.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui, a un quart de dues del migdia, ple extraordinari de l'Ajuntament, una sessió en la que principalment s'haurà d'aprovar el DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal, un document que estableix el marc organitzatiu i funcional per prevenir, controlar i respondre davant de situacions d'emergència. La Generalitat porta molt de temps reclamant als municipis del país que disposin d'aquest document actualitzat i avui Caldes li haurà finalment donat llum verda. També s'haurà d'aprovar un tràmit pressupostari. Com sempre, a Ràdio Caldes s'emetrà la sessió a través del 107.8 i radiocaldes.cat. Avui, a 11:45 del migdia, el safareig de la Portalera serà l'escenari de la iniciativa Converses de Safareig, una campanya que del 3 al 9 d'octubre 25 safarejos públics de diferents municipis de Catalunya es converteixen en un espai de trobada i reflexió impulsats per Salut Mental Catalunya. Unes accions artístiques i comunitàries organitzades amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra aquest dissabte 10 d'octubre. El sector turístic del Vallès Oriental prioritza el turisme de natura cultural i familiar en el Pla d'Acció 2027. La setmana passada es van reunir representants polítics i membres d'associacions turístiques de la comarca per prioritzar les accions del Pla d'Acció 2027 del Servei de Turisme del Consell Comarcal. Un pla que s'estructura en quatre parts importants: governança i gestió territorial, competitivitat turística, producte turístic i promoció i màrqueting de destinació. Els dies de festa major i de capvuitada s'amplia el servei especial de bus urbà. A les tardes i nits connectarà el nucli urbà amb gran part de les urbanitzacions. Del 9 al 12 i del 16 al 18 d'octubre, l'Ajuntament habilita un servei especial que connectarà el nucli urbà amb els barris de la Font dels Enamorats, els Saulons, Can Valls i Torrenagrell en horari diurn i nocturn i Camp Espons i Lledoners en horari nocturn. Per consultar els horaris complets, consulteu el web de l'Ajuntament. I acabem amb el temps. Avui dijous el temps serà més variable i inestable, amb ruixats febles i intermitents entre el migdia i el vespre, especialment durant la tarda amb el cel més ennuvolat. Les temperatures aniran baixant progressivament amb una màxima de 22 graus i una mínima de 14 graus al vespre. De cara a demà, el temps serà més estable i assolellat, amb alguns intervals de núvols durant les primeres hores i el cel més clar a partir de mig matí. No s'esperen precipitacions i les temperatures seran més fresques, amb una mínima de 9 graus i una màxima de 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dijous 8 d'octubre.
2: A les 8 del vespre,
3: tronada inicial a càrrec del Ball de Diables.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.
5: I després de parlar de cultura i de la llengua que ens identifiquen, entrem en un espai de calma, de reconeixement i d'escolta. És moment de sintonia interior. Aquest espai dedicat al benestar emocional, l'autoconeixement i la calma mental, sempre des d'una mirada propera, aplicable a la vida quotidiana. I amb qui? Doncs amb l'Alba Ferreter. Hola, bon dia, Alba.
6: Hola, Conxi.
5: Què tal?
6: Bon dia, molt bé. Contenta de tornar a ser aquí, que la setmana passada no va poder
5: bé,
6: ser.
5: Bé, però bueno, són problemetes, bueno, problemes importants, eh?
6: Sí,
5: vull dir que a vegades ens obliguen, doncs, a veure, sempre ho diem aquí, que la vida, la família, sempre va per endavant.
6: I tant,
5: només faltava.
6: I tant, i agraïda.
5: Sí.
6: Bueno, doncs, encantada
5: veure,
6: de ser aquí.
5: Doncs molt bé, i nosaltres de que estiguis. doncs entrem en matèria del que avui podem aprendre, aquests coneixements. Aquests coneixements a portar una vida més tranquil·la, que es tracta d'això, no? I a trobar-nos millor en el nostre dia a dia. A veure, què ens aportes? Què abordarem?
6: Doncs avui he pensat que seria interessant parlar de com saber què és el que necessitem quan fa temps que no ens estem escoltant. Perquè si fa un parell de setmanes parlàvem de tornar a escoltar-nos quan estem en el pilot automàtic, no? Crec que la següent pregunta lògica és, molt bé, però com puc saber jo què és el que necessito si fa temps que no m'estic escoltant, no? Perquè és molt fàcil això de parar i respirar, però quines són, no, les necessitats que hi ha darrere de tot això? Així que avui el que us proposo és abordar una experiència que és molt habitual, que és aquest saber perfectament què s'ha de fer, què esperen els altres o què és el que no volen, però en canvi quedar-nos en blanc quan ens pregunten o ens preguntem què és el que necessitem, no? De dir, ostres, doncs no tinc ni idea, no?
5: Perquè a vegades és aquesta sensació de que vas a 1000 per hora, no?
6: Exacte,
5: i dius,
6: pocs.
5: Jo vull aturar-me, però realment què és el que necessito?
6: Exacte.
5: O el que tu acabes de dir, te quedes en blanc, no?
6: Clar, perquè hi ha gent que para, diu, molt bé, paro.
5: I què?
6: I què faig?
5: I què?
6: No? Doncs és una mica això, no? Així que avui una mica el que m'agradaria és acompanyar-vos a veure que no saber què és el que necessitem no vol dir que no tinguem necessitats, no? A vegades ens ho tirem a l'esquena i jo estic bé, doncs no. És probable que el que vulgui dir és que hem perdut l'accés a aquesta senyal que ens permet saber què és el que necessitem. Així que
5: abordarem
6: tot això.
5: I com hem perdut aquesta senyal?
6: Doncs ara ho anem desenvolupant, vale? ens hi fiquem, no? I tot parteix una mica d'aquest punt de que hi ha moltes persones, de fet jo m'atreviria a dir que el gran gruix, no, de la població, podem explicar detalladament què és el que necessiten els altres, no? O sí, quines són els requeriments que hi ha de l'exterior, però poques vegades sabem identificar què realment necessitem, i això normalment està molt lligat a, pot ser que estiguem molt connectats amb les obligacions, però molt desconnectats, no, de nosaltres mateixos. I tenim clar què és el que hauríem de fer, però no allò que ens pot anar bé, no?, a nosaltres. Per tant, tinguem en compte que quan deixem d'escoltar-nos, les nostres necessitats no desapareixen, sinó que s'estan expressant de fons, que aquest és una mica la gràcia, no?, i el que m'agradaria portar avui aquí, s'estan expressant, però ho fan a través com d'un altre idioma, com per exemple pot ser doncs, el cansament, la irritabilitat, l'ansietat, el bloqueig, no?, o aquesta sensació de em sento buit per dins, no? Justament, ara fa una estoneta, estava parlant amb una noia, no?, que em deia em sento com que tinc molta ansietat, com que estic molt trista, com que em sento buida per dins, i tirant una mica del fil, no?, sempre ens acabem al mateix punt, no?, de és que m'estic trobant a faltar a mi mateixa, no?, i ja no sé, ni, no sé què vull, no?, estic complint totes les expectatives de fora, però per dintre doncs, sento que falta alguna cosa. I probablement penso que el primer, no, la primera escala, no?, en aquesta baixada a les profunditats és definir o tenir clar què és realment una necessitat. Perquè moltes vegades confonem les necessitats amb desitjos, amb impulsos, amb exigències o inclús amb solucions concretes. I la necessitat com a necessitat realment és inclús més senzill, és diguem com la part més pura, no?, d'aquests requeriments interns i que té a veure directament amb el que contribueix al nostre equilibri, al nostre benestar o inclús al nostre desenvolupament. Parlem de coses com el descans, és una necessitat, com la seguretat. És important que l'ésser humà se senti segur, no? És una cosa que a més ens ve com molt, molt de biologia. Parlem també de la connexió, la pertinença, no? De fet, tenim el cervell social, som éssers gregaris, i el nostre organisme, la nostra biologia, se sent molt més segur quan hi ha un context de xarxa, no? Una altra cosa és que tu et sobreestimulis perquè ets una persona sensible o el que sigui, necessites espais de recolliment, però el vincle és molt important, no? I persones que per circumstàncies doncs, han estat aïllades, que va passar la pandèmia, per exemple, sí, no? Han pogut arribar a patir molt precisament per aquesta desconnexió, no? O aquest sentir que no pertanyen. L'autonomia també és una necessitat. El sentir-se reconegut, que això jo ho veig així, no? Molta gent que en contextos de parella, en contextos de feina, no se senten reconeguts i fa mal, no? És una cosa que mobilitza internament.
5: Oh, perquè és que és una cosa que no pots evitar-lo, no? Perquè dius, home, amb tot el que... O sobretot quan veus que dius, amb tot el que estic fent i...
6: I ningú veu, no? Sí. Exacte. Doncs aquest reconeixement que a vegades no el donem, perquè clar, el volem rebre, però el donem nosaltres, aquest reconeixement, no? Potser no el donem per vergonya, per pudor, no? Ostres, quan li entregues a algú aquest reconeixement de dir, ostres, gràcies perquè això que has fet m'ha ajudat... Res, tampoc una cosa
5: no costa,
6: molt...
5: És que no costa res.
6: No costa res.
5: És a dir, tu, per exemple, estàs aquí... I jo t'agraeixo moltíssim.
6: Ai, gràcies, tot... Conxi, t'agraeixo.
5: Perquè el que ens aportes és molt important. O el que quan la Susana ha estat aquí també ens aporta moltíssim. Exacte. O el que

0: no? El poder acompanyar els altres, però també sentir-te que t'acompanyen, no? Tot això són necessitats, el sentit, que les coses tinguin sentit. Jo personalment, per exemple, és una cosa que per mi és molt important,
1: home,
0: no? Que hi hagi un sentit, no simplement doncs, fer per fer. L'expressió, la diversió, la intimitat, la coherència, la llibertat, no? Tot això són necessitats. Però clar, moltes vegades diguem que això que és la necessitat que està com a les capes més profundes ho confonem amb altres coses com per exemple les estratègies, no? Poso un exemple. Si jo dic necessito que la meva parella em truqui, això no és una necessitat.
1: No.
0: Això és una estratègia. La necessitat és la connexió, la seguretat, la consideració, això sí són necessitats.
1: O sigui, moltes vegades s'estem confonent, no? La necessitat amb l'estratègia.
0: Exacte. I en el moment en el que podem començar a veure quina és la necessitat real que hi ha darrere de tot això, la manera de comunicar-ho fa que sigui doncs, molt més acurada i que potser l'altra persona pugui entendre millor, no? Perquè si jo vaig a la meva parella i li dic és que necessito que em truquis, potser l'altra persona se sent una mica
1: obligat o invaït,
0: potser sí. Inclús, no?
1: Però en canvi, a vegades pensa, és que com sí que m'està perseguint, o no ho vull dir, trobes això, no ho sé.
0: Exacte, però si en canvi l'altra persona, la teva parella et diu és que em sento que m'agradaria tenir més connexió amb tu, ja canvia la cosa, perquè bueno, podem trobar altres estratègies que ens serveixin a tots dos i que perquè tots dos ens sentim bé, no?
1: Uh-huh.
0: Aleshores, que important és poder veure no, com aquestes capes més profundes i poder-ho comunicar, que ara arribarem en això, no? Un altre exemple. Necessito deixar la feina, que és una cosa que també hi ha molta gent.
1: Necessito deixar la feina del dia d'avui o necessito deixar la feina de canviar de feina?
0: Exacte, no?
1: O sigui, és com dir, a veure, porto moltes hores en aquesta avui treballant, necessito deixar la feina avui.
0: Exacte.
1: Però no vol dir que hagis de... Però també pot ser que dius, ostres, és que he de canviar de feina i dius, necessito deixar la feina.
0: I la frase és la mateixa i en un cas potser és una necessitat de descans.
1: Sí, periòdic, o sigui, és un moment determinat.
0: Exacte. I en un altre potser és necessitat de
1: canvi,
0: sentit.
1: Canvi.
0: No? I canvi, perquè potser doncs, aquella feina no m'està donant cap mena de connexió ni de sentit, no? Un altre exemple, el mateix. Necessito marxar de vacances, no?
1: Necessito unes vacances.
0: Clar, què estem dient realment quan diem que necessitem marxar de vacances, no? Doncs potser necessitem descans, novetat, desconnexió, necessitem espai, no? Perquè a vegades estem com una mica abrumats pel dia a dia, no? Doncs això és, aquesta petita distinció és especialment útil perquè quan confonem una necessitat amb una única solució,
1: clar,
0: és quan ens sentim atrapats. En canvi, quan baixem aquesta profunditat, aquesta escala, tenim un ventall més de poder generar estratègies diferents, no? I ens dona doncs, una certa llibertat, això, que sempre és interessant. Després, hi ha l'altre, no? Que és quan confonem la necessitat amb l'impuls. Fixa't que al final utilitzem tota l'estona la mateixa paraula,
1: sí,
0: però no té res a veure, no? Un impuls el que demana és una resposta immediata.
1: Uh-huh.
0: En canvi, una necessitat el que busca és ser escoltada, és una certa presència, no? És com... Vale? I en canvi, l'impuls pot ser com una estratègia ràpida per alleujar un malestar, com per exemple doncs, menjar, comprar, inclús una discussió a vegades té més a veure amb un impuls com una necessitat real.
1: Fins i tot a vegades és aquest impuls que fa que diguis coses que després, si les penses, dius, ostres.
0: Exacte. I potser la necessitat real que hi havia sota era necessito ser reconegut.
1: Sí.
0: No? El que dèiem.
1: I el que t'impulsa, que ja dic que o un moment que et veguis una cosa que realment potser no t'agrada, no? I tens aquest impuls de dir-la, expressar-la, i després te'n penedeixes.
0: Exacte, no? I després, bueno, de demanar disculpes, no?
1: Sí.
0: El que parlàvem l'altre dia. Però, clar, nosaltres normalment les coses que fem no les fem perquè sí, val? Sempre hi ha com algun benefici ocult per allà darrere.
1: I que tenim aquest subconscient.

0: conscient que no pots evitar no tenir, i és, jo diria, no sé, això ho sabràs tu millor, que aquest subconscient és el que justament fa l'impuls.
1: Exacte, és el que mana.
0: És el que et fa dir el que tu no, en realitat no estaries disposada a dir.
1: Exacte, és el que s'encarrega de les, dels automatismes, no? Del que parlàvem l'altre dia. Mm-hmm. I clar, aquest automatisme de respondre, de fer, de discutir, de no sé què, et dona un cert alleujament, no? Perquè, per exemple, quan diu necessito menjar alguna cosa cruixent, no? A mi a vegades em passa, i potser en el fons el que necessito és descansar, o necessito, no?, baixar una mica les revolucions, doncs, clar, això et dona una satisfacció immediata.
0: Sí.
1: Però no sempre està realment resolent la necessitat que hi ha al darrere.
0: No, al contrari, més bé t'està provocant, o bé si estàs posant alguna cosa dolça, doncs bé, però aquí estàs ficant calories, no?
1: Exactament, no. Exactament. I després hi ha el tema de les obligacions, que uh-huh. també utilitzem el mateix terme, parlem de necessitar, no? Necessito acabar això, és una cosa que la diem. I potser el que estem expressant és... Bueno, una creència, crec que hauria d'acabar això perquè hi ha un temor darrere, no? Hi ha alguna, com dir-ho, algun mandat o algun decret que considero que si no faig allò pot tenir conseqüències, no? I aquestes obligacions venen acompanyades de pressió, venen acompanyades de por, d'autoexigència, que això són coses que ens apreten molt, i la diferència, no? Quan, com saber si és una necessitat real o quan és una obligació, és entendre que les necessitats parlen de coses que afavoreixen el nostre benestar. Aleshores, si jo estic considerant que necessito alguna cosa que em porta a un estat on de benestar n'hi ha poc, perquè tinc més estrès, perquè tinc més pressió, doncs no és una necessitat. És més aviat una obligació que m'estic autoimposant o que estic acceptant que ve de fora, però no és realment una necessitat. I aquí tenir un compte, sobretot, per aquesta capacitat d'escollir, perquè evidentment hi haurà vegades que haurem de passar per l'aro i fer-ho, però potser arriba un punt en què diem, no, prou, no? Fins aquí. Aleshores, tenir clar que escoltar una necessitat no significa obeir qualsevol impuls, ni tampoc fer sempre el que ens ve de gust, sinó que la pregunta clau en tot això sempre és des d'on. Perquè ho puc fer des de la por, no? Que té a veure amb aquesta exigència, que té a veure doncs, amb aquesta pressió, o ho puc fer des de l'amor, entenent l'amor com aquesta cura cap a mi mateix, no? Aquest tenir-me en compte, prioritzar-me, posar-me al centre. I pot ser que jo faci una obligació, dugui a terme una obligació, perquè és una cosa que sento que l'haig de fer, però des de l'amor a mi mateix, o ho puc fer, no?, des de la por a les conseqüències o el que pugui passar. Aleshores, ja des d'aquí, fixa't que en tot moment sempre és ens hem de mirar cap a dintre. O sigui, això de buscar les respostes a fora és una cosa que tenim molta tendència, però les respostes acostumem a tenir-les més a dintre que a fora.
0: Que fora, no?
1: Exacte. I per tant, responent a la pregunta que feies abans de i per què ens perdem, no?, el contacte amb les nostres necessitats, doncs precisament té molt a veure amb això que dèiem, no?, de que des de molt petits, per un tema de... Això és molt important tenir-ho en compte. No donarem les culpes als pares, ¿vale? No, és un tema de sociabilització, de formar part, no?, de la xarxa social, per així dir-ho. Aprenem des de molt petits a llegir què és el que esperen de nosaltres, què agrada o què molesta els altres, què hem de fer per sentir-nos estimats, acceptats o segurs, i quin és el comportament que obté aprovació i quin és el que genera conflicte. Jo, com a mare, que tinc això molt present, me n'adono que és que així ha de ser, perquè, clar, vivim en comunitat, no estem sols al món, i per tant, doncs, hi ha expressions emocionals o conductuals que potser són com, no?, molt espontànies, però no sempre tenen cabuda dintre d'un context, no?, en el que estem en societat, i forma part d'entendre que no estem sols, no? Aleshores, què passa? Que això genera un concepte que un psicòleg anomenat Antonio Blay Fontcuberta, que va morir fa molts anys, en va anomenar el jo ideal, no? I aquest jo ideal és aquesta imatge que perseguim sobre com hauríem de ser per ser acceptats davant la mirada dels altres, val? Després hi ha l'altre concepte, la contraposició, que és el jo idea, que és la pel·lícula que es munta l'altre sobre qui sóc jo, no? Que quan no coincideix el meu jo ideal amb el jo idea és quan ja la tenim muntada. Però bueno, el tema és que si aquesta adaptació en aquest jo ideal, no?, que està projectat a futur, es torna excessiva, podem aprendre a prioritzar la lectura de l'entorn per sobre de la nostra lectura interna. I aquí és quan es munta tota la Mari Morena, no? I és quan es creen tots aquests patrons de supervivència que ens adapten a l'entorn però que ens desconnecten de nosaltres. Jo recentment he començat doncs, una línia, diguem, d'investigació, no?, de tot el tema dels patrons de supervivència, de manera que qualsevol persona pot accedir i fer el seu propi estudi dels patrons que estan actius en cada moment. I és, la veritat és que és fascinant perquè estratègies que estan molt acceptades a la societat, no?, com ser excessivament cuidador o ser molt perfeccionista o ser molt hipervigilant, estar atent a tot, no?, avançar-te a tot, que són coses que la societat doncs premia,
0: sí,
1: moltes vegades responen a patrons de supervivència, sí, d'adaptació.
0: O a vegades penses que podria que tu precisament tu imposes de fer-lo així perquè penses que no sé si estaràs premiada o no per la societat, però sí que ho tindran en compte, o tu penses que ho tindran en compte i que això arribarà i tal, i és com una manera esperant aquell reconeixement que vols.
1: Exacte. Fixa't que tornem al principi, no?
0: Sí.
1: I tota l'estona és aquest punt de que algú em vegi,
0: sí,
1: no?
0: Que el vegi, que el vegi, i que cada dia he de fer-lo, o cada moment, he d'estar sempre millor. Sí. He d'estar, vull dir, però que és la mateixa persona qui s'ho imposa.
1: Exacte. I això genera una pressió, sí, tremenda, clar. Aleshores, què passa? Que en aquesta... Perquè fixa't, és com un laberint, no? És com coses inconscients que es van construint a la nostra ment i hi ha estratègies, o sigui, el propi inconscient considera que fer tots aquests mecanismes ens porta a la supervivència i, per tant, genera també com creences limitants que d'alguna manera impedeixin que es reverteixi tot això. Per exemple, moltes persones han après que descansar és ser mandrós, vale? O que posar límits és ser egoista, o que necessitar ajuda és de febles, vale? O que si canviem d'opinió és que som incoherents.
0: També.
1: Tant de bo poguéssim canviar més d'opinió per flexibilitzar la nostra ment.
0: I sovint ho fem, perquè quan, a veure, és el fet de dir, jo sé perfectament que jo no sempre tinc la raó, ni molt menys.
1: Exacte.
0: I m'equivoco.
1: I vivim ara mateix, tal com està la societat, tant de bo hi hagués més flexibilitat mental, sí, per poder qüestionar, no?, segons quins punts de vista. O, per exemple, que prioritzar-se és abandonar els altres. Això també és una cosa que jo sento
0: també,
1: molt, no?
0: I ve a ser com egoisme, també, no?
1: Això mateix. Sí. O que si expresso el meu malestar, generaré problemes, no? Doncs tot això són aquests mecanismes de control que genera el nostre inconscient a través d'aquestes creences perquè seguim perpetuant la desconnexió amb nosaltres mateixos i, per tant, seguir rebent de l'exterior o fent dinàmiques per rebre aquest reconeixement de fora, no? I què passa? Que quan tot això està operatiu, clar, fixa't que fins i tot en el reconeixement de la necessitat hi ha un judici. Llavors, tot això es va quedant allà tapat. I el problema és que ens acostumem a funcionar d'aquesta manera, no? Quan una persona porta molt de temps sostenint responsabilitats, pot deixar d'utilitzar el benestar com a criteri. I per tant, es deixa de preguntar com estic i comença a preguntar-se coses com què és el que toca ara, qui em necessita, què és el que s'espera de mi, però no com estic.
0: Clar. Però no, és que no t'ho preguntes ja.
1: Clar.
0: Per lo general, eh?
1: Sí, que hi haurà de tot, evidentment,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, perquè també hi ha qui no pensa només que en si mateix.
1: Vull sí, dir
0: que,
1: també hi ha l'altra banda. Sí,
0: però
1: totalment.
0: Sí que és veritat que per lo general és aquesta, no? I és que no, no te poses a pensar justament en això, sinó contínuament donar-te feina.
1: Donar-te feina,
0: sí.
1: Donar-te feina. I a més crec que és una mica el que havíeu comentat, que quan no estem en contacte amb aquestes necessitats que hi ha més al fons, quan ens quedem sense res a fer, ens generem feina.
0: Uh-huh.
1: I truquem a no sé qui a veure com està, i, o no sé, o ens posem a endreçar no sé què, tot una mica per seguir desconnectats, perquè hem perdut el... hem perdut aquesta connexió i aquest el gust, no?, d'estar amb nosaltres mateixos, que quan estàs bé amb tu, doncs, escolta'm, poden passar les hores i...
0: Home, no passa per res. I posar-te els auriculars i escoltar música...
1: Exacte.
0: O posar-te a dormir, senzillament.
1: També.
0: Sí,
1: també.
0: Oi?
1: Totalment, totalment. També és veritat que a vegades aquest no escoltar-se... o no atendre les pròpies necessitats no és perquè no sapiguem fer-ho, perquè no sapiguem què és el que realment necessitem, sinó perquè en el fons ens fa molta por veure o obrir la porta al que pot haver-hi, no? allà darrere, perquè reconèixer que tenim una necessitat ens pot obligar a admetre que potser estem cansats d'una situació o que hi ha una relació que no ens està fent bé, o que necessitem posar algun límit que no estem col·locant, i evidentment això genera molta incomoditat, no? Mm-hmm. I quan ho veiem ja no pots deixar de veure-ho, és evident. O que, no sé, no? Que ja no volem continuar sostenint segons quins rols amb grups, no? de persones, o a la feina, o el que sigui, o inclús coses més profundes o més estructurals, no? Com adonar-nos de que tot i que aparentment tenim una vida correcta, estructurada, no? de manual, estem una mica insatisfets. I adonar-se d'això, jo sempre dic que és molt dolorós i obre la porta, doncs, a crisis profundes, però també és un espai molt fèrtil per començar a construir des d'un lloc de més de veritat. I també diré que jo m'he trobat a persones que han obert la porteta, han dit: ostres, és que si m'hi fico aquí desmunto tot el xiringuito, i han dit no, i han tancat la porta i han seguit amb la seva insatisfacció, però bueno, sent conscients de que estan escollint allò, no?
0: Mm-hmm.
1: I aquí no hi ha judici, penso que s'ha de respectar, que hi ha moments i moments, i no sempre és moment de canvi, no sempre és moment de revisar, no? Personalment considero que quan ja comences quan has obert la porta i has vist, tornar-la a tancar no et deixa igual, perquè ja has vist, no? I ja saps que hi ha al darrere. Clar, parlàvem abans dels patrons. Doncs hi ha patrons que dificulten especialment aquesta connexió amb nosaltres mateixos, no? Per exemple, quan estem parlant d'aquesta complaença, ens orienta molt cap a les necessitats dels altres. Per tant, mirar cap a dins, insisteixo, que parlàvem abans, no? Es podrà veure com egoisme, per exemple, no? O aquest patró d'hiperresponsabilitat, que també és un patró de supervivència, ens fa sentir que no podem parar. I vull deixar clar que quan estem parlant del tema dels patrons no té res a veure amb la voluntat personal. No és una cosa que tingui directament a veure amb el que jo decideix, sinó que hi ha una part també molt biològica de sistema nerviós, no? Per exemple, en persones on hi ha hiperresponsabilitat, el fet de no responsabilitzar-se o deixar estar les coses es percep com un perill, no? com una amenaça, no? O el perfeccionisme que pot arribar a convertir qualsevol necessitat en una interferència perquè no entra dintre l'estructura que jo tenia planejada. I, per tant, atendre la necessitat es pot rebre a nivell de sistema nerviós com que estic fallant, com que és un perill, com que... Val? I aleshores, anem amb compte amb això perquè sembla que tot parteixi de la voluntat, no? D'aquest famós voler és poder, que a vegades des del món del creixement personal s'ha venut molt, i no és veritat. No és veritat perquè aquest voler moltes vegades neix del conscient, i el poder té més a veure amb l'inconscient, no? Amb tot això que estem parlant. De fet, per exemple, hi ha persones que tenen aquest patró de la intel·lectualització, que és un patró que és, molt bé, jo entenc perfectament què és tot el que em passa, no? Que estan en el pla del conscient, però no baixen al cos a viure realment, no? Perquè es percep com un perill, no? com una amenaça. Per tant, una mica el que vull transmetre és que aquest deixar de reconèixer les nostres necessitats pot haver estat una manera d'adaptar-nos o de protegir-nos en moments concrets, tenint en compte pues, el context i, bueno, i on hem crescut i el que la vida ens ha portat. Aleshores, molt bé, ara que ja sabem tot això, com ho podem identificar? Com podem començar a identificar aquestes necessitats que hi han i que no escoltem? Doncs dir primer que aquestes necessitats acostumen a avisar abans de que arribem al límit. Que a vegades, no? Que a vegades ens esperem a petar per fer alguna cosa. Això és una cosa que és molt de l'ésser humà, no? De dir, bueno, ja no puc més, aleshores faig alguna cosa. Però jo sempre dic que és interessant que siguem com les llagostes, perquè les llagostes, quan han de canviar la seva closca, comencen a sentir-se incòmodes, no? Comencen a sentir aquesta incomoditat, se'n van a darrere d'una roca, deixen anar la closca i en construeixen una de nova. Val? Llavors nosaltres què fem? No, jo m'haig de quedar aquí a la closca, no? I comencem a patir, a patir, a patir. Doncs la idea és poder començar a connectar amb aquestes necessitats. Aleshores, a través de la part més emocional, la ràbia, per exemple, ens pot estar explicant que hi ha un límit que s'ha traspassat, una injustícia, una necessitat de protecció. La tristesa, per exemple, també ens pot parlar doncs, d'una pèrdua, una decepció, no? Una necessitat de consol. La por, no? Ens pot estar indicant que necessitem seguretat, informació... Vale? Què més? Doncs la culpa que pot aparèixer quan percebem que s'ha actuat en contra dels nostres valors. L'avorriment, val? També doncs, ja necessitem més creativitat, més estímuls. No? Fixa't que al final tot el món emocional que normalment intentem deixar de costat, sí. No? ens porta molta, molta informació. Evidentment, no existeix una correspondència automàtica, no? Entre necessitat i emoció, però sí que és veritat que aquestes emocions que sentim obren la porta a la pregunta. I, com sempre, per poder preguntar-nos hem de mirar cap a dins.
0: Clar. No? Perquè, o sigui, aquí moltes vegades, quan tu has dit a vegades pèrdua, por, pot ser que també te vingui com aquestes... Bueno, per la situació del dia, el dia no el tens que t'acompanya molt, etcètera, i estàs notant com moltes pors o moltes, jo què sé, és com aquest desànim que et porta a pensar que tot està en contra teu, que la vida la tens com molt, molt vull dir, que tot, i en realitat la realitat no és aquesta tampoc, perquè ahir moltes vegades també ens estem equivocant.
1: Exacte. Vull
0: dir, ens estem donant ens estem ficant uns temes en el cap que en realitat, que potser la realitat no té res a veure.
1: Exacte. I ara, mira, m'has fet pensar, justament, crec que va ser ahir, una noia que estic acompanyant, no?, em va enviar un missatge i em va dir, ostres, Alba, és que avui tinc un dia molt dolent i tinc la sensació que li caic malament a tothom, que tot el
0: exacte.
1: Que dic no serveix per res.
0: I tens ganes de plorar i no tens motius, o penses que no tens motius,
1: exacte.
0: Però és aquell dia que està tot negre.
1: Que està tot negre, exacte. I aleshores aquest, per mi, clar, fixa't que tu pots dir, molt bé, m'està passant això, pots victimitzar-te, oh, pobre de mi, que tot el rato em passa... Que tenim dret a victimitzar-nos
0: no,
1: un ratet,
0: lo que
1: no passa res.
0: Intentes és dir, conxip o fulanita de tal, el que sigui, treu tot això del cap, però no saps com fer-ho.
1: Exacte. I llavors, jo, justament en aquesta noia, no, ahir li deia, dic, mira... Si la teva ment, si el teu cap t'està portant aquesta informació ara mateix, val? Òbviament forma part d'una estratègia de defensa. No? D'alguna manera el teu inconscient està considerant que s'ha de defensar. No? Aleshores, la pregunta que per mi és la clau és fer-se. Escolta'm, què és el que estic intentant evitar, vale? Pensant això? quin és el benefici ocult de pensar que els altres... bueno, no caic bé als altres...
0: Que tothom està en contra teva, vam.
1: Exacte, perquè si la teva ment està emetent això, és perquè no és gratis, no sé com dir-ho. És perquè hi ha alguna cosa
0: que veus, també.
1: O alguna cosa que necessita aflorar, no?
0: També.
1: I en el cas d'aquesta noia, precisament, és molta por, té molta por al rebuig. Té molta por a ser... O sigui, fixa't com és la mecànica. La meva necessitat profunda és el reconeixement, que és el ser vista, no?
0: Uh-huh.
1: I com que tinc molta necessitat de ser vista, la por que acompanya això és la por al rebuig.
0: Al rebuig.
1: Val? I com que tinc por al rebuig, la manera que té el meu inconscient de protegir-me del rebuig és, no preocupis, ja m'autorebutjo jo. Ja genero jo la distància. I aleshores és com, clar, per ella és com, els altres no em volen, caic malament a tothom, no sé què. No, és el teu inconscient protegint-te de la teva por profunda. És enrabassat de nassos,
0: sí.
1: Eh? Però...
0: Sí, sí, però en realitat és així.
1: Però té sentit, té tot el sentit, no? Aleshores, clar, quan tu te n'adones que hi ha aquesta part que està... Perquè al final és l'inconscient intentant comunicar-se amb tu, no? Dius, molt bé, m'estic adonant que no és que els... Perquè totes les persones del món tenim les nostres cabòries, tenim les nostres coses, i ja no sé que siguin coses molt tremendes, poques vegades anem amb el dit, o sigui, cadascú té la seva guerra interior,
0: uh-huh.
1: No? Però curiosament, tendim molt a creure que la guerra interior dels altres té a veure amb nosaltres. Som una mica egoistes, o sigui, egocèntrics,
0: sí.
1: No? Amb això. I al final, el que jo veig, el que jo projecto en els altres, té més a veure amb mi que amb l'altre. Per tant, quan comencem a veure o a utilitzar tots aquests recursos que ens va portant al nostre món intern, el conscient és com, molt bé, quin és el benefici ocult que tinc de tot això? Què és el que em fa tanta por o quina és aquesta creença tan profunda que necessito desmuntar que està fent que vegi que els altres no em volen? O, no? És utilitzar doncs, una mica tot això al nostre favor. I, evidentment, el cos és un gran missatger, també. Val? I quan hi ha necessitats, pot ser que s'expressi a través del cansament, de la tensió, de la inquietud, no? És a dir, el cos ens aporta informació molt útil sobre com estem vivint una situació. Hem parlat de les emocions, hem parlat del cos i també, evidentment, doncs, hi ha la part del comportament, no? Clar. Si estem procrastinant cada dos per tres una feina que diem que necessito fer això, potser és una obligació.
0: Sí.
1: No? El que parlàvem...
0: Tot i que, sí, perquè és que és, de fet és que és una obligació. És a dir, si tu cada dia, tot i que te l'imposis tu mateixa, perquè és possible que t'imposis aquesta obligació, però també és cert que si tu has d'anar a un lloc i allí has de d'explicar tot el que toca, clar, més no, ja no sé si és una obligació, és el que toca, és que ho he de fer.
1: Exacte, és que és una obligació.
0: És una obligació.
1: Totalment.
0: O, tot i que te la imposis tu mateixa, sí, però sí. És una obligació.
1: Sí. El tema és que si tu vas procrastinant...
0: Que pot ser que sigui de voluntariat, però és igual, no deixa de ser també,
1: sí, sí.
0: Tot i que facis moltes feines de voluntariat, de voluntari o el que sigui, però clar, també és una obligació, perquè des del moment que tu et compromès a fer això, és una obligació.
1: Clar, però aleshores reconeguem que és una cosa que escollim.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I que, bueno...
0: I si pel que sigui no es pot fer?
1: Doncs estic en pau, perquè no es... Que això és el que normalment no passa. No? Que és com...
0: Sí, no hi ha un contracte, per tant.
1: Exacte, no? Perquè si no ens matxaquem totalment.
0: Clar.
1: En fi, que el que vinc a dir és això, no? Com que les necessitats s'expressen de moltes maneres, per exemple, doncs, aquest ús compulsiu de les pantalles, això és un altre meló, eh?
0: Mm.
1: Quan ens anestesiem amb les pantalles, insisteixo, no fem les coses perquè sí. Potser darrere hi ha necessitat de descansar o hi ha necessitat de que passin coses una mica estimulants a la nostra vida perquè estem tota l'estona amb les rutines o, no ho sé, cadascú ha de mirar dintre.
0: Quan dius les pantalles, és aquesta?
1: Sí, les xarxes.
0: Una.
1: Les xarxes socials, sí. Em refereixo.
0: Que a vegades sí. És veritat, eh? I que no te n'adones? I arriba un moment que dius, ostres, però com és possible?
1: Mitja hora aquí.
0: No, i mitja hora, i que a més és que jo penso és que ja t'estan, d'alguna manera ja et coneixen, també la xarxa et coneix, i si tu entres en un lloc, imagina't el Facebook, no sé si a tu t'ha passat, i te van sortint històries. I te fiques, però històries que a més després te fan molta riure perquè dius... les deixes t'obliguen a deixar-les incompletes i arribes al final que diu, però per favor, què estàs fent aquí? Vull dir, és com si estàs ficant i diu, però què estic fent?
1: Exacte.
0: És com si s'ha apropiat completament de tu.
1: Totalment.
0: I en aquest cas, totalment. I te n'adones, al final te n'adones i fins i tot és capaç de llençar el mòbil.
1: Totalment, sí, no? Sí. Però això, Conxi, passa amb tot, perquè amb el menjar que dèiem abans, no? Aquesta gana emocional, o hi ha inclús gent que li dona per comprar aquestes compres...
0: Sí, que no són necessàries.
1: Que no són necessàries.
0: Sí, sí, i a vegades és que és com sortir al carrer i hi ha moltes persones que tenen aquesta necessitat. Sí. És com si això li dona...
1: Exacte, és aquesta necessitat profunda.
0: Aquest plaer, un plaer que te dona senzillament comprar. Pot ser roba, pot ser, jo què sé, qualsevol... No necessàriament alimentació. Moltes vegades és el vestit, no? Vull dir, es compren moltes coses... I sobretot, imagina't, arriben les rebaixes i passes i te'n vas a comprar i en realitat no estàs necessitant res d'això.
1: A vegades la roba, per exemple, també amb la pertinença, no? de segons quines marques o segons quin estil o no sé, no? Amb la gent jove, per exemple, també passa molt, no? Aquestes coses. I potser en el fons, és el que diem, no és una necessitat real de estic passant fred perquè no tinc pantalons, sinó que té a veure amb vull formar part. No?
0: No, i és el moment que tu surts al carrer i ja estàs buscant aquesta necessitat o, qui diu això, una compra, o senzillament ficar-te en un... mentre al cinema, jo què sé, coses així, vull dir que és com crear-te una... necessites res, un estímul.
1: Exacte. Exacte. I
0: l'estímul pot ser menjar, pot ser el vestit, comprar, consumir
1: totalment. I a vegades inclús també l'oci, perquè
0: també dita l'oci, jo t'he dit cinema
1: totalment. Aleshores, lamentablement, s'ha de dir que és fàcil, no?, equivocar-nos quan intentem identificar una necessitat, sobretot perquè una mica el que dèiem ara justament, a vegades podem confondre aquest alleujament, no?, d'aquesta distensió amb una necessitat, no? Per exemple, quan estem saturats podem pensar que el que necessitem és desaparèixer, no?, o fugir o desconnectar completament, quan aquesta necessitat profunda poder té més a veure amb el descans, amb l'espai o amb deixar de està sostenint situacions, persones, no, coses que fan que ens sentim una mica, no sé, una mica inclús potser sols. I jo el que proposo, no, és poder com aprofundir una mica amb aquesta necessitat, preguntant-nos davant la solució que haguem pensat, no? Preguntant-nos, escolta, si duc a terme aquesta solució, què em proporcionaria aquest canvi, no? Això que dèiem, de necessito desaparèixer, no?
0: Necessito estar en una illa.
1: Exacte, necessito estar en una illa.
0: Tan fàcil com és de dir, necessito un descans, desconnectes i te quedes allà. O fins i tot aquesta desconnexió em pots fer un llibre. Vull dir,
1: exacte,
0: no necessàriament. Vull dir, és el fet, algo que te provoqui. Però és una... O senzillament deixar... Que això costa moltíssim. Això és, ahí entraria, pot ser la teva feina, deixar el cap en blanc per poder-lo descansar.
1: Sí. Saber com baixar les revolucions.
0: I això és molt difícil. A veure. Ahí és on entreu vosaltres els professionals, no?
1: Sí. Jo sempre dic que deixar la ment en blanc només passa quan et mors, que tens l'entefanograma plano, no?
0: Però deixar la ment en blanc de manera que, o que puguis, el teu pensament sigui positiu, no? Sí. Senzillament deixar-te portar per aquesta música, per aquesta sensació, i si te porta un descans,
1: Exacte.
0: A dormir, jo exacte. Que sé, vull dir, que porta un descans.
1: És aquesta ment contemplativa, no? Mm. Que més de, no està tan operant. Però bueno, si veiem, diem, bueno, necessito no sé què, no? Necessito desaparèixer. Molt bé, preguntes, no? Què em proporcionaria aquest canvi?
0: Sí, bé, el que diu, si necessito anar-me a unes vacances en una illa, estar molt
1: bé,
0: allà.
1: Molt bé.
0: Doncs què te proporciona?
1: Que, clar, què et proporcionaria,
0: què, no? Què trobaré allà?
1: Què trobes a faltar en aquesta situació actual que consideres que l'anar-te'n a una illa, no, et podria donar? I també, què és el que necessito sentir o què necessito preservar? Perquè a vegades creiem que té a veure amb deixar anar coses, però potser no, potser és mantenir coses que sento que potser estan sent vulnerades. No? També pot passar que confonguem una necessitat actual amb una ferida antiga, no? Que a vegades això passa, vivim el present amb les ulleres del passat. Mm. I diem, ostres, això m'està normalment és inconscient, però internament és com, ostres, em recorda molt a el que ja vaig viure, segur que em torna a passar el mateix, necessito no sé què, i potser no, potser no, potser està, el que està passant és que tens un record que no està sent ben processat, no? I bé, doncs sí que m'agradaria parlar de com podem començar, no?, a connectar.
0: Ahí
1: vale?
0: Està.
1: Perquè, clar, hem vist tot això.
0: Hem parlat de totes aquestes solucions.
1: Exacte.
0: Solucions i pràctiques.
1: Exacte. Doncs mira, hi ha una primera part que és començar a observar les senyals, no? Les senyals que ens emet tot el cos, no? És a dir, coses que sí que podem començar a identificar. Doncs si estem cansats, si estem enfadats, si és que ens bloquegem o ens bloquegem sovint, no? Si, per exemple, estem intentant evitar segons quines coses, converses, situacions, no? No cal saber exactament què vol dir, però mirem dintre, no? Sempre és com deixo de mirar tant enfora, miro cap a dintre. Després, aquesta em sembla brutal, que és començar a separar els fets de les interpretacions, perquè tendim a barrejar-ho tot. Què vull dir? No és el mateix dir no m'ha contestat un missatge a no li importo a aquesta persona. No, una cosa i l'altra no tenen res a veure.
0: No.
1: Vale? O no és el mateix dir m'he equivocat, ha passat alguna cosa, m'he equivocat, a dir soc incapaç. Val? I això ajuda molt perquè quan comencem a generar interpretació, normalment la identitat es fica allà i és una motxilla que pesa molt, eh? Que pesa molt. Aleshores, això d'entrada. Una altra cosa que podem fer és començar a posar nom a les emocions. Lamentablement, tot el tema emocional no ens l'han ensenyat a l'escola. És una cosa que almenys les persones de la nostra generació...
0: Que va. I no crec ni fins i tot avui dia, eh? Vull dir, es pugui... No ho sé, però és dir, bueno, tot i que els teus estudis estiguin enfocats
1: justament
0: en això.
1: Els meus
0: però
1: sí.
0: El que seria... a veure, sí que és veritat que avui dia hi ha
1: més consciència
0: centres,
1: emocional.
0: No, sí. I al psicòleg, vull dir que
1: exacte.
0: També... quan troben que l'alumne doncs, veuen coses estranyes, no? Doncs aquí doncs, sí que entrarien. Però per lo general, com a assignatura?
1: No, com a assignatura, l'educació emocional...
0: Sí, l'educació emocional, de moment...
1: De moment bueno, estem allà.
0: Està clar que necessitem el
1: sí,
0: professional.
1: Sí. Aleshores, moltes vegades jo el que em trobo és que el que passa és que hi ha doncs, una manca de vocabulari. No? És a dir, realment sabem quan estem decebuts, quan estem espantats, quan estem frustrats, quan estem... No, tot això. Llavors, jo proposo, recomano, hi ha dos recursos que són molt bonics i que són molt útils. Un és la roda de les emocions de Plutchik, que és un psicòleg, o... aquest és especialment bonic i ara que venen les festes de Nadal com a regal, doncs bueno, ho recomano.
0: És que, mira, un cop que passi la festa major, després vindrà Tots Sants, tens aquí les festes de Nadal. És que passa el temps tan ràpid.
1: Totalment.
0: El va dir que...
1: Totalment. Doncs hi ha una proposta que van crear Eduard Ponset, Rafael Vizquerra i l'estudi Palau Gea, que es diu l'univers de les emocions, que a través d'un mapa emocional, que és com si fos el cosmos, no? Hi ha 300 emocions descrites. I és molt bonic perquè parteix de diferents galàxies, hi ha doncs, l'alegria, la tristesa, la por, la ràbia, no? el fàstic, n'hi ha diverses, i aleshores hi ha com les ramificacions. No? Uh-huh. I és molt interessant perquè, bueno, partint d'una emoció arrel, doncs vas veient, no?, tots els matisos. I poder-nos enriquir amb aquest vocabulari emocional permet no només conèixer-nos més a nosaltres, sinó també que, òbviament, doncs, les altres persones es puguin
0: conèixer. I nosaltres també, a les altres persones.
1: Exacte, okay. Totalment. Aleshores, en aquest, molt bé, reconèixer quines són les emocions que hi ha aquí darrere, també és interessant que puguem preguntar-nos què és el que estem doncs, intentant protegir o què és el que ens està faltant, no? Si és que estem trobant a faltar alguna cosa o estem tement alguna cosa, no? Doncs tot això. I quan ja hem identificat aquesta necessitat, ens n'anem al que parlàvem abans de primer, validem, uh-huh, què és el que m'està passant per dintre, però també hi ha una part de comunicar aquesta necessitat. I la part de la comunicació, jo havia pensat que en un altre moment ho obrirem, ho desplegarem, no?
0: He pensat que la comunicació és l'ànima de tot plegat.
1: Exacte, tu que ets comunicadora i sí, saps que la importància que té.
0: És moltíssima.
1: Clar, les paraules tenen molt de pes, aleshores, no és el mateix dir és que tu m'estàs fent sentir no sé què, a dir jo m'estic sentint així i necessito tal. Uh-huh. I aquest canvi de paradigma ja està, ajuda moltíssim, perquè en el moment en el que jo li dic a l'altre és que tu m'estàs fent sentir no sé què, l'altre automàticament,
0: sí, barreres, pom. Sí, clar, perquè pensa que també l'estem fent culpable, l'estem fent donant culpabilitat del que sigui. Si nosaltres tenim aquesta sensació, doncs, i a lo millor no té, és que és nosaltres mateixos.
1: Exacte.
0: Sempre.
1: Al final, el que ho sento jo en el meu, sí, món, en el meu món intern, no? Aleshores, comunicar-ho, la part clau de la comunicació és responsabilitzar-se d'aquest món intern i del que jo estic sentint i de què és el que necessito, no? I evidentment, a la vida adulta, doncs no tot pot ser satisfet al mateix temps, no? Jo puc voler descansar, però és dilluns a les 10 del matí i em toca...
0: No és el moment.
1: Ja, no? Doncs, clar, aquest és una mica el
0: clar,
1: tema,
0: quan,
1: no?
0: Quan arriba ja, com per exemple, aquesta hora, i dius tu, i estem ja... És dijous, però gairebé és com si estiguessin a final de setmana, clar, a divendres,
1: a més, festa major...
0: Sí, festa major, demà festa i tal, i és com si dient... Bueno,
1: exacte.
0: Però sí, és el que diem, no? Estem en dilluns, no. Exacte. I les 9 del matí acabo de començar.
1: Si no. Estàs cansat, doncs bueno, prens un cafè i
0: sí,
1: ja està.
0: Sí,
1: no?
0: Ja està.
1: Aleshores, és una mica això, que tenir, ser conscient de la necessitat potser no fa que la puguem satisfer, però sí que puguem començar a generar estratègies per acompanyar-nos millor.
0: Exacte.
1: I fer-nos càrrec i no haver d'anar doncs, tirant tot el nostre malestar, no?, cap a l'exterior. Aleshores, bueno... també és un camí, a poc, no? I poder acompanyar-nos amb molt amor, vale? Mm-hmm. En fi,
0: conclusió final,
1: tenir clar que no saber què necessitem no significa que no tinguem necessitats, sinó que
0: al contrari, sí que hi ha,
1: vale? El que vol dir és que hem perdut les senyals, que una necessitat no és el mateix que una exigència o un impuls o una única solució, que les emocions, el cos i els comportaments ens estan oferint informació constantment, no?, sobre allò que no estem escoltant, que reconèixer la necessitat no vol dir satisfer-la immediatament i que l'escolta interna es recupera quan les nostres necessitats deixen de ser només una informació i comencen a tenir un lloc real a la nostra vida.
0: Déu-n'hi-do, el que hem après avui. Ara queda... que quedi cap a dins. Vull dir que,
1: exacte,
0: tot això, aquest aprenentatge, agafar-lo ben, deixar-lo a dins i provocar justament aquest efecte que ha de tenir, doncs, quan tenim tota aquesta... Bé, tot el que has explicat, no? Doncs mira, ja estem escoltant de fons una música que és la que tu crec que havies proposat.
1: Sí, la d'Agnes Sobel.
0: Sí. Res, una mica qui és... Agnès, vull dir, o senzillament és una música,
1: sí,
0: que...
1: Sí, és una cantautora que bueno, fa
0: que ajuda,
1: aquesta
0: justament...
1: música, és molt introspectiva, és molt calmada i acompanya moltíssim en aquests moments de sintonia interior, precisament.
0: Exacte. Doncs, Alba, moltes gràcies per totes aquestes aportacions. Ja dic que d'un-hi-do el que ha donat aquesta classe d'avui.
1: Sí.
0: Doncs moltes gràcies per aquesta mirada, de veritat, tan necessària per ajudar-nos a posar paraules a allò que sovint només intuïm.
1: Ens
0: retrobem dijous que ve.
1: Fins dijous que ve. Una abraçada.
0: Aquí, a Sintonia Interior. I ara també arribem al final del programa, doncs al final d'aquest fòrum d'aquest dijous. Hem començat mirant de cara una realitat que ens interpel·la amb aquestes paraules del dia. Hem conversat amb Neus Morant per entendre les ferides encara obertes del nostre passat. Hem posat la llengua al nostre centre endavant les atxes i hem respirat una mica de calma amb la sintonia interior. Un matí que ens recorda que la cultura, la memòria i la llengua i el benestar són pilars que sostenen la comunitat, igual que vosaltres, que ens escolteu cada dia i feu possible aquesta plaça radiofònica. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per participar i per fer que cada matí aquesta plaça radiofònica tingui vida. Com que des de demà i fins al dia 13 d'octubre gaudirem de 4 dies de festa, ens retrobem el proper dimarts a la mateixa hora amb més veus, més temes i més comunitat. Que tingueu molt bon dijous i molt bona festa major.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui, a un quart de dues del migdia, ple extraordinari de l'Ajuntament, una sessió en la que principalment s'haurà d'aprovar el DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal, un document que estableix el marc organitzatiu i funcional per prevenir, controlar i respondre davant de situacions d'emergència. La Generalitat porta molt de temps reclamant als municipis del país que disposin d'aquest document actualitzat i avui Caldes li haurà finalment donat llum verda. També s'haurà d'aprovar un tràmit pressupostari. Com sempre, a Ràdio Caldes s'emetrà la sessió a través del 107.8 i radiocaldes.cat. Avui, a 11:45 del migdia, el safareig de la Portalera serà l'escenari de la iniciativa Converses de Safareig, una campanya que del 3 al 9 d'octubre 25 safarejos públics de diferents municipis de Catalunya es converteixen en un espai de trobada i reflexió impulsats per Salut Mental Catalunya. Unes accions artístiques i comunitàries organitzades amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra aquest dissabte 10 d'octubre. El sector turístic del Vallès Oriental prioritza el turisme de natura cultural i familiar en el Pla d'Acció 2027. La setmana passada es van reunir representants polítics i membres d'associacions turístiques de la comarca per prioritzar les accions del Pla d'Acció 2027 del Servei de Turisme del Consell Comarcal. Un pla que s'estructura en quatre parts importants: governança i gestió territorial, competitivitat turística, producte turístic i promoció i màrqueting de destinació. Els dies de festa major i de capvuitada s'amplia el servei especial de bus urbà. A les tardes i nits connectarà el nucli urbà amb gran part de les urbanitzacions. Del 9 al 12 i del 16 al 18 d'octubre, l'Ajuntament habilita un servei especial que connectarà el nucli urbà amb els barris de la Font dels Enamorats, els Saulons, Can Valls i Torrenagrell en horari diurn i nocturn i Camp Espons i Lledoners en horari nocturn. Per consultar els horaris complets, consulteu el web de l'Ajuntament. I acabem amb el temps. Avui dijous el temps serà més variable i inestable, amb ruixats febles i intermitents entre el migdia i el vespre, especialment durant la tarda amb el cel més ennuvolat. Les temperatures aniran baixant progressivament amb una màxima de 22 graus i una mínima de 14 graus al vespre. De cara a demà, el temps serà més estable i assolellat, amb alguns intervals de núvols durant les primeres hores i el cel més clar a partir de mig matí. No s'esperen precipitacions i les temperatures seran més fresques, amb una mínima de 9 graus i una màxima de 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Diumenge 11 d'octubre, matí.
2: A les 10 del matí, a les cases dels mestres.
3: Campanya de donació de sang.
2: A les 10 del matí, a la Sala Noble de Can Rius.
3: Torneig d'escacs, partides ràpides per a tothom, a càrrec del Club Escacs Caldes.
2: A les 10 del matí, al Parc de Can Rius.
3: Onzena trobada de ball country a càrrec de Country Caldes.
2: I a les 11 del matí.
3: Cercavila castellera a càrrec dels castellers de Caldes de Montbui. Inici al Parc de l'Estació i final a la plaça de la Font del Lleó.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
2: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguet. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.

0: Bon dia. 12 hores, 5 minuts, 40 segons d'avui dijous 8 d'octubre del 2026. Des dels estudis de Ràdio Caldes 107.8, el carrer Vallit us parla Pepe Santos. Avui obrim els estudis de Ràdio Caldes a dos grans persones, dos tòtems i sobretot dos grans amics meus i de la ràdio i de Caldes, dos grans vilatans. Àngel Bejarano, Joan Vidal, Joan Vidal, Àngel Bejarano. Dos tòtems de la política de Caldes, dos dels responsables de on estem per moltes raons. Benvinguts, Àngel, benvinguts.
1: Gràcies.
0: Joan.
2: Gràcies. Moltes gràcies i bon dia a tothom.
0: Bon dia, estem aquí. Escolteu, aquest és un programa, ja us ho vaig comentar, ho vam comentar, en el que pretenem que els vilatans, els que els interessa, sàpiguen de la història recent del poble, no? A partir del 1979, que és quan, arrel de les primeres eleccions democràtiques, les poblacions Caldes experimenten unes enormes transformacions. Enormes transformacions. Ens deia fa 15 dies, ens deia l'amic Rafa Ruiz, que quan va arribar de Linares pràcticament no hi havia carrers asfaltats. Pràcticament no hi havia carrers asfaltats. M'imagino que, Àngel, també va passar tu.
2: No? Sí, evidentment. Desde el barri de la Bolera cap a baix, tot eren carrers de terra. I el Bugarai era... se transformava en un camp de iodo, de lodo, impressionant.
0: Sí, sí.
2: Impressionant. De totes maneres, aquests primers anys de la democràcia és el més meravellós que he viscut jo com a polític. Aquest temps va ser impressionant des de tots els àmbits. La gent tenia moltes ganes de llibertat. Havia lluitat per ella i llavors participava en tot. Els convocava, seria voluntari per tot. Els plens s'omplien. Els plens de l'Ajuntament s'omplien de Donagón. Vam arribar a fer plens a la plaça del Lleó per la quantitat de gent
0: que hi havia,
2: que es veia. Va ser una etapa realment meravellosa.
0: Una època maca.
1: Entre altres coses perquè érem més joves.
0: Bueno, Joan, això també, això també, continuem sent joves, carnet d'identitat, així, l'esperit ho som, amb l'esperit ho som.
1: I tant.
0: I potser ara som una miqueta més crítics, però amb fonament, no? Amb fonament de dir per què no la gent s'implica més, s'interessa més, perquè les transformacions de ben segur són com a conseqüència de la implicació de molta gent. Els que estàveu a primera fila, però després els que estaven darrere, que animaven, que apretaven, que incentivaven, que demanaven.
2: Sí, moltes de les tasques que després vam consolidar a nivell d'ajuntament, la va iniciar el poble, la va iniciar la gent que es movia. Per exemple, l'escola Bressol.
0: Sí, senyor, sí. Escola Bressol, els parcs, les escoles... els carrers, molta...
2: D'acord, a Barcelona en aquella època havia la Marga Margalé, la Imma Colomer, la Valeriano, la Mari Vilanova, que feien la reunió a casa seva. Era impressionant la gent com treballaven gratuïtament. O sigui que era impressionant.
0: Era impressionant, sí, sí. Escolteu una cosa, Àngel Bejarano i Pacheco, que un bon dia deixa l'aldea de Cano... Es van quedar descansats, Es van Es van quedar descansats,
2: sí.
0: Quan vas venir cap aquí,
2: Sí, van dir, si pot ser, no tornis.
0: Si pot ser, no tornis. I aleshores, parlem ara d'ell. Ara, com deia, recordàvem, l'Àngel, que ha estat en tres legislatures diferents, amb diferents tasques de responsabilitat, però sempre col·laborant, té una característica peculiar, que jo vull dir-ho, que a més ells dos saben que vinc també del món de l'ensenyament, És que l'Àngel va adquirir des del primer moment a Joan la consideració de el maestro.
1: El maestro.
0: El maestro. Això és estupendo. Amb el temps, això ho diu a les hemeroteques, als llibres, només dues persones, el senyor del fill del Mau, fill, i l'Àngel, han tingut aquesta consideració.
1: Sí, sí. És
0: tremendo, eh?
1: No saps per què?
0: No ho sabem, per què.
2: La gent és molt bona. I mira, a vegades s'equivoquen, però és molt bona.
0: Sí, és molt bona. Ell va tenir molta responsabilitat en el camp de l'esport i en el camp de l'educació, que ara en parlem. I el Joan Vidal...
1: No, res.
0: És l'home de l'aigua. Ho hem de dir, Àngel, és l'home de l'aigua. Si avui tenim aigua...
1: No.
0: Sí. És l'home de l'aigua, malgrat que li van posar molt les pegues, perquè és que si no tindríem aigua per tots els carrers, més de la que ja tenim, a part de poc plau. Estàs d'acord, Joan, o no, amb això?
1: Home, no ho sé. Eren moments diferents. No es pot dir... Ara i llavors és molt difícil de comparar. Llavors eren coses semi-heroiques, no? Sí. Perquè, és clar, si no hi havia aigua, com ho feies? És que tenies una xarxa molt petita, tenies molts pous particulars. Hi havia un decret que deia que s'havien de tancar. O sigui, que hi havia moltes cases que tenien aigua i els hi havies de dir que no, que els hi tallaves. Perquè, és clar, no guardaven les mesures sanitàries que s'exigien. No plovia, la pluviometria era molt escassa. Tot i que vam estar mirant-ho any per any i resulta que a la llarga els litres cauen, però cauen desacompassadament. O sigui, hi ha, o en aquell temps hi havia, ara és diferent, hi havia temps que no hi havia una gota d'aigua i en canvi hi havia d'altres que llavors plovia per tot l'any, no? Ara quasi bé és igual, no? Llavors què passava? Que l'aigua que havia... Ara quasi bé és igual, no?

0: i era l'única que tenies per donar. O sigui, eren un conjunt de coses que pel responsable de donar l'aigua al poble se li encongia el cor.
1: Però tens raó, ningú li pot negar que tenia una preocupació per l'aigua impressionant i que se dedicava dia a nit i el que fes falta. Era l'home de l'aigua, sí, sí.
2: De set Àngel, som tu i jo som testimonis. De set dies a la setmana, nou parlava de l'aigua. Has dit una cosa, Joan, que discrepo. Ara hi ha diferències, sí, però la gran diferència és que en aquells anys no teníem aigua i ara tenim aigua.
0: Això sí,
2: eh?
0: Això
2: no
0: sí.
2: No teníem aigua això... i ara tenim aigua.
0: Sí, sí, i tant. Bueno, clar, evidentment, sí, això sí, per descomptat. Sí, sí, sí. I sort que ha vingut l'aigua. Ara tot va bé, però esclar, pensem que depenem d'un altre, de l'aigua. I això està molt bé quan tot va bé. Però ara imaginem-nos que en un moment determinat no plogui. I s'han donat anys enrere que no plovia. Ara sí, ara tot va bé. Però llavors, quan hi haurà realment sequera, què passarà si estem a mercè d'un altre? És una mica complicat, eh? Sí, sí,
2: sí. Anem una miqueta als orígens. Àngel, primavera del 79. Te'n recordes les motivacions i l'ambientació que hi havia perquè donessis un pas endavant i formessis part d'unes primeres llistes en el 79?
1: Sí, me recordo perfectament que venia a buscar. M'imagino que perquè com treballava a l'escola i era una persona, diguem, una mica popular, pues m'imagino que al meu company li feia que era una gota que podia anar bé en la llista. Llavors em van venir a buscar i bueno, vaig estar també quan va començar la fundació del PSC, la executiva
2: aquí
1: de Caldes,
2: sí.
1: I llavors ja m'hi vaig implicar.
2: Tu vas estar primer secretari del PSC a Caldes molts anys, més endavant, no?
1: Sí, més endavant.
2: Molts anys.
1: Sí, sí. Els anys que la Montse era... que portava
2: sí, sí,
1: l'alcaldia.
2: Sí.
1: Jo era el primer secretari de l'agrupació. Bueno, però bueno, sempre ho he fet amb carinyo. I la sort és que sempre ha hagut un bon ambient entre la gent que hi anava. I de veritat que els primers equips de la democràcia van ser uns equips bastant, bastant complets i bastant compactes, on hi havia una mica d'especialista de tot. I això ens va fer fort i ens va ajudar a que entre tots féssim un projecte de legislatura macos que van durar després. Anys, se van estar fent, se van fer coses molts anys després que van ser planificades en les primeres legislatures.
2: I els primers programes dèiem això, que dèiem dues característiques, o tres. La primera, el gran entusiasme que hi havia de les persones directament implicades o no. Un, dos, que calia tot per fer i s'havia de planificar, i es van planificar moltes coses perquè tampoc es podien fer d'un dia per l'altre. I tres, també recordàvem l'altre dia que, i això és de mèrit dels anteriors persones que venien d'altres ajuntaments d'una altra època, que econòmicament tampoc s'estava tan malament. No hi havia calerons, però no hi havia una gran deute, i això va permetre la conjunció d'aquests tres elements fer un gran recorregut.
1: La pega més gran és que el pressupost era petit.
2: Era petit.
1: No havia deute, sí, sí, però sí. El pressupost era petit.
2: Era petit, molt petit. Sí, sí, vam explicar l'altre dia això. I tu, Joan, què recordes dels primers temps de la campanya aquella?
0: No, jo per començar voldria dir-te que si no m'haguessis dit tu, jo no hagués vingut. Vull dir, no, és veritat, vull dir, és que enraonar del passat em fa molta mandra, vull dir, no m'agrada. És que és una cosa que El que em preocupa és el futur, del passat ja ha passat, i venir aquí a explicar batallites i coses d'aquestes em ve una mica, costa molt, t'ho dic sincerament. Per què? Perquè el qui ho escolti és en el dia d'avui, i avui les coses són tan diferents que no tenen res a veure amb aquelles. I eren unes circumstàncies que feien que veiessis necessitats a on ara poder es veuen coses que són molt normals. Per exemple, ens preocupava molt el tema de les deixalles. I això era un tema que, de dir, era realment un problema. Quan vam arribar no ho era, perquè saps què passava? Que s'agafava i es feia un sot a l'entrada del poble, es tiraven totes les escombraries en allà i s'hi fotia foc. Vull dir, i era la manera de solucionar el problema de les deixalles. Clar, vull dir, era anti-tot. No, a vegades, a l'entrada del poble, feia una pudor d'escombraries que no es podia. Ara, si tu expliques això, dirà, i aquest que m'explica, no? I deia, home, esperem una mica més anar-lo a pagar, perquè d'aquesta manera es cremen més escombraries i tindrem sort per més dies. És clar, això, recordo que una vegada van venir els alemanys, quan hi havia l'agermanament, i ens van dir, com ho feu això de les deixalles? I vam dir, no, això no és problema, i els vam portar allà. Quan van veure allò, es van esgarrifar de tal manera que han dit, però quina mena de gent sou que teniu... Clar, llavors tot va anar sortint, no? Llavors va venir que hi havia la recollida, que es portava vacarisses i tot això, però esclar, llavors no hi havia vacarisses. I què en feies? És que és molt maco de dir, tens les escombraries de cada dia, però bueno, i què? Vull dir, a on les portes? Sort que llavors es va haver-hi solucions i camions per portar-les i de més, però... Això abans no existia.
1: Jo, perdona que te digui una cosa, Joan. Comparteixo amb tu una part de lo que dius de no parlar del passat, no? Però jo crec que a vegades és necessari parlar del passat. Perquè si estem on estem avui, és conseqüència de tot el que hem passat des de llavors fins avui. I hi ha hagut molta gent que ha pencat per estar en la situació que estem ara.
0: Això sí, estem d'acord. Però bueno, a mi el que em preocupa avui són els mesos que han de venir. Són els mesos, pel que realment ens agrada la política, són apassionants. Vull dir, és com per empassar-te el diari de punta a punta, no? Per què? Perquè hi haurà de tot, és molt... si t'agrada, és com aquell que t'agrada el futbol, vull dir, és que ara estem en plena Champions, no? Hem de parlar del passat, parlem-ne, però bueno, des d'una manera molt desapassionada.
2: Sí, però també jo crec que, i des d'aquesta manera de transmetre la història, la nostra història, la nostra vida, hi han moltes lliçons per aprendre. Una d'elles és sentar-se, parlar i parlar en positiu i buscar sempre solucions de les coses. Jo me recordo els anys que vaig coincidir amb vosaltres que a l'acabar els plens, que era el nostre Parlament, després ens anàvem a sopar al Frankfurt, al costat de l'Ajuntament, continuàvem parlant i ho passava molt bé.
0: I amb una pizzeria, la del Coral.
2: La del Coral, sí senyor.
0: I era normal que acabar el ple, doncs, anar allà a fer una pizza.
2: Sí.
0: I almenys per la nostra part hi havia una gran sintonia i una gran amistat que inclús continua ara amb la gent de l'oposició.
2: Sí.
0: No es considerava oposició, hi havia gent doncs, que estava enquadrat en un altre partit i ja està, però no hi havia cap mena de inclús coses que deia l'oposició, que deies, bueno, és que aquesta gent tenen raó, perquè evidentment el nivell era molt alt i nosaltres l'oposició la teníem molt en compte, tot i que en el moment determinat teníem majoria absoluta, teníem 9 regidors,
2: sí,
0: i vam, ens va semblar doncs de que havíem de pactar amb Iniciativa i Esquerra Republicana. Llavors érem 11.
2: No, no, jo me recordo, jo puc dir-ho, que fins i tot amb majoria absoluta el PSC va haver-hi un oferiment a CiU, perquè teníem 16 dels 17 regidors, i deia, home, anem a fer. Però CiU en aquell moment vàrem considerar que no era oportú el pacte, però això no vol dir una trencadissa, no?
0: No. Vam ser molt feliços, per dir-ho d'alguna manera, i a sobre vam aprendre molt, almenys per la meva part. Vull dir, anar a l'Ajuntament és una font
1: és una experiència única.
0: Una experiència que ojalà molta gent hi passés.
1: Es contactes amb molta gent, amb moltes entitats, amb molta gent més intel·ligent que tu.
0: Aprens molt.
1: Si saps escoltar i absorbir, pues evidentment t'ajuda a formar-te més com a persona i com a, en tots els sentits, no?
2: Si em permeteu, vull focalitzar-ho en dues seccions molt concretes que les expliqueu, perquè crec que la gent ho ha de conèixer, no? És un col·legi, l'escola pública, que venia de l'antiga acadèmia Montbui, la Farinera, passa a escola, la xarxa d'escoles públiques. Va ser fàcil, va costar, Àngel?
1: Hombre, va costar, però com tot en aquella època. Nosaltres vam entrar en el col·lectiu del CP, que era el col·lectiu d'escoles per l'escola pública catalana, que intentaven tornar a posar sobre la taula la tradició de l'ensenyament de l'escola catalana. Llavors no havia com una mil escoles ficades al TPEP i treballaven per passar a la xarxa pública, que ho van aconseguir. En l'antiga acadèmia va haver-hi un moment que hi havia gent que no era massa partidària, però diríem el grup més potent de l'escola, dels que estaven d'abans, vam aconseguir que es mantingués el passar a l'escola pública. I tot i que va haver-hi algun pare que va treure els alumnes quan van passar a l'escola pública. Però bueno, entre ells el gerent de la casa de pensions de tota la vida, perquè me va convocar al seu despatx, és una anècdota, al despatx de la caixa per comunicar-me això. I li vaig dir si era per una cosa escolar, tu que tenies que haver vingut allà, perquè evidentment me va sentar molt malament, no? Llavors també va ser una tasca que sí que va costar, però va ser engrescadora, perquè a més estàvem molt relacionats amb Rosa Sensat, que era el centre que feien l'escola d'estiu per a que els professors aprenguessin tècniques de la escola catalana, no? De la tradicional. I va acabar sent, pues, una alegria tornar a passar i convertir-nos en una escola, barrejar-nos amb el Farell perquè totes dues escoles poguessin. Van col·laborar molt amb ells i bueno, de tota manera a casa també sempre ha hagut bona relació entre l'escola pública i l'escola privada.
2: Els centres privats, sí, és cert. Sí. Amb el temps, això també ha estat un projecte d'èxit, ha estat d'èxit. Sí. Si veus avui en dia com estan en plural els centres educatius de Caldes, entre ells el Centre Escolar Montbui, la veritat és que ha estat un projecte, una idea d'èxit, i els professors i els pares i els promotors també la vau encertar en aquest sentit.
1: És que l'haver d'estar immers en aquesta xarxa no va fer que anéssim per davant en algunes coses, perquè després en l'educació ja quan era responsabilitat de la Generalitat se van crear els consells d'escola. Nosaltres ja funcionàvem com el consell d'escola en l'escola Montbui, perquè la junta que va portar a terme el pas de privat a pública ja funcionava com una... Havia representació del pare i havia representació dels professors.
2: Sí, sí. A més, aquí ho hem dit els altres dies, tot això immers en una època en el que les competències educatives anaven venint a cuentagotes, no? A poc a poc, de Madrid aquí, aquí, fixeu-vos bé, Caldes encara era considerada com una comarca, educativament estàvem a la comarca, lluny dels centres de decisió, ara Rius, però la veritat, i per tant, encara era més dificultós això, encara més dificultós això. Joan, encara jo crec que avui en dia hi ha molta gent que no sap que tenim un embassament gran que se'n diu les antigues pedreres del Remei.
0: Sí.
2: Tot un embassament gran. La gent no ho sap. Explico això.
0: Bé, va ser fruit de casualitats, eh? A vegades les coses surten i no saps encara com, no? Lluís Artigues, com és normal, es va treure de la màniga una solució que quan ens ho va dir ens pensàvem que no podia ser. Van dir, posant una paret en aquí i tirant l'aigua dalt, l'aigua se'ns aguantarà. I vols dir? I sí, sí, vam dir, bueno, posem unes bombes a baix de captació, puja una tuberia arran del càmping i tira l'aigua a dalt. A baix ja, com un distribuïdor que va l'aigua a la piscina, que no cal, o sigui, no passa pel llac, i algun altre particular que hi ha allà a la vora. Llavors, aquella aigua puja cap dalt, però quan més la necessites, quan estàs ja que no pots més, plou. Però quan plou, baixa la riera bruta. Esclar, llavors no la pots bombar. O sigui, que hi ha uns moments en què t'estàs morint de set i a sobre veus que l'aigua se'n va avall i no la pots aprofitar. Al cap d'un parell de dies de que la riera va tirant, llavors l'aigua ja surt més neta i la pots agafar i la pots bombar i la pots pujar al cap dalt. Una vegada és a dalt, aquella aigua l'has de tenir pel poble, si n'hi ha. Però i si no n'hi ha, què passa? Pots tenir el llac, però resulta que és buit. Clar, i hi ha un moment que dius, bueno, i ara què faig? I dius, doncs mira, els que realment gasten aigua, que poden ser en aquells moments les palleries, doncs els hi tanques l'aixeta i que almenys hi hagi aigua pel poble, perquè la gent doncs pugui cuinar i pugui dutxar-se i tal i qual. Clar, això és molt fàcil de dir. Però clar, llavors et venen els industrials i et diuen, escolta tu, ha sigut molt bo per tallar-me l'aigua, no? Però esclar, si jo tallo l'aigua, vol dir que la fàbrica s'empara. Llavors jo no tinc altre remei que agafar els meus empleats, portar-los a la plaça i demà ja els hi donaràs de menjar tu, no? El dissabte ja vindran a cobrar a l'Ajuntament, perquè és clar, si no podem treballar, què fem? O sigui, eren moments molt, molt apretats, eh? Clar, hi havia gent que l'aigua, vulgues que no, la qualitat no era bona, no estava tractada, no s'havia inventat això de que l'aigua havia de passar per uns filtres i se'ls havia d'aplicar sulfat d'alúmina i que havia de passar per un decantador. Això, tot això no existia. Llavors, a poc, es va haver d'anar posant un decantador, que era una piràmide troncada invertida i que, d'alguna manera, feia, ara no ho sé perquè, com no ho sé, estic desconnectat, feia que l'aigua que sortia ja al final de la legislatura fos d'una certa qualitat. Però tu vas viure igual que nosaltres i tot això.
2: Em permeteu una anècdota, jo l'he explicat molt poc, jo crec que vosaltres no us les he explicat. El darrer dia que vaig veure el Lluiset, que ara parlem una mica, el darrer dia que vas veure el Lluïset al Clínic de Barcelona, llavors em diu, li diu a la seva esposa, la Montse, surt que has de parlar amb el PP. Llavors diu, ja em diràs, diu, escolta, em sorprèn, com no, diu, escolta, hem de fer una escola de vela a Caldes, de vela. Jo li dic, una escola de vela? Sí, diu, sí, diu, perquè és que no n'hi han a l'interior. Dic, home, Lluís, els llocs que tenen llacs, com a Vitòria, Guadalajara i tal, però a Caldes no. Diu, doncs farem una escola de vela. Clar, jo i l'ús de mi, per això t'he preguntat, encara no sabem la gent on està aquesta, la pedrera, la presa aquesta. Llavors em diu, tu no coneixes... No, no la conec. Diu, bueno, allà tindrem aigua. Dic, l'has d'anar a veure perquè allà va fer uns dibuixos sobre un paper amb els seus llapis, com o no, i tal. I llavors, jo és que m'anava mirant, dic, està absolutament amb un mediterrani que tenim aquí a davant i tal. Llavors jo li dic, jo suposo que es deuria ser per acabar la conversació, però escolta, Lluís, dic, per fer vela, a més de tenir aigua, es necessita vent. Llavors ell es posa seriós i em diu, perdó, l'expressió, collons, és que ho vols tot, posarem ventiladors. Així es va acabar, així es va acabar la conversa, la darrera conversa que vaig tenir amb el nostre amic, el Josep. Això va ser un cop, per l'Ajuntament.
1: Era únic. A mi me va portar una vegada a la Derby, treballava en la Derby. Me va dir, mira, que t'ensenyaré d'on treballo. Vaig anar, va agafar l'ordenador i tenia composada una cançó en la tecla de l'ordenador. La era un geni, era un geni. Sí, va ser un cop molt
2: fort. Va ser un cop molt fort, per tots. Jo crec, a nivell personal.
1: Era molt estimat.
0: Jo per culpa seva vaig anar a l'Ajuntament. Sí. Quan es feien les llistes, una vegada amb ell a la granja i em diu, escolta, perquè amb ell érem amics ja de moltes altres històries d'abans de l'Ajuntament, de quan hi havia l'ISOM, de quan hi havia el Club Juvenil, de moltes altres històries, no? I va venir els partits i em va dir, diu, escolta, diu, has d'anar a l'Ajuntament. Dic, jo, sant de què? Dic, jo no tinc ni idea. Diu, mira, seré molt ràpid. Diu, veus aquí? Diu, hi tinc la creu. Dic, què vols dir amb això? Diu, és que no l'acabaré. Diu, em moriré abans. Diu, que m'ha no, tu diuen així, un amic que t'ho digui tan d'això, tan convençut. Diu, sí, diu, jo, diu, no l'acabaré. Diu, per tant, diu, com que tu i jo ja ens coneixem de fa molt temps, diu, jo t'explicaré les quatre coses que, diu, ja sé que et costaran una mica d'aprendre, diu, però, diu, ja trobaràs gent a l'Ajuntament, diu, a part dels companys, diu, trobaràs el Serrat, trobaràs el Sánchez, trobaràs aquest i l'altre, diu, que ja et aniran encarrilant i ja hi aniràs entrant-hi. I jo dic, hòstia, t'ho diuen així en fred i quedes una mica parat, no? I jo li vaig dir, dic, mira, dic, fem un tracte. Dic, jo, si vols, aniré a l'Ajuntament, però amb una condició. Quina? Dic, de que em posis el número 8. Dic, si jo vaig al número 8, dic, i surto, sé que m'anarem. Dic, perquè, és clar, llavors confiàvem en el vot d'Iniciativa. Dic, però, dic, si vaig a l'Ajuntament, dic, per anar al 4 o al 5, dic, no m'interessa, dic, perquè vas allà a perdre l'estona. I diu, va, doncs fem-ho així. I així ho vam fer i així es va anar.
2: Sí, vam tenir una gran pèrdua personal, d'amic, de component, de motor. Jo sempre he dit, era un motor de gasoil sense gasoil, per anava funcionant allà.
1: Tenia molta força. Jo vaig treballar amb ell molt, vaig treballar a l'Ajuntament i vaig treballar en la construcció. Vaig treballar amb ell a l'Ajuntament i en la construcció del nou edifici de l'antiga acadèmia.
2: Sí, sí, senyor.
1: Que va ser una història i una lluita impressionant.
2: Sí, senyor.
1: Amb 5 persones que anaven a la Junta, que van signar un crèdit en la Caixa Sabadell sense saber encara si no donaríem los quartos, los de l'Estat,
2: sí, sí,
1: o no. O sea que va ser... Llavors he treballat moltíssim amb ell i me l'apreciava molt, me l'estimava molt. Bueno, jo crec que l'estimaven tots els que l'envoltaven.
2: Tots. Jo vull acabar, no sé on serà el Josep, però un record carinyós amb ell, perquè sempre l'hem estimat, l'estimarem sempre. Quan van estar aquí els del Club d'Escacs, ara me'n recordo el Pineda, d'una època que portaven els escacs, ens va explicar una anècdota del Lluís. Jo vaig quedar... No l'havia dit aquesta, però ens la van explicar. I és que una vegada baixaven a Barcelona 4 persones a jugar a escacs i ell era. Com no? I aleshores, del camí d'aquí a Barcelona, abans d'arribar a Palau, li van dir: Lluís, és que som 4 i el reglament hem de ser 5 jugadors i no, només som 4, és que no té sentit, és que no podem jugar. I aleshores el Pineda em va dir, i el Hermògenes, que van parar a Palau, van veure amb una persona que ell coneixia i li va dir: puja que vens a Barcelona. I del camí a Barcelona li va dir: tu jugaràs a escacs, és del jugador número 5, no pateixis el resultat. I sí, va haver-hi partit, varen perdre, evidentment, i segons ell van perdre pel número 5 perquè no en sabia d'escacs, però va haver-hi partit.
0: Sí, sí. Els últims dies, o sigui, quan ja estava a l'hospital i estava amb un vidre. Que no d'això, doncs va demanar l'ordinador i des d'allà portar a l'Ajuntament. O sigui, jo l'últim dia que d'això dic: què estàs fotent? Diu: estic fent el programa de la policia. Diu: per les multes. Dic: però procura per tu. Hi havia el seu germà, el Josep, que havien acabat de fer el trasplant de la mèdula, sí. I estava més fotut el Josep que ell, perquè és clar, si et treuen la mèdula, imagina't com quedes, no? Però dic: estigues pel panorama que tens. Diu: no, diu, escolta, diu, això, diu, ho hem de fer-ho perquè fa molta falta. Diu: vale, pots tu mateix, dic, si això et fa feliç.
2: Jo me'n recordo perfectament que aquell dia era la vigília de començar Setmana Santa. Jo tenia una competició a Guadalajara i un dia em va pescar perquè l'anava a veure i em deia: ja sé per què em vens a veure. Dic: cony, em vinc a veure tu. Dic: no, perquè els teus pares viuen aquí al carrer Villarroel i per això aprofites per venir a veure. Dic: bueno, és igual. Pues aquell dia em despedeixo, em diu: bueno, ens veurem la setmana que ve a Caldes. I com tu bé dius, Joan, estava darrere d'un vidre absolutament pressuritzat i més dalt, i dic: com que ens veurem a Caldes? Sí. Dic: no, tu d'aquí no em mous. Diu: no, diu, però pensa que ara ve Setmana Santa i el personal ha de fer vacances i jo me n'aniré a Caldes. I a més, tu dèiem, aquella força, sí, convençut, no? Diu: han de fer vacances i per tant jo me n'aniré a Caldes, que tinc feina.
0: Sí.
2: Que tinc feina, sí, sí.
0: Sí. I mira, marxàvem ja de l'Ajuntament, que ell anava cap a l'hospital, i amb aquestes el truca el Rabassa, que era el director de la Derbi. I li va dir: Lluís, diu, t'he trobat l'oportunitat per anar a Amèrica a operar-te. Diu: agafa, anul·la el clínic, diu, i te'n vas a Amèrica, diu, que t'ho pago jo. I diu: no. Diu: almenys que n'aprenguin. Diu, a lo millor, diu, no en sortiré. Diu, però segur que almenys n'aprendran una mica més del que saben ara. O sigui que ell era molt conscient de tot.
2: En fi, moment dur. I un altre moment dur que crec hem de recordar també aquí, que va copejar molt el poble, va ser l'assassinat del joier, del Josep Guarch. també va ser un moment molt dur, per tot el poble i per tot l'Ajuntament. Jo me'n recordo que un company nostre, el Vicenç Comas, el doctor Comas, ho va passar molt malament, perquè va estar en primera fila. També va ser un moment molt dur pel poble.
1: Molt, molt, molt, molt inesperat, no? Sí. A més, és una persona bastant
0: pròxima,
1: sociable, bastant pròxima. O sigui que tenia bastant bona imatge, no?
2: I molt implicat en tota la societat, sobretot esportiva, cultural, associativa de la població. Va ser uns moments que vam colpejar en el poble, com deu passar a totes les poblacions, molt, molt de tant en tant. Aguilló, encara no has acabat amb el CPEC i la Farinera i l'Acadèmia i tal, i tenim l'Institut. Ara convidarem a la Llúcia Luna, però entre tu i la Llúcia, i tu,
1: bueno,
2: vareu fer...
1: Ahir també em pot parlar tu, Ota, eh?
2: Bueno, una cosa vam fer de l'Institut, però vau ser els liats. Un moment que estàvem a l'antic Manolugué, al carrer Buenos Aires.
1: Des de clar, des del pas de clar, l'Institut de la Marinera, eh?
2: Va costar, eh? Va. Escolta, no, perdó, jo crec que hem de ser justos amb aquesta línia que li vam donar, això de història. Has dit una cosa que, no, que se m'anava. El nou edifici del Centre Escolar Montbui, jo, si no recordo malament, vau ser-hi una sèrie de persones al front, però hi havia dos punts importants: la financiació i l'espai. La financiació la vau solucionar jugant als quartos, anant a fer un crèdit, i a l'espai el senyor Gregori el va cedir, correcte? Senyor Gregori es va presentar un dia, jo crec que m'ho havies dit tu, això. Es va presentar...
1: Lo vam anar a saltar.
2: I ell va dir... Sí, ell i la seva senyora.
1: Necessitem això, hauries de col·laborar, i va cedir el terreny a canvi de que els fills de los seus treballadors no paguessin l'escola. I va cedir el terreny.
2: Molt abans de l'època del CPEC, no? És de justícia de reconèixer, perquè l'altre dia...
1: I la financiació va venir a través de la gent del poble.
2: Correcte, sí senyor, dels pares donar, i tal, sí.
1: Van donar de pare i no pares.
2: Pares i no pares, correcte.
1: O sigui, molta de la gent que treballava a l'escola vam anar porta a porta demanant una ajuda per... I llavors va haver-hi molta gent de Caldes, uns a fons perdut i altres a tornar.
0: Però era un fons perdut que ja se sabia que era perdut.
2: Escolta, i a més d'anar de porta en porta, a Joan, a sobre van educar els nostres fills. Sí, i ho van fer-ho bastant bé, no?
0: Sí.
2: Van fer-ho bastant bé, sí, sí, escolta.
0: Sí, no
2: amb el temps...
0: No ens podem queixar.
2: No ens podem queixar, sí.
0: Sí, sí.
1: A un de los seus lo veig cada dia.
0: Ah, sí?
1: A Ferran.
2: Déu-n'hi.
1: Viu al costat meu.
2: Sí.
1: Del
2: vostre pas per l'Ajuntament, alguns moments que diguéssiu vaig quedar insatisfet, perquè sempre hi ha moments que dius, la raó que sigui, perquè no hem arribat a aquest punt, a aquest objectiu, perquè no hem arribat a uns bons acords, alguns moments no tan positius.
1: Mira, a mi el que més ràbia me va donar 10 anys de l'Ajuntament va ser l'incompliment de los japonesos con lo que se habían compromiso con el tema del camp de golf. Eso no he pogut pairlo mai, ¿no? Porque van ser que també he dit que en aquella època no van tenir massa recolzament de la Generalitat por interés.
2: Correcte,
1: que havia con
2: sí,
1: Japó.
2: Sí, sí, sí.
1: I això que se sortissin amb el camp de golf i que no fessin la pressa, no he pogut, no l'he pogut assumir mai.
2: Assumir-ho, això, sí. Això també ho tinc aquí amb les meves anotacions, és d'aquells punts, per què no el trauré avui, amb altres temes, però sí que vull treure també un altre. Jo estic d'acord amb tu. I tu, Joan, algun moment...
0: Un moment molt dur va ser que quan vam entrar estàvem convençuts de que ens pagarien la depuradora i que estava concedit i que aquests diners havien de venir de Madrid i que es feia la depuradora Caldes. Bon dia, vaig a... I llavors hi va haver-hi una política de traspassos i es traspassaven els diners de Madrid a Barcelona i llavors la Generalitat assumia tots els traspassos i ho feia la Generalitat. I vam anar allà i vaig dir, bueno, dic, quan, què, com ho tenim això? I em va dir, diu, és que aquí no consta que Madrid hagin donat els diners per la depuradora de Caldes. Diu, per tant, nosaltres no ens expliquis històries, perquè si aquí no hi és, no hi ha depuradora. Clar, t'ho diuen així tan cruament, va dir, diu, és que no hi ha la partida. I vaig sortir d'allà molt tocat, perquè dius, hòstia, amb l'il·lusió que feia, doncs, que ja teníem tota la misària, o sigui, tota la recollir les aigües que sortien de les pallaries, ajuntar tots els balnearis, Caltiana, o sigui, recollies tota l'aigua i la conduïes fins al final d'allà i només et faltava, doncs, que t'hi posessin la depuradora per això. Pensa que en aquells moments estem parlant d'aigua, però jo no sé el que era, perquè va venir un de la Generalitat per veure com estava aquella aigua de la Riera, l'aigua que anava per la Riera, no? I portava un aparell per detectar el tipus d'aigua que hi havia i en funció de l'aigua, doncs llavors haurien d'aplicar la decantació que s'havia de fer, etcètera, etcètera. Doncs vam anar allà a la caseta de Prat de les Deus a mirar l'aigua que passava per la riera. Doncs no us ho creureu, però és que l'aparell va explotar. O sigui, era tan dolenta l'aigua, portava tants croms i tantes coses, banys galvànics, jo què sé, que allò va fer trompet i diu, aquí us matreu, eh? I és que la cosa era molt sèria.
2: Sí, sí, era sèria. Ui, va passant el temps. Jo ho estic passant molt bé. I això que el Joan no vol explicar batalletes, jo estic d'acord, perquè això és senyal de que el carnet d'identitat ha anat acumulant anys, correcte?
0: Deixa'm explicar-te una altra cosa.
2: Digue'm.
0: Mira, ja que tu estàs amb això de l'aigua, l'aigua vam agafar i vam dir que no sé què, que no hi ha aigua, que no sé quantos, i vam dir, això hem de declarar zona catastròfica, perquè és clar, si no d'això fotem el barret en l'aire i declarem la zona catastròfica. I mentre estàvem declarant zona catastròfica amb el vot de tothom, sí, i que tothom, sí, sí, hi estava d'acord, a la finestra hi havia uns llamps i trons, i era el dia que va venir el Papa Montserrat, que inclús hi van haver-hi morts, eh? I llavors hi va haver-hi aigua per tothom. O sigui, no sé si va ser gràcies a la declaració de la zona o a la vinguda del Papa.
2: Sí, sí, sí, sí. Escolteu, bueno, estem a la recta final, però jo també ho vull treure, no? Perquè a més vosaltres vau tenir, no ho direu vosaltres, però ho diré jo, per obtenir un recolzament molt fort amb l'alcalde Puig i Lucas amb el tema Egressa, perquè Egressa, recordeu bé, al final, des del punt de vista jurídic, ho van concentrar amb la figura de l'alcalde, del Miquel Puig i Lucas, que li van posar la querella a ell, que eren molts diners, que era un cop personal molt fort, personal familiar. Van ser moments també delicats, delicat, molt delicats. No eren solament els diners, que eren molt, eren moltíssim. Sí, sí,
0: sí, sí, sí.
1: Però el tema Egressa va ser dolent i va ser dur durant molts temps.
2: Durant molts anys.
1: Però sí, ja t'he dit, i més per això que t'hi dient, que no nos sentien recolzats, estaven sols. A nosaltres, i el temps directament, el Sánchez, que el abogat, el seu cosí, va ser molt dur.
2: Sí, sí. Va ser molt dur. Al final, la darrera sentència condemnava a pagar l'Ajuntament, crec que eren 407 milions de pessetes.
1: 127, si no me recordo.
2: Eh? I...
1: Si no me recordo malament, 127.
2: No, no, espera, espera. I el que passa, sí, jo crec que llavors es va acordar amb un ple el fraccionar això en 4 o 5 anys, que eren 100, de 109 a 120 milions de pessetes, perquè ja es veia que s'hauria de pagar. Però sobretot me recordo el cop, diguéssim, a nivell personal, de dir querella contra l'alcalde, no? Que el que havia fet era defensar...
1: Que no es va pagar mai.
2: No es va, exactament, no es va pagar mai. Jo crec que aquí el Sánchez, el secretari i altres advocats varen fer... I aquest possiblement sí que hauria, que el poble va tenir recolzament d'altres instàncies per no arribar a pagar allò.
0: I el,
2: penso, he pensat sempre
0: i el,
2: això.
0: I el Sánchez Cosí.
2: El Sánchez Cosí, sí, sí. El Sánchez i el Sánchez Cosí van fer una bona tasca amb aquest sentit. I no es va pagar, és veritat. Perquè a més hi havia una situació d'una part de la muntanya absolutament destrossada i a més molts diners... Escolteu, és que aquí, que això també hem de parlar un altre dia, clar, el pressupost que teníem, que llavors es dividíem ordinari d'inversions, el pressupost ordinari en el 84 eren, en el 83 eren 181 milions de pessetes i el d'inversions 56 milions de pessetes. És a dir, ens demanaven 407, ens veníem tot el poble. I tot i així encara no pagàvem tot.
0: Sí, sí, sí.
2: Eh? Sí, sí. Sí, sí, vam arribar a aquest punt que no es va, que no es va liquidar tot, tot això. No. Bueno, què hem de dir per les noves generacions? Ara, mira, això no estava previst. El diumenge no havíem parlat nosaltres, jo no havia parlat amb el Sánchez, no li vaig dir que convoqués eleccions o a fer-ho dilluns. Eleccions generals, què hem de dir a la gent?
1: Mira, jo...
2: Tornem a estar a eleccions, va.
1: No sé si va estar d'acord amb mi, però lo dic. Jo ara, nova generació, li diríem que si tenen una estona de temps, repassen la història del pas de la dictadura a la democràcia para que no nos tornem a trobar una altra vegada en coses... molt dures com les que apunta el senyor Trump i el senyor Abascal i companyia.
0: Sí, estem d'acord. El que passa és que el vent no ens és favorable i s'ha de, sobretot pel jovent, em fa l'efecte que igual sí que els hi convindria una dosi de història perquè per poder opinar i no
2: sí.
0: Dir les coses molt alegrement.
2: I
0: la democràcia s'ha de lluitar cada dia. I el racisme i tot això són coses que van molt lligades i no afavoreixen la convivència d'un poble. Si els socialistes d'alguna manera se'ls hi pot dir, van fer una tasca d'integració de les persones nouvingudes en aquell moment a Caldes que poder, si hagués sigut en uns altres moments, no s'hagués aconseguit.
2: Totalment d'acord.
1: També vull dir que part de la responsabilitat també ha sigut de les escoles, els instituts i els pares, que em dona la sensació de que no ens ha pogut explicar al nostre fill el que significava el que havia abans, no? I és una llàstima.
2: Escolteu, ens indiquen que estem exaurint el temps. És un enorme plaer, estaria moltes estones, torno a repetir com diu el Joan, explicant historietes, però aquestes historietes són bones i són part de són la història, són la història nostra i del poble. És un plaer haver tingut els dos, vindran molt més companys perquè és enriquidor. Ja portem tres, el Rafa, l'Angelillo, sempre li he dit Angelillo, és que va educar molt malament els meus fills, sempre li repetiré, i el Joan. Escolteu, a vosaltres dos, moltíssimes gràcies. Sabeu que aquí esteu tots els dijous de 12 a 1, que si penseu alguna cosa només heu de venir aquí, els micros estan aquí, el nostre amic Ferran Monterde ens atén. Hem descobert que és que havia estat alumne de l'Àngel, bon alumne, per això, Àngel, ens ha estat portat bé.
1: Moltíssimes gràcies, molt agraït, però igual te demano que és un dia canvies el controlador.
2: Totalment d'acord, perquè va molt ràpid amb el rellotge, tens tota la raó.
1: L'estimo molt,
2: Escolteu, ens veurem, ens escoltarem la setmana que ve, esperem que heu disfrutat molt d'aquests dos monstruos de la política, que compartim moltes coses. Ara amb el Joan compartim el futbol, malgrat que ell és de l'Espanyol i jo no. Ens disfrutem molt els caps de setmana amb el partit del Barça, que com diu, els vents ens van molt bé. Disfruteu, molt bona festa major i fins al dijous que ve. Adéu-siau.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. És la una. Notícies. Info Caldes. Les notícies a Ràdio Caldes.

0: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dijous 8 d'octubre i encetem aquest informatiu centrat en l'inici avui de la Festa Major. Serà amb la tradicional tronada inicial aquest vespre a les 8. L'acte que oficialment donarà el tret de sortida a una festa ben llarga que acumula activitats que no es van poder fer a l'Escaldarium i a l'ampli repertori de sempre, des de castells i ball de bastons fins als concerts al Parc de Can Rius o activitats esportives com la Milla o les Olimpiades. Una Festa Major que plega col·lectius, entitats i grups i, en definitiva, calderins i calderines que desitgen gaudir d'una de les festes més emblemàtiques de la vila. I continuant amb la Festa Major, ens farem ressò de l'exposició que hi haurà al Museu Termàlia impulsada per la recerca de la historiadora Laia Soler, una mostra que acull curiositats i fets històrics de la Festa Major dels últims 300 anys que molts de nosaltres no sabem. Un informatiu que tindrà un format reduït perquè a un quart de dues hi ha ple extraordinari de l'Ajuntament i com sempre s'emetrà en directe a través de Ràdio Caldes. Com sempre, però, comencem fent un cop d'ull als titulars. Avui arrenca la Festa Major de Caldes. Aquest vespre a les 8 engega la festa amb la tronada inicial. A partir de demà serà quan es desplegarà el gruix de les activitats, un programa d'actes que s'allargarà fins al diumenge 18 d'octubre. Una de les novetats d'aquesta edició és la baixada d'andròmines organitzada pels castellers de Caldes, que se celebrarà el dissabte 17, una festa plena d'actes, concerts i cultura calderina. Aquest dissabte s'inaugura l'exposició Records de la Festa Major Calderina. Serà a les 11 del matí al Museu Termàlia, una mostra plena de curiositats i història de la Festa Major de Caldes dels darrers 300 anys. La responsable ha estat la historiadora calderina Laia Soler, una exposició en què els calderins i calderines podran descobrir fets històrics de Caldes que potser o poca gent sap. Ferran Devesa és el protagonista d'un curtmetratge seleccionat al Festival de Sitges 2026. L'actor calderí i col·laborador de Ràdio Caldes ja va trepitjar Sitges el 2025 amb la producció Teràpies i mazmorres. Enguany hi torna amb el curt del director Albert Mons anomenat Café y Comando. La projecció serà al cinema Casino Prado el dissabte 10 d'octubre a 3:15 dins la sessió conjunta especial anomenada SGAE Nova Autoria. I acabem amb el temps. Aquesta tarda, ruixats febles i intermitents amb temperatures entre els 14 i els 22 graus. De cara a la Festa Major, divendres i dissabte seran assolellats i sense precipitacions. Divendres les temperatures aniran a la baixa dels 9 als 19 graus i dissabte dels 10 als 22. Per Festa Major, porteu pantalons llargs i una dessuadora o jaqueta perquè les nits seran fresques.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Avui arrenca la Festa Major de Caldes. Aquest vespre a les 8 engega la festa amb la tradicional tronada inicial. A partir de demà serà quan comencen les activitats del programa que s'allargaran fins diumenge 18 d'octubre. Més d'un centenar d'actes programats en diferents espais del municipi amb l'epicentre al Parc de Can Rius. Una de les novetats d'aquesta edició és la baixada d'andròmines, una proposta dels castellers de Caldes que es durà a terme el dissabte 17. Després de la tronada inicial, els propers 4 dies estan carregats d'actes. Demà amb activitats infantils i la festa gran pel matí, correbars a la nit i concerts de matinada al Parc de Can Rius. El dissabte estarà ben carregat d'activitats per a tots els públics, una jornada que acabarà amb els clàssics versots i correfoc. Diumenge continua amb la campanya de donació de sang, escacs, country i cercavila amb sardanes i gegants, un dia que finalitzarà amb el concert dels Catarres i molts altres. Així ho explica la regidora de Cultura, Laia Cuscó, a Ràdio Caldes.
2: Ens semblava que fer la tronada al vespre, quan durant tot el dia ja hi havien hagut activitats, doncs és un pèl estrany. Aleshores, els diables van estar d'acord en fer-la el dijous al vespre i és com, ei, que demà comença la Festa Major, ja ho tenim aquí, prepareu-vos, perquè l'endemà de bon matí, o sigui, a les 10 del matí ja comença la festa gran, comença el concurs de dibuix, hi haurà un espectacle infantil, per tant, de bon matí ja està, ja comencem, fem play, que diguem, i ja no parem fins al dilluns a la nit. I hi haurà moltes activitats durant tot el dia. Per exemple, repassant una miqueta el programa, el divendres a 6:45 de la tarda, que això no ha passat mai, perquè comencem sempre més tard, sí. Ja hi ha el concert de Xiula. Per tant, un concert familiar que segur complirà l'embalat. Ja tenim, comencem amb un plat fort a nivell familiar el divendres a la tarda. I després ja continua el correbars, ja continuen els concerts, a la nit tindrem a Esbetlana a l'embalat. És a dir, que divendres per si sol ja serà un dia molt fort.
0: Dilluns serà un matí d'esport amb olimpiades, tir amb arc, escalada i amb l'actuació de la Diada Castellera, en què hi ha diverses colles convidades. Un final de festes en què els escaldats també posaran la cirereta del pastís amb el Pilar Caminat, nit de bastons amb els bastoners de Caldes i la tronada final del Ball de Diables. Aquest cap de setmana no acaba aquí, i és que la novetat de la Festa Major es troba el 17 d'octubre a 3:15 de la tarda. La primera baixada d'Andròmines. Els membres dels escaldats i organitzadors de la primera baixada d'Andròmines, Arnau Sanz i Albert Nualart, expliquen als micròfons d'aquesta casa quins són els requisits per participar-hi.
3: I, bueno, bàsicament és els equips ens van fer arribar un full d'inscripció per apuntar-se. Els vam passar uns certs requisits que havia de complir el llit d'Andròmina i a partir d'aquí cada equip s'encarregués espavilar per muntar-se i organitzar-se. Si els requisits bàsicament són... ha de ser un vehicle de construcció pròpia, no pot ser un automòbil o derivats, ha de tenir un mínim de 3 rodes. Les rodes han de ser de 200 mm de radi mínim i han de tenir frens i direcció. Aquests són els requisits mínims. Llavors, a partir d'aquí, doncs, cada equip se'l fa com ell cregui, de les dimensions que cregui apropiades, que puguin passar pels carrers per on baixaran.
0: Una Festa Major que, tal com diu la regidora de Cultura, Laia Cuscó, s'ha d'animar la gent a anar als actes culturals per molt que no s'entenguin. S'ha de fer costat a les entitats i participar-hi per encara gaudir més de la Festa Major.
2: Mai. O sigui, aquí, calderins i calderines, fem una crida a participar a totes les activitats de cultura popular, que es pot entendre més o es pot entendre menys. Perquè hi ha gent que em diu, és que jo això dels bastoners no ho entenc, o els castells pateixo, però hem de donar suport a la cultura catalana. Per tant, aquí és la crida que faig. Moments destacadíssims és la Diada Castellera del dilluns 12.
0: Això després d'un any on els calderins no van poder gaudir de l'escaldarium pels incendis. Ara, d'una vegada per totes, poden gaudir d'aquesta Festa Major tan esperada per tots els calderins i calderines. Per consultar el programa en totes les activitats, a caldescultura.cat. I a partir de demà, Ràdio Caldes farà un seguiment especial del que doni de si la Festa Major amb butlletins, horaris i informació a les xarxes socials.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Dissabte s'inaugura l'exposició Records de la Festa Major Calderina. Serà dissabte 10 d'octubre a les 11 del matí al Museu Termàlia. Gràcies a la recerca de la historiadora Laia Soler Moreno, els calderins i calderines podran descobrir fets històrics de Caldes que potser poca gent sap. La Sala Badia del Museu Termàlia acull l'exposició que s'inaugura el dissabte a les 11 del matí amb motiu de la Festa Major, un espai on es podran trobar joies històriques com antics programes de festes, materials que expliquen la història de la vila, talls de premsa, imatges i testimonis que narren part del que ha estat la Festa Calderina des del segle XVII. Així ho explica la historiadora encarregada de la recerca i l'exposició, Laia Soler Moreno, als micròfons d'aquesta casa.
4: Sinó hi ha d'haver tota una investigació
2: i tant,
4: darrere.
2: I tant.
4: I en aquest cas, la investigació se centrava en com havia evolucionat la Festa Major al llarg dels segles. Les notícies més antigues les tenim del segle XVII. Però on es comença a trobar més informació és sobretot al segle XIX. Perquè al segle XIX tenim la famosa Guia Cicerone del Climent Cuspinera, que és una obra que ens explica, doncs, festes de Caldes, principals elements patrimonials, etc, etc, i llavors també tenim el que serien les notícies de premsa. Hi havien diaris barcelonins, com ara La Vanguardia, que enviaven els seus corresponsals aquí a Caldes a cobrir la Festa Major. Els programes comencen a aparèixer, que sapiguem, des de l'any 1904. Aquest primer programa de 1904 no l'hem conservat, però sabem de la seva existència gràcies a una relació de despeses i ingressos de l'Ajuntament de Caldes que es troba a l'arxiu.
0: El dissabte serà ella mateixa, Laia Soler Moreno, qui faci la visita guiada acompanyada de part del consistori. L'encarregada de l'explicació es farà ressò de tota la memòria històrica i patrimoni local que ha cercat des de fa 4 segles.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: D'aquí a uns minuts, a un quart de dues del migdia, se celebra un ple extraordinari de l'Ajuntament, una sessió en la que principalment s'haurà d'aprovar el DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal, un document que estableix el marc organitzatiu i funcional per prevenir, controlar i respondre davant de situacions d'emergència. La Generalitat porta molt de temps reclamant als municipis del país que disposin d'aquest document actualitzat i avui Caldes li haurà finalment de donar llum verda. També s'haurà d'aprovar un tràmit pressupostari i, com sempre, Ràdio Caldes emetrà la sessió a través del 107.8 i de radiocaldes.cat.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: El col·laborador d'aquesta casa, Ferran Devesa, és el protagonista d'un curtmetratge seleccionat al Festival de Sitges 2026. L'actor calderí ja va trepitjar Sitges el 2025 amb Teràpies i mazmorres, però enguany protagonitza el curt del director Albert Munts titulat Café y Comando. La producció es projectarà al cinema Casino Prado aquest dissabte 10 d'octubre a 3:15 dins de la sessió conjunta especial anomenada Esgae Nova Autoria. La peça tracta sobre com el Pedro, Ferran Devesa, qui va ser becari entra a la sala del gabinet de govern com a assessor de comunicació per primer cop, fent front als ferotges individus de la taula. I és que el calderí ha estat voltant per moltes catifes granes perquè l'obra audiovisual va ser estrenada al Barcelona Film Fest i finalista dels Premis Oriana.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada en format més breu. La sala del GEI acull l'exposició Distorsions dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Gué. Demà a les 7 de la tarda s'estrena l'exposició de dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia. Una mostra treballada al voltant del concepte de la distorsió i que els alumnes han adaptat al seu llenguatge artístic. I avui també s'inaugura l'exposició L'Espoli Franquista als territoris de parla catalana a l'Altell del Centro, una mostra elaborada per la historiadora Neus Moran. Aquesta tarda hi ha sessió de dijous de conte a la biblioteca. A 6:45 del vespre, la biblioteca acull l'activitat en què Anna Tantinyà explica la història de la festa major per als més petits. La meva festa major preferida tracta sobre gegants que ballen, capgrossos que persegueixen i la sardana que no falla mai, una activitat gratuïta i dirigida a infants de 2 a 7 anys. I abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. El Punt Lila s'instal·larà durant les nits de festa major i capvuitada al Parc de Can Rius. Del 9 al 11 i del 16 al 17 d'octubre, la Carpa Lila se situarà per oferir els seus serveis a Can Rius des de les 11 de la nit fins a 6:45 de la matinada. També tindrà presència al Correbars, on hi haurà una parella itinerant de 9 a 11 de la nit. Presència al

0: Veient com baixen les temperatures, porteu texans llargs i una dessuadora o jaqueta per fer la festa major perquè refrescarà la nit. I fins aquí l'Infocaldes d'avui dijous 8 d'octubre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà. Connectem amb el ple de l'Ajuntament. El butlletí.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, 107.8.
2: Tot seguit connectem amb la sala de plens de l'Ajuntament de Caldes de Montbui per seguir el ple extraordinari.

0: Tot seguit connectem amb la sala de plens a l'Ajuntament de Caldes.
1: Dia, agraeixo als regidors i regidores que avui ens poden acompanyar, que és la majoria dels companys i companyes del ple, la facilitat per fer-ho a aquesta hora, a quarts de dues. També això ajuda, diguem-ne, els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, i per tant, gràcies per aquest esforç. Haig d'excusar, això sí, a la regidora Carme Germà, que no ens pot acompanyar. Sense més, és una sessió extraordinària que comença amb un primer punt, que és el d'aprovar l'expedient de modificació de crèdit número 37/2026 del pressupost de l'Ajuntament de Caldes de Montbui mitjançant crèdits extraordinaris. Aquí li passaré la paraula a la interventora municipal. Endavant.
2: Bon dia. Es proposa al ple aprovar l'expedient de modificació de crèdits a número 37/2026 mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 90.000 euros, segons el següent detall. Un crèdit extraordinari amb una nova aplicació per climatització de les escoles amb una baixa de crèdits de l'aplicació de contenidors de residus. En segon lloc, s'exposarà al públic aquesta modificació mitjançant l'edicte al BOP i el tauler d'edictes de la Casa Consistorial per 15 dies hàbils, efectes de possibles reclamacions d'acord com estableix la llei reguladora de les rendes locals. I es considera definitivament aprovat l'expedient en cas de no presentar-se reclamacions. No obstant això, el ple aprovarà el que consideri convenient.
1: Moltes gràcies. Aquesta modificació de crèdit està relacionada amb una qüestió que vam discutir a l'últim ple municipal. Ja s'ha començat el projecte de climatització o l'estudi de climatització dels centres educatius de Caldes, els centres públics, en els que ja hi ha hagut tècnics que han anat als diferents centres per començar a veure l'aplicació d'aquest clima que esperem que arribi en els centres educatius el més aviat possible. Crec que només faltava una escola amb la que havien d'acabar de tancar el dia amb la directora, o que hi ha hagut aquesta part, aquesta qüestió sobrevinguda. Però en tot cas, això que ja és una bona notícia per avançar-nos al que va anunciar el president de la Generalitat, i és que l'objectiu és climatitzar els centres educatius del país el més aviat possible, és una qüestió urgent. L'Ajuntament de Caldes s'està anticipant amb aquests plans de climatització, i a més s'està anticipant també amb aquesta modificació de crèdit en la qual ja dotaríem de 90.000 euros per poder fer que comencin a passar coses i per poder implementar les primeres accions en quant a climatització. Per tant, dotem de pressupost a través d'una modificació de crèdit d'una qüestió que entenem que és urgent i que quan abans avanci millor. Aquí haig de reivindicar una vegada més que estem fent una dotació de pressupost que li correspondria a la Generalitat de Catalunya. 90.000 euros seran insuficients, evidentment, per climatitzar tots els centres de Caldes. Potser, probablement podrem climatitzar algunes aules, però és important, no són dos duros. I per tant, és un esforç dels calderins i les calderines en la qual explica que els ajuntaments, una vegada més, si hem de ser part de la solució, serem part de la solució, i si cal, ens arremangarem per aconseguir que els centres educatius puguin estar climatitzats. Algun dubte, alguna pregunta? Veig a Joan Duran, a Carla Millán, començarem de menor a major, no? De major a menor? Com ho fem? Al revés de les mocions, per això ara pensava. Carla Millán, del PSC, té la paraula.
3: Bon dia. Òbviament el nostre vot serà favorable, i entenem també que aquesta partida té una mobilització perquè no s'està fent tampoc l'execució del canvi de contenidors, i per tant entenem que és important també aprofitar aquests recursos que ja teníem en partides pressupostàries destinades a fer inversió, aprofitar-les per una prioritat, com entenem i com necessitem. El nostre dubte seria si aquestes accions s'estan plantejant que ja es puguin dur a terme, per exemple, el millor entre les vacances de Nadal, si s'aproven en algun cas o si es plantejaran en quin període temporal. I per un altre cantó, entenem que com el centre de l'Institut Manolo Hugué és un dels 100 centres que estarà en prioritat dins del pla de millores que ha plantejat el govern de la Generalitat, que s'estaran intentant aplicar en altres centres, ja que aquest entenem que serà prioritari per la inversió de la Generalitat i per tant se faran les actuacions abans que en la resta de centres per una qüestió de com s'ha prioritzat la inversió, que sabem que no pot ser sempre a tot arreu a la vegada, tot i que segurament ens agradaria a totes poder tindre climatitzats tots els centres educatius el més aviat possible, però sabem que bueno, en aquest cas Caldes ha sigut un dels 100 centres, un d'ells. Aleshores esperem que aquesta inversió, aquestes primeres accions, doncs vagin a algun dels centres que no sigui l'institut per una qüestió d'aprofitar els recursos al màxim.
1: Moltes gràcies. Joan Duran, d'Ara Caldes.
4: Gràcies, bon dia a tots. Anava a dir bon vespre a tots. Amb aquesta modificació de crèdit i la seva urgència per incloure-la a l'ordre del dia d'avui, queda demostrat que el voler és poder. Nosaltres ho hem dit per activa i per passiva durant tot el mandat, que aquesta havia de ser una prioritat, s'havia d'haver planificat amb temps, però igualment valorem que ara estiri endavant i que no quedi en projecte, sinó que el que comentava mateix l'alcalde, del passar a l'acció directament i bàsicament preguntar si el govern ja té plantejats alguns tempos per poder-ho executar. Evidentment amb 90.000 euros no podrem cobrir totes les necessitats que hi han, i també en relació a aquests 90.000 euros que desapareixen de compra de contenidors per deixalles, de quina manera la regidoria ha plantejat com compensar aquest desequilibri. No? Gràcies.
1: Moltes gràcies. En referència al que comentava l'Institut Manolo Hugué, evidentment el Manolo Hugué queda fora del pla de climatització municipal que estem impulsant, perquè ja vam comentar la bona notícia de que està dintre del Pla Clima de la Generalitat de Catalunya i per tant és un dels 100 primers centres que la Generalitat climatitzarà, en els quals habilita fins a 1 milió d'euros per climatitzar el Manolo Hugué, que és molt, probablement facilitant sistemes d'aerotèrmia. Dir-ho és fàcil, l'altre és com s'aplica o implementa una inversió d'aquestes magnituds. Jo entenc que és Infraestructures de la Generalitat qui hauria d'executar aquesta obra, aquesta tasca, però també és veritat que a través de l'Associació Catalana de Municipis em consta que la Generalitat el que vol fer és una espècie de pla, una espècie de POSC, de pla d'obres, traspassant aquests recursos als ajuntaments. Per tant, encara s'està treballant el fet de com s'implementa aquest fet i s'està negociant amb les entitats municipalistes. El més important és que és un dels centres, és que hi ha els diners, és que això passarà, probablement no passarà en un termini curt, però esperem que no s'allargui i per tant si ha de ser un dels primers centres. També crec que és bo que la Generalitat també faci els deures i faci aquestes obres, i de la mateixa manera que és bo que els ajuntaments com el nostre doncs ja anticipin les accions, una mica en el sentit del que deia el regidor Duran, no? En quant a tempos i necessitats, doncs ens estem avançant. Aquest pla, ara mateix una de les qüestions que feia la Generalitat és una auditoria, o iniciava fent una auditoria, aquesta era una voluntat, encara no s'ha executat, una auditoria dels centres del país, en els quals doncs a partir d'aquí suposo encarregaria els projectes de climatització, no? Això per la informació que em consta a través del que s'està negociant des de les entitats municipalistes. Doncs nosaltres ens avancem i amb aquest pla municipal de climatització doncs ja podrem tenir qüestions molt rellevants resoltes, que és com temes de potència elèctrica, de consums, d'instal·lacions. Per tant, cada escola és diferent i cada escola tindrà doncs unes necessitats o instal·lacions diferents, no? En tot cas, els tempos i necessitats ho marcarà aquest pla de climatització que ha començat, ja els dic, que ja ha començat, ja s'ha començat a parlar amb les mateixes directores, direccions, ja ha començat a fer les visites, em falta una de visita d'un centre educatiu, i després també no m'oblido no m'oblido, perquè així vam parlar-ho amb la direcció, amb el director, amb el nou director de l'Escola Pia. Aquí, mira, doncs aprofito aquest ple municipal també per doncs encoratjar-lo en aquesta tasca de veure en quin punt queda l'escola concertada, no? I el que no podem fer és negar que l'Escola Pia és una escola absolutament històrica, arrelada i amb, diguem-ne, molts calderins i calderines que se l'estimen, perquè hi hem passat també. I per tant, com es pot facilitar també, com es pot ajudar en aquest cas a l'Escola Pia de cara en el futur, una escola com l'Escola Pia, per poder fer que també puguin climatitzar les seves aules. Això és una qüestió que hem de treballar, diguem-ne, des d'un altre àmbit, probablement a través dels propers pressupostos, també per veure com es podria fomentar la climatització d'espais com de centres com el de l'Escola Pia, que també estan fent aquesta reclamació al Departament d'Educació i que em consta doncs, que va per una altra banda. Bé, en tot cas, recordar que tots els centres educatius municipals ja estan climatitzats i això és molt important, és a dir, escoles bressol, escola d'adults, taller d'art, escola de música, la Piqueta i les aules de robòtica, els espais municipals tenen climatització. Per tant, l'Ajuntament, per la part que li corresponia, ja havia fet els deures. Doncs ara esperem ser part de la solució. I la qüestió de deixalles, si els sembla, com ha comentat, li passo la paraula al regidor otra vez. Endavant.
5: Curt i ras, en breu tenim uns nous pressupostos municipals que sempre que fem aquestes modificacions de caràcter tècnic, és a dir que necessitem aquests diners amb anterioritat, es fa modificació de crèdit i llavors tornem a dotar. En qualsevol cas no s'ha aixugat ni molt menys tota la partida, aprofito la benentesa per comentar que tots els centradors i bloquejadors que s'han col·locat a diverses urbanitzacions per mitigar el blocatge dels contenidors a causa dels senglars ha sortit d'aquí i la reposició de desenes de contenidors que ha pogut veure que uns que són nous també han sortit d'aquesta pròpia partida. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Entenc que hem fet el debat. Em sembla que passem a la votació. Vots a favor. Per tant, queda aprovat per unanimitat dels assistents, que són 16 vots favorables. Moltes gràcies. Avancem al punt número 2, que és el del Duprocim, que és el de aprovar inicialment el document únic de protecció civil municipal Duprocim, amb l'expedient que pertoca. Senyora secretària, endavant.
6: Doncs es proposa primer aprovar inicialment aquest document únic de protecció civil municipal, ser identificat el número de document d'UPAC, sotmetre el document a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant una publicació al BOP i al web d'aquest Ajuntament per tal que pugui ser examinat i es puguin presentar o formular les al·legacions que es considerin pertinents i una vegada finalitzat aquest termini, en el cas de que no hi haguessin al·legacions o reclamacions, aquesta aprovació inicial s'ha d'entendre ja com a definitiva. No obstant això, el ple de l'Ajuntament resultarà el que estimi pertinent.
1: Moltes gràcies. El Duprocim és especialment, els dos punts són importants, no li trec valor ni importància al punt de la climatització de les escoles i aquests 90.000 euros, i els agraeixo que hagin votat a favor, però sobretot el que també doncs, argumentava aquest ple extraordinari era l'aprovació del Duprocim, d'aquest document únic de protecció civil municipal, que a més veient doncs, que el que ha passat aquest mateix cap de setmana, on a Caldes de Montbui, de forma acumulada, hi han caigut més de 200 litres i també, evidentment, encara crec, molt que hi hagin hagut afectacions, incidències, doncs crec que a Caldes no ha fet un mal sever o extrem, com ha passat a Granollers, i des d'aquí tot el suport a l'Ajuntament de Granollers, a les Franqueses, als municipis que s'han vist afectats pels diferents aiguats. Crec que és important doncs, mostrar aquesta solidaritat als nostres pobles veïns, vallesans i d'arreu de Catalunya. Doncs això d'alguna manera marca la importància d'estar preparats davant d'emergències de tot tipus, i per tant aquest document no deixa de ser un document orgànic, funcional, doncs que ens estableix quines són les vulnerabilitats o els riscos que poden haver-hi en un municipi com el nostre. És un document molt extens, de més de, més de 300 pàgines. És un document tècnic, és un document especialment tècnic que ha fet una tècnica de protecció civil. És un document que portem ja més d'un any, gairebé 2 anys treballant, que s'ha treballat evidentment amb totes les àrees de l'Ajuntament, però especialment amb coordinat i liderat per l'àrea de policia, i que doncs posem avui a la seva aprovació de forma inicial. No sé si tenen paraules demanades, veig a Joan Terrades i a Carla Millán. Doncs endavant, portaveu del PSC. Carla, té la paraula.
3: Sí, en el nostre cas no és tan vinculat directament al protocol en si, sinó és un prec, una petició vinculada a l'àmbit de la seguretat municipal. Som conscients que en altres municipis, a les juntes locals de seguretat, es convida a l'oposició a la part expositiva o a la part potser més informativa, i creiem que seria potser un dels espais on actualment l'oposició no tenim cap tipus de participació en l'àmbit de la seguretat. I si algú hem vist, jo crec que en els darrers mesos, ja no diria ni en el darrer any, és que ens trobem en situacions excepcionals cada cop més habitualment, i creiem que seria interessant doncs que també es pugui fer partícips als partits de l'oposició dels espais de seguretat o de coordinació, almenys de aquesta part més informativa, per també una mica, no?, després no acabar trobant-nos aquests plans, que entenem que són tècnics, que estan fets per especialistes i que òbviament no serem nosaltres que els hem de redactar, però sí que estaria bé potser conèixer una mica més doncs el recorregut, l'exposició potser per part de qui els ha preparat, i que entenem que també doncs l'oposició també hem de tindre aquesta participació en l'àmbit de la seguretat.
1: Gràcies. Joan Terrades, per Ara Caldes.
7: Bon dia a tothom, moltes gràcies. La primera part de la intervenció anava en línia del que comentava la regidora Millán. És un document, creiem que molt important, que defineix tot el que són l'organització davant de les emergències dels municipals. Per tant, ens hagués agradat poder discutir o treballar una mica el document abans d'aquesta aprovació. De fet, una altra pregunta és la urgència de l'aprovació. Tot i ser un document que considerem d'extrema importància, la primera aprovació d'un document similar o era fraccionat per temàtiques va ser el 2010, el següent va ser el 2016, la vigència és de 4 anys amb pròrrogues, si no vaig equivocat. Estem al 2026, entenc que estem en pròrroga d'un document molt antic. Entenem que és important aprovar-lo. La pregunta és per què en ple d'urgència i no esperar el ple posterior o el que vam celebrar fa uns dies. I després entenem que aquests 30 dies d'exposició pública aquest pla no estarà vigent, per tant seguirem amb el pla prorrogat fins a la seva aprovació definitiva. És així? Gràcies.
1: Sí, tenint en compte el que comenten, no tinc cap problema, al contrari, veig molt interessant fins i tot fer una junta local, potser una reunió de portaveus, una junta de portaveus en el que doncs posem l'àmbit de seguretat sobre la taula i on convidem, per què no, el cap de policia o el cap de Mossos d'Esquadra, i parlem dels indicadors de seguretat que tenim en el municipi, perquè realment a Caldes ara jo crec que tenim fins i tot pràctiques que són referència. A tot Catalunya, i parlo especialment del dispositiu Vicus, que és una de les millors bones pràctiques que he conegut a nivell policial amb aquesta coordinació. El dispositiu Vicus és el dispositiu antirrobatoris que activem en el moment que hi ha el canvi d'horari, diguem-ne, es passa a horari d'hivern. Qüestions com aquestes és important, jo crec que està bé que les coneguin, no? I quan doncs d'aquesta manera, quan vegin l'helicòpter de Mossos sobre la Caldes i els municipis que participen d'aquests dispositius, doncs que sàpiguen també i coneguin què és el que està passant, no? Per tant, li agafo el guant i em sembla bé. Ara doncs, justament en aquest moment de canvi d'horari, pot ser un bon moment per fer aquesta junta de portaveus. I sobre el que comentava el regidor Terrades, miri, pot ser un punt perillós fer consideracions tècniques en un document que ha de redactar un tècnic de protecció civil. Jo aquí li he fet absoluta confiança a la tècnica que ho ha redactat i també al cap de la policia local, que és qui ho ha liderat. Evidentment, un DUPROCIM el que et marca són quins riscos, quines vulnerabilitats, quines zones inundables, quines zones, diguem-ne, cal tenir més, més cautela, més protecció. Per posar un exemple, l'àmbit de, diguem-ne, de la Riera, a l'entorn del Pasqualet, que és quan hi ha aiguats, doncs, aquí marca la manera de com actuar, especialment a nivell de policia local, no? I marca quins punts són els que s'han de seguir. Evidentment, aquestes qüestions operatives les han de marcar professionals en la seguretat i d'alguna manera, no vol dir que no tinguéssim DUPROCIM. Teníem DUPROCIM i teníem ja marcats, per exemple, aquestes qüestions. El que passa que calia actualitzar-ho i això és el que s'ha fet amb aquest document. És una actualització dels plans. També hi ha, doncs, inclou qüestions sectorials que puguin haver-hi amb altres plans sectorials que s'hagin actualitzat. Sí que és veritat que cada vegada, doncs, tenim, per exemple, amb l'aparició del canvi climàtic, pluges torrencials més fortes, incendis més agressius, per tant, sí, les vulnerabilitats o els riscos, més aviat, doncs estan canviant, i, o les ventades, no? Cada vegada veiem, doncs, que són majors, no? En tot cas, aquest pla el que et fa és marcar com actuar en aquestes circumstàncies. Per desgràcia, i ho dic així, per desgràcia, a Caldes de Montbuí doncs, hem sabut actuar en casos molt delicats i molt perillosos, i em ve al cap, evidentment, com vosaltres, l'incendi forestal del passat mes de juliol o les últimes pluges torrencials, no? Aquest mini huracà que, per desgràcia, ha deixat vides humanes pel camí i molt a prop de Caldes de Montbuí. Dic per desgràcia, però per sort jo també puc dir que he vist uns cossos de seguretat entregats, des de la policia local fins a Protecció Civil, fins a bombers, i només tinc paraules d'agraïment per veure la feina que han fet, sempre recordant que en un cas d'emergència qui té el comandament és el cos operatiu que està al càrrec, en el cas d'un incendi, bombers, mana bombers, per posar un exemple molt evident i molt clar, no? I qui coordina, evidentment, després, en tot cas ja serà, si cal, l'Ajuntament, però qui té la responsabilitat operativa i la direcció, doncs en casos d'incendis forestals és claríssim, bombers, no? Bé, espero haver-los explicat, o vols repreguntar? Endavant, regidor Terrades. Sí.
8: Disculpa, eren dues preguntes concretes. Una era per què de la urgència d'aprovar-lo ara, i l'altra és si aquest plan no entrarà en vigència fins d'aquí 30 dies, per tant la festa major no ens cobrirà aquest DUPROCIM. Gràcies.
1: Exacte. El pla ara s'aprova inicialment i en 30 dies s'envia a la Generalitat, evidentment els cossos de la Generalitat, que és Protecció Civil, doncs, l'ha de validar i l'ha d'aprovar. I si hi ha esmenes, doncs probablement haurem de resoldre aquestes esmenes i després aprovar-lo definitivament, no, senyora secretària? Per tant, ara aquest pla segueix el seu curs, no vol dir que no tinguem pla. Ara mateix tenim, doncs, un pla redactat que s'haurà d'aprovar i, per tant, els cossos de seguretat, el que és el més important, tenen clar quin és el camí a seguir en el cas d'una emergència, no? I paral·lelament a això, el fet de per què hem fet, li faig una petita correcció, aquest no és un ple urgent, és un ple extraordinari, formalment és diferent, i li dic així, no, és així, és així, és així, és així, és un ple extraordinari, no és un ple urgent. Els plens extraordinaris es poden convocar, fins i tot extraordinaris i urgents, i aquí és quan no es du a terme la comissió informativa i es fa en la propera i es vota en l'inici del, si ho dic malament, senyora secretària, em corregeix, i es vota en tot cas la urgència del ple. És un ple extraordinari perquè jo crec que és important que aquest punt s'aprovi quan abans, perquè només cal veure el que ha passat aquest cap de setmana passat. Per tant, evidentment ens haguéssim pogut esperar el ple de final de mes, però si el tenim aprovat abans, millor. Igual que la modificació de crèdit. Ens hauria agradat passar-lo per urgència a l'últim ple? Ja li dic que sí, però després ens haguessin dit que no hem fet la comissió informativa i haguessin tingut raó. i jo crec que era un tema important com per aprovar-lo en un ple tal i com pertoca. D'aquesta manera, doncs, per això hem fet el ple extraordinari. Sí. Passem a la votació. Vots a favor. Queda, doncs, aprovat per unanimitat dels assistents, 16 vots favorables. Al ser ple extraordinari no hi ha preguntes i, per tant, avui ho deixem aquí i ens veurem al ple ordinari de final de mes. Moltes gràcies.
9: Ràdio Caldes, 107.8. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
10: Divendres 9 d'octubre.
11: A 11:15 del matí a la plaça de Catalunya.
12: Festa gran a càrrec de la coordinadora de la gent gran.
11: A 11:00 del matí al parc de l'estació.
12: Espectacle familiar Tutti Limundi a càrrec de Ramon.
11: A 11:45 del matí al parc de l'estació.
12: Matinal infantil, 49è concurs de dibuix Manol Huguer i gincana familiar a càrrec del grup impulsor del PEC.
11: A 6:45 de la tarda.
12: Concert familiar a càrrec de Xiula.
11: De 8 a 9 del vespre.
12: Especial Patada al ventre, en directe des del Parc de Can Rius.
11: A 9:00 de la nit, al Parc de l'Estació.
12: Correbars, a càrrec del Vall de Diables.
11: A 11:00 de la nit, al Parc de Can Rius.
12: Concert de música local amb Dem System.
11: A 1:00 de la matinada, al Parc de Can Rius.
12: Concert d'Esbatlana.
11: I de 3 a 5 de la matinada,
12: música de tots els gèneres amb DJ Natura, B2B i Charlie B.
9: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
11: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguer. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
13: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
14: Oh, i tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
13: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
14: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
13: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
14: Terme, l'expressió de l'aigua.
13: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
11: Aquesta Festa Major mou-te, balla i salta al ritme de...
15: Diumenge sense drama. Avui m'ho prenc amb calma.
11: Els Catarres.
15: Ei, que jo sóc el mèrit del món.
11: Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a 11:00 de la nit.
15: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
11: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de 1:00 de la matinada.
15: Felicità, és tornar a Barcelona, cap d'una estona la felicità.
11: Viu la música i els concerts. Viu la Festa Major.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Prop del 80% dels espanyols defensa que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que arriben just l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
2: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
3: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
0: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
4: Es farà del 13 al 13 i el 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
5: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
0: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins a aquesta nit i matinada. Serà sobretot al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat. Pendent, doncs, de la previsió del nostre meteoròleg, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva, i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa?
0: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
4: L'R2 Nord i l'R11, volíem dir, encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que a d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
0: En cultura, la participació popular centra la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
4: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany el focus, fora de les fronteres, mirarà a Flandes.
0: Als esports, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i de la plantilla, Joan Barberà.
7: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González no se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que més preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del CIS, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Més detalls d'aquest baròmetre del CIS. Carina Bellvé, bon dia.
8: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer també habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
0: Són dades que més ens arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, la veu aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ha considerat tot plegat una manipulació emocional.
3: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
2: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars, i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i a plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
0: I mentrestant, segueixen els intents de desnonament a peu de carrer. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill per tal de no perdre casa seva. En Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
9: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Media considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
10: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'estava aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
9: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
0: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments d'enguany. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina, però qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda per l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es faran establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
5: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb l'alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
12: S'atansen el recurs molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades, doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
11: El Gran Recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Però si hi ha incidències a la tarda, es rebaixaria el nivell d'alerta. Si no hi ha incidències a la tarda, volem dir. També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
14: Avui el que hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
13: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xerta, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
0: Tot plegat mentre encara s'arrosseguen les conseqüències dels darrers aiguats. Desprotegits i indefensos, així s'han mostrat els veïns i veïnes del Pla d'Illes del Dover després de les pluges intenses que van caure dimarts a la comarca del Baix Ebre. De fet, asseguren que els bombers van tenir molts problemes per poder accedir a les finques, ja que els camins estan en molt mal estat. 21 Ebre, Aleida Baz.
15: La presidenta de l'Associació de Veïns, Begoña Tafalla, assegura que els aiguats del passat dimarts a la tarda han tornat a evidenciar un problema que denuncien fa anys.
16: Des de fa temps ja ens estem queixant de que els camins que no estan bé i el que s'ha de fer és arreglar, perquè aquesta gent mateix, ahir mateix, ni podien entrar ni podien sortir.
15: És el cas de Noelia Benet o Maria Pilar Mauri, veïnes d'aquest nucli disseminat.
17: M'han temoritzat perquè l'aigua va ser monumental en molt poca estona i no tenim accés a entrar i sortir de casa degut al camí com el tenim i llavors bueno, tenia que avisar els bombers per veure si ens podien ajudar.
18: És molt difícil, no pots comunicar-te damunt, estem quasi incomunicats perquè estem bastant a lluny de la urbanització i bueno, malament perquè no saps com comunicar-te amb els altres.
15: Per tot, asseguren estar desprotegides i indefenses davant d'aquests episodis de pluges torrencials.
0: Dificultats que s'arrosseguen també encara pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa de les pluges, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts de mitjana.
4: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar a la convocatòria de vaga general el proper 11 de novembre. La seva portaveu, Ana Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha

0: Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit i fins a la fi del servei.
1: La principal reclamació dels conductors de busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
2: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
1: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
3: Notícies en xarxa.
0: Atenció a la recerca que estan fent la Universitat de Lleida i l'IRTA, que investiguen si l'epigenètica pot ajudar a identificar els porcs més resistents a l'estrès ambiental i a les malalties. El projecte, que du per nom EpiHealth, s'ha presentat aquest matí en una nova sessió del cicle Breakfast for Inno, UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
4: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Juliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
5: I la idea és utilitzar aquests biomarcadors para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
4: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça d'Uroc proporcionades per Selecció Bataller, empresa que també participa en la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
0: Anem ara cap a les comarques del Tarragonès. Altafulla ha posat en marxa la primera comunitat energètica de la vila, amb més d'una quarantena de veïns adherits. Les plaques fotovoltaiques instal·lades al terrat d'una escola permetran rebaixar la factura de la llum tant d'habitatges particulars com de diversos equipaments municipals. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
6: Les llars que ja estan consumint energia solar de les instal·lacions de l'escola a la Portalada d'Altafulla són una quarantena ubicades al centre i al nucli històric, on no està permès instal·lar plaques per la protecció dels edificis. Igualment, les beneficiàries són majoritàriament famílies que presenten una situació socioeconòmica desafavorida. La alcaldessa d'Altafulla, Alba Muntades, destaca que aquestes famílies podran veure sobre paper i a través d'una aplicació mòbil quin és el seu consum i gestionar l'ús que fan dels quilowatts compartits.
7: En les properes factures ja començaran a veure com la seva distribuïdora doncs, té en compte aquest quilowatt o mig quilowatt que tenen d'autoconsum. I això, farem una reunió per informar-los bé d'això de l'aplicació i també de com llegir la nova factura. Segurament serà a finals de novembre.
6: L'autoconsum en aquesta nova comunitat energètica no és exclusiu dels veïns, ja que la mateixa escola on s'ubiquen les plaques se servirà d'aquesta energia verda i encara n'hi haurà per repartir una part entre l'altra escola de la vila, la seu de l'Ajuntament, el camp de futbol i el pavelló poliesportiu.
0: A les comarques de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
8: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
9: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat, evidentment l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir doncs, si cautelarment això s'atura, jo espero que no, jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment, que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
8: L'alcalde d'Olot diu que independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
0: I repassem altres notícies d'avui. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR.
1: Es tracta dels 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judes. En un informe, el Ministeri Fiscal ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala l'aplicació de l'amnistia als acusats.
0: Desarticulen un grup clau en distribuir cocaïna a d'altres bandes criminals a Barcelona i Lleida.
1: L'operatiu de la Guàrdia Civil, batejat com a Showtime i que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'Agència Nord-Americana de Lluita contra les Drogues, ha permès detenir 20 persones, de les quals 16 a la demarcació de Barcelona i 2 a la de Lleida. També s'han decomissat 52 quilos de cocaïna, 3 de metamfetamina i 2 de MDMA.
0: És moment per a la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'operador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren no els camins en la cultura popular.
11: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
10: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
0: A Girona, aquest mes de novembre, el cicle Concerts a Cegues tornarà a portar concerts sorpresa a espais singulars de la ciutat. Es manté l'essència i el format que el converteixen en un projecte únic i cada cop més valorat pel públic i també pels artistes. Girona FM, Natàlia Bonjoc.
12: Els concerts a Cegues tornen aquest mes de novembre a Girona amb 19 concerts sorpresa en 11 ubicacions diferents a la ciutat. Són actuacions de petit format, amb entre 20 i 50 espectadors, sense escenari ni equip de so, i on el públic no sap quin artista escoltarà fins al mateix moment del concert, amb la sorpresa com a element principal. La fórmula, que arriba ja a la seva 8a edició, manté una essència que l'ha convertit en un cicle de referència, esgotant l'any passat totes les entrades en poc més de 48 hores. Ens en parla Pau Planes, director artístic dels Concerts a Cegues.
13: Aquests dies previs als Concerts a Cegues rebem trucades d'amics, de coneguts, tothom a... Ostres, qui hi ha? Però també és veritat que els últims anys potser ens passa una mica menys, perquè crec que la gent entén que vol venir sense saber qui hi ha.
12: Al llarg de les 7 edicions, 60 artistes han passat pel cicle, amb noms de referència com la Ludwig Van, Judit Nederman, Xavi Sarrià o Alosa. Les entrades pel públic general es posen a la venda a les 7 del vespre.
0: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
1: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destacava la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen en un diàleg joganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i el de la plantilla.
14: Bon dia, Marta. Demà torna a la Lliga de Primera de Futbol després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions. I qui juga demà és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives, l'entrenador blanquiblau Manolo González no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a terres andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta. L'entrenador català ha estat molt clar.
15: El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors jo no tinc ni puta idea del que passarà, però realment no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, perquè torno a dir-ho de sempre, si els jugadors no confien no foto res aquí. Jo vaig dir, quan vaig pujar al primer equip, la primera cosa que vaig dir va ser, quan la primera setmana vaig estar, vaig veure la cara dels jugadors als entrenaments, si confiaven en el que fèiem o no, i si els jugadors haguessin confiat, i tenia que haver dit, bajar-me al filer otra vez i ja està. Jo a dia d'avui no sento això. Entenc el debat, però tampoc... Torno a dir el mateix de sempre, quan anava en cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això, llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo.
14: A segona divisió, el centre d'esport Sabadell ha iniciat el llarg viatge cap a Ceuta. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
16: El que hem de fer és anar-nos a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
14: Les declaracions, les paraules del tècnic del Centre d'Esports Sabadell, Ferran Costa, un conjunt, l'Arlequinat, que juga dissabte a l'Alfonso Morube de Ceuta i ara mateix també pendent de diversos jugadors que pateixen un virus. A la Lliga Femenina de Bàsquet destaquem avui segona jornada. L'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a les 8 del vespre, després de quedar fora de l'Eurolliga i de perdre la pista de l'Estudiantes a la primera jornada. També juga avui el Cadí la Seu, que rep la visita del Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató, que enguany arriba a la seva 38a edició. Amb més participació, la prova se celebrarà diumenge 18 d'octubre, reunirà 750 atletes. Destaquem també que el Barça torna a jugar a la Champions d'handbol. Després d'una aturada de 3 setmanes, els blaugranes reben al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest a partir de 8:45 del vespre.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar. Estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la can... la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
12: Dissabte 10 d'octubre, nit.
13: A les 10 de la nit, al Casino de Caldes.
14: Ball amb l'Orquestra Montgrins.
13: A les 12 de la nit.
14: Festa jove itinerant amb DJ Marc Navarro. Inici al Parc del Bugarai i final a la plaça de Townstein.
13: A les 12 de la nit, al Parc de Can Rius.
14: Concert de versions amb Pelucas.
13: A 3:15 de la matinada.
14: Música i festa amb Aimava, al Parc de Can Rius.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Ràdio Caldes, 107.8.
15: Bon dia, són 2:15.
16: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
15: Prop del 80% dels espanyols defensen que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que més arriben l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
17: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
18: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
15: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
19: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en l'alimentació. El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
20: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
15: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat, pendent doncs de la previsió del nostre meteoròleg Lluís Mi Pérez. Bon dia.
21: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa?
15: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
19: L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
15: En cultura, la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
19: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes.
15: Els esports, el tècnic de l'Espanyol Manolo González es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla, Joan Barberà.
7: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González se sent qüestionat. No se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
15: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
15: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat Decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
15: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. La defunció ha tingut impacte en la precampanya electoral.
19: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen, a la Diputació Permanent del Senat i també a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
18: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
19: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
22: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars, i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
19: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i també a la plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
15: I tot això mentre al carrer segueixen els intents de desnonament. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
1: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Media considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
2: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
1: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
15: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però a qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida també a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc dels Aliments de Barcelona i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
23: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
24: S'atansen el recurs molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
3: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
15: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada, litoral i prelitoral, tant de Barcelona com de Girona. Però si no hi ha incidències, a la tarda rebaixarà el nivell d'alerta. També està activada la prealerta del pla Benkat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
25: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Masramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
26: Avui el que hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
25: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xerta, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir, per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
15: Dificultats que encara s'arrosseguen també pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
19: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
4: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
19: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de dues setmanes tancada pel despreniment, en aquest cas, d'una part del fals sostre del vestíbul.
15: I problemes de mobilitat també a la ciutat de Barcelona, ja que hi ha hagut esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga parcial de conductors d'autobusos de TMB. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit fins a la finalització del servei.
19: La principal reclamació dels conductors dels busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
5: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter en un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
19: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
15: I encara en relació a les emergències, Protecció Civil ha decidit activar les 119 sirenes de risc químic el pròxim 19 d'octubre. Prèviament enviarà l'activació d'un SOS alerta a la ciutadania.
19: Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya. Això amb l'objectiu que la població es conscienciï que s'ha de confinar quan sonen les sirenes i de posar a prova el funcionament i l'estat de manteniment del sistema dels dispositius i els enviaments SOS alert. Els municipis afectats directament amb sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
15: Són 3:15. La vicepresidenta i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat fa pocs minuts que el govern apujarà el salari mínim interprofessional al mes de novembre.
6: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
19: No ha detallat en quin percentatge s'apujarà. S'haurà de determinar a la mesa, en patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
15: Doncs encara sobre el sector laboral, avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat intenten trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral. És una iniciativa que impulsen diverses entitats socials i que vol posar en contacte les empreses de la comarca amb persones que busquen feina i a qui normalment els costa trobar oportunitats. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
9: La trobada vol saltar-se les barreres que normalment separen les empreses dels candidats, que en aquest cas són persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat. I com si fossin cites ràpides, cada participant pot fer entrevistes curtes per presentar-se a noves oportunitats laborals. La responsable de formació i inserció de la Fundació Empans, Imma Pallarès, creu que tothom en surt beneficiat.
10: Per moltes d'elles és una, a vegades, l'única o la porta, no?, de l'oportunitat, perquè són perfils que moltes vegades amb un currículum no passen més enllà ni tenen l'oportunitat d'una entrevista. Aquest contacte humà és un win-win i al final són empreses que busquen perfils i coneixen a persones doncs, que els hi poden cobrir aquesta necessitat. No?
9: És una iniciativa que ja es va fer l'any passat i que sembla que aquest any tornarà a ser un èxit. Han aconseguit un ple de participació i esperen que alguns aspirants surtin ja de la trobada amb algun contracte sota el braç o, si més no, amb la perspectiva de fer una altra entrevista. En total, aquesta nova edició hi han participat més de 200 persones i 20 empreses.
0: Reduir l'estrès dels porcs i fer-los més resistents a les onades de calor o a les malalties respiratòries. Aquest és l'objectiu d'una investigació liderada per la Universitat de Lleida i l'IRTA. S'ha presentat avui i vol donar resposta a una de les principals preocupacions del sector de la producció porcina. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
11: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Juliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
12: I la idea és utilitzar aquests biomarcadors para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
11: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça d'Uroc proporcionades per Selecció en Bataller, empresa que també participa en la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
0: De les comarques del Segrià, les de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
13: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
14: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat, evidentment l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir, doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
13: L'alcalde d'Olot diu que, independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un quart implicat en el tiroteig a dos agents de la Guàrdia Civil a Terrassa.
19: L'arrest va tenir lloc ahir la tarda davant de l'Ajuntament quan els agents van identificar el sospitós que tenia pendent una ordre de detenció dels Mossos d'Esquadra. Aquesta és la quarta persona detinguda per la seva presumpta vinculació amb els fets.
0: Investiguen una sala, un camió que ha deixat ferits lleus dos agents de la policia local de Granollers.
19: Els fets han passat de matinada a la carretera de Montmeló, al terme municipal de Granollers. Segons un avís al 112, un grup de persones havia forçat un camió estacionat al polígon de Can Gordi i estava robant la mercaderia. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia local, que s'ha presentat al lloc dels fets i han fugit.
0: És moment per la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
20: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
17: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
0: A Sitges, el Festival de Cinema s'inaugura oficialment aquest vespre, però la localitat ja vibra amb la 59a edició, una més internacional que mai per la presència aquests dies d'estrelles com Peter Jackson, Danny DeVito o Alejandro Amenábar. Canal Blau, Carla Lanuza.
1: Father Joe i Her Private Hell han estat les primeres pel·lícules que s'han pogut veure avui a la Sala Tramuntana de l'Hotel Malià i al Cinema Prado de Sitges, respectivament, en les sessions matinals de 8:45 del matí. Durant tot el matí s'han vist arribar nombrosos convidats, entre els que figuren directors com Peter Jackson, Casey Affleck o Alejandro Amenábar. També les primeres cues d'assistents i visitants, com la Blanca, que ve des de Zaragoza per viure per primera vegada al Festival de Sitges.
2: Estamos alojadas en Vilanova porque hemos venido a pasar un día días de vacación y teníamos específico interés, mucho interés en venir al Festival de Cine de aquí y entonces hemos sacado dos entradas para hoy. Y muy bien, vamos, ya nos hemos comprado el merchandising y todo porque llevamos años como queriendo venir y nunca se daban las circunstancias.
1: El Festival de Sitges tornarà a comptar enguany amb 5 sales de projecció, una zona especialitzada en indústria i l'àrea King Kong, amb una 80 d'activitats paral·leles. Aquesta tarda a 8:45 es farà la gala inaugural oficial, amb la projecció del curtmetratge Homing, produït per J.A. Bayona, i l'estrena mundial de la pel·lícula Found Alive.
0: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
19: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
0: I arriben els esports. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla.
7: Bon dia, Marta. Doncs demà torna la Lliga de Primera després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions i qui juga és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a Terres Andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
8: Jo també et dic la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí, no t'he enganyat. No, dic, clar, potser el tram de la primera volta l'any passat és quan he estat més tranquil amb el que es refereix al soroll de fora, eh? Amb el que és amb el director esportiu la relació és bona, crec que, bueno, al final, que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues confiï, pues, bueno, penso que és important, que li estic agraït, li dono molt de valor també per venir de la persona que d'aquí ve.
7: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha iniciat avui el llarg viatge cap a Ceuta. L'expedició és la quinada, s'ha topat però amb un nou contratemps abans del partit de dissabte a l'Alfonso Morubé. Part de la plantilla, alguns jugadors pateixen un virus. Escoltem Ferran Costa, el tècnic arlequinat, parlant clarament de l'objectiu.
18: El que hem de fer és anar-nos a anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar, doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella. I no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
7: El Centre d'Esports Sabadell, que ha jugat dissabte contra el Ceuta. La Lliga Femenina de Bàsquet, avui segona jornada, l'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a partir de les 8 del vespre, després de quedar fora de l'Eurolliga i perdre la pista de l'Estudiantes en la primera jornada. També juga avui el Cadí-la-Seu, també va perdre en l'estrena de la competició. Avui rep el Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Destaquem que Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató. S'ha fet la presentació oficial de la 38a edició, que tindrà lloc el 18 d'octubre i que reunirà 750 atletes. I el Barça torna a jugar la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugranà reben al Palau Blaugranà el Dinamo de Bucarest a partir de 3:15 del vespre. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba en aquesta cita, buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per al main round.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Aquesta festa major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
1: Ràdio Caldes, 107.8.
3: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa, molta festa. Perquè aquest any a Caldes de Montbui volem que no s'acabi la festa. Ajuntament de Caldes de Montbui, amb el patrocini d'Electra Caldense. Més de 100 anys d'energia a Caldes i també a la Festa Major.
1: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
4: Diumenge 11 d'octubre, tarda.
3: A 6:15 de la tarda, a la plaça de la Font del Lleó.
2: Ballada de sardanes amb la copla La Bisbal Jove, a càrrec de l'agrupació sardanista calderina.
3: A 6:00 de la tarda.
2: Espectacle familiar White Bottom de Ramiro Vergaz, al Parc del Bugarai.
3: A 7:15 de la tarda, al Casino de Caldes.
2: Estrena de l'obra de teatre Art, del grup escènic Casino.
3: A 8:15 de la tarda, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista.
2: Concert amb Yasmina Prats.
3: A 8:00 del vespre, a la plaça de la Font del Lleó.
2: Barsots i correfoc infantil, a càrrec de la secció infantil del Ball de Diables de Caldes de Montbui. Inici i final a la plaça de la Font del Lleó.
3: A 11:00 de la nit, al Parc de Can Rius.
2: Concert amb els Catarres.
3: A 1:00 de la matinada.
2: Concert de versions amb la Divan al Parc de Can Rius.
3: A 3:15 de la matinada.
2: DJ Enca al Parc de Can Rius.
1: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui arrenca la Festa Major de Caldes. Aquest vespre, a les 8 hores, engega la festa amb la tronada inicial. Demà comença el programa d'activitats pròpiament dit, que s'allargarà fins diumenge 18 d'octubre. Una festa plena d'actes, concerts i cultura calderina. Una de les novetats d'aquest any serà dissabte 17 durant la Capvuitada, amb la baixada d'andròmines organitzada pels castellers de Caldes. A partir de demà, Ràdio Caldes farà un seguiment especial del que doni de si la Festa Major, amb butlletins, horaris i informació a les xarxes socials. Aquesta tarda hi ha la sessió de dijous de compte a la biblioteca. A 6:45 del vespre, la biblioteca acull l'activitat en què Anna Tantinyà explica la història de la Festa Major per als més petits. La meva festa major preferida tracta sobre gegants que ballen, capgrossos que persegueixen i la sardana que no falla mai. Una activitat gratuïta i dirigida a infants de 2 a 7 anys. El col·laborador d'aquesta casa, Ferran Devesa, és el protagonista d'un curtmetratge seleccionat del Festival de Sitges 2026. L'actor calderí ja va trepitjar Sitges el 2025 amb Teràpies i mazmorres, però enguany protagonitza el curt del director Albert Muns anomenat Café y Comando. Una producció que es projectarà al cinema Casino Prado aquest dissabte 10 d'octubre a 3:45 dins de la sessió conjunta especial anomenada SGAE Nova Autoria. La Sala d'Alguer acull l'exposició Distorsions dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. Demà a les 7 de la tarda s'estrena l'exposició de dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia. Una mostra treballada al voltant del concepte de la distorsió i que els alumnes han adaptat al seu llenguatge artístic. I avui s'inaugura també l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana a l'Altell del Centro. Aquest diumenge 11 d'octubre a les 9 del matí comença a Caldes la 28a edició de l'Escola de Ciclisme per a Nens i Adults. Després d'un cap de setmana passat per pluges, l'esport ciclista calderí va haver d'ajornar la primera sortida de l'Escola de Ciclisme per a tothom. Una jornada gratuïta organitzada per Esport Ciclista Calderí i que estarà activa fent sortides cada diumenge durant octubre, novembre i desembre. I acabem amb el temps. Aquesta tarda, ruixats febles i intermitents amb temperatures entre els 14 i els 22 graus. De cara a la Festa Major, divendres i dissabte seran assolellats i sense precipitacions. Divendres les temperatures aniran a la baixa dels 9 als 19 graus i dissabte dels 10 als 22 graus. Per Festa Major, porteu pantalons llargs i una dessuadora o jaqueta perquè les nits seran més fresques. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dijous 8 d'octubre.
2: A les 8 del vespre,
3: tronada inicial a càrrec del Ball de Diables.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
1: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: La Pinta. Cada dilluns, 6:45. El programa més intel·lectual de l'estètica termal.
1: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
2: Els reis, les grans batalles, els mites grecs o els emperadors romans són alguns dels protagonistes de A les portes de Troia, el programa de divulgació històrica de Ràdio Caldes. Els divendres, de 12 a 1 del migdia, el passat explicat en present. Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Albert Abril ens porten cada setmana fins a les portes de Troia. Recorda, cada divendres de 12 a 1 del migdia, un moment destacat de la història del nostre món.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui arrenca la Festa Major de Caldes. Aquest vespre, a les 8 hores, engega la festa amb la tronada inicial. Demà comença el programa d'activitats pròpiament dit, que s'allargarà fins diumenge 18 d'octubre. Una festa plena d'actes, concerts i cultura calderina. Una de les novetats d'aquest any serà dissabte 17 durant la Capvuitada, amb la baixada d'andròmines organitzada pels castellers de Caldes. A partir de demà, Ràdio Caldes farà un seguiment especial del que doni de si la Festa Major, amb butlletins, horaris i informació a les xarxes socials. Aquesta tarda hi ha la sessió de dijous de compte a la biblioteca. A 6:45 del vespre, la biblioteca acull l'activitat en què Anna Tantinyà explica la història de la Festa Major per als més petits. La meva festa major preferida tracta sobre gegants que ballen, capgrossos que persegueixen i la sardana que no falla mai. Una activitat gratuïta i dirigirà a infants de 2 a 7 anys. El col·laborador d'aquesta casa, Ferran Devesa, és el protagonista d'un curtmetratge seleccionat del Festival de Sitges 2026. L'actor calderí ja va trepitjar Sitges el 2025 amb Teràpies i mazmorres, però enguany protagonitza el curt del director Albert Muns anomenat Café y Comando. Una producció que es projectarà al cinema Casino Prado aquest dissabte 10 d'octubre a 3:45 dins de la sessió conjunta especial anomenada SGAE Nova Autoria. La Sala d'Alguer acull l'exposició Distorsions dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguer. Demà a les 7 de la tarda s'estrena l'exposició de dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia. Una mostra treballada al voltant del concepte de la distorsió i que els alumnes han adaptat al seu llenguatge artístic. I avui s'inaugura també l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana a l'Altell del Centro. Aquest diumenge 11 d'octubre a les 9 del matí comença a Caldes la 28a edició de l'Escola de Ciclisme per a nens i adults. Després d'un cap de setmana passat per pluges, l'esport ciclista calderí va haver d'ajornar la primera sortida de l'Escola de Ciclisme per a tothom. Una jornada gratuïta organitzada per Esport Ciclista Calderí i que estarà activa fent sortides cada diumenge durant octubre, novembre i desembre. I acabem amb el temps. Aquesta tarda, ruixats febles i intermitents amb temperatures entre els 14 i els 22 graus. De cara a la Festa Major, divendres i dissabte seran assolellats i sense precipitacions. Divendres les temperatures aniran a la baixa dels 9 als 19 graus i dissabte dels 10 als 22 graus. Per Festa Major, porteu pantalons llargs i una dessuadora o jaqueta perquè les nits seran més fresques. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Divendres 9 d'octubre.
2: A 11:15 del matí a la plaça de Catalunya.
3: Festa gran a càrrec de la coordinadora de la gent gran.
2: A 11:00 del matí al parc de l'estació.
3: Espectacle familiar Tutilimundi a càrrec de Ramon.
2: A 11:45 del matí al parc de l'estació.
3: Matinal infantil, 49è concurs de dibuix Manol Hugué i gincana familiar a càrrec del grup impulsor del PEC.
2: A 6:45 de la tarda.
3: Concert familiar a càrrec de Xiula.
2: De 8 a 9 del vespre.
3: Especial Patada al ventre, en directe des del parc de Can Rius.
2: A 9:00 de la nit, al parc de l'estació.
3: Correbars, a càrrec del Ball de Diables.
2: A 11:00 de la nit, al parc de Can Rius.
3: Concert de música local amb Dem System.
2: A 1:00 de la matinada, al parc de Can Rius.
3: Concert d'Esbatlana.
2: I de 3 a 5 de la matinada,
3: música de tots els gèneres amb DJ Natura, B2B i Charlie B.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
1: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: Una cosa mai vista. Mai vista, no ho sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu, tu.
3: Fórmula Cat, la música quilòmetre zero. Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.
4: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
3: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
5: I de sobte tot sonrisa, alegria i la pena, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes.
3: Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
7: You make me feel like my troubled heart is...
3: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.
7: You make me feel...
3: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui arrenca la Festa Major de Caldes. Aquest vespre, a les 8 hores, engega la festa amb la tronada inicial. Demà comença el programa d'activitats pròpiament dit, que s'allargarà fins diumenge 18 d'octubre. Una festa plena d'actes, concerts i cultura calderina. Una de les novetats d'aquest any serà dissabte 17 durant la Capvuitada, amb la baixada d'andròmines organitzada pels castellers de Caldes. A partir de demà, Ràdio Caldes farà un seguiment especial del que doni de si la Festa Major amb butlletins, horaris i informació a les xarxes socials. Aquesta tarda hi ha la sessió de dijous de compte a la biblioteca. A 6:45 del vespre, la biblioteca acull l'activitat en què Anna Tantinyà explica la història de la Festa Major per als més petits. La meva festa major preferida tracta sobre gegants que ballen, capgrossos que persegueixen i la sardana que no falla mai. Una activitat gratuïta i dirigida a infants de 2 a 7 anys. El col·laborador d'aquesta casa, Ferran Devesa, és el protagonista d'un curtmetratge seleccionat del Festival de Sitges 2026. L'actor calderí ja va trepitjar Sitges el 2025 amb Teràpies i mazmorres, però enguany protagonitza el curt del director Albert Muns anomenat Café y Comando. Una producció que es projectarà al cinema Casino Prado aquest dissabte 10 d'octubre a 3:45 dins de la sessió conjunta especial anomenada SGAE Nova Autoria. La Sala d'Alguer acull l'exposició Distorsions dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Gué. Demà a les 7 de la tarda s'estrena l'exposició de dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia. Una mostra treballada al voltant del concepte de la distorsió i que els alumnes han adaptat al seu llenguatge artístic. I avui s'inaugura també l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana a l'Altell del Centro. Aquest diumenge 11 d'octubre a les 9 del matí comença a Caldes la 28a edició de l'Escola de Ciclisme per a Nens i Adults. Després d'un cap de setmana passat per pluges, l'esport ciclista calderí va haver d'ajornar la primera sortida de l'Escola de Ciclisme per a tothom. Una jornada gratuïta organitzada per Esport Ciclista Calderí i que estarà activa fent sortides cada diumenge durant octubre, novembre i desembre. I acabem amb el temps. Aquesta tarda, ruixats febles i intermitents amb temperatures entre els 14 i els 22 graus. De cara a la Festa Major, divendres i dissabte seran assolellats i sense precipitacions. Divendres les temperatures aniran a la baixa dels 9 als 19 graus i dissabte dels 10 als 22 graus. Per Festa Major, porteu pantalons llargs i una dessuadora o jaqueta perquè les nits seran més fresques. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 10 d'octubre, matí.
2: A les 10 del matí, a la plaça de l'1 d'octubre...
3: Gran activitat pels infants a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 10 del matí, al Toc...
3: Escape Room a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 10 del matí, al Parc de Can Rius.
3: Ballem amb l'Esplai de la gent gran.
2: A les 11 del matí, a la plaça de Catalunya...
3: Cinquena cursa adaptada i quinzena milla urbana a càrrec del Club Natació Caldes.
2: A les 11 del matí, al Parc de l'Estació.
3: Mostra de vehicles d'emergències a càrrec de l'Associació Bombers Voluntaris.
2: A les 11 del matí, al Museu Termàlia...
3: Visita guiada de l'exposició Records de la Festa Major Calderina amb la comissària Laia Soler.
2: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius...
3: Concert Dos Pobles, Una Llengua, Una Veu, a càrrec de les corals Gisla i l'Horta de Sant Marcelí.
2: A les 12 del migdia, al Parc de Can Rius...
3: Ballar és vida, a càrrec de música i ritme.
2: A partir de la 1 del migdia, al Parc de Can Rius...
3: Vermut musical amb el grup local George Kaplan and the Spies.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
1: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols escoltar les millors retransmissions de l'esport calderí? Vols conèixer de primera mà l'esport local? Doncs escolta El Partit que avui, els caps de setmana a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Novena temporada del Sense Doblatge, com el número de pel·lícules que té Tarantino, però ell només en vol fer 10 i nosaltres més. Les sèries i el cinema formen part de la nostra identitat, però sempre us en parlarem amb criteri. El nostre, és clar. Així que ja ho sabeu, els dijous a 6:45 de la tarda i, si no, el podcast de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: A continuació us oferim la repetició de l'Info Caldes, a més avui a la 1 de la tarda.
0: Info Caldes, les notícies a Ràdio Caldes.

0: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaltes. Avui és dijous 8 d'octubre i encetem aquest informatiu centrat en l'inici avui de la Festa Major. Serà amb la tradicional tronada inicial aquest vespre a les 8. L'acte que oficialment donarà el tret de sortida a una festa ben llarga que acumula activitats que no es van poder fer a l'Escaldarium i a l'ampli repertori de sempre, des de castells i ball de bastons fins als concerts del Parc de Can Rius o activitats esportives com la Milla o les Olimpiades. Una Festa Major que plega col·lectius, entitats i grups i, en definitiva, calderins i calderines que desitgen gaudir d'una de les festes més emblemàtiques de la vila. I continuant amb la Festa Major, ens farem ressò de l'exposició que hi haurà al Museu Termàlia impulsada per la recerca de la historiadora Laia Soler, una mostra que acull curiositats i fets històrics de la Festa Major dels últims 300 anys que molts de nosaltres no sabem. Un informatiu que tindrà un format reduït perquè a un quart de dues hi ha ple extraordinari de l'Ajuntament i, com sempre, s'emetrà en directe a través de Ràdio Caldes. Com sempre, però, comencem fent un cop d'ull als titulars. Avui arrenca la Festa Major de Caldes. Aquest vespre a les 8 engega la festa amb la tronada inicial. A partir de demà serà quan es desplegarà el gruix de les activitats, un programa d'actes que s'allargarà fins al diumenge 18 d'octubre. Una de les novetats d'aquesta edició és la baixada d'andròmines organitzada pels castellers de Caldes, que se celebrarà el dissabte 17, una festa plena d'actes, concerts i cultura calderina. Aquest dissabte s'inaugura l'exposició Records de la Festa Major Calderina. Serà a les 11 del matí al Museu Termàlia, una mostra plena de curiositats i història de la Festa Major de Caldes dels darrers 300 anys. La responsable ha estat la historiadora calderina Laia Soler, una exposició en què els calderins i calderines podran descobrir fets històrics de Caldes que potser o poca gent sap. Ferran Devesa és el protagonista d'un curtmetratge seleccionat al Festival de Sitges 2026. L'actor calderí i col·laborador de Ràdio Caldes ja va trepitjar Sitges el 2025 amb la producció Teràpies i mazmorres. Enguany hi torna amb el curt del director Albert Mons anomenat Café y Comando. La projecció serà al cinema Casino Prado el dissabte 10 d'octubre a 3:15 dins la sessió conjunta especial anomenada SGAE Nova Autoria. I acabem amb el temps. Aquesta tarda, ruixats febles i intermitents amb temperatures entre els 14 i els 22 graus. De cara a la Festa Major, divendres i dissabte seran assolellats i sense precipitacions. Divendres les temperatures aniran a la baixa dels 9 als 19 graus i dissabte dels 10 als 22. Per Festa Major, porteu pantalons llargs i una dessuadora o jaqueta perquè les nits seran fresques.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Avui arrenca la Festa Major de Caldes. Aquest vespre a les 8 engega la festa amb la tradicional tronada inicial. A partir de demà serà quan comencen les activitats del programa que s'allargaran fins diumenge 18 d'octubre. Més d'un centenar d'actes programats en diferents espais del municipi amb l'epicentre al Parc de Can Rius. Una de les novetats d'aquesta edició és la baixada d'andròmines, una proposta dels castellers de Caldes que es durà a terme el dissabte 17. Després de la tronada inicial, els propers 4 dies estan carregats d'actes. Demà amb activitats infantils i la festa gran pel matí, correbars a la nit i concerts de matinada al Parc de Can Rius. El dissabte estarà ben carregat d'activitats per a tots els públics, una jornada que acabarà amb els clàssics versots i correfoc. Diumenge continua amb la campanya de donació de sang, escacs, country i cercavila amb sardanes i gegants, un dia que finalitzarà amb el concert dels Catarres i molts altres. Així ho explica la regidora de Cultural, Laia Cuscó, a Ràdio Caldes.
2: Ens semblava que fer la tronada al vespre, quan durant tot el dia ja hi havien hagut activitats, doncs és un pèl estrany. Aleshores, els diables van estar d'acord en fer-la el dijous al vespre, i és com, ei, que demà comença la Festa Major, ja ho tenim aquí, prepareu-vos, perquè l'endemà, de bon matí, o sigui, a les 10 del matí ja comença la Festa Gran, comença el concurs de dibuix, hi haurà un espectacle infantil, per tant, de bon matí, ja està, ja comencem, fem play, que diguem, i ja no parem fins al dilluns a la nit. I hi haurà moltes activitats durant tot el dia. Per exemple, repassant una miqueta el programa, el divendres a 6:45 de la tarda, que això no ha passat mai, perquè comencem sempre més tard, sí. Ja hi ha el concert de Xiula. Per tant, un concert familiar que segur complirà l'embalat. Ja tenim, comencem amb un plat fort a nivell familiar el divendres a la tarda. I després ja continua el correbars, ja continuen els concerts, a la nit tindrem a Esbetlana a l'embalat. És a dir, que divendres per si sol ja serà un dia molt fort.
0: Dilluns serà un matí d'esport amb olimpiades, tir amb arc, escalada i amb l'actuació de la Diada Castellera, en què hi ha diverses colles convidades. Un final de festes en què els escaldats també posaran la cirereta del pastís amb el Pilar Caminat, nit de bastons amb els bastoners de Caldes i la tronada final del Ball de Diables. Aquest cap de setmana no acaba aquí, i és que la novetat de la Festa Major es troba el 17 d'octubre a 3:45 de la tarda. La primera baixada d'Andròmines. Els membres dels escaldats i organitzadors de la primera baixada d'Andròmines, Arnau Sanz i Albert Nualart, expliquen als micròfons d'aquesta casa quins són els requisits per participar-hi.
3: I, bueno, bàsicament és els equips ens van fer arribar un full d'inscripció per apuntar-se. Els vam passar uns certs requisits que havia de complir el llit d'Andròmina i a partir d'aquí cada equip s'encarregueix espavilar per muntar-se i organitzar-se. Si els requisits bàsicament són ha de ser un vehicle de construcció pròpia, no pot ser un automòbil o derivats, ha de tenir un mínim de 3 rodes. Les rodes han de ser de 200 mil·límetres de radi mínim i han de tenir frens i direcció. Aquests són els requisits mínims. Llavors, a partir d'aquí, doncs, cada equip se'l fa com ell cregui, de les dimensions que cregui apropiades, que puguin passar pels carrers per on baixaran.
0: Una Festa Major que, tal com diu la regidora de Cultura, Laia Cuscó, s'ha d'animar la gent a anar als actes culturals per molt que no s'entenguin. S'ha de fer costat a les entitats i participar-hi per encara gaudir més de la Festa Major.
2: Mai. O sigui, aquí, calderins i calderines, fem una crida a participar a totes les activitats de cultura popular, que es pot entendre més o es pot entendre menys. Perquè hi ha gent que em diu, és que jo això dels bastoners no ho entenc, o els castells pateixo, però hem de donar suport a la cultura catalana. Per tant, aquí és la crida que faig. Moments destacadíssims és la Diada Castellera del dilluns 12.
0: Això després d'un any on els calderins no van poder gaudir de l'Escaldarium pels incendis. Ara, d'una vegada per totes, poden gaudir d'aquesta Festa Major tan esperada per tots els calderins i calderines. Per consultar el programa en totes les activitats, a caldescultura.cat. I a partir de demà, Ràdio Caldes farà un seguiment especial del que doni de si la Festa Major amb butlletins, horaris i informació a les xarxes socials.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Dissabte s'inaugura l'exposició Records de la Festa Major Calderina. Serà dissabte 10 d'octubre a les 11 del matí al Museu Termàlia. Gràcies a la recerca de la historiadora Laia Soler Moreno, els calderins i calderines podran descobrir fets històrics de Caldes que potser poca gent sap. La Sala Badia del Museu Termàlia acull l'exposició que s'inaugura el dissabte a les 11 del matí amb motiu de la Festa Major, un espai on es podran trobar joies històriques com antics programes de festes, materials que expliquen la història de la vila, talls de premsa, imatges i testimonis que narren part del que ha estat la Festa Calderina des del segle XVII. Així ho explica la historiadora encarregada de la recerca i l'exposició, Laia Soler Moreno, als micròfons d'aquesta casa.
4: Sinó hi ha d'haver tota una investigació
2: al
4: darrere.
2: I tant.
4: I en aquest cas, la investigació se centrava en com havia evolucionat la Festa Major al llarg dels segles. Les notícies més antigues les tenim del segle XVII. Però on es comença a trobar més informació és sobretot al segle XIX. Perquè al segle XIX tenim la famosa Guia Cicerone del Climent Cuspinera, que és una obra que ens explica, doncs, festes de Caldes, principals elements patrimonials, etc, etc, i llavors també tenim el que serien les notícies de premsa. Hi havia diaris barcelonins, com ara La Vanguardia, que enviaven els seus corresponsals aquí a Caldes a cobrir la Festa Major. Els programes comencen a aparèixer, que sapiguem, des de l'any 1904. Aquest primer programa de 1904 no l'hem conservat, però sabem de la seva existència gràcies a una relació de despeses i ingressos de l'Ajuntament de Caldes que es troba a l'arxiu.
0: El dissabte serà ella mateixa, Laia Soler Moreno, qui faci la visita guiada acompanyada de part del consistori. L'encarregada de l'explicació es farà ressò de tota la memòria històrica i patrimoni local que ha cercat des de fa 4 segles.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: D'aquí a uns minuts, a un quart de dues del migdia, se celebra un ple extraordinari de l'Ajuntament, una sessió en la que principalment s'haurà d'aprovar el DUPROCIM, el document únic de protecció civil municipal, un document que estableix el marc organitzatiu i funcional per prevenir, controlar i respondre davant de situacions d'emergència. La Generalitat porta molt de temps reclamant als municipis del país que disposin d'aquest document actualitzat i avui Caldes li haurà finalment de donar llum verda. També s'haurà d'aprovar un tràmit pressupostari i, com sempre, Ràdio Caldes emetrà la sessió a través del 107.8 i de radiocaldes.cat.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: El col·laborador d'aquesta casa, Ferran Devesa, és el protagonista d'un curtmetratge seleccionat al Festival de Sitges 2026. L'actor calderí ja va trepitjar Sitges el 2025 amb Teràpies i mazmorres, però enguany protagonitza el curt del director Albert Muns titulat Café y Comando. La producció es projectarà al cinema Casino Prado aquest dissabte 10 d'octubre a 3:15 dins de la sessió conjunta especial anomenada Esgae Nova Autoria. La peça tracta sobre com el Pedro, Ferran Devesa, qui va ser becari entra a la sala del gabinet de govern com a assessor de comunicació per primer cop, fent front als ferotges individus de la taula. I és que el calderí ha estat voltant per moltes catifes granes perquè l'obra audiovisual va ser estrenada al Barcelona Film Fest i finalista dels Premis Oriana.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada en format més breu. La sala del GUE acull l'exposició Distorsions dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo GUE. Demà a les 7 de la tarda s'estrena l'exposició de dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia. Una mostra treballada al voltant del concepte de la distorsió i que els alumnes han adaptat al seu llenguatge artístic. I avui també s'inaugura l'exposició L'Espoli Franquista als territoris de parla catalana a l'Altell del Centro, una mostra elaborada per la historiadora Neus Moran. Aquesta tarda hi ha sessió de dijous de conte a la biblioteca. A 6:45 del vespre, la biblioteca acull l'activitat en què Anna Tantinyà explica la història de la festa major per als més petits. La meva festa major preferida. Tracta sobre gegants que ballen, capgrossos que persegueixen i la sardana que no falla mai. Una activitat gratuïta i dirigida a infants de 2 a 7 anys. I abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. El Punt Lila s'instal·larà durant les nits de festa major i capvuitada al Parc de Can Rius. Del 9 al 11 i del 16 al 17 d'octubre, la Carpa Lila se situarà per oferir els seus serveis a Can Rius des de les 11 de la nit fins a 6:45 de la matinada. També tindrà presència al Correbars, on hi haurà una parella itinerant de 9 a 11 de la nit. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable, amb ruixats febles i intermitents, especialment entre el migdia i el vespre, amb cel força nuvolat. Les temperatures se situaran entre els 14 i els 22 graus, amb les màximes durant les primeres hores de la tarda. De cara a la festa major, divendres serà un dia assolellat i estable sense precipitacions, tot i que amb temperatures entre els 9 i els 19 graus. Dissabte es mantindrà el temps assolellat, amb temperatures una miqueta més altes entre els 10 i els 22 graus, i tampoc s'esperen pluges. Veient com baixen les temperatures, porteu texans llargs i una dessuadora o jaqueta per fer la festa major, perquè refrescarà la nit. I fins aquí l'InfoCaldes d'avui, dijous 8 d'octubre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà. Connectem amb el ple de l'Ajuntament. El butlletí.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dijous 8 d'octubre.
2: A les 8 del vespre,
3: tronada inicial a càrrec del Ball de Diables.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguet. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
5: Alba, tu pots explicar per què l'aigua...

0: i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta, o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
2: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
3: Divendres 9 d'octubre.
4: A 11:15 del matí a la plaça de Catalunya.
5: Festa gran a càrrec de la coordinadora de la gent gran.
4: A 11:00 del matí al parc de l'estació.
5: Espectacle familiar Tutilimundi a càrrec de Ramon.
4: A 11:45 del matí al parc de l'estació.
5: Matinal infantil, 49è concurs de dibuix Manol Huguer i gincana familiar a càrrec del grup impulsor del PEC.
4: A 6:45 de la tarda,
5: concert familiar a càrrec de Xiula.
4: De 8 a 9 del vespre,
5: especial Patada al ventre, en directe des del Parc de Can Rius.
4: A 9:00 de la nit, al Parc de l'Estació,
5: Correbars, a càrrec del Ball de Diables.
4: A 11:00 de la nit, al Parc de Can Rius,
5: concert de música local amb Dem System.
4: A 1:00 de la matinada, al Parc de Can Rius,
5: concert d'Esbatlana.
4: I de 3-5 de la matinada,
5: música de tots els gèneres amb DJ Natura, B2B i Charlie B.
2: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.

0: Hola, molt bona tarda, quart programa d'aquesta temporada i com cada setmana us portem mitja horeta de continguts i recomanacions o no de cinema i de sèries. Per cert, que sapigueu, companys i companyes, que l'altre dia un amic em va dir: hosti, a partir d'ara us aniré escoltant allò com un podcast de fons, perquè mai sé el que mirar, i ara que us he escoltat una vegada he dit: hosti, això és útil. Dic, veus?
1: Home, aviam, o sigui, tampoc és el d'Instagram gran, però sempre va bé. Jo, o sigui...
0: Perquè... Hola, Helena, bona tarda.
1: Hola, ai, perdó, sí, bona tarda. He saltat aquí directament.
0: Molt bé, escrit una punta directa.
1: Però, sí, jo és que el... Tinc, o sigui, sobretot amb amigues que entenen el català ja s'ho miren, però per contra, jo molta gent que és estrangera i no encara el català no acaba de pillar, sempre diuen: què miro? I llavors doncs, jo tinc una llista, sempre hi vaig dient, i la gent diu: ai, que bé. I dic: mira, per això treballem.
0: Clar, però si has de passar el programa, perquè així practicaran el català.
1: Sí, bueno, porto 7 anys aquí, no parlo ni català ni castellà.
0: Doncs molt malament, hi havia gent de... Com es diu el presentador ara aquest de la 1 que mirava, sap català de mirar Bola de Drac? El de...
2: El Broncano. El Broncano. Però no sap català, sap
0: l'antell
2: paraules.
0: L'antell xapurreja una mica d'haver mirat Bola de Drac.
1: Bé, aquí... ara ens posarem a fer aquesta discussió, però mica en mica. Hi ha gent que té més capacitat que altres, ho deixem així.
0: Molt bé. Jordi, bona tarda, eh? Benvingut. Com
3: bona
0: estàs?
3: Bona tarda. Anar fent.
0: Anar fent?
3: Sí, bé.
0: Ma, demà és festiu, eh?
3: Demà és festiu.
0: Demà divendres 9?
3: Aquí
0: és festa
3: Caldes.
0: Major, aquí Caldes, clar.
3: Jo no, jo vaig a treballar, per això estic així.
0: Ah, clar. Helena, vindràs a la festa major o no?
1: No crec.
0: Home! Tenim coses molt xules.
1: És que la festa major, o sigui, a mi
0: les festes majors no t'agraden.
1: No, no m'agrada la gent, m'agòbia moltíssim. M'agòbia molt estar amb...
3: Nosaltres t'agradem.
0: Et podem dir... Què ha dit?
3: Si nosaltres li agradem. Si
0: sí,
3: li caiem bé.
0: Perquè som tres normalment.
1: No, però igualment, o sigui, no independentment, vull dir, que caieu bé, òbviament, però vull dir, a mi, o sigui, en grups grans, o sigui, ni que siguin 7 la persona, em poso molt nerviosa, sobretot si la gent no el conec. O sigui, a mi això està un lloc. I que et vagin xafant, i faci calor, i faci pudor i tot, no puc.
0: Hauríem de buscar actes que no siguin multitudinaris, que siguin petitons del teu gust.
3: I
0: et passarem el...
3: I quan quedarem per sopar sense doblatge, la colla?
0: Però sí, el problema el tenim nosaltres, que tenim canalla.
1: Quantes vegades Albert i jo hem dit: quan digueu...
0: És veritat, el problema el tenim nosaltres, que necessitem que algú s'anís. Bueno, va, escolta, que després diràs que...
3: No digui la Nuri.
0: La setmana passada... Exacte, com digui, molt bé, que anem.
1: No t'ha aplicat, eh?
0: Sí, escolta'm, després, la setmana passada no vas tenir temps de fer estrenes i vam dir que aquest sí, per tant no ens enrotllem i anem a ara. Així doncs, avui, dijous 8 d'octubre del 2026, comencem el 156è sense doblatge de Ràdio Caldes.

0: Vic, bueno, aviam, una vegada que la Núria porta algú que ha vist l'ella, se li ha de respectar, home.
1: Moltes gràcies, companya.
0: Vale. I em sembla que és una sèrie no, del 3CAT, que és Genesis, que sí, ara em posaràs el tràiler, no? Van de comentar-la?
1: Això mateix.
0: Perfecte.
2: Hem tocat sort, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia.
3: Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mate a vosaltres, no?
4: Com et dius?
5: Ferran Adrià.
4: Quina és la teva experiència com a cuiner?
5: Has estat alguna escola?
4: Has tingut algun mestre?
5: Això és una altra lliga.
4: Això són dos estrelles Michelin. Primer il·lusió, després passió i al final, obsessió.
5: Sents?
4: Doncs vinga, gas, a la cuina.
6: Frenit Picasso!
7: No sap com agafar-lo, no? És un tio brutal.
1: Bé, doncs sí, heu anat al Bulli, Jordi? Tu ja sé que no, tu, Elena, vas arribar al Bulli?
0: No, jo crec que el van tancar... Jo era molt... O sigui, he estat a la platja davant del Bulli, perquè tinc un amic que és de Roses i vam anar.
1: Val.
8: Però... Molts, sí, també, nosaltres també hem estat a la platja.
0: Però jo al restaurant no, jo crec que va tancar quan jo era molt
1: nosaltres,
0: petita.
1: Nosaltres, és tu i jo?
8: Sí.
1: Ah, no me'n recordo jo.
8: Amb el... Bueno, és igual.
1: Amb la...
8: Bueno, sí, diré els noms a l'antena.
1: Bueno, és igual. Són uns amics altres, però no me'n recordo d'haver-hi estat. Sí, sí. No, ens vam quedar amb les ganes, evidentment, d'anar al Bulli. Però és d'aquelles coses que el home sempre diu... Quanta gent pot anar a restaurants de què? O sigui, la cosa millor del món d'un...
8: De qualsevol
1: Jordi,
8: cosa.
1: La teva teoria,
8: el millor cotxe, el millor rellotge...
1: No és accessible per la majoria de persones. En canvi, això, doncs, pots anar estalviant uns quants mesos o
0: que has menjat, tampoc et poden clavar 20.000 euros per menjar.
1: Clar,
0: però és
1: la millor cosa del món. No? I ara, bueno, sap greu no haver pogut anar-hi, però escolta'm. La qüestió, pels que no sabeu del que estem parlant, doncs TV3 ha estrenat aquesta producció, és una sèrie que va sobre el restaurant El Bulli. El que heu escoltat, doncs, representava que fa el paper del Ferran Adrià, té un repartiment molt potent, no l'he acabada, per tant, no us puc dir què, però tinc molt bones sensacions, la veritat. Vam fer una presentació també molt, molt interessant, el propi Ferran Adrià va anar a la presentació, i com que ja no em vull enrotllar més, jo us la recomano. La teniu al 3CAT.
8: El propi Ferran Adrià es veu que va explicar que va posar la sèrie a casa i la seva dona preguntava què m'has dit, perquè l'imita també.
1: Sí, sí.
8: Que la seva dona no estava fent una altra cosa i sentia la tele i pensava que estava parlant al seu marit.
1: Ell, no, és brutal. És brutal la imitació, eh? Ara vull estar intentant recordar què més de la presentació que van fer de la pel·lícula o va fer alguna cosa. Ah, sí, això. A la presentació va convidar diversos cuiners, no? Entre d'altres el... Com es diu aquest d'Osona? El... Que fa moltes coses als mitjans de comunicació, que fan les croquetes... El nen de Jovany. No? I entre ells explicaven l'anècdota... Bueno, que entre tots són amics, no? Al final s'han anat fent amics, tots són cuiners, i sí que han tingut etapes, no? Doncs millors i pitjors, però són amics. I el Ferran Adrià explicava una anècdota del Jovany que va anar a un país i va cuinar llebre i conill, es veu que és un país, no sé si era Brasil, on no es mengen ni llebre ni conill, es veu que tothom estava flipant. I
0: els Estats Units tampoc, ho tenen super traumatitzat, o sigui, ho tenen com el seu trauma de la vida, que mengem altres conill.
1: Correcte, doncs, jo tampoc em menjo, és a dir, però, bueno, i explicava l'anècdota entre ells i veies doncs, aquest bon rotllo, no? Aquest cachondeo que es tenen i em va semblar curiós. Res, si ja ho sabeu, s'acaba d'estrenar aquest setembre el 3CAT i la podeu recuperar. Una altra d'actualitat...
8: Bueno, fan dos episodis cada setmana, o sigui...
1: Es van estrenar el 21 de setembre.
8: Sí, encara està en emissió.
0: No sé, a mi m'ha sortit el tràiler, però em fa com mandra.
8: Queda poquet, per això.
0: Però me surten homes al tràiler, dic, ui...
1: No, al primer capítol ja surten dues dones.
0: Dic el tràiler.
1: Ah, el tràiler, perdona, el tràiler no sé. Molt bé, doncs Helena, ara és el teu torn. Anem amb Love...
0: Hipòtesis.
9: Tells us that molecules will stay in motion until they find a match. Stop staring at him. Don't be weird. There's a guy. He wants to go out with my best friend. The only way that she will date this guy is if I'm dating someone else. Can I kiss you, please?
1: Què? M'agradarà, oi?
0: Aquesta pel·lícula és molt xula. A més, bàsicament, Love Hypothesis és una pel·lícula que està a Amazon Prime perquè Amazon Prime ha decidit adaptar tots els llibres
8: de
0: romans... No és de Wattpad. És pesat. Tu mires pel·lícules d'acció i de tanqui fetge i de convicció intel·lectual de menys zero i ningú diu res. Menys un, que no, el zero no pot ser negatiu.
1: Boom!
8: Però, home, no, que Richard, que t'he dit que pensa, eh?
0: Sí, que t'he dit que pensa, eh?
8: No, que vull dir que és tipus Sherlock Holmes. Canyaccio, sí, però
0: bueno,
8: també...
0: Vale. Bueno, no, ara no sé què m'havies
8: bueno,
0: sentit. Ja
8: dit,
0: hem de respectar els nostres
8: recursos. Home,
1: fa una mica de gràcia veure-ho, la veritat.
0: Sí. Pues, la hipòtesi bàsicament és això. I és xulo perquè està basat en un llibre i va la història de dos personatges que una està estudiant el doctorat i l'altra és postdoc, no sé com exactament, i és al món universitari. Bàsicament la sèrie comença perquè la seva amiga comença a sortir amb un noi, pues ella com que fa és el fake dating aquest de, estan, fan, fingeixen que estan sortint perquè així l'amiga d'ella sí, pues, s'ajuntarà amb una altra i, sí. I ell pues, citava com tenir una parella estable perquè saps que els Estats Units són molt tradicionals i volien veure que era una persona que estava
1: vale,
0: lligada.
1: Però què és això del fake dating? M'he perdut ara molt. Una data,
0: o sigui,
1: una visita
0: com sortir,
1: falsa?
0: Sí, no, com sortir, però sortir fake dating com amb, hi ha com diferents tropes que es diuen al romance i un és com enemies to lovers, fake relationship, enemies, friends to lovers. O sigui, és com, que, com diferents clichés, ¿vale?
1: Sí.
0: I això és el cliché de la relació falsa, de que estan, o sigui, comencen una relació que simplement és per un benefici mutu que trauran d'aquesta relació, però realment no, però òbviament, com és una comèdia romàntica, s'acaben
1: enamorant.
0: Sí.
1: Vale.
0: Però el que és xulo d'aquesta sèrie és que per fi són persones que estan...
8: És una sèrie?
0: A la... Perdó,
1: no, una
0: pel·lícula. Perdó,
1: ah, vale.
0: Pel·lícula.
1: Sí, sí.
0: És una pel·lícula que... o sigui, mostra gent que està a la universitat i que té coeficient intel·lectual per estar a la universitat, perquè estic de veure com la gent de la universitat, com si no sap, o sigui, gent superlerda que dius, home, per entrar a les unis, depèn de quina...
8: Bueno, depèn de quina ja...
0: Sí, però, o sigui, representa que per entrar a Stanford per fer un PhD de ciència, un PhD és un doctorat, okay. Perdó, has de tenir un cert nivell, llavors, i una certa maduresa, llavors està xulo en aquest sentit que no hi ha com un drama innecessari. A mi com era com, hi ha una escena que és com quan es reconeixen, i és com, ah, si et vas reconèixer, jaja, i ja està, no és el drama aquest de, pues, t'ho amago, i llavors més endavant sortirà, i és un...
1: Yeah.
0: Per...
1: Com
0: que és com un...
1: no pots preveure,
0: perquè,
1: no
0: perquè estem fent un drama tan gran, una cosa que si ho parles amb neutralitat, la gent no diu res. I llavors, està molt xulo, l'actriu és a Lily Reinhardt, i ell... Tom Baten, crec que es diu, i és això, la dinàmica és molt xula, tenen molta química, però tampoc no els veu forçada, tampoc són d'aquestes parelles de cap relació tòxica, al contrari, d'una química natural. I el que és xulo també és que la protagonista principal és una dona al món de la STEM, que sempre que surten, que òbviament fa molts anys ja que surten dones que treballen a les pel·lícules, però sempre pues, fan de organitzar esdeveniments,
1: sí, tasques
0: com
1: més
0: que,
1: femenines,
0: sí, el que s'entén
1: no?
0: Com feminine jobs, exacte. I que llavors, no, i que el màrqueting i com, pot ser superxulo, no sé què, i és comú ja, però és que també existeixen dones de STEM, igual que
1: exacte.
0: Existeixen
1: físiques,
0: a tot arreu, i ella en el cas és biòloga, i és xulo perquè que és com, veus un altre univers i és com, vale, pues això també és que és representació molt xula, pots tenir un romance igual aquí, igual que...
1: Correcte.
0: I és entre dos iguals, que això en diuen que ho han canviat del llibre, perquè el llibre ell sí que era profe i ella no, però aquí no, o sigui...
1: Perquè hi havia una relació desigual de poder i aquesta és
0: sí, que, vale. I això és una... perquè el llibre em sembla que va sortir el 2007 o així, i aquest llibre...
1: 16, pot,
0: o el 2000... No, no, 16, o, el,
1: vale.
0: O sigui, o fa ja fa uns 5-6 anys, i llavors això ho han canviat amb tot el tema de la relació de poder, i està bé, perquè ells, en cap... o sigui, vale, que són del món universitari, però ni un reporta l'altre, llavors, moments... també hi ha una situació en la qual ella pateix pues, violència sexual i en cap moment se li invalida o se li qüestiona a ella.
1: No?
0: No, no, no, o sigui, és una altra situació en el sentit d'abús de poder, però com, tothom és com, pues, anem a aquesta persona, és el que té el problema, i anem a criticar-li a ell, que ho ha fet malament, no tu. I llavors això, no sé, està molt bé, a mi m'agrada molt, crec que és una pel·lícula també ja que hi ha per les noves generacions, i jo la recomano,
1: vale.
0: Tu t'agradaria, o sigui, jo li poso un 8 i mig, o
1: sigui,
0: és una cucada de pel·lícula i entra
1: una
0: ràpid
1: cucada,
0: i això, a mi m'agrada molt.
1: Vale, en aquestes de les que després m'apuntaré la llista.
0: Sí, aquesta t'agradarà, a més tampoc no és molt
8: i
0: densa.
8: I que no mirarà mai.
1: No, perquè el dia que em toqui a mi triar sopar pel·li cine, sopar cine, la pot veure, la poden veure nens de 8 anys?
0: No.
1: Vaya. Doncs llavors,
0: bueno, sí, per su, aviam, si veu una teta li agafarà algú al
1: no,
0: nen.
1: No, està acostumat a veure la meva quan dono pit. Vull dir, està acostumat a veure tetes. Com...
8: Sí, però deu haver-hi una mica alguna
0: sí, clar,
8: tot.
0: Però tampoc és... Però no és la llarga sexo que hi ha,
1: No,
8: bueno, però igualment,
1: cal,
8: igual, sí, però
0: li pots explicar... perdona, jo Titanic el vaig veure amb 8 anys i m'ho van explicar i tots... Ah, vale, i ja està, ho explica la naturalitat.
1: Ui, doncs jo recordo veure-la molt més gran que tu. amb els meus pares al costat i jo, ui, aquella no, escena, que era vergonya.
0: Perquè veia vergonya veure amb els pares, però jo clar, recordo un cop que estàvem amb els cosins i clar, era com un oi, perquè suen, i la meva tieta em va explicar, perquè quan tens relacions sexuals sues i per això per aquella mà. I ho ha explicat tan natural i tot, ah, vale.
1: Punt.
0: I ja està, o sigui, sí, vam entendre tot el que era, i ja està, i ningú va fer cap drama, ni es va quedar traumatitzant per una teta, vull dir.
1: Molt bé. Vale, doncs l'Anna, me l'apunto, Love Hypothesis, no sé si ho he dit, a Amazon Prime, eh? Una pel·li que sí que en recomana. Jordi, estàs preparat per parlar-nos de
10: Slow Horses?
8: Sí.
11: What are you doing? What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there. What do you want? Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
12: Just a coincidence.
11: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container.
1: Quin anglès, no?
8: Sí. És una de les grans que és per veure aquesta sèrie sense doblatge. És perquè podríem dir de les millors sèries que hi ha actualment. Perquè són 6 temporades ja i he portat totes les temporades per parlar aquí. I el nivell per crítica...
1: Estem parlant de 6a temporada.
8: 6a temporada i no defalleix. És que, espera, que abans ho havia buscat
1: sí.
8: I ara no ho trobaré, però
1: sí,
8: bueno,
1: ho trobaré, sí.
8: que també està basada en unes novel·les best-seller. I és, bueno, al final és una sèrie d'espionatge, val? Tornaré a fer una mica de sinopsi.
1: Sí, perquè no me'n recordo res.
8: Vale. El gran protagonista tampoc és el Gary Oldman, vale? Gran actor, que és que clava el seu paper.
0: És el de Sirius, de Harry Potter.
8: Bueno, tampoc sabrà.
1: Tampoc.
0: Bueno, però la gent potser sí.
1: Esclar.
8: I sembla ser que ell mateix ha reconegut el seu paper de la seva vida. Vale, que vull dir, que és ell mateix, que més s'assembla a ell com a personatge. És una persona, i a més és que és carisma, perquè és un personatge amb carisma, un porc, ególatra i
0: no tiene cada, todo, papi.
8: Cada, sí. D'aquesta manera, de certa manera sembla que es preocupi pels seus, perquè ell és com el cap de les Snow Horses, que
1: sí, la imatge amb els Snow Horses foradats, ja fa fastidio.
8: Són els renegats de l'MI5, vale?
0: El
8: centre, com a la CIA, però en anglès, eh? El centre d'espionatge que protegeix i llavors com els renegats els deixen allà, que és com un edifici mig abandonat que tenen, i hi ha com 5 o 6 personatges que cadascú no sap què ha fet perquè estigui allà, però els tenen allà fent-li feinetes, i representa que cada temporada es veuen involucrats en un cas que acaben salvant, no? Sempre el MFR. En aquí trobem, fora conyes, el que pot ser el futur James Bond.
1: Ah?
8: Vale? O sigui, que hi ha rumors del Jack Lowden. És un actor de Slow Horses, que diuen que pot ser...
0: Amb això vull dir que m'ensenyis la foto.
8: No ho sé, ara... S'assembla una mica a Daniel Craig, eh?
1: T'has apartat el micro, Jordi.
8: És un personatge que té un aire a Daniel Craig.
0: Però si és lletxot, és un bon home, és guapo.
8: El Daniel Craig és guapo? Vale.
0: Home, més atractiu que aquest bon home,
8: no
0: sí.
8: No sé, no, jo, ara per no entrarem en aquest detall perquè la gràcia és que tingui carisma, vale? I en aquest personatge ho té.
0: Ai, sí.
8: Val?
0: Això perquè és un tio, si vols una tia ja li interessaria que estigués bona. Però bueno, segueix.
1: O miraries el carisma?
8: No, home, si té carisma...
1: És que aviam, no cal que contestis.
8: Jo sincerament no penso que sigui lleig aquest noi.
0: Vale.
1: No, jo estic d'acord en que a vegades un carisma o una intel·ligència pots trobar alguna persona
0: sí,
1: més guapa del carrer.
0: Sí, hi ha gent que és atractiva, no és guapa, però diu, hòstia, té
8: no ho sé, és igual, ara no farem comparacions entre, però per dir, crec que hi ha noies actrius que tampoc són i que tenen tanta carisma que li donen un poder al personatge bestial.
1: D'acord.
8: Vale, ja està. Vale.
1: Molt bé. Això que l'hem posat en
8: apunt. Res. Per la 6a temporada, en aquest cas, vale, la sinopsi va de que comencen a haver-hi assassinats d'espies que havien participat o que havien sigut d'aquestes Slow Horses,
1: sí.
8: Val? Que ara ja no formen part, però bueno, o també sembla ser, perquè encara està la sèrie en emissió, de que van caient, poden haver-hi caients els protagonistes de la sèrie al final, no? Perquè són Slow Horses. Total, que aquí estem, i que si us interessen aquest tipus de sèries d'espionatge amb una sàtira diferent i amb un caire més humorístic i que requereixin de certa intel·ligència, Helena, perquè al final et pots arribar a perdre amb tants personatges i amb trames d'espionatge complicades, no són senzilles, pues, perquè clar, aquí hi ha poders polítics, no només és el dolent, és aquest.
1: Pinta interessant.
8: Sí, totes les temporades són interessants.
1: Doncs sisena temporada que ens ha presentat el Jordi, Slow Horses, que aquesta sí que... no, que aquesta és d'actualitat, vull dir, aquesta és d'actualitat. El que sí que farem ara és anar
8: Mick, a la... Perdona, Mick Herron, les novel·les de Mick Herron.
0: I hem d'estar a Sky Showtime, no has dit?
1: On està?
8: No, aquesta està a Apple TV, perdoneu.
1: Ah, però
8: no
1: vale. Vale. Per tant, allà la trobareu. Mm-hmm. Ara sí, anem a la secció de les recomanacions, que serveix especialment per estalviar-vos temps. Us parlem de coses que hem vist i us diem si val la pena o no que les mireu. I començarem amb una de l'Helena, que és Survival of the Thickest.
0: Thickest.
1: Estic suant com un porquet, jo també, com el protagonista d'aquest...
8: Dels nervis de fer-ho malament.
1: Dels nervis de fer-ho malament.
0: Oye, sí. La próxima vegada vas tu a ver si la lies, glaça.
1: Escolta, no passa res, estic practicant. Va, ara sí, escoltem el trailer aquesta de l'Helena i ara ens diu si val la pena o no.
13: For the record, what's your name?
14: Mavis Bad Bitch Beaumont, uncle.
15: Baba.
14: It's giving je ne sais quoi.
1: Què, Helena?
0: Vale, Survival of the Thickest és la tercera temporada d'una sèrie de Netflix i per mi aquesta ha caigut molt perquè bueno, bàsicament és una sèrie que la protagonista principal és una dissenyadora de moda que és plus size, bàsicament. És una persona gorda que li agrada molt la moda, però sempre ho diu, no? Sempre li passa que quan vas a les botigues pues no hi ha la seva talla o no li talla bé i llavors pues, el seu somni és ser dissenyadora de moda, però fer una línia inclusiva per tot tipus de cossos, ja sigui sí, a nivell de, però de diferent tipus de cossos, però també de gèneres, no? Perquè, per exemple, les persones pues, que no s'identifiquen com gènere o transgènere, pues que també trobin una línia que s'hi puguin sentir còmodes. Llavors hi ha aquest punt d'inclusivitat a la sèrie i és una mica doncs, els problemes que s'hi troba per pues, com funciona el món de la moda. És una sèrie també amb molt d'humor, perquè a veure, és molt divertida, o sigui, la protagonista principal o sigui, et pixes amb ella, però sí que és veritat que aquesta temporada no sortia, o sigui, sempre han sigut tres protagonistes, o sigui, la protagonista i dos millors amics. Aquesta temporada la millor amiga no surt i sí que ha tret molt, perquè era un personatge amb un humor molt àcid i era molt divertida. I llavors, doncs això sí que no, el no està, jo sí que l'he trobat a faltar, però és veritat que aquesta temporada ha sigut més dramàtica, han tractat el tema de, pues, d'embarassos i el que és pues, perdre un fill...
1: S'ha posat més seriosa.
0: Sí, i ja ho dic, a mi, o sigui, és un tema que pues, també és xulo que ho hagin tractat, però per l'altre costat era una sèrie que era xulo perquè era revolucionària, però també hi ha molt tipus d'humor i com celebra molt la vida, i aquest pues, ha tingut una altra, pues, una mica més oscura. Però bueno, està bé, t'ho dic, la primera i la segona temporada estan molt bé, són molt divertides. La tercera, per mi, decau. Sí, a mi per la tercera tindria un 6, 6.5. O sigui, entretinguda, però res de l'altre món.
1: Entesos.
0: Però bueno, ara...
1: I on la podem veure?
0: A Netflix, i són capítols de 30 minuts, això sí, entra molt ràpid i la moda és xula, la música també, i també prens molt de l'experiència, és una dona negra, m'he deixat aquest detall,
1: mira,
0: és negra.
1: Important, molt bé,
0: sí, però molt interessant.
1: Ara... Recomanada, doncs. Jordi, sí. Ara toca tu, good luck, have fun, don't die.
8: Sí.
16: There's some shit that's about to come down that I can't prepare you for. It's gonna try to give you everything you ever wanted. But in the end, it will all be a lie. Are any of you even listening to me?
8: No, perquè m'ha agradat, perquè m'agrada molt aquest títol. Good luck, have fun, don't die. I, bueno, això és una pel·lícula que també es va estrenar fa temps. La tenim disponible a Amazon. I diria, ara no recordo si està a Amazon, però crec que sí. És molt peculiar. Vale? És una pel·lícula que bàsicament el protagonista, que és el Sam Rockwell, és el que li dona el carisma de la pel·lícula. Us recordeu una pel·lícula que guanyà l'Oscar a Toda la Vez en Todas Partes, que va tenir com molta repercussió la millor pel·lícula,
0: que amb
8: diferents multiversos, pues una mica de pel·lícula d'aquesta bogeria. Crec que té una primera part molt bona, vale? Perquè dura molt, dura dues hores la pel·lícula, El concepte és que en un restaurant quotidià, vale, d'aquests americans, d'aquests de mitjanit d'hamburgueseria,
0: el diner.
8: Sí, un diner. Apareix un el Sam Rockwell vestit com molt molt estrany i que diu que ve del futur i que d'allà ha de trobar les 6 persones que li ajudaran a salvar el món. Vale, perquè ve del futur i que el futur ha sigut...
1: Digo, Elena, digo, posaré paraules, és una fumada, no?
8: Sí, una fumada totalment, eh? I per això dic que és com la... perquè us feu una idea, si lo veus assimilar a algo, és com toda la vez en totes partes. I clar, llavors ha d'escollir...
1: És com principi... aquella del senyor que volava, que vam veure al cine, que allò era la fumada més gran que jo he vist a la vida.
8: No me'n recordo quina pel·lícula fa referència, però deixa'm un moment acabar.
1: Sí, sí.
8: Clar, llavors, ja només l'introducció, l'inicial és divertit, perquè al final la gràcia de com escull aquests personatges i que ell diu, clar, té la peculiaritat de que pot viure aquesta situació, si veu que no funciona, una i una altra vegada. Llavors es coneix que es ve tots els del restaurant i les seves peculiaritats. Vale? A partir d'aquí van passant successos i dintre la mateixa pel·lícula hi ha com 3 historietes tipus Black Mirror, vale? Que també li dona una certa gràcia a la pel·lícula. Que de fet per mi és de lo millor de la pel·lícula, perquè aquestes historietes cada una amb la seva peculiaritat, una és com terror, l'altra és com molt psicodèlica i l'altra transporta en el futur molt... no, que no tenim tan llunyà, vale?
1: Sí.
8: I després és que no m'ho vull revelar-les per si us ve curiositat, vale? Però si us agrada Black Mirror és una mica l'estil. El que passa que a mesura que avança la pel·lícula i aquest salvar el món, aquesta missió,
1: ai,
8: va derivant en una odissea que es perd per mi i amb una bogeria totalment que ja no t'acaba de convèncer ni de creure. Val? Tot i que costa creure's tot el que passa, això ja acaba derivant en massa, massa poc creïble, que per mi em va desentusiasmar del que m'havia entusiasmat al principi. Però bueno, potser el director tenia la seva manera de veure-ho i de fer, bueno, amb les seves idees al cap.
1: A on es pot veure?
8: Jo he dit a Amazon, però no tinc clar.
0: Sí, crec que a Amazon. Jo l'he buscat i em sembla que sí.
1: Val,
0: que és
1: good luck, have fun, don't die.
0: Ah, no, a Orange, aquí a Orange TV i a Amazon també.
8: Sí, a Amazon.
1: Molt bé, doncs sí, aquestes dues plataformes la podeu veure. De l'Oldeu ja sé que no t'agrada votar, però més o menys.
8: No, és que és tan rara. És tan rara. Sí, jo la recomano si us agrada aquest estil, sí, aquest gènere.
1: Molt bé, doncs va, ara estigueu atentes i atents, que ho resumim en 2 minuts el que s'estrena properament.

0: Ah, per això ens enganxa.
1: Sí, la primera que no sé quina va ser, que la...
2: Jamaica, Bam Bam de
1: Jamaica.
0: Vinga, va, estrenes.
2: Posa una mica més fort.
0: Sí, Jordi.
2: Vale, escolta, és que no tenim gaire cosa. Sincerament, la setmana passada, que no vaig poder fer les estrenes...
0: En vas dir una la setmana passada.
2: Bueno, Digger, no sé com del Tom Cruise.
1: Però bueno, el cucherito que sigui.
2: Ara, el més destacat és la pel·lícula que s'estrena aquesta setmana, que és Weird Way Past Making Friends, que ara no sé com ho he dit en anglès, però no sé com ho... Que, clar, la gent dirà, però jo vull saber-ho en espanyol per quan vagi al cine.
1: Jo només he entès frame.
2: I clar, ara l'he liat.
0: Torno a dir.
1: Com es diu? We are...
2: És la nova pel·lícula d'Aaron Sorkin, vale, perquè ho sapigueu, i que va basada, és la, com la segona part de la red social, del Facebook. Però aquest cop està ambientada 2 dècades després, i no amb els protagonistes de Facebook, sinó amb una trama que es va... de periodística, vale? Sobre les coses ocultes de Facebook. I l'altra pel·lícula és Other Mommy, que és una pel·lícula de Jessica Jensen que és de por, bàsicament. I de sèries només ha destacat la segona temporada de Marshall, perquè pel món Yellowstone, per qui li va agradar la primera temporada de Marshall, doncs aquí tenim la segona temporada. Això és tot el que volia destacar, jo crec, de pel·lícules i de sèries. Ah, i que avui comença el Festival de Sitges.
0: Molt bé, doncs quan hi hagis anat ja ens faràs retorn.
2: Sí.
0: Va, doncs marxem, us esperem el proper dijous 15 d'octubre. Recordeu, mentrestant, que ens podeu seguir @sensedoblatge. Gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta. Esperem ser-vos molt útils per triar, quan aneu a triar, què voleu veure i no deixeu de perdre el temps, que ja ho fem nosaltres. Cuideu-vos molt i recordeu mirar-ho tot sempre.
1: Sense doblatge.
0: Adéu. Adéu.
2: Adéu.
3: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
4: Diumenge 11 d'octubre, matí.
5: A les 10 del matí, a les Cases dels Mestres.
6: Campanya de donació de sang.
5: A les 10 del matí, a la Sala Noble de Can Rius.
6: Torneig d'escacs, partides ràpides per a tothom, a càrrec del Club Escacs Caldes.
5: A les 10 del matí, al Parc de Can Rius.
6: 11a trobada de ball country, a càrrec de Country Caldes.
5: I a les 11 del matí...
6: Cercavila Castellera, a càrrec dels castellers de Caldes de Montbui. Inici al Parc de l'Estació i final a la plaça de la Font del Lleó.
3: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui arrenca la Festa Major de Caldes. Aquest vespre, a les 8 hores, engega la festa amb la tronada inicial. Demà comença el programa d'activitats pròpiament dit, que s'allargarà fins diumenge 18 d'octubre. Una festa plena d'actes, concerts i cultura calderina. Una de les novetats d'aquest any serà dissabte 17 durant la Capvuitada, amb la baixada d'andròmines organitzada pels castellers de Caldes. A partir de demà, Ràdio Caldes farà un seguiment especial del que doni de si la Festa Major, amb butlletins, horaris i informació a les xarxes socials. Aquesta tarda hi ha la sessió de dijous de conte a la biblioteca. A 6:45 del vespre, la biblioteca acull l'activitat en què Anna Tantinyà explica la història de la Festa Major per als més petits. La meva festa major preferida tracta sobre gegants que ballen, capgrossos que persegueixen i la sardana que no falla mai. Una activitat gratuïta i dirigida a infants de 2 a 7 anys. El col·laborador d'aquesta casa, Ferran Devesa, és el protagonista d'un curtmetratge seleccionat del Festival de Sitges 2026. L'actor calderí ja va trepitjar Sitges el 2025 amb Teràpies i mazmorres, però enguany protagonitza el curt del director Albert Muns anomenat Café y Comando, una producció que es projectarà al cinema Casino Prado aquest dissabte 10 d'octubre a 3:45 dins de la sessió conjunta especial anomenada SGAE Nova Autoria. La Sala d'Alguer acull l'exposició Distorsions dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguer. Demà a les 7 de la tarda s'estrena l'exposició de dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia. Una mostra treballada al voltant del concepte de la distorsió i que els alumnes han adaptat al seu llenguatge artístic. I avui s'inaugura també l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana a l'Altell del Centro. Aquest diumenge 11 d'octubre a les 9 del matí comença a Caldes la 28a edició de l'Escola de Ciclisme per a Nens i Adults. Després d'un cap de setmana passat per pluges, l'esport ciclista calderí va haver d'ajornar la primera sortida de l'Escola de Ciclisme per a tothom. Una jornada gratuïta organitzada per Esport Ciclista Calderí i que estarà activa fent sortides cada diumenge durant octubre, novembre i desembre. I acabem amb el temps. Aquesta tarda, ruixats febles i intermitents amb temperatures entre els 14 i els 22 graus. De cara a la Festa Major, divendres i dissabte seran assolellats i sense precipitacions. Divendres les temperatures aniran a la baixa dels 9 als 19 graus i dissabte dels 10 als 22 graus. Per Festa Major, porteu pantalons llargs i una dessuadora o jaqueta perquè les nits seran més fresques. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Divendres 9 d'octubre.
2: A 11:15 del matí a la plaça de Catalunya.
3: Festa gran a càrrec de la coordinadora de la gent gran.
2: A 11:00 del matí al parc de l'estació.
3: Espectacle familiar Tutilimundi a càrrec de Ramon.
2: A 11:45 del matí al parc de l'estació.
3: Matinal infantil, 49è concurs de dibuix Manolo Huguer i gincana familiar a càrrec del grup impulsor del PEC.
2: A 6:45 de la tarda.
3: Concert familiar a càrrec de Xiula.
2: De 8 a 9 del vespre.
3: Especial Patada al ventre, en directe des del parc de Can Rius.
2: A 9:00 de la nit al parc de l'estació.
3: Correbars a càrrec del Vall de Diables.
2: A 11:00 de la nit al parc de Can Rius.
3: Concert de música local amb Dem System.
2: A 1:00 de la matinada al parc de Can Rius.
3: Concert d'Esbatlana.
2: I de 3 a 5 de la matinada.
3: Música de tots els gèneres amb DJ Natura, B2B i Charlie B.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
2: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguer. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.

0: Hola, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al Safareig, el programa de debat i de tertúlia de Ràdio Caldes, la vostra cita de cada dijous a les 7 de la tarda. Al Safareig, com cada setmana, el que fem és conversar, és discutir, és parlar de tot una mica. Són dues hores a la setmana que intentem aprofitar per comentar tot el que passa a Caldes, però també tot el que passa més enllà, perquè tot el que pot passar a Catalunya, a l'Estat o a la resta del món, també ens afecta aquí a Caldes i també en tenim perspectiva i opinió aquí al municipi. Per això, cada setmana obrim dues hores per parlar i per fer safareig a Ràdio Caldes. Avui farem tertúlia amb la Laia de Déu, periodista d'Ona Cotinenca. Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I també amb l'Albert Sant Andrés, periodista del Calderí. Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: I a l'espera que s'afegeixin més tertulians que acabaran d'arribar en aquest programa. Avui és 8 d'octubre. Fa 15 dies que es va celebrar la darrera sessió del ple ordinari. Dic ple ordinari perquè precisament avui s'ha celebrat una sessió extraordinària del ple municipal. És veritat que hauríem d'haver fet aquest safareig la setmana passada, perquè sempre fem el safareig just després del ple municipal, però és que la setmana passada era una data significativa. La setmana passada era 1 d'octubre i vam considerar que havíem d'aprofitar la tertúlia per parlar sobre aquesta data important en la història de Catalunya, i per això vam fer aquest canvi de dates i aquest safareig polític el vam traslladar a aquest dijous. Un repàs de l'actualitat política que ve, de fet, ben carregada, i especialment a nivell estatal, amb l'anunci d'avançament electoral que s'ha fet també aquesta mateixa setmana. En parlarem avui amb la nostra convidada de tot plegat, la també recent escollida candidata de Junts per Caldes a les properes eleccions municipals i actual tinenta d'alcaldia i regidora de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, Roser Xalabarder. Bon vespre, benvinguda i felicitats.
3: Moltes gràcies.
4: El safareig de 7 a 9 del vespre a Ràdio Caldes.
0: De seguida parlem de tota aquesta actualitat que ens acompanya, però com ja és habitual, i suposo que ja sap perquè ja ha passat diverses vegades per aquí pel safareig, per entrar al safareig sempre demanem aportar alguna cosa, alguna notícia, algun fet, alguna xafarderia, algun comentari, el que sigui, per obrir conversa.
3: Ai... A veure, de cara a la festa major... Sí, sí, però mira, no me l'havia pensat jo, venia a parlar de les meves coses. Bé, a veure, estàvem parlant ara de barraques, no? Mm-hmm. Que alguna s'ha quedat fora. No ho sé, jo això no sé ben bé com va anar, però sé que hi va haver-hi alguna barraca que va renunciar i d'altres doncs, que no estaven prou contentes d'haver-se quedat fora, no? I una xafarderia és que justament avui he signat una carta en la que s'avisen els comerços aquests de lliure disposició o de lliure horari, en què per llei, i és, de fet és una llei que ja ve de molt abans, però el 2026 s'ha tornat a recordar, és que està prohibida la venda d'alcohol amb comerços des de les 10 de la nit fins a les 8 del matí. Entenc. I això era una cosa que les famílies ens demanaven, perquè quan el jovent doncs, surt de Can Rius o va de festa i xirinola, doncs acaben comprant en aquests establiments que no es controla, doncs que es ven l'alcohol amb molta llibertat. I realment és que està regulat que no es pot vendre ni a les persones adultes en horari d'aquest tipus.
0: Entenc que el fet de que s'hagi signat avui no és casualitat, o sigui, és a les portes de la festa major i de la capvuitada. Mm-hmm. Recordar que hi ha aquesta normativa, no sé si va acompanyada també d'una inspecció o d'un procés sancionador.
3: Sí, justament aquests mesos d'estiu s'ha estat fent un control des de la policia, s'han estat fent unes inspeccions i de fet ha sortit una nota de premsa justament avui que hi ha hagut algunes sorpreses de salut pública, de marques no autoritzades, de fraus que doncs, ha portat en que, doncs, que hi hagi alguns establiments doncs, que hauran de passar per algun control més estricte. Però també estava lligat amb això, que de fet l'any passat ja ho vam fer-ho i jo ho volia també haver fet a l'Escaldarium, per desgràcia no vam tenir-lo, però en el pla de salut ha sortit que a la ciutadania els preocupa que les addiccions a l'alcohol i a les drogues, no només a joves, sinó també a persones grans. Doncs s'havia de recordar que en aquests establiments, i a tots els establiments, no es pot vendre alcohol en aquest horari.
0: I en aquests dies es faran inspeccions especialment per controlar que es compleixi aquesta normativa?
3: L'any passat es va fer, es va enviar i es va avisar en aquests establiments que estiguessin tancats, però sembla ser que del tot no podem obligar-los a que estiguin tancats, sí que han de complir el seu horari comercial. I és una de les coses que molts d'aquests no tenen. No tenen anunciat l'horari comercial. I la policia va passar a avisar-los. Algun se'ns va escapar, justament hi va haver-hi algun, un que va obrir justament la setmana anterior. Amb això, com que les activitats econòmiques es fa un assabentat i ja dius que compleixes tota una sèrie de requisits i ja gairebé
0: I
3: pots
0: control,
3: obrir...
0: I el control no es fa fins al cap d'un temps.
3: Això mateix, doncs es van escapar i clar, passaves allà a les dues de la matinada i veies nois i noies que sortien amb la bossa d'alcohol. Doncs això, menys aquest any, estarà d'alguna manera regulat. S'ha de vendre en els llocs tancats, en els recintes, doncs siguin discoteques, siguin recintes firals, siguin...
0: Les barraques, per exemple.
1: Però això, clar, és que no entenc, evidentment està regulat, em sembla perfecte, però com es pot controlar tot això? Perquè o poses un policia a la porta de cada establiment, és que deu ser pràcticament impossible, no?, de controlar, perquè... Ostres,
3: bé,
1: és que és molt és complicat.
3: Com, sí, però ja és la... com tu, quan tens un cotxe davant del teu vado, el teu UAL, perdó, doncs que pots avisar la policia, doncs en aquest cas, doncs, si hi ha alguna alerta per part de famílies. Hem tingut casos de nens i nenes doncs, que han tingut comes etílics i que llavors han vingut a queixar-se d'això, no? De que es facin doncs, aquestes vendes de productes que de vegades doncs, les famílies poden controlar i li pots dir ja directament, els hi compren l'alcohol i un alcohol que sigui una miqueta, bueno, vulguis o no, doncs més, de més qualitat, i en canvi vagin en aquests recintes i els hi venguin l'alcohol encarregant a majors d'edat, perquè poden demanar-los aquest requisit, no? Que siguin majors d'edat, però llavors surten del recinte i els entreguen la bossa en aquests menors. I bé, ara es veu que a l'horari això està prohibit, o sigui que aquesta és una cosa d'avui mateix.
0: No sé si això servirà gaire per acabar amb la política de botellot de festa major.
2: Jo ho veig complicat, però pel simple fet de que al final, vull dir, però, o sigui, trobo que està molt bé no poder vendre alcohol i sobretot als menors, vull dir, en aquest cas estic totalment d'acord que no s'ha de vendre alcohol a menors. Sí que és veritat que, com diu ell, costa molt regular-ho, però no crec que s'arribi al punt de poder dir que els joves o el jovent no faci els botellots, jo crec. Vull dir, perquè al final en festa major, ja no sigui festa major, però arreu hi ha botellots.
3: Sí, però bueno, al final haurem de fer molta més formació, més explicació. Mira, a mi que m'havien portat a visitar llocs o m'havien explicat doncs, que anaven a explicar... Jo havia anat a llocs amb malalts mentals, no? Per donar, o sigui, estar feliç amb el que tens, no? Però realment s'havien donat famílies que portaven els seus fills a veure hospitals on hi havia casos de drogadicció i al final això et fa caure una miqueta i veure que potser no és tan necessari, no? De passar per l'alcohol per passar-t'ho bé.
2: Ara aquí tiraré una mica una baza al meu sector social. No tots els malalts mentals són cau, o sigui, totes les persones que tenen algun problema de conducta són per alcoholisme
3: ni per drogues. Em referia a malalties mentals que ens anàvem a Sant Boi, al Cotolengo, a veure malalts que els tenien allà abandonats amb centres mentals, saps?
0: Això et donava... Entenc que fa anys, això.
2: Clar,
0: fa
2: sí, molts entenc anys, que fa anys, clar.
3: En tinc 58.
2: Jo crec que ara això...
3: Però ara es donen casos i a les escoles et fan venir doncs, explicar casos d'anorèxia, que et venen noies i nois amb problemes d'aquests, et venen els Mossos d'Esquadra d'explicar doncs, tot el requis, doncs, les captures que fan de drogues i d'armes de navalles i així, doncs també es fa a través de salut pública, doncs es van a les escoles a explicar tots aquests temes d'addiccions. S'haurà d'incidir més i potser explicar que amb la cultura, amb l'esport, doncs no és necessari. Jo als 18 anys m'agradava molt la gresca, i quan vaig començar a competir en proves de resistència de 160 quilòmetres, jo fins i tot havia sortit el dia abans, i fins que no va arribar un dia que vaig dir ets inútil perquè tot l'esforç l'està fent la teva uga, em vaig autorregular, i va ser gràcies a l'esport. Doncs totes aquestes activitats penso que han de ser formatives per educar amb el control de totes aquestes addiccions.
0: Per ser que no tenies res preparat, Déu-n'hi-do, quin tema que hem obert,
2: sí,
0: eh?
2: No?
0: Prou interessant. Bueno, sí. Prou interessant. Després, si us sembla, els reprendrem, perquè lligat amb aquest tema d'inspecció del comerç, després vull obrir un altre meló, jo vaig deixant melonets aquí sobre la taula, relacionat també amb el mapa comercial de Caldes i amb la regulació de les activitats. Precisament això és una part, la dels comerços que obren més enllà de l'horari establert, però després n'hi ha d'altres. Per tant, si us sembla, obrim després el meló del mapa comercial. I aprofito abans d'entrar en matèria estrictament política per saludar a dues tertulianes més que s'afegeixen ara també a la tertulia. Raquel Puig, periodista de Ràdio Palau, molt bona tarda.
5: Hola, què tal, com esteu?
0: Gràcies, benvinguda. I saludo també la Dana Ricard, periodista de BOTV, bona tarda.
6: Bona tarda, perdoneu el retard.
0: Benvinguda, cap problema, acabem de començar. Si tot just hem parlat d'alcohol i de festa. I de...
6: Ah, caram, doncs m'he perdut el millor.
0: Interessant. No, després hi tornarem. Si us sembla, comencem amb la part estrictament política i per proximitat amb el fet de que dilluns la militància de Junts per Caldes, el fet de que

0: tenim unes persones que ens apreciem, que vam treballar-ho molt fort el 2023 i ja vam dir que nosaltres volíem tenir un projecte d'un mínim de 8 anys i volíem continuar-ho. Llavors hi va haver-hi doncs, dos membres de l'executiva de Caldes que els va semblar que la figura d'en Pere Barrios podia ser interessant d'encapçalar la nostra llista de Junts, que ell no era militant, i vam fer un procés totalment democràtic. Jo ja de bon principi vaig dir anem a primàries, el que passa és que tenim un reglament que ha estat més llarg del compte.
1: 3 mesos gairebé, eh?
0: Bé, i això ha sigut com un part prematur. Però sí, sí, hi ha tot un reglament en què s'havia de fer l'assemblea, aquesta assemblea no es va haver fet fins al setembre, llavors ja quan vam anunciar-ho ja vam dir que fèiem que hi havia dos candidats i no, quan amb una assemblea i pot haver-hi una altra persona que es presenti, vam donar l'opció que es presentés algú més, no hi va haver-hi aquest cas. Llavors, al cap de 15 dies es va reunir la CMT, la Comissió Municipal Territorial, en el que hi ha una persona del partit de la municipalista, o sigui, de la central, l'altra de la vegueria, l'altra de la comarca i el nostre president de l'executiva, que es van reunir i van aprovar aquestes dues persones candidates i vam anar a primàries. I això doncs havia de ser justament el dia 1 d'octubre, és que hagués estat perfecte.
1: Ostres.
0: Però no van voler-ho per precisament doncs, el dia que era, no? I vam passar-ho llavors el dia 3, va ser?
1: El dia 5.
0: I sí.
1: Però calia tot això realment? Si hi havia tanta unanimitat dins de la militància, perquè si només dos del...
0: És tres, a dir, em sembla que hi va haver-hi després,
1: dos o tres,
0: no? Tres persones.
1: Però clar, estem parlant de 3 sobre 10, és a dir, estem parlant d'un total d'una quinzena de persones. No es podia resoldre això d'una altra manera.
0: Sí, sí, sí. Però clar, tots dos volíem encapçalar la llista, saps? Llavors, o et poses d'acord en que un estigui primer, l'altre segona, o al revés, i com que no va ser aquest el cas, doncs vam obrir-ho de manera democràtica i el reglament és tal qual. Passa que teníem el mes d'agost entremig, i s'ha allargat més del compte. Jo, bueno, mira, al final et vas trobant pel carrer i la gent et felicita i dius, bueno, doncs d'alguna manera algú haurà servit, no?, de fer més publicitat, però sap greu perquè aquests 4 mesos ja hauríem pogut... Jo ja, de bon principi, al mes de gener, jo ja vaig parlar amb el Pere Barrios. Què et sembla, Pere, aquest any fem-ho junts? Perquè ell i jo ja havíem anat junts a la Cambra de Comerç, recordeu? Recam Làser és una de les empreses que està encara a la Cambra de Comerç, el que passa que ella ha cedit el seu lloc representatiu amb la seva empresa i hi ha una persona del grup de Som Cambra o d'Eines de País d'Abans i ja ho coneixíem, però ell, bueno, ell volia, com a no, doncs una vegada li van haver proposat aquestes dues persones d'encapçalar la llista de junts, volia provar, i avui m'ho ha dit, ho he provat i ja està. I no serà dir que no ho he provat una vegada més. I ara, doncs, jo penso que té ganes de gaudir del seu retiro i ja m'ha dit que no vol estar a la nostra llista.
1: Sí, de fet, ho deia en declaracions a Ràdio Caldes també aquest mateix dimarts. Vostè li estenia la mà dient que el convidava a formar part, però diguéssim que no estava per la labor.
2: En principi, no. Si no són altres horitzons diferents, no. Perquè es parla d'altres opcions. Hi havia un altre partit aquí a Caldes que es va crear fa uns anys que deien de ressuscitar-lo amb alguns coneguts i amics també, però bueno, no crec, perquè tampoc hi ha massa temps per fer coses. Sí, bueno, i també estem parlant d'unes eleccions que s'acosten i que caldria, bueno, molt temps per preparar-ho bé, no? Ja vaig felicitar la Roser, li vaig desitjar sort i endavant.
1: Que no faran tàndem.
0: No, ell ens seguirà, suposo, recolzant i ja està, no? Però perquè ell volia encapçalar i jo també volia encapçalar i jo des de que vaig ser presidenta de l'Observatori d'una empresa d'economia que sempre he dit que les dones hem d'estar en els òrgans de decisió a dalt de tot perquè això porta que hi hagi més dones que liderin i que encapçalin i que governin, doncs clar, jo no podia fer un pas al costat i ja està.
1: Però li sap greu?
0: Em sap greu que el Pere no hagi volgut venir amb nosaltres? Sí, però amb el grupet que hem estat fins ara i la gent jove que vindrà i tot, jo penso que també podem fer una llista molt bona. Si s'hagués afegit ell, evidentment, una empresa com Recam Làser, una persona que a més està ajudant a l'OK

0: Lliga, ai, l'Hoquei Caldes, que és el president de hockey, és el president de l'Associació d'Empresaris, bueno, que està liderant moltes coses, doncs podia haver estat bé. Sí, però si no vol, no vol. Jo no l'obligaré.
1: Tan diferents eren els projectes, les propostes?
0: És, bueno, és que no ens va dir gaire. Ell suposo que devia... Ell va dir que una de les coses que volia millorar era... i perquè ho va dir-ho a l'assemblea, eh? És que les llicències d'obres es redueixin a una hora. Ai, a una setmana, ah, perdó.
1: Caram,
0: bueno, és que és igual, eh?
1: Caram,
0: no, no, per mi que... també. O sigui, és que una setmana també és molt...
1: Crec que hi ha algun tècnic
0: seria...
1: d'urbanisme que ara mateix li ha agafat un...
0: sí.
1: un
0: ai, sí, veure, el Xavi Cabero, l'Oriol, la Marta, el... sí, sí. No, no, ell va dir que volia que això es reduís a una setmana. Bé, hi ha hagut municipis com Manresa o com Mataró, precisament que això ho han passat en els col·legis oficials d'arquitectura o d'arquitectes tècnics, i sé que això s'està doncs, estudiant en alguns municipis, però jo aquí a Caldes és molt complicat, perquè jo he intentat fer coses amb els arquitectes de Caldes i tot és molt llarg. Si ell hagués aportat aquesta opció, li preguntaré com ho hauria fet, a veure si ho podem agafar nosaltres en el nostre projecte polític, evidentment.
1: Hi ha manera de recosir d'alguna manera aquesta divergència interna de Junts? Perquè s'intueix un cert trencament si hi ha aquests tres militants que clarament no opten per la seva candidatura i opten per un altre, i Pere Barrios ja parla de ressuscitar un altre partit.
0: Sí, però jo crec que no ho farà. I de fet, em consta que també li han fet altres ofertes de partits inclús una miqueta més externs a Caldes. Però, bueno, aquí a Caldes ja fa temps que diuen que Aliança ha de venir. Jo ja vaig haver dit fa mig any que jo no crec que Aliança s'atrevís a venir a Caldes, perquè som un poble, en aquest sentit, de, bueno, ja en tenim prou amb els del PP com perquè a sobre ens vingui una Aliança aquí més estricta i més radical amb aquests temes que Caldes no...
1: I li consta que li havien ofert a Pere Barrios?
0: No ho sé si és ben bé Aliança amb ell directament, però que Aliança estava tantejant algun empresariat, sí. Però no sé no ho sé de cert amb qui, però que m'han arribat això safretjos.
1: Ah, bé, està el lloc ideal per comentar-lo. I no hi ha aquest trencament, no hi ha possibilitat de
0: renéixer
1: aquest partit?
0: No. Ah, el partit aquest que havien fet el Boluda. O sigui, no ben bé amb Pere Barrios ni els dos membres de l'executiva de Junts, sinó que hi havia algú més que ens havia dit, de fet vam fer una reunió a nivell comarcal de Junts, en el que es deia que hi havia una persona afí a nosaltres que estava tantejant i que tenia un grup format, i clar, les alertes del nostre partit a través de la comarca van venir per aquí, perquè es van trobar amb una reunió empresarial i van dir doncs que s'estava fent un grup. Bueno, doncs si volen fer un grup que el facin. Jo és que no sóc de l'antiga Convergència, jo sóc de Junts, jo sóc del 2017, jo sóc de l'1 d'octubre, i bueno, si volen presentar-se que es presentin, no... Jo no tinc cap por. I va venir aquí, tot aquest procés va venir amb aquesta alerta de que hi havia aquest grup que sabia, que no sé com es deia abans, el grup que havien creat el francès, que el Boluda, no?
2: Units per Caldes,
0: Units per Caldes.
2: La cosa ve d'Unió, diguéssim.
1: Sí, l'àmbit d'Unió.
0: Jo crec que devia anar per aquí.
2: Perquè una cosa és Unió, que hi havia un membre actiu al consistori fins no fa masses anys, i després Units per Avançar, no? No sé si la Unió...
1: que són també
2: final,
1: potser els més...
2: El pou.
1: Potser.
0: Jo és que sóc tan nova a la política que és que ni aquest partit polític vaig... O sigui, evidentment no el vaig ni votar i no em vaig tenir gaire coneixement de del que havien fet. Jo vaig aparèixer a la política a partir del 2019 i de vegades et falta tota aquesta expertesa històrica que sí que alguns membres de Junts la tenen, però jo ni idea. I saps? No m'importa, tant se val.
1: Ara ja l'han escollida, per tant ara sí que ja oficialment serà la cap de llista de les eleccions municipals de l'any que ve. Parlava també en declaracions, també ho feien aquí a Ràdio Caldes, de que en certa manera seria un projecte continuista la seva proposta. D'alguna manera vol acabar de tancar temes?
0: Sí, queden temes per tancar. N'hi ha d'altres que possiblement quedin oberts i no es puguin tancar perquè hi ha coses que a nosaltres ens feien molta il·lusió fer. I
1: Carrer Major?
0: No, i aquesta no la tanco. No, el carrer Major i l'avinguda Pi Margall. Refer l'avinguda Pi Margall amb les llambordes. Mira, l'altre dia van venir uns ucraniesos amb una visita institucional que van venir molt dur, va ser perquè eren ben bé gent que et van donar aquell sentiment de que estan en guerra i que feien, els hi feien la comparació de quan nosaltres havíem estat amb la guerra civil i diuen, no, vosaltres vau tenir una guerra civil, però nosaltres tenim una invasió d'un país que ens vol aniquilats i aniquilades, i tenim la joventut que s'està morint, la joventut que no veuen el futur. Bueno, doncs els hi vaig demanar picapedrers, perquè jo crec que les llambordes de Caldes s'han de treure i tornar a posar de la manera que estan, ensorrades amb sorra i fent-los créixer la herba, com estan en els països del nord d'Europa. És que te'n vas a Gant, com... jo vaig tenir els meus fills, una a Gant i l'altra a Breslau. Doncs a tot arreu, a Holanda, a tot arreu hi ha llambordes. I aquí les hem de partir per la meitat i posar-les en ciment. Doncs jo crec que s'han d'aixecar i per trossos anar posant i ensorrar-les amb sauló, que és la millor manera de que no es moguin. Això ho continuo, ja ho dic, ho tindré.
1: Això estarà en el programa electoral,
0: en l'ideari,
1: no?
0: Mínim. Sí.
1: Alguna consulta sobre tot el procés intern de Junts?
2: Ah, no, mira, me n'anava a les llambordes jo.
1: Ah, doncs a les llambordes, home, i tant.
2: No, per preguntar-li, que ja veig que coneix més els detalls tècnics que no pas jo, com seria ara el Remei, per exemple? El Remei és un bon model de llamborda per Roser Xalabarder?
0: Sí, amb unes voreres àmplies, ben amples, perquè al final les voreres és un recurs de seguretat. Quan hem pacificat els carrers, la gent ens demanen que posem pilones o que ens posem que posem testos per evitar que un cotxe s'empotri contra un vidre d'una botiga, o perquè no atropellin a les persones que van per la vorera que és pacificada. Doncs ens demanen
1: Font i Buet,
0: o el concepte Font i Buet és molt maco, però fan falta, bueno, sobretot a la plaça del Burro, no? La plaça 1 d'Octubre. Allà els nens i nenes estan jugant, i si els pares estan allà o bé a la botiga o en el bar, doncs et trobes que els nens, o quan estan fent catequesi els nens a la parròquia, et trobes que bum, passen nens per allà, i el carrer a Sensi Vega també. Quan baixes tu per al carrer trobes gent que bueno, passegen i no te'n dones compte i estàs envaint un lloc de vehicles. És insegur, i en canvi tens una vorera ben feta, perquè clar, el que s'ha deixat és perdre totalment les voreres de l'avinguda Pi Margall. S'hi ha fet el manteniment mínim, perquè s'esperava fer una gran inversió, i ja penso que d'inversions a Caldes ja n'hem fet moltes i moltes, i ara fer una gran inversió que ens pugui arribar a costar 3 o 5 milions amb una avinguda Pi Margall, és una llàstima que hàgim deixat perdre unes voreres que es podien haver arreglat de mica en mica, però al final s'haurà de fer una inversió.
1: Per tant, doncs, el model seria Parells del Remei.
0: Sí.
1: Per vostè, Pi Margall s'hauria de transformar en un Passeig del Remei.
0: Sí, en zona comercial.
1: En zona comercial, sí. Efectivament.
0: Per això, llavors, el carrer Major estaria perfecte que hi hagués la continuïtat.
3: Jo volia tornar una mica a això de les primàries, perquè no les he viscut mai des de dins, en cap partit, i és que m'ho imagino com un Barça-Barça-Bé, no? Ho porto al meu terreny, no? De dir, ostres, som del mateix color, no? I com són aquestes primàries per dins? Perquè estàs competint amb un altre, però no us podeu fer mal, tampoc. O sigui, no és...
0: No, perquè cadascú, en el dia de l'assemblea, vam explicar el nostre projecte. Jo vaig parlar de coses que ja posarem en el programa electoral, evidentment, i ell doncs es podia explicar també amb els seus projectes, i vam respondre a les preguntes que ens van tornar a preguntar també, no? No us podíeu haver posat d'acord? No podríeu haver mediat? No podríeu haver negociat? No, si no ens cal, o sigui, cada un de nosaltres volia liderar-ho, doncs per tant deixem que la militància escolleixi. I no, perquè ho vam fer-ho telemàticament. Això sí que nosaltres per reglament ho tenim molt estimulat, tenim el procés, tenim el Decidim Junts que t'obren el procés electoral pel matí, i a les 7 de la tarda doncs ja...
3: Sí, però vull dir, no hi havia debat ni...
1: No hi havia ganivetades per l'esquena.
3: Exacte, no. Sí, sí, no. Això, no hi havia sang, no?
0: No, sento.
3: És que no sé dir.
0: Això potser... també em sembla que aquest any s'ha fet a Barcelona. A Barcelona sí, també es va fer un procés de primàries. Sí. De fet, aquí a Caldes, a l'antiga Convergència em diuen que no hi havia hagut mai, sempre hi havia hagut el partit que s'havia com imposat. Jo no sé si Esquerra Republicana doncs, s'ha donat algun cas de primàries alguna vegada, o el PSC, o el PP, no ho sé. Però...
1: Creu que és saludable pel partit? Passar sí, un procés per
0: home, així. Que hi hagi dues persones interessades en liderar un partit polític com Junts per Catalunya o Junts per Caldes en aquest cas, és que realment penses que el partit o les persones que han votat en aquest partit et poden ajudar tu per tenir més vots. Jo no crec que ell s'hagués presentat en un partit que no hi veiés futur, perquè si algú té el Pere Barrios és que és guanyador i va a guanyar sempre. Si no hagués estat perquè hi veiés que realment els vots de les persones que ens van votar el 2023 podien ajudar a fer-lo amb ell alcalde, no s'hauria presentat. O sigui que ja està bé que siguem així de transparents.
1: Sí, si us sembla, continuem en el terreny polític, però obrim una miqueta més la mirada, perquè aquesta setmana també ve carregada d'actualitat política, bàsicament per una banda, per la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia i l'aixecament de l'ordre de detenció de Carles Puigdemont, però també, com deia ja a l'inici, per l'avançament electoral anunciat dilluns pel president espanyol Pedro Sánchez. Comencem per Puigdemont, per la situació de Puigdemont. Contenta?
0: Molt. És el meu president. Jo he tingut dos presidents. El meu president de la Federació Ibica Catalana, que va ser en Joan Olivier, i el president Puigdemont. I llavors tinc una presidenta, que és la Laura Borràs.
1: Que li faran fer un curs de reeducació.
0: Cap problema. Ja el té aprovadíssim amb matrícula d'honor, la Laura, en aquest cas.
1: El president ha dit que quan torni farà un recorregut pel país per prendre el pols de la societat catalana després d'haver estat 9 anys a l'exili. Creu que passarà per Caldes?
0: Ho he demanat. Després del que ens han fet passar, penso que ens ho tenim merescut. Ha de venir en Puigdemont. De fet, l'any passat, o fa 2 anys, quan vam estar a Argelers, li vam regalar la samarreta de l'Escaldàrium. O sigui que l'ha de venir a lluir. I a més és que ell és una persona que li va molt tot la tradició, la cultura, així. O sigui que el veig allà a baix, l'any que ve, saltant.
1: Fa bé d'esperar a venir?
0: Sí, perquè ara aprofitant, o sigui, ara que tenim les eleccions al govern espanyol, que vingués ara, jo no crec que... Jo preferiria ara que vingui una vegada passat el dia 29 de novembre, 29 de novembre. Tenim a l'1 de Madrid. Vale. Sí, perquè ell ha de venir defensant el Parlament de Catalunya. La institució, ell és president de Catalunya, vull dir, li va ser restituït i ha de venir aquí com va venir el 8 d'agost de fa 2 anys, que tots aquí hi havia molts calderins que estàvem allà que ho hauríem donat tot.
1: Estava allà vostè també?
0: Vaja, jo vaig plorar amb els polus pica-pica aquells que ens van tirar. Aquells, sí, vaig allà m'haguessin pogut posar a la presó a mi també, perquè em vaig enfrontar amb un d'aquests agents que tinc el vídeo allà que va ser molt bèstia allò d'aquell dia, i aquell dia hauríem donat tot per ell. Jo, de fet, hauria volgut que ser aquell cotxe que el va recollir a l'aparcament, no? Va fer bé aquell dia de marxar perquè l'haurien portat, i ell venia aquí a presentar-se al Parlament i no el van deixar. Ens pensàvem tots, quan estàvem allà al parc de la Ciutadella, ens pensàvem que estava per allà i ja estava fora, o sigui que...
1: Quin ha de ser el paper de Puigdemont ara? És un llast? És un valor?
0: Per mi sí.
1: Sí, què? Un llast o un valor?
0: No, és un valor. En Puigdemont, però ha d'escollir ell. Ha d'escollir ell i ja està, ho faci ell. Jo no m'importaria que es tornés a presentar per encapçalar la llista a Catalunya.
1: No la de Madrid?
0: No,
1: perquè ja
0: Madrid,
1: comencen a sonar
0: no,
1: veus,
0: sí, ja va.
1: Que s'hi hauria d'encapçalar
0: la llista. No, jo no vull.
2: Com... Hi ha les dues visions, no? De que sí que es mullia i la que no ho sé si dins de les...
0: No,
2: com
0: perquè...
2: és la capilaritat, diguéssim, de Junts per Catalunya als pobles o si dins de cada secció local també segur que s'ha comentat, però no sé si ha arribat alguna cosa, d'algun suggeriment de posicionament o no.
0: No, per res. Ell decidirà. Consta que es veu que ja ho té escrit, però no ha dit res, almenys en els municipis no ens ha dit res. Però és que nosaltres ja tenim el reglament del Parlament i ja tenim les persones que encapçalaran, i està clar que per Barcelona encapçalarà la Míriam Nogueras. De fet, ahir va haver-hi un company meu de la cambra que es volia presentar per encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana i diu, m'hauria estat més fàcil. Ell volia presentar-se, però o sigui, ja renunciava a la presentació de Valls per Esquerra Republicana perquè, diu, és més complicat presentar-me a Esquerra Republicana que no si hagués volgut presentar-me per encapçalar la llista a Junts per Catalunya. O sigui que nosaltres això ja ho tenim escrit, es va votar el reglament i acte seguit doncs, ja tenim, s'ha doncs, presentat una persona per Lleida, una persona per Girona, una persona per Tarragona i la Míriam Nogueres que encapçalava.
1: Ja està. Li sorprèn que el passat 1 d'octubre a Caldes no s'organitzés cap acte per part de les formacions polítiques ni per Esquerra ni per part de Junts per commemorar aquesta data? Només l'ANC va organitzar una conferència el dia abans?
0: Sí.
1: Li sorprèn? Tenint una plaça, tenint...
0: Sí, sí, és... Mira, jo l'1 d'octubre, de fet, és que ara mateix no sé on estava. Jo porto un parell de setmanes molt liada amb temes a casa. La meva mare s'ha trencat la cama i anem una miqueta així desbordades, dormint poc per la nit, ja ho saps. I jo volia precisament fer venir a la ràdio el dia 1 d'octubre, però què et vaig dir? Que no podia per alguna cosa, no? Sí, no vaig... Al final tenia alguna cosa... És que potser tenia un ple de la cambra?
1: No recordo.
0: Em va sorprendre, però no em sorprèn, perquè aquí tot el que és el tema de la independència, el tema del català, el tema de... Bueno, tot el que està defensant, o estem defensant des de l'ANC, dins del govern, o els meus socis de govern no hi estan. I jo el primer que hauríem hagut de fer a Caldes, a l'Ajuntament de Caldes, és tenir en comptes de una senyera, una estelada. I cada cop que hem tingut estelades se'ns les han menjat i l'hauríem de tenir davant de l'Ajuntament perquè no s'atrevissin a destrossar-la. Però bueno...
1: Però jo recordo que quan es va signar el pacte de govern amb Esquerra es va optar o es va defensar que s'optava per Junts per l'eix nacional.
0: Sí, sí. Per l'eix independentista, no?
1: L'eix independentista nacional, sí.
0: Però...
1: Davant de l'opció de socialistes, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Aquesta era l'opció, sí. I de fet ens van donar regidories que estan molt lligades amb el tema del català, amb el tema doncs, de promoció econòmica per ser una mica eines de país, doncs, tenir les empreses doncs, per quan sigui el moment necessari d'arribar a la independència, que hi segueixo creient, ens hem de tornar a trobar, i s'ha anat esmorteint. Estem aquí aguantant. Jo estic aguantant molt. Ja ho sabeu que jo des de fa molts dies us ho dic, que m'he trobat molt sola a dins del govern de l'Ajuntament.
1: Però és mutu aquesta mutu per part d'Esquerra i de Junts, el fet de rebaixar aquesta opció nacionalista o independentista, aquestes accions que deia de tirar endavant, això és mutu, és dels dos partits, o és que realment des de Junts proposen i es frena des d'Esquerra?
0: No, reconec que no he proposat més del que hauria de fer. Jo he anat seguint les accions que ha fet l'ANC, perquè també soc d'Aliança, de l'Assemblea. També sóc de l'Assemblea i ho he fet més des de l'Assemblea que des del grup de govern, perquè nosaltres, la Meritxell i jo, a Junts, doncs, hem fet molta feina dins de l'Ajuntament i ens han faltat mans i ajuda doncs, per poder fer més activitats. I amb això doncs, hi ha hagut altres municipis que han fet moltes més accions, és veritat, jo sempre ho he dit, en la comarcal he de fer moltes coses, jo tinc molt pressupost per poder fer coses que no les hem fet, i en aquí doncs sí, ho reconec, podia haver fet moltes més coses de partit, per portar persones de reconegudes, però bueno, les portarem aquest any.
1: Carles Puigdemont, per exemple.
0: Entre ells.
1: Pel que fa a alguna qüestió, digues, Raquel, que t'hi vist, no? Pensava que anaves a fer una pregunta. Pel que fa a l'altre tema polític d'aquesta setmana, l'avançament electoral, el 29 de novembre, serà el moment de passar per les urnes, 9 mesos abans del que tocava, allò de Madrid, que ha dit fa un moment. S'ho esperava, aquest avançament electoral? Què li sembla?
0: ha aprofitat el moment idoni amb tot el sarau i el problema que s'ha generat amb el tema de l'habitatge, que fa molt de temps que hi és, el tema de l'habitatge i el problema, i l'ha aprofitat perquè s'ha fet una bola molt grossa. El tema de l'habitatge, el problema que hi va haver-hi a Ceuta, tot, les inversions en salut, en educació, les infraestructures, els eixos vials, tot arreu. Hi ha molta manca d'inversió des de Madrid i Catalunya estem penjant d'un fil.
4: Però Junts va votar en contra dels dos decrets, de fet, sí, que van proposar. Sí. Per l'habitatge.
0: Sí, perquè havien fet des de el grup a Madrid, havien fet una proposta que ja feia temps que el tenia la ministra, i amb una sèrie de modificacions d'aquest decret, amb propostes per ajudar més a que no hi hagin els fondos voltors, a que les administracions públiques siguem les que paguem en casos d'impagament, que siguem les administracions públiques i no les famílies que tenen un pis o dos que han invertit durant molts anys per tenir una renda a més quan siguin grans, per protegir, doncs, que, bueno, perquè hi hagin més ajudes a les millores en els lloguers, amb que hi hagi més habitatge social, que les administracions públiques construïm més. Aquí a Caldes aquest any, aquesta legislatura, no han construït res, eh? Llavors, bueno, i hi havia unes ajudes.
1: Hi havia un projecte d'habitatge cooperatiu aquí a la plaça 11 de setembre.
0: Sí, no sé com està, de veritat, eh? Perquè sé que es va canviar la cooperativa en aquí cal a l'Ajuntament hi tenim perquè hi cedim el local, va caure perquè una de les entitats que hi estava dins de la cooperativa, doncs, va marxar, em sembla que la cooperativa 70, no? O, és que jo no, o sigui, jo com que em van dir de bon principi no et posis on no et toca, aquest és una cosa que no he arribat a conèixer prou bé. Però sí que sé que no hem fet més que sí que vam agafar amb això de... Es va demanar amb una empresa que han tingut uns habitatges de lloguer nous aquest any, i tenim els dos pisos aquests que hem cedit a la Pindep. I s'han repartit els habitatges joves que es van acabant a l'anterior legislatura. Però no tenim res. Tenim 22, em sembla que són 22 habitatges
1: públics.
0: I tenim, no sé si en són 11, de lloguer social, de persones físiques que cedeixen a l'Ajuntament per a persones que poden pagar un lloguer molt més baix de l'oficial, i l'Ajuntament el que fa des de la Servei d'Habitatge és regular que es pagui aquest lloguer, que es mediar en casos d'impagament, ajudar, doncs, a fer la cèdula d'habitabilitat, bueno, coses d'aquestes, però en tenim 11.
2: Procedents de l'àmbit privat, que per llei també pertoca, no? Hi ha un tant per cent de, que això també en el sector també de l'empresa en què...
0: Totes aquestes que promocions que estan, no?
2: Sí, quants, no sé, sí.
0: Totes
2: sí.
0: Aquestes promocions que estan també, s'estan allà, o sigui, està dins d'urbanisme, no? És, o sigui, hi ha tota una sèrie de portes a l'Ajuntament que estan tancades per mi. Saps? Jo
2: no
0: m'hi han deixat accedir.
2: Algun expedient, no?
0: O sigui, el material que hi ha dins de l'Ajuntament, que jo tampoc no m'ho pensava, és... o sigui, hi ha moltes coses que jo podria conèixer millor, però no dono l'abast. No dono l'abast perquè no tinc... jo no he tingut a ningú a dins de l'Ajuntament. Podia haver contractat, si voleu, doncs, a una persona que m'hagués ajudat amb aquests temes, però jo no ho hem fet perquè tampoc teníem els recursos econòmics dins del partit polític per fer-ho, però no he donat a l'abast, i sé que hi ha una sèrie de promocions en marxa que des del servei tècnic de l'Ajuntament cada cop se'ls demana coses, i llavors què fan els promotors? Doncs esperen que hi hagi, doncs, condicions més favorables.
4: Clar, però són pisos en venda, majoria.
0: No, els pisos en venda s'estan venent.
1: Sí, sí, clar, però dins de les noves promocions un 30% s'hauria de reservar
0: habitatge social.
1: Però clar, no s'estan fent aquestes promocions tampoc.
0: No, clar, les que estan són aquestes aturades.
2: És a dir, Ja, però faig la pregunta perquè jo també, perquè sincerament m'agradaria tenir la resposta davant del principal problema que té el país, que també vol dir Caldes, i arribant a l'estat espanyol, agradi o si no agradi, no? De fet, és el tema que ha impulsat o amb què ha arrencat la campanya. Llavors, penso que és una pregunta que com a ciutadanes també ens han de fer, de dir, molt bé, hi ha aquesta llei, no? Què fan les administracions? Què poden fer?
0: Què podem fer des de Caldes?
2: Com ho fan,
0: no?
2: I què s'està fent perquè es compleixi aquesta llei,
1: que, fet,
2: no?
1: Caldes,
2: que
1: no?
2: Aporti més protecció a l'oferta d'habitatge.
0: Les promocions que estan en marxa s'estan resolent molt lentament. Val? Llavors, se n'han fet d'aquests habitatges, però que venien de projectes anteriors, em sembla, i que són els que s'estan llogant, i n'hi ha alguns, doncs, que són, com en aquest cas el de la Pindep, doncs, que hi ha dos pisos que s'han destinat, doncs, a habitatge social. Però tot l'altre, tot el que realment tenen el compromís de que han de deixar un tant per cent per habitatge social i tot, està aturat. Està aturat perquè les condicions que fem a Caldes o que demanem a Caldes són complicades.
2: Quines condicions?
0: D'espais públics, d'espais públics, de zones d'aparcament, que si un pis o dos pisos o quatre pisos...
3: No, però aquestes seran al final semblants a la resta de pobles, entenc.
0: El nostre planejament urbanístic és bastant complicat, perquè jo només per una lleugera modificació en tema de zona rústica, perquè es puguin canviar les teulades d'uralita i els tancats es puguin fer per protegir-se de senglars i de conills, tenim els problemes també dels conills, porto 2 anys. Ja no només a Caldes, o sigui, perquè el servei tècnic també, els tècnics em van haver demanat moltes coses, vaig haver de contractar amb una persona de fora perquè em fes aquest expedient, i ara la Generalitat. De fet, ara hi ha un tema que és curiós, perquè després de 3 mesos d'haver-ho presentat a la Generalitat, que havia de dir ja definitivament això està aprovat, ens diuen que hi ha un defecte de forma i que hem de treure el nom de les persones signants del document o del projecte presentat. I quan ho hem anat a insonoritzar, em sembla que es diu, han dit, no, és que potser és el del projecte de modificació del A6, que es va haver fet per ple, vam modificar una zona de Caldes que es diu A6 per poder-hi fer un pis més. O sigui, la promoció de Cal Tiana van demanar, doncs, que es pogués fer un pis més de vivendes. Doncs aquesta, ara ens han confós el que és de pagesia amb un projecte immobiliari gros com d'aquest tipus, no? Doncs coses d'aquestes passen, i és jo incidint amb els tècnics, si us plau, em podeu mirar això?
1: A mi m'agradaria tornar una miqueta al que plantejava la Laia, que de fet és el que a nivell polític s'ha parlat i s'està parlant, que és aquesta decisió de Junts de no votar els decrets tal com es van presentar.
4: Només perquè no van acceptar les modificacions, de fet.
1: Exacte. D'alguna manera això va ser...
0: Modificacions prou importants.
1: Sí, d'alguna manera aquest va ser el detonant. Vista en perspectiva del que ha passat en aquesta última setmana, si sumem a més la mort de la Mari Carmen ahir, la dona de 87 anys desnonada, vista en aquesta perspectiva que només dona el temps, Junts es va equivocar amb aquesta votació?
0: No, jo no, perquè la proposta que havia fet ja feia temps i que s'havia guardat en un calaix no es va atendre en el moment de presentar aquests decrets al Parlament.
3: Però jo és que no ho entenc gaire, no? Aquest no. Com jo crec milions de persones en aquest país. Si jo entenc que això, que evidentment en una proposta de llei o el que sigui, sempre hi ha un primer pas, no? De dir, fem alguna cosa perquè en els últims 20 anys no s'ha fet res, ho estem patint tothom, i quan tens alguna cosa, encara que sigui mínim un 40%, ostres, dic que no. I més un partit que no es vol alinear amb PP i Vox, i al final està completament alineat, no?
1: Perquè... La molesta que la posin al mateix sac de PP i Vox?
3: És que clar, les votacions al final... mires a l'històric, no? I clar, tu, aquí a Catalunya per exemple ho podem entendre més, no? Perquè sabem què és, perquè dius, bueno, diuen això, que són això, però al final s'alineen amb ells perquè les votacions, la gran majoria són iguals. Clar, potser això una persona de Múrcia no ho entén gaire, no? Dir, aquests són iguals, no? I, clar,
0: Mira, nosaltres des de Catalunya hem defensat la llei d'autònoms i autònomes, hem defensat la llei IELA, hem defensat, es va canviar la llei d'amnistia que ens volien fer provar i la vam, fins que no es va haver canviat, i el que s'ha aconseguit ara, no?, de que totes les persones represaliades realment siguin amnistiades, ha sigut a base d'anar incidint. Som set allà. Llavors, som la cunya, doncs, per haver aconseguit petites coses. I aquesta, el del tema de l'habitatge, era, doncs, o sigui, demanava més intervenció pública, però ben dirigida, perquè fins ara, doncs, mira, el que està passant també aquí a Caldes, no? Vull dir, teníem unes ajudes per reforma d'habitatge que, a més, no eren utilitzades per reformar edificis antics. Jo cada cop que veig a la plaça del Lleó, davant de l'Ajuntament, que tenim uns edificis que es cauen a trossos, i allò era ideal, que es pogués reformar i ser habitatges joves, ja que hi tenim, doncs, tanta festa, doncs, i el turisme, doncs, que poguessin ser habitatges joves, habitatges petits per joves, doncs, fer ajudes perquè aquests habitatges vells es puguin reformar, no s'ha aprofitat, sinó que es van aprofitar perquè hi havia famílies que havien fet reformes per canviar finestres o per canviar aïllaments i es van donar les ajudes en aquestes, doncs això s'ha perdut, ja no en tenim, això es va acabar el desembre del 2025.
3: Potser és una mala praxis de l'Ajuntament, no? Que no ho...
0: Aquí, sí,
3: que
0: clar.
3: No, que no ho ensenya, rebaixes, no?
0: Perquè... Rebaixes de l'IVA, per què no podem fer una... Ai, de l'IVA, de l'IBI. Doncs per què no podem fer que durant uns anys, doncs, si fas una reforma, doncs, no se't cobri l'IBI? No, perquè l'IBI és la vaca lleteira d'un ajuntament, no? Doncs mirar de buscar polítiques que potser ens ajudin a que hi hagin famílies que tenen habitatges com els que hi ha a Plaça Catalunya, de Plaça del Lleó, perdó, bueno, Plaça Catalunya potser no, però Plaça Catalunya està tot bastant ocupat ja. Doncs aquí a la Plaça del Lleó, que es poguessin reformar, i hem passat 4 anys que jo els he vist igual.
1: Estem abocats a un govern espanyol de dreta i extrema dreta després d'aquesta votació?
0: Mira, quan hi ha hagut dretes a Madrid, vale, els partits catalans hem anat més junts. Ja, no ho sé, que vingui, jo no sé el que vindrà, eh? I bueno, de fet, em sembla que han sortit unes enquestes últimament que nosaltres passàvem de 7 a 10. No hi creiem mai, i no, sempre ens diuen no us ho creieu, perquè depèn de com els interessen.
3: Si és de la setmana passada, jo crec que
0: no. L'únic
1: que és de la raó, també.
0: Sí, per això, bueno, ens diuen no us ho creieu, perquè justament aquests de dretes, més radicals, doncs volen precisament aquest efecte, no? Que ens vulguin... No, nosaltres som Junts del 2017, persones que són molt radicals algunes, d'altres més centristes, i allà hi ha un cúmul de persones que el que volem és que, jo, és que Catalunya sigui independent.
3: El que no acabo d'agafar, no? Ara mateix ho deia vostè, és
0: no
3: això.
0: No tractis de vostè, acabes de posar el meu cabell blanc, ja m'has marcat.
3: Bé, i aquí no tenim cabell, o sigui que no hi ha problema. No, que em sobta, no, això, que és com que Junts s'ha volgut posar a l'esquerra, no? Dir, no volem això, però perquè no hi ha aquestes esmenes que proposem, no? Com que són com esmenes molt d'esquerres, no? Sembla... I em va sobtar molt això, no? Bueno, ja de tot, evidentment. Però és una mica aquesta situació, no? De dir, ostres, jo ja no sé cap on van, si és que ja s'ha perdut el nord a nivell espanyol, municipal, no ho sé, no ho conec tant... Però, clar, arribes a un punt, no?, que dius... Bueno, això és, al final, que ha fet esclatar tot, no?
0: Uh-huh. El 2018, amb la crisi, hi van haver-hi molts pisos que es van quedar allà perduts, no? Llavors, el tema de la construcció es va perdre, van aprofitar aquests fons voltors, que en diuen, doncs, per entrar a dins d'Espanya i començar a comprar, a edificar i a posar-se a llogar. I ara, doncs, si no lloguen, doncs ja els està bé, i ara es posaran a vendre. I qui compra? L'altre dia em sembla que era TV3, no, explicaven el cas d'un allotjament amb un pis que cobren, em sembla que cobren, no sé si 1.200 per 40 metres quadrats, i en canvi n'hi havia un altre que valia 7.000 euros. Doncs hi ha gent que ve a Barcelona ciutat i paga 7.000 euros de lloguer al mes. Sí, sí, és una banalitat. Però és com el futbol. Mira, passem al símil de futbol.
3: Sí.
0: Val? Perquè amb un jugador se li ha de pagar 150 milions de sou, vale? A les noies, evidentment, no paguen ni del milió, ni passen del milió, i en canvi llavors tenim seccions esportives d'un municipi que ens costa tirar-les endavant. I en canvi te'n vas fora de Catalunya, perquè com que a Catalunya tenim tant d'esport, tenim tanta gent, doncs al final hem de repartir més el pastís i no en tenim prous, perquè tot el que nosaltres paguem amb impostos no ens torna igual de Madrid. Aquí...
1: No, anava a dir... estem pràcticament a les 8 del vespre. Com sempre, li demanaré que s'estigui una miqueta més perquè ens queda aquí algun tema bastant sucós encara per plantejar.
0: Pot. Si em dius quin tema és, potser em quedo...
1: Es diu Plater.
0: Ui, el Plater.
1: Sí? Es queda?
0: Sí.
1: Veu? Dos minuts. En dos minuts li faig una pregunta i necessito una resposta, això de minut i mig, ja que parlàvem d'enquestes. No sé si ens creiem més la de La Vanguardia, que va sortir també diumenge, que situava Aliança Catalana frec a frec amb 30 diputats a la mateixa posició que el PSC a les properes eleccions catalanes. I a Junts li donava 16 diputats, menys de la meitat del que té ara. Aquesta ens la creiem o tampoc?
0: No, és que ens diuen que no ens en creiem cap. Jo només em crec la meva, en el que vaig tenir doncs 10 vots dels militants de Caldes, de Junts per Catalunya, que em van votar i per això encapçalaré les llistes del 2027.
1: En un escenari així, en el que Aliança és segona força política al costat del PSC amb 30 diputats, quina Catalunya és aquesta?
0: Molt extremista. Jo veig l'efecte aquest rebot de joves, inclús que els que estan oberts, amb que es queixen de que no hi ha habitatge per tothom, i en canvi hi ha els altres que es queixen doncs que no tenen feina perquè venen persones de fora a fer feines que llavors ells no volen fer, perquè clar, totes les persones que ens venen a treballar a Catalunya o a Espanya, doncs venen perquè venen a treballar en el sector de la construcció, en el sector de cures, en el servei domèstic, i totes aquestes feines que no volen fer-les les persones que es queixen i que no els volen.
1: En parlem abastament després de les notícies de les 8, de Platers i de Comerç. Serà d'aquí a uns minuts. Tornem de seguida aquí al Safareig, ens posem al dia amb les notícies i tornem amb la segona de la tertúlia i del programa. Fins ara mateix.
0: Molt bé.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui arrenca la Festa Major de Caldes. Aquest vespre, a les 8 hores, engega la festa amb la tronada inicial. Demà comença el programa d'activitats pròpiament dit, que s'allargarà fins diumenge 18 d'octubre. Una festa plena d'actes, concerts i cultura calderina. Una de les novetats d'aquest any serà dissabte 17 durant la Capvuitada, amb la baixada d'andròmines organitzada pels castellers de Caldes. A partir de demà, Ràdio Caldes farà un seguiment especial del que doni de si la Festa Major, amb butlletins, horaris i informació a les xarxes socials. Aquesta tarda hi ha la sessió de dijous de compte a la biblioteca. A 6:45 del vespre, la biblioteca acull l'activitat en què Anna Tantinyà explica la història de la Festa Major per als més petits. La meva festa major preferida tracta sobre gegants que ballen, capgrossos que persegueixen i la sardana que no falla mai. Una activitat gratuïta i dirigida a infants de 2 a 7 anys. El col·laborador d'aquesta casa, Ferran Devesa, és el protagonista d'un curtmetratge seleccionat del Festival de Sitges 2026. L'actor calderí ja va trepitjar Sitges el 2025 amb Teràpies i mazmorres, però enguany protagonitza el curt del director Albert Muns anomenat Café y Comando. Una producció que es projectarà al cinema Casino Prado aquest dissabte 10 d'octubre a 3:45 dins de la sessió conjunta especial anomenada SGAE Nova Autoria. La Sala d'Alguer acull l'exposició Distorsions dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. Demà a les 7 de la tarda s'estrena l'exposició de dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia. Una mostra treballada al voltant del concepte de la distorsió i que els alumnes han adaptat al seu llenguatge artístic. I avui s'inaugura també l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana a l'Altell del Centro. Aquest diumenge 11 d'octubre a les 9 del matí comença a Caldes la 28a edició de l'Escola de Ciclisme per a Nens i Adults. Després d'un cap de setmana passat per pluges, l'esport ciclista calderí va haver d'ajornar la primera sortida de l'Escola de Ciclisme per a tothom. Una jornada gratuïta organitzada per Esport Ciclista Calderí i que estarà activa fent sortides cada diumenge durant octubre, novembre i desembre. I acabem amb el temps. Aquesta tarda, ruixats febles i intermitents amb temperatures entre els 14 i els 22 graus. De cara a la Festa Major, divendres i dissabte seran assolellats i sense precipitacions. Divendres les temperatures aniran a la baixa dels 9 als 19 graus i dissabte dels 10 als 22 graus. Per Festa Major, porteu pantalons llargs i una dessuadora o jaqueta perquè les nits seran més fresques. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 10 d'octubre, tarda.
2: A les 4 de la tarda, al TOC.
3: Escape Room a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 5 de la tarda, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Concert amb Humphreys Quartet i les corals Vocàlic, El Calderí i Tot Gospel.
2: A 6:15 de la tarda.
3: Cercavila i ballada bastonera a càrrec dels bastoners de Caldes de Montbui. Inici a la plaça de l'Església i final a la plaça de la Font del Lleó.
2: A 6:45 de la tarda, al Casino de Caldes.
3: Concert de l'Orquestra Montgrins.
2: A les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius.
3: Vespreig dels 90, a càrrec dels DJs Lluís del Villar i Unxi David.
2: A 9:15 del vespre, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Versots de Festa Major i Correfoc a càrrec del Ball de Diables de Caldes.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club Futbol Caldes, Palamós, a les 12, al Municipal de les Cremades.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: 5 minuts els que passen ara mateix de les 8 del vespre i ja són festa major.
1: Ja, sí, ja estem en festa major. Ara sí.
0: Perquè hem pogut veure aquí la tronada inicial des dels estudis de Ràdio Caldes. Ha fet patxoc això, eh?
1: Home, sí, home.
0: T'ha agradat, Laia, o no?
1: Home. Home, i tant, i tant. Estupendo ha sigut.
0: A veure, explica'ns una miqueta que, com era aquesta tronada, quants punts hi havia, com s'ha organitzat, com s'ha distribuït, perquè hem vist coets, sí, i focs artificials. De ben segur que si ens estan escoltant també els han vist o els han pogut sentir com a mínim, per molts punts.
1: Clar, la cosa hi havia els trons d'avís. Primer tro d'avís,
0: no,
1: segon
0: tro
1: d'avís i tercer tro d'avís, que no els hem escoltat, però a partir de les 8 hi havien, hi havien com castells de petits castells de focs a diferents punts del municipi, doncs perquè així tothom pugui veure'ls allà on estigui. I els punts eren concretament, doncs, el Parc de l'Estació, la Plaça Catalunya, la Plaça de la Salut, el Calderí, la presó, que és el que hem vist més proper, nosaltres, el Puig d'Omí, la Plaça 1 d'Octubre i la Plaça Romà i Martí. Aleshores, doncs, per tal de fer-ho possible, doncs, ens hem dividit a Diables, doncs cadascú s'ha posat en un punt per encendre la bateria i algú tirava els trons d'avís, que això sí que ho ha de fer una persona amb certa titulació de pirotècnia. Va, en aquest cas.
0: Doncs ja estem de festa major a Caldes, pràcticament 10 dies. Si contem el d'avui, són pràcticament 10 dies, sí, de festa, eh? Hem de tenir força energia per aguantar...
2: Sí, per aguantar una festa major molt llarga.
0: Tots aquests dies, sí, sí. Tindrem també ocasió de parlar de la festa major, espero, amb el temps, perquè ens hem allargat ja moltíssim i encara no havíem plantejat un dels temes amb els quals també volia posar sobre la taula, tenint en compte que tenim a la líder de Junts, que és el del tema del plàter. El ple de juliol va ser un ple que feia molt temps jo que no veia aquí Caldes per l'atenció, per la intensitat, per la quantitat de gent que hi havia en aquella sessió plenària, crits, insults, manifestació abans i després i durant el ple, dins de la sala de plens. Per primera vegada l'equip de govern va votar per separat, en aquest punt, van votar diferent, en aquesta legislatura, tot plegat per aquestes al·legacions del plàter, aquest pla territorial sectorial per la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica a Catalunya, la proposta de la Generalitat, que bàsicament el que fa és regular i ordenar la instal·lació d'energies renovables al territori, també establir quines són les línies d'evacuació i els sistemes d'emmagatzematge en tot el territori. Bàsicament el que fa és pinta, dibuixa el mapa de Catalunya municipi per municipi i estableix quines són les zones més adequades o més adients segons la perspectiva tècnica on es pot instal·lar tota aquesta font de generació d'energia energies renovables. A Caldes pràcticament pintava un 23% del terme municipal com a possible. No vol dir que anar allà que un 23% s'omplís, sinó que es pintava com a possible. Bàsicament es pintava també molta zona de protecció, zona rústica, especialment el Farell. De fet, en l'última o a l'entrevista que es va fer a l'inici de la temporada al regidor d'Acció Climàtica, Jordi Martín, que va venir aquí al Safareig, no va descartar que tard o d'hora veiéssim molins de vent al Farell, perquè el plàter ho preveu, que hi ha la possibilitat de que s'hi puguin instal·lar molins de generació eòlica. Senyora Xalabarder, què va passar en aquest ple de juliol que es va arribar amb aquesta tensió, amb un tema com aquest, que va aparèixer pràcticament del no-res, en 2-3 setmanes va aparèixer el tema, es va incendiar, es va inflamar, i estem al mes d'octubre i és com si hagués, si no hagués passat res, com ja pràcticament no ens en recordem del plàter. Què va passar? Com es va arribar a aquella situació?
2: Jo me'n vaig assabentar el mes d'abril perquè des del grup de la pagesia em van informar que hi havia aquesta proposta de la Generalitat d'endreçar, segons ells, el territori de Catalunya posant plaques i molins de vent amb tota una sèrie de zones que per la pagesia i inclús doncs per en general, no? Per l'interès paisatgístic de Catalunya estaven amenaçades. I jo li vaig demanar al regidor i als tècnics a veure quan en parlarem, això com s'ha de portar, no, això ja ho faran els tècnics i faré una proposta i dic, bueno, però expliqueu perquè s'ha de tractar. Vull dir, no sabia, vull dir, hi havia un enllaç en el Plater que t'enviava uns mapes, i aquests mapes, doncs, hi havia tota una sèrie de capes, no sé si eren fins a 150 capes que deien, però bueno, el resultat era que a Caldes de Montbui hi havia tota una sèrie de màcules, de taques, en el que la Generalitat, doncs, pot decretar i dir, doncs, aquí donarem permís amb que empreses grans i petites, perquè sí, poden ser grans i petites, vinguin aquí i facin la gran inversió. I aquí, doncs, amb la pagesia vam organitzar una reunió que van venir uns especialistes a explicar-nos-ho, i aquí, doncs, ja es va veure, doncs, tot el seguiment que s'estava fent des de diferents grups, sobretot de comarques de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, defensant el seu territori. I clar, a mi la pagesia em van dir, diu, és que aquí estan... estan vinculant una sèrie de zones amb plaques solars que per nosaltres són importants, i de fet per tota la ciutadania, perquè al principi posaven plaques solars entremig de l'urbanització de Can Valls de la Font dels Enamorats i de Regassol fins aquí dins el poble, llavors, doncs, afectava també àrea protegida, doncs, de la falda del Farell. I vam començar-nos a mobilitzar perquè tothom presentés al·legacions, perquè el que no pot ser és que la Generalitat et trigui, com us he explicat abans, 2 anys per fer una petita modificació per poder treure teulades d'uralita per posar teulades més tecnològicament avançades, i en canvi decideixi canviar els planejaments urbanístics de tota una sèrie de zones de Catalunya per posar-hi plaques solars, sí, per fer lluita contra la, doncs, la degradació, doncs, l'impacte mediambiental, i per lluitar, doncs, a favor de les energies renovables. Però clar, encara queden moltes teulades. És que aquí a Caldes també tenim la Cel, i perfecte, hi ha 600 famílies que gaudeixen de la Cel, però encara queden moltes teulades. Llavors, doncs, omplim totes les teulades, perquè les teulades no les veus, però en canvi, si tu surts i surts del polígon de la Borda i mires en els camps de l'altre cantó, i ja veus una zona que està plena de plaques solars. I ara, doncs, ens vindrà aviat, perquè ja està aprovat per la Generalitat, un gran projecte de 3,5 megawatts que la Generalitat ja té autoritzat, i des de l'Ajuntament, de fet, ja està sumat en el projecte que va presentar el regidor Jordi Martín, ja estan sumades aquestes 3,5 megawatts, gigawatts de potència de plaques solars. Doncs tindrem un impacte paisatgístic allà concentrats, i dius, i què fem?
0: Perquè hi ha Can Cararac, no?
2: Al costat de Can Cararac, de Can Camp, tots són camps de Can Camp, de la finca de Can Camp. I de fet, a Gallifa, si es va cap a Gallifa, també hi ha una gran zona que també és un gran parc, que està allà mig amagat, i molt bé. I el problema de tot això ja no només és l'impacte que es vegi en aquestes plaques solars i la possible abandonament que es produeixi d'aquí 25 anys deixant-nos les plaques solars allà abandonades, perquè quan deixen de ser rentables, el que ha passat a Espanya ens hauria de servir d'exemple aquí a Catalunya, és que s'abandonen aquestes plaques, aquests molins de vent s'abandonen i es queden totes aquelles terres
0: ermes.
2: Vale? Hi ha una pel·lícula que ho explica, perquè en vam veure un tros en el dia que es va fer la reunió, d'impactes que hi ha hagut de muntanyes que s'han vist contaminades, de plaques solars que s'han quedat allà mig trencades, amb el que vol dir, doncs, reciclar totes aquestes plaques solars. Bueno, és que això no havíem de poder-ho permetre a Caldes, i per això ens vam mobilitzar, de dir, encara que el regidor li sembli, perquè va ser una proposta del regidor de Medi Ambient, junt amb PSC, que diu que va fer unes petites modificacions, tan petites que no les vaig saber trobar, i van presentar ells el projecte aquest contra la moció que ens oposaven totalment amb la redacció del Plater tal qual està, en el que hi ha 300 municipis de Catalunya que han signat estar en contra d'aquest projecte que ha presentat la Generalitat. Van dir que es posposava fins a l'any 2027, evidentment, doncs, igual tornaran a posposar, però algun dia apareixerà, i de fet està apareixent, perquè ja tindrem aquest parc solar a Caldes de Montbui En breu.
0: Perquè em quedi clar una miqueta els timings la successió dels fets. A l'abril diu que vostè en té coneixement i que ja parla directament amb el regidor, entenc, amb Jordi Martín i amb els tècnics per demanar informació i explicació.
2: Sí, va ser molt lleuger, eh? La incidència grossa va ser quan
0: i no,
2: ens
0: i no reben, entenc que no reben informació en aquell moment.
2: No.
0: Això ens situa ja al mes de juliol, suposo,
2: el mes de juny,
0: finals de juny, que... sí. Comença a haver-hi aquesta mobilització. Junts presenta primer aquesta moció, perquè n'hi van anar dues al ple de juliol, dues mocions sobre el mateix tema. Una era la que presentava les al·legacions de l'Ajuntament, l'altra era la que presentava les al·legacions de Junts amb Ara Caldes, la de l'Ajuntament amb el suport del PSC. Quina arriba primer, la de Junts o la de Govern? Perquè vostè diu que van presentar vostès una i després va arribar l'altra.
2: De fet, el regidor em sembla que va haver de marxar i va estar una setmana que ell havia presentat la seva proposta, que llavors els tècnics van dir-hi la seva. O sigui, evidentment, els tècnics van dir que aquesta proposta, com ell plantejava, hi havia algunes coses que s'havien de modificar. O sigui, no pot ser que vingui una empresa i no passi directament els permisos i els permisos d'obra no passin per als tècnics de l'Ajuntament.
0: Però en tot aquest temps no hi ha més contacte entre el regidor d'Acció Climàtica i la
2: regidora? Vam tenir dues enganxades, sí.
0: Sobre el tema?
2: Sobre el tema, sí.
0: Ho dic perquè necessitava tenir una miqueta clar tot això, perquè quan va venir el regidor d'Urbanisme i Acció Climàtica, com deia el programa, el 17 de setembre, va parlar del que va passar en aquest ple, se li va preguntar, òbviament, va lamentar els insults que tant ell com l'alcalde van rebre, diu, per part del públic, que no el deixava, que no el deixaven parlar. També va assegurar que ningú li va dir res del plàter fins que no van presentar el punt a l'ordre del dia d'aquell ple, i va dir específicament que tampoc Junts.
3: Amb molta menys extensió érem capaços de fer l'energia que demanava el plàter. Bé, això s'explicava en aquest document, en aquesta al·legació que vam preparar tècnicament com a govern des de l'Ajuntament.
4: Però com a govern, vull dir, entenc, amb Junts o no? Perquè vostè diu, ningú em va dir i el plàter què farà com a govern? És que Junts no li hauria de dir això, perquè Junts ja és govern. Se m'escapa alguna cosa?
3: Jo,
4: com a govern, com ho van treballar, això?
3: En tots els respectes, el que li vull preguntar a Junts li pregunta a vostè a Junts. Jo, com molt bé ha dit, com a regidor d'Urbanisme de Caldes, creia que era evidentment

0: Reu a tot el grup de govern de que això s'havia de tractar i s'havia de parlar. I no es va fer. No es va fer. Vull dir...
1: Està buscant el correu, eh?
0: Sí, clar. Sí. Diu que
2: jo
0: no ho
2: estava veient, eh? L'estic veient molt concentrada buscant el correu.
0: Evidentment, no, però sí.
1: Però
0: sí,
1: té raó o no té raó amb el que està dient? És a dir,
0: com a perquè... partit polític, no. Jo vaig anar-hi com a regidora d'agricultura i de pagesia. Clar, com a partit polític vam presentar la moció una vegada sabíem que ell anava a fer aquesta ordre, però a l'hora de presentar, o sigui, quan es fa els punts d'un ple que llavors van a la informativa, jo encara sóc amb això, m'apareixen coses que no sé per què i són coses meves i apareixen a la informativa i et trobes, això s'havia d'aprovar i t'ho trobes, doncs ens vam trobar que les dues coses coincidien. Clar, ell va redactar el seu projecte perquè havia de marxar de viatge i el va deixar allà, i la setmana abans del ple, correcuites, doncs es van fer els informes tècnics per acabar-ho de tancar, però aquesta moció ja s'estava treballant, i tant.
1: Però quan li trasllado la pregunta de la Gemma, però això dins... O sigui, ell
0: no
1: parla
0: es tracta
1: de la,
0: dins de govern, ell, no, no es va parla, tractar dins de govern.
1: Però ell parla
0: no.
1: de la moció de govern.
2: Sí.
1: Però vostè és govern també.
2: Clar.
0: No,
3: exacte.
0: Va allò... ser la moció del regidor de Medi Ambient amb el recolzament del partit polític de PSC.
1: No en tenia constància d'aquesta moció vostè, com a govern.
0: És que no era una moció, era el projecte, no, delegació de l'Ajuntament.
2: No? Les delegacions,
0: però les delegacions de plàter, no? Del regidor, és que si es miren el punt del ple, era les delegacions, el projecte del regidor de Medi Ambient amb el recolzament, l'al·legació de l'Ajuntament presentada pel regidor de Medi Ambient amb el recolzament del PSC.
1: Sí, però ell parla, però ell parla
0: de... Allà estava jo totalment en contra.
1: Però ell parla de les al·legacions de govern. Vostè és govern.
0: Sí, però...
1: No va tenir accés, no es va consultar, no es va parlar aquest document, això...
0: De la manera que es va fer, no, això, hi ha moltes coses que no es tracten a dins de govern.
4: És que ha arribat a aquest punt que portem pues, una hora i 10 minuts parlant, és que veig més coses en contra que a favor entre els dos grups de govern.
0: Però si ja ho saben ells.
4: Ara que tenim
0: sempre
4: eleccions...
0: Que he vingut sempre que he vingut aquí l'endemà, els meus socis de govern estan enfadats amb mi perquè jo amb això m'explico clarament.
4: Vull dir,
5: I per què no es planteja trencar i preparar-se bé la campanya?
0: Perquè m'han quedat moltes coses per fer. Què hauria passat amb la planta d'aquí baix amb el tema de robòtica? Que m'ho han tingut, m'han fet fer i crear un servei de robòtica. És que això hi estic molt sola.
5: Què vol dir
0: ja,
5: que li han fet fer crear un servei de robòtica?
0: Perquè quan vam anar a visitar amb l'alcalde i el regidor d'educació, vam anar a visitar el projecte de la llavor de Guissona, que és l'exemple del que hauria estat clarament un projecte de robòtica adreçat a les famílies, a les escoles i a extraescolars, m'han fet crear un servei públic. O sigui, ara l'Ajuntament també tenim un servei públic, igual que hi ha el servei públic d'habitatge, que ara hauran creat el servei públic d'escola d'adults, el servei públic d'escola de música, que no estaven creats. A mi em van fer crear primer, abans d'aprovar-ho, perquè hauria estat molt bé provar, ens hem trobat que només hi ha dues escoles que volen fer de fer el projecte de robòtica des del que els oferim a l'Ajuntament, perquè Escola Pia ja ho té molt desenvolupat, el Farell encara no hi creuen, i al final s'hi han afegit doncs, l'Institut Escola i el Montbui, i segurament doncs, el Manologuer. Clar, jo si això hagués marxat, s'hauria quedat. És la meva nineta, és una de les meves ninetes. Jo tenia claríssim que el projecte de robòtica i tecnologia ha de ser bo per als infants i els joves de Caldes.
1: Si no hagués estat per això i hagués marxat?
0: M'ho vaig plantejar, sí. De fet, si m'haguessin fet fora amb el tema del plàter, que era una de les coses que es podien haver muntat, i amb algun altre tema...
1: Li van dir?
0: No. A mi m'han dit, al principi em van haver dit alguna paraula que ja no han tornat a repetir amb el tema de la pagesia, però el fer-me fora... Sí, alguna vegada m'havia dit, és que jo et puc fer fora el demà, sí. Sí, perquè alguna amenaça d'aquestes m'havia donat.
4: Ha arribat el moment, en tot això... Tenim eleccions al maig. Junts tornaria a fer govern amb Esquerra?
0: D'aquesta manera no, ja t'ho dic. Ja ho vaig dir-ho jo i no. Sí, Nosaltres vam anar molt ben fiades amb aquest projecte de l'independentisme, amb un clau catalana, i ens van convèncer amb una sèrie de regidories. Ens van deixar escollir, de fet, ens van deixar fins i tot escollir amb cultura, però és que no ens vam plantejar, perquè, clar, nosaltres el tema de les entitats i tota la cultura, això des de la regidoria actual de la cultura porten molt, molt fort, i no en coneixíem. Clar, nosaltres coneixíem doncs, esports, català, joventut, promoció econòmica, empresa, comerç, salut pública, si vols, que m'havien donat salut pública doncs, perquè el meu pare era metge i la meva mare és farmacèutica, però bueno, hem fet el pla de salut, a tot el tema d'igualtat, saps? D'igualtat, sí. LGBT.
4: Que la campanya es presenta calenta. Si ja l'última ja ho va ser, aquesta... Tindrem,
0: hi haurà molt...
4: Encara serà pitjor,
0: sí,
4: no?
0: Sí, sí, clar, sortiran moltes coses.
1: Perquè em dona la sensació que quan es parla de govern, quan el regidor parla de govern d'esquerra, no parla de govern amb
0: sí, van molt...
1: És realment el que està dient.
0: La sensació és aquesta. Fa massa anys que estan liderant el projecte a l'Ajuntament i se'l tenen com seu.
2: I creu que pot canviar en aquestes properes eleccions del maig?
0: Esperem que la ciutadania se'n recordi de coses que es queixen i que se'n recordin, perquè clar, llavors fas una gran festa major, fas un pla de barris fantàstic, atens a l'últim any, atens a totes les associacions de veïns, doncs a l'últim any de vegades és el que s'agafa per llavors votar, però al llarg d'aquests 3 anys hi ha hagut molta queixa. El manteniment de Caldes, la neteja, avui m'arribaven 2 queixes de neteja. Això s'hauria de recordar, es necessita un gran plan, o sigui, es necessita un pressupost molt gran per el manteniment de totes les edificis que s'han construït al llarg d'aquesta legislatura.
1: Ja veurem el pressupost. La noto bastant dolguda.
0: No, perquè sempre m'acabeu encenent. Perquè a la que em feu preguntes d'aquest tipus, jo, com que però ja ho sabeu que sóc així, que em surten les coses, i sempre em diu la Meritxell, em diu, Roser, sigues positiva. No, no, si de positiva en sóc jo, però...
5: Què li diu la Meritxell d'aquesta situació?
0: Sigui positiva.
5: Sembla com si se sentís castigada, no? És com a banda donat a entendre, sí, com em voldríem fora i com m'han amenaçat, no?, de que em treurem les delegacions, no?
0: El primer any de legislatura em van amenaçar que podien inculpar-me de prevaricació per ajudar la pagesia. Sí. Clar, això era molt gros. Ja teníem la Laura Borràs, que l'acabaven d'acusar de prevaricació, i dic, però si acabo d'arribar, si no he fet res, jo l'únic que vull és ajudar la pagesia. Saps? Doncs clar, aquestes paraules surten quan polític fa molts anys que es dedica a la política, amb una, encara que tingui jo els meus cabells blancs i la meva edat, doncs et salten amb aquestes cosetes.
1: Era una advertència tècnica o era una advertència política?
5: Ha dit amenaça,
1: política.
0: Sí, política.
1: No era una amenaça d'algun servei jurídic, vull dir, que no...
0: Sí, clar que hagués pogut ser d'algun servei jurídic. Quan tu dius, ostres, com podem fer per ajudar la pagesia a canviar les teulades de les uralites, dic, doncs va, sentem aquí les persones tècniques i resolguem-ho, a veure, secretària, com ho podem fer, tècnic, a veure, dona'm... No, aviam, la norma és molt, està molt, molt escrita.
5: Que per cert que s'ha de, per llei, no? En els espais municipals no hi poden haver-hi ja amiant, no? Això està en vigor
0: sí,
5: de...
0: El 2030 s'ha d'haver tret tot, sí, clar. I encara queden algunes pistes esportives amb amiant, sí.
1: Entenc que les relacions Junts i Esquerra, després del plàter, després d'aquest ple tens, no són les mateixes, no sé si millor o pitjor, però em dóna la sensació que tampoc massa converses amb el regidor Jordi Martín no les té, si
0: no,
1: diu que han tingut...
0: No, gaires, no. És simple, diguem, a veure, com cordialitat, però no tenim gaires converses. I no crec que les tinguem gaire, eh?
3: I això, perdoni, és igual amb la resta de membres del seu partit a l'Ajuntament o és una qüestió personal amb vostè?
0: És que les meves regidories es deuen molt... la regidoria de català té el seu espai, la regidoria d'esport té el seu espai, la regidoria de joventut té el seu espai. Comerç, empresa, promoció econòmica està capada per activitats econòmiques, que no hi puc accedir-hi, urbanisme, que també, vull dir, estic totalment, o sigui, per pressupost hi ha altres inversions d'urbanisme, hi ha altres canvis d'urbanisme que van davant de qualsevol modificació amb un polígon industrial, per exemple. Què més? Salut, clar, la salut pública. Acabem de fer el projecte Horitzó 2032 i no s'ha tingut en compte que ja tenim un pla de salut que està aprovat pel ple i que estem ja a punt de crear la taula de salut pública. Doncs no s'ha inclòs, no s'ha inclòs en el projecte de l'Horitzó 2032 o 2030. Quan, saps? Bueno,
3: però i vostè té la sensació que aquestes limitacions
0: veurem
3: estaven pensades a l'hora d'oferir-li aquestes àrees o han anat sorgint a mesura que ha avançat el mandat?
0: No ho sé. Podria haver estat que ja el tinguessin, però ens van donar a escollir, vam escollir el que millor creiem que podíem aportar, però no sabíem, per exemple, que dins de promoció econòmica depenies tant de que amb un urbanisme no pots fer segons quines coses, o que el planejament urbanístic doncs, no deixa que les botigues... Doncs, o mira, coses tan fàcils com que el planejament urbanístic no permet que a Caldes tinguem un lloc en què les famílies puguin organitzar una festa infantil.
3: Mm-hmm. Val? Va ser desconeixement del moment, en sí. Aquell moment.
0: Mm-hmm. Per això dic que la propera vegada ja no passarà.
1: Quan parla, ara parlava de comerç, mm-hmm. M'agradaria canviar de tema si no hi ha alguna pregunta més i entrar en comerç, mm-hmm. Perquè ara precisament s'està fent la diagnosi del comerç de Caldes, un encàrrec que està donant a terme PIMEC, ha acabat la primera fase, diguéssim, ja s'ha...
0: No s'ha acabat, és a final de mes. S'estan fent les enquestes en els comerços per la ciutadania. Ah, la primera,
1: sí, la primera fase
0: és la d'enquesta...
1: Amb els comerços, sí. amb els 200 comerços, sí. Aproximadament, i serveis, ja s'ha fet. Ara s'ha obert la part de la participació i la valoració de la ciutadania i l'opinió. Algun resultat significatiu fins ara? O de moment encara no li han traslladat res?
0: No, fins que no ens donin els resultats, amb això sí que serem clarament transparents i no traurem res del que hagi dit i que el que hagi opinat la ciutadania.
1: Vol dir que en altres casos s'ha fet?
0: Sí. Jo, bueno, les meves respostes en l'Horitzó 2032 no hi són. Saps? Jo vaig opinar. Es diu que Caldes ha de ser més agrària. Dic, bueno, com vols que sigui agrària si no es pot viure de pagès? Anem a canviar el planejament urbanístic i que, ostres, si tu tens una explotació allà al costat puguis tenir una petita vivenda per vigilar la teva explotació agrària. Això també seria viure de pagès. Tenim tanta ocupació o tants pocs pisos a Caldes, doncs mirem de que es pogués fer alguna cosa per aprofitar doncs, les cases de pagès que tenim. Bueno, doncs es podrien fer moltes fórmules. Això seria viure de pagès. Això seria que Caldes fos més agrícola. Si no, com volem que sigui més agrícola? Si els pagesos acabaran abandonant els camps.
1: Jo li presento...
5: Però els abandonen perquè no hi poden viure, la mateixa finca?
0: No, perquè al final les traves burocràtiques a l'hora de demanar... hi ha alguns que ens han demanat de fa temps d'arreglar un tancat que està molt a prop d'una de les carreteres doncs, que porta dins de Caldes. No? Doncs això està allà. Tot el que és, i en canvi ha sortit que hi hagi una finestreta única, però quin sentit hi ha que hi hagi una finestreta única si hi ha 30 famílies que viuen de pagès, a més dels hortalans i hortalanes, però el que hem de fer és que quan ve algú de pagès a l'Ajuntament se l'atengui correctament, igual que quan ve un gran inversor d'una promoció urbanística se l'atén. Els pagesos tenen uns horaris molt, molt apretats, no? I no tenen temps de venir a les 12 del migdia a estar-se entretenint amb un tècnic que li posa totes les traves en poder fer un tancat per conservar-se dels senglars, dels cabirols, dels conills. Doncs és que això no els hi afavorim. I això és planejament urbanístic, que no està en les meves mans.
1: Tornant a comerç.
0: Comerç, sí.
1: Aquesta diagnosi ha de servir per posar una miqueta d'ordre al mapa comercial de Caldes, perquè si ens fixem una miqueta en els grans eixos comercials, bàsicament dos que té Caldes, Pi Margall i Fontcoberta, però especialment Pi Margall, els últims mesos hem vist com s'han anat transformant les jubilacions, tancaments de negocis, s'han anat transformant el paisatge i d'alguna manera han anat sortint com bolets còpies i clones del mateix tipus de servei d'establiment. Quan es passeja per allà i veu aquest mapa comercial, se sent això amb les mans lligades a l'esquena perquè no hi pot fer res amb la regulació de les activitats o creu que aquesta diagnosi ha de servir per evitar precisament això?
0: Sí, hi ha certes activitats que estan molt repetides i espero que la ciutadania respongui i digui no, ja en tenim prous de...
5: De bàrbars i nails.
0: Per exemple, no?
3: Correcte.
0: És com,
3: tot
0: és
3: en anglès, així. A més a més. Eh?
2: Sí, bàrbars sí, sí.
3: I nails.
2: Bàrbars i nails.
0: I que s'han de regular i s'han de mirar que les activitats d'aquestes activitats estiguin bé, que també s'ha de veure... I llavors mirar, doncs, la ciutadania han d'opinar, doncs, si els hi fa falta, doncs, algun centre d'electrodomèstics, algun tipus de roba, per exemple, per gent gran. El 2032 tindrem un 30% de la població que seran gent gran, doncs, que hi hagi alguna botiga, que hi hagi una moda, doncs, també per gent gran. Que hi hagi, doncs, bueno, que es conservin totes les carnisseries i tots els artesans que tenim a Caldes, doncs, perquè són activitats que estan molt valorades per la comarca. Potser tampoc no fan falta tantes perruqueries de dones. Els barbers, has dit tu, però de perruqueries de dones també n'hi ha moltes. És impossible que no competeixin unes amb les altres. Doncs llavors, amb aquest estudi que farem i la valoració de tant dels comerciants i comerciantes com de la ciutadania, es mirarà de regular a través del planejament urbanístic, s'ha de fer un pla d'usos. I aquí també ho tornaré a demanar, si estic a govern, si no hi soc, doncs també ho faré, a exigir que es faci un pla d'usos. Les farmàcies estaven regulades per metres quadrats, per metres lineals i per la població. Doncs al final també haurem de limitar que en segons quins barris ens fa falta, per exemple, aquí al Remei, que hi hagi alguna botigueta també, no? Que no hagin de baixar fins allà baix. I llavors, doncs, hi ha aquests centres que són de conveniència, que jo també, doncs, estic... crec que també estem molt saturats de verdoleries, d'aquestes que estan obertes totes les hores, que està molt bé, és molt pràctic, però llavors crees competència amb el comerç de qualitat que tenim a Caldes, i de proximitat, que sabem, doncs, que hi ha verdoleries, doncs, que porten els productes d'aquí, de prop, de Catalunya, i n'hi ha d'altres, doncs, que els porten del Mercabarna i no sabem d'on venen, no?
1: Digues.
5: No, que han d'anar etiquetats, no? Veiem l'origen.
0: Sí, ho veus,
5: no?
0: Sí, vale, però que si volem ser sostenibles hauríem de consumir el que tenim més a prop.
1: Alguna cosa, si no faig ja l'última pregunta i deixem a Rosa Xalabarder que vagi de festa major.
3: Sí, pobra.
1: Perquè l'última pregunta és de festa major. Uh-huh. Amb ganes?
0: Sí, ja us he dit que porto unes nits una mica cansada, però tot es va regulant, la salut és molt important, i fora del diumenge que tinc un casament d'una filla ja d'una amiga, o sigui que ja se'm comencen a casar coses de prop, ja no només faig casaments que em fan molta il·lusió, sinó que tinc amigues que se'ls hi casen les filles, doncs fora d'això anirem repartint-nos. Aquest any no hem fet cap repartiment, sempre fèiem una reunió prèvia de govern, i aquest any...
1: Tampoc hi ha govern d'això.
0: No s'ha parlat.
2: No es parla res.
0: Hem dit que ja ens anirem trobant i mirarem d'anar acompanyant, doncs, a la Laia o a la Meritxell, doncs, en diferents actes culturals o d'esports.
1: Què li sembla el programa? Li agrada el model de festa major?
0: Jo crec que hi ha massa cosa. Sento, penso que potser amb menys coses i que poguéssim anar-hi a totes estaria bé, però és que no dones a l'abast. Tens una competició esportiva aquí, en tens una altra a l'altre cantó, tens l'acte d'una entitat en un cantó i llavors a l'altre cantó fan un concert. Anem una mica de bòlit. Jo evidentment no arribaré tot arreu, perquè no arribaré i perquè potser m'agrada la vida una miqueta més tranquil·la. Seguiré més els esports, potser, i actes culturals més de dia que no pas tot el que és nocturn. Bueno, ja veurem. Sí.
1: Té un altre públic, ja, potser, el de...
0: Home, jo, a mi els catarres m'agorien perquè els he seguit a molts concerts, sóc una clara de seguidora i no sé si podrem arribar-hi perquè es col·lapsarà. A Can Rius ja sí. És un espai que s'ha quedat petit per la festa major que tenim i Déu vulgui que no passi res, perquè és un lloc que tot tindrem, doncs, tots els protocols de seguretat i tot el que vulguis, però al final estem allà concentrats en un espai que queda molt tancat.
1: Hi haurà 120 places més d'aparcament ara. Sí, aproximadament.
0: Bueno, anirem caminant. S'hauria de pagar. Hauríem de cobrar per l'aparcament, aquests aparcaments de, per la gent que ve de fora, almenys, perquè al final els de Caldes anem caminant a tot arreu.
1: Roser Xalabarder, recent escollida candidata de Junts per Caldes a les properes municipals i actual tinenta d'alcaldia del govern municipal i regidora també de l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies per haver vingut a fer safareig amb nosaltres. I fins aviat, que passi una bona festa major.
0: Que tingueu un bon safareig ara, perquè a mi sempre teniu bons safareig. Moltes
2: home.
0: Gràcies.
2: Sí, és veritat, eh?
0: I fins a la propera.
1: Fins a la propera, gràcies.
0: Bona festa major.
6: El safareig de 7 a 9 del vespre a Ràdio Caldes.

0: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club Futbol Caldes Palamós a les 12 al Municipal de les Cremades.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
2: Divendres 9 d'octubre.
3: A 11:15 del matí a la plaça de Catalunya.
4: Festa gran a càrrec de la coordinadora de la gent gran.
3: A 11:00 del matí al parc de l'estació.
4: Espectacle familiar Tutilimundi a càrrec de Ramon.
3: A 11:45 del matí al parc de l'estació.
4: Matinal infantil, 49è concurs de dibuix Manol Huguer i gincana familiar a càrrec del grup impulsor del PEC.
3: A 6:45 de la tarda.
4: Concert familiar a càrrec de Xiula.
3: De 8 a 9 del vespre.
4: Especial Patada al ventre, en directe des del Parc de Can Rius.
3: A 9:00 de la nit, al Parc de l'Estació.
4: Correbars, a càrrec del Ball de Diables.
3: A 11:00 de la nit, al Parc de Can Rius.
4: Concert de música local amb Dem System.
3: A 1:00 de la matinada, al Parc de Can Rius.
4: Concert d'Esbatlana.
3: I de 3-5 de la matinada.
4: Música de tots els gèneres amb DJ Natura, B2B i Charlie B.
1: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
3: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguer. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.

0: 18 minuts i les 9 de la nit, recta final del safareig. Ara és, com ja deia, com ja vaticinava Roser Xalabarder, és moment de fer safareig de la persona que se'n va, clar.
1: Òbviament. Ara que no s'escolta.
2: Ara que no s'escolta. Ara que no s'escolta,
0: exacte. Què us ha semblat la conversa? Us ha sorprès alguna de les coses que ha dit? Perquè no...
2: Prou de ser. Prou de ser, ha marxat molt digne. Vull dir, i ha tirat moltes pilotes fora, crec. O sigui, hi ha moltes coses sí. que ha evitat respondre.
0: Vull dir, però n'ha respost d'altres, també.
2: Sí, sí, sí, òbviament.
0: Sí, amb detalls.
3: Sí. Sí, sí, els que...
1: Bueno, ha marxat una mica pel camí que li interessava, no?
3: Sí, exacte.
1: De parlar malament del seu soci de govern, al final.
2: Exacte.
1: Que això, a mi m'ha sorprès... Ja ho sabia, més o menys, ja ho coneixia, no? Però m'ha sorprès molt... que ho fes tan públicament, no? O sigui, no sé.
4: Perquè no hi eres.
3: Clar,
1: a l'anterior no vas venir, sí, sí. Però m'ha sorprès molt, no? O sigui, llavors, què fas? No? O sigui,
3: però
1: no sé,
3: sí que l'he vist potser un pas més enllà. També sí. Hi ha passat més temps, hi han passat més coses, sí, com apuntava el Xavi, però sí que inclús ja no l'hem hagut d'anar a buscar. Ja sí. té ella sí, el tema, ja ho sabeu, ja de seguida que ha pogut, no? Ha volgut fer palès novament aquest malestar...
0: mala maror
3: per dir-ho
0: dins del govern, vull dir, quan diu que hi ha un regidor amb el que pràcticament no es parla o que les converses que té són enganxades,
3: però que bueno, se l'havia amenaçat,
1: això al final sí. es reflexa.
4: Jo l'hem posat amb safat a la paraula, allò, amenaçat, per si volia precisar, i l'hem tomat,
0: l'ha agafat.
2: Sí.
1: Al final és una mica com és el dia a dia del poble, ja es veu. I un ajuntament així, i després veus com està el poble, doncs potser s'entén més encara, no? Però si ja no es posen d'acord ni ells, no
4: per
1: podem esperar
4: necessiten?
1: Gaire. No?
4: Aleshores la pregunta és per què es necessiten?
2: Correcte.
4: Per governar? No. Per què es necessiten?
0: Clar, perquè pots canviar de soci, si t'interessa, si tan malament està, clar. Doncs canvies de soci.
1: Però vols dir que hi ha algun soci que vulgui, ara mateix, veient el que hi ha?
0: No, clar, mesos de les eleccions.
1: A banda de les eleccions, però clar, jo crec que això es coneix a l'Ajuntament dins, tots els grups ho coneixen, tota aquesta mala mar d'entenc.
2: Sí.
1: Clar, qui signaria, no?
2: Es fotres al mig. No,
1: panorama així, potser dius, mira, que governin en minoria ja s'espavilaran, no? Però... Si és que ni
0: però
1: majoria,
0: clar, aquesta mala maror, aquesta mala relació dins del govern, dins el mateix equip de govern, no sé si això beneficia per tirar endavant les polítiques municipals,
2: jo crec que no.
0: O posa traves i ho dificulta tot més.
2: Jo crec que ho dificulta tot més, vull dir, al final si tens persones amb les quals tu has de treballar i no t'hi parles, com arribes a acords, com fas la feina que has de fer, saps? Vull dir, al final si tens, vull dir, ella mateixa ho ha dit, vull dir, si no es parla amb un regidor, com es sí. fa la feina? Ara parlava de la festa major. No, aquest any tampoc hem fet reunió de festa, no hem fet reunió de festa major, no sabem com... És com, si no parlem les coses...
4: No, aquí em feia gràcia perquè sí, a mi m'hagués agradat, però ja l'havíem de deixar. Què vol dir que reparteixen de festa major?
2: Clar. Es reparteixen els actes.
0: La representació institucional,
1: sí,
0: suposo, de
1: l'Ajuntament. Sí,
2: això sí que es fa.
0: Si és habitual, i pel que deia o pel que ha dit, s'ha fet altres anys, però aquest any ja no. No sé si és que ja tothom està en moda preelectoral, entenc, o electoral ja directament.
2: Absolutament.
0: No sé si també ha vingut així, si l'heu vist així, en un mode molt electoral, o l'heu vist ja en mode de, pel que me queda en el convento, com a mínim fins a final de legislatura, ja...
4: No sé, potser com que ella va explicant que és una persona nova en l'acció política directa, no? Des de la institució. Potser crec que està construint el seu personatge a partir d'aquest paper, no? De dir, doncs soc així de franca, això no ho sé... Bé, en aquest punt una mica destroyer, no? I a partir d'aquí doncs construir... bé,
2: clar,
4: el seu propi perfil, no?
3: Sí, jo per una banda penso que això de reiterar tant la seva, doncs això, el fet de ser nova en la política o si més no d'haver-ho estat en les últimes eleccions, no sé si li pot jugar tant a favor com en contra, crec jo, perquè a vegades sí que ho treu com un argument, i en tot cas penso que sí que això que comentes, aquesta franquesa amb la qual reconeix que no sap coses, jo crec que és més per exposar a l'oponent, diguéssim, no? per fer palès que Esquerra no sap governar en coalició, que no pas per... No? Jo crec que la intenció, o sospito que podria ser aquesta.
1: Jo crec que és una mica greu, això.
3: Ah, sí, clar. Sí. És que, quan
1: ho estava dient, no? Dius, no sé, sou socis, en teoria, no? O sigui, és... No sé, és que em bueno, no em sorprèn pel que deia, no? Que després això ja es veu al carrer, de com està tot, de com tenim el poble, de com de moltes coses, no? O sigui, crec que el descontent que tenim ara mateix en aquest poble està creixent. Després no sé què passarà a l'hora de les eleccions, però ostres...
0: Que amb una enquesta aquí a Caldes sortiria com a primer problema l'habitatge o sortiria com a primer problema el manteniment dels carrers?
1: Jo crec que el manteniment.
2: Sí.
0: És una percepció o és que realment falta... Perquè a vegades això de... es crea una bombolla i després et diuen, no, però si invertim molts diners...
1: La percepció... és que no crec que sigui una percepció. O sigui, jo puc dir que jo he anat a un parc amb un martell de casa meva per treure un clau. Perquè els meus fills no es fessin mal. Aquest clau que vaig treure, aquella atracció, ja et diré més, és el Parc de la República... Allò continua igual. I això potser fa 3 anys ja. Clar, dius, ostres, pintar tampoc costa tant. Saps? I entenc que hi ha un deute molt gran, que no es puguin fer segons quines inversions, però una cosa és que no posis coses noves i una altra cosa és que no mantinguis el que tens. A vegades és més fàcil mantenir que comprar. Això, ostres, és de sentit comú i és més ecològic, si vols, també. Però clar, ja, és que hi ha coses que, que són bastant bàsiques.
2: O sigui, jo crec que l'habitatge és molt important, vull dir, i que falta molt habitatge, vull dir, ara mateix a Caldes hi ha pràcticament zero lloguer, vull dir, i el que hi ha és inassumible per absolutament ningú que tingui una feina que cobri el que cobrem la majoria. Per tant, sí que és un problema real, però la gent pensa abans en el manteniment i en el que es veu. Vull dir, la gent que viu aquí ja tenim un sostre, per tant, el problema de l'habitatge no és que ens despreocupi, però sí que crec que es fixa més potser en problemes de manteniment de lo que estava dient ell. Vull dir, al final també ho he vist, el parc de Can Rius, el Cani Park, hi havia un ferro també així, que els gossos, bueno, pues si tens un ferro així, el gos salta i el gos cau, el meu gos es mor, el meu gos potser no. Però algun altre sí.
3: Però de petitó.
2: Correcte. Però al final és això, jo penso que s'hauria de batallar més per l'habitatge, òbviament, crec que és molt, o sigui, no és d'importància diferent també.
4: És un apuntatge primordial, considero jo, un poble que aquest que tenim el 2% de és que no ho sé, no sé la dada, de públic.
0: Amb aquestes dades, 22 i sí. 11, menys, o sigui, no, 2%, res, molt menys.
3: Ojo, que no ens apropem al 3.
4: No.
0: Sí, tenim un problema.
1: Crec que el tema de l'habitatge no es preocupa tant, entre cometes, perquè ja estem tan acostumats al que tenim, o sigui, perquè això ja no és d'ara,
2: dels últims 3 anys,
1: i és que estem parlant...
4: Clar, hi ha molta gent que és de Caldes 10, 15, 20. I que en els últims 10 anys ha marxat del seu poble de tota la vida, 10-15 anys, perquè aquí no trobava un lloguer assequible, i hi ha gent que ha anat a Sant Feliu o a Castellterçol, no? Aquest eix 59, sí. O altres. I a la vegada aquí estem rebent gent que desconeix el poble perquè acaba d'arribar expulsada de Barcelona,
1: sí, sí.
4: I clar, i aquesta gent que ara viu a Sant Feliu està preocupada per l'habitatge a Caldes, és a dir que és un problema que hi és, encara que no sigui, no correspongui
1: les... Sí.
3: I el tema és fins on arribarà, no? Perquè això és el que ha anat passant els últims 10-15 anys i s'ha anat estenent. Jo crec que també a Sant Feliu ara ja, és a dir, anys enrere era a Caldes petit... no podem, haurem d'anar a Sant Feliu, i ara ja, l'oferta a Sant Feliu tampoc no és que el ganga.
2: Has de passar mullar.
3: Llavors es va estenent i aquí Caldes els preus van pujant, vull dir, el tema és fins... Té un límit, això, o anirem...
1: Fins que torni a patar una altra vegada la bombolla.
0: Perquè tot això després ha d'anar acompanyat de transports, sí, i de vies de transports, infraestructures, sí, i serveis, i no va el ritme, no va acompanyat. O sigui, no hi ha els pisos, però tampoc estem pràcticament arribant als 20.000 habitants a Caldes, que converteix el municipi en ciutat, amb molts més serveis, amb moltes més exigències per llei, pel fet de ser 20.000 habitants, que clar, però ja estem a centenar, o sigui, falten potser 800 ciutadans per per convertir-se en ciutat i el municipi no està preparat per tot això. Amb la qual cosa s'han de tenir en compte totes aquestes coses. Amb la qual cosa crec que l'habitatge realment serà un dels eixos d'aquesta propera campanya. Ja no es parlo de la campanya estatal, parlo de la campanya fins i tot local, de passar revista de què s'ha fet i què no s'ha fet, perquè una cosa és dir i fer titulars i eslògans, ja, i l'altra cosa és
4: mirar el PAM, no? Mirar... S'ha posat de moda ara.
0: Sí, però realment què s'ha construït? És a dir, quants habitatges hi ha a Caldes disponible?
2: És complicat. O sigui, jo penso i quan li pregunta per l'habitatge, jo no va més. O sigui, tira moltes pilotes fora i m'ha fet gràcia que hi ha gent que està pagant 1.500 euros a Barcelona, sí, i qui són els expats? Vull dir, que al final el problema dels expats no serà només un problema de les grans ciutats, serà un problema que arribarà a Caldes i que si arriba tindrem un... el problema serà major. Vull dir, el problema de l'habitatge ve de molt abans, no? Vull dir, el fet de que ara s'estiguin fent acampades, i que aplaudeixo 100% a tothom que està allà fent les acampades tant a la plaça Catalunya com a València com a Madrid, a tothom, perquè crec que és un dret i ha de ser un dret per tothom.
0: I vaga general.
2: I vaga general.
0: Veurem com va i quina utilització se'n fa políticament.
2: Correcte. Tots els polítics estaran... Però al final crec que és necessari batallar per l'habitatge. Vull dir, és que si no, què farem? Vull dir, en algun de nosaltres, vull dir, la frase és: estàs més a prop de que et desnonin exacte, vull dir, és que és molt fort.
1: Això no ho té clar la molta gent, eh? O sigui,
2: és que és molt fort i la gent no ho veu.
1: Parles amb la gent i dius, hòstia, és que... no sé, ja no demano consciència de classe, no? De dir,
2: no, jo tampoc.
1: Soc classe obrera, ja no demano això perquè hi ha algú que li dius, tu eres un obrero, no, que jo soy ingeniero, sí, ja, bueno, tu, però tu vius del teu sou, tio, o sigui, al final, no hi ha aquesta consciència i passa això, no? De dir, que hi ha gent que no, jo soy classe media, no, però tu sí, demà et quedes sense feina, potser en 6 mesos estàs a punt de desnonar-te i portes pagant 20 anys l'hipoteca, saps? O sigui, i això la gent no té aquesta...
4: No, perquè clar, també és veritat que veníem, Albert, de parlar de la percepció aquesta de coses de poble, no? I és com que és un problema. Com deies,
2: de les ciutats
4: en excés, doncs, i sabent que un ajuntament no té totes les competències, doncs potser el deslliguem d'unes municipals i ens fixem més en això, en què s'ha inaugurat, què no, què s'ha mantingut, què t'agradaria... I
0: això passa desapercebut a ser un dels principals problemes, no? Si fixa d'una altra manera. Va, acabem, últims 5 minuts i m'agradaria reservar-los per parlar de Festa Major. Va, us sembla? Ja que estem de Festa Major, tanquem amb una miqueta d'alegria, festa, no sé, viureu aquesta Festa Major?
2: Jo sí.
0: La viuràs o la patiràs?
2: Jo crec que una mica les dues, almenys en el meu cas, jo crec que la patiré i la viuré, però espero gaudir-la molt, això sí que és veritat.
1: Jo és que a mi no em queda temps, directament.
2: Bé, jo tampoc, dir,
1: no queda temps.
3: També trobes que hi ha masses coses?
1: No, jo precisament el programa el podria criticar una miqueta perquè veig que coses per nens hi ha molt poques. Mm-hmm. Sí que hi ha molts d'allò. A nivell de concerts, bueno... No sé, si mirem una mica el que hi ha per la vora, ostres, és que no hi ha color. Evidentment, no hi ha color amb els altres. Eh? O sigui, aquí, bueno, sí, tens un concert potent i ja està. No sé, però jo és que no la viuré gaire perquè no em queda temps. O sigui, bàsicament, dissabte tinc un partit al matí a Vilafranca, diumenge un altre aquí, per sort, després fem el partit en directe. Sí, és que no em durarà gaire la vida. Sí. No sé si la gaudiré. Dilluns potser una miqueta, sí. Que és festa.
4: Però és bonic, no?, de no poder arribar a tots els llocs, a Festa Major.
2: Però esgota, eh? Jo, o sigui, no ha començat la Festa Major i tinc el cap fregit. O sigui... No.
0: Perquè estàs dins d'una entitat.
2: Sí, clar, estic dins d'una entitat i aleshores, bueno, pues...
3: Porta molta feina.
2: Porta molta feina i més enguany, pues...
4: Hauríem de calcular el pes que tenen les entitats organitzant coses a la Festa Major. I llavors potser podríem desgranar perquè els programes són tan grans, no?
0: Tan farcits, sí. No?
2: Nosaltres tenim bastants actes, almenys com a diables... Vull dir, crec que el gruix és important.
0: Home, no deixa de ser un comentari interessant el fet del plantejament aquest del gruix d'activitats del programa de Festa Major, perquè no deixen de ser models, és a dir, un model de grans actes i fer-ne menys, o un model de molts actes que fan les entitats i que farceix molt el programa. Clar, no deixen de ser models de Festa Major.
2: I al final també, o sigui, no és només els actes que fan les pròpies entitats cada any per la Festa Major, sinó que també són les barres que munten, les barraques que munten les entitats. Vull dir que a part dels teus propis actes, depèn de quina entitat estiguis,
3: has d'anar a fer torns.
2: Vull dir que és com, has de dividir molts esforços i és divertit, però és esgotador.
4: Potser el que deia l'Albert, que faltaven coses, no? Potser per acabar... És difícil trobar l'equilibri entre institucionalitzar la festa i crear un espai com segur, perquè aquests problemes de salut entre els joves, amb els que començava parlant, que començava la tertúlia parlant d'això, no sé si pugui incidir més a nivell educatiu i després l'administració propera al ciutadà, més propera al ciutadà i responsable, pugui doncs d'alguna manera... observar més bé i pautar la sortida fora d'altres espais del poble, és a dir, clar, per dir-ho ràpid, que hem d'acabar, el botellot institucional, saps?
0: Regular-lo d'alguna manera, no?
4: Regular d'alguna manera, que seria concentrar un espai, no? I potser tindríem...
0: És o sigui, com posar una barraca a la borda, estàs dient.
2: No ho descartem, vinga, va. No,
0: ja, regular-ho d'alguna manera...
4: No sé, alguna proposta, no sé, jo què sé, de tors a DJ o alguna història que fes
0: venir.
4: No sé, per què no?
1: I si no, ho faré.
4: Perquè així desagregaríem, exacte, perquè també desagregaríem, que també convé la Festa Major en diferents espais.
2: Sí, això convé.
0: En fi, que tenim ara uns quants dies per endavant, com a mínim 4, per gaudir d'aquesta Festa Major 2026, després ja tindrem ocasió de parlar de la Capvuitada. Ara com ara el que hem de fer és tancar aquest safareig. Laia de Déu, Raquel Puig, Albert Sant Andrés, Nana Ricard, moltíssimes gràcies una setmana més per acompanyar-nos, per haver fet safareig amb nosaltres. Us espero a la propera tertúlia política. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: I que vagi molt bé la Festa Major. Passeu-vos
2: bona Festa Major. Tot
0: nosaltres hi tornem la setmana que ve amb una nova edició del safareig, que ens visitarà el regidor d'Hisenda, David Través, que probablement ja ens començarà a parlar de taxes, de pressupostos. Ho sabrem la setmana que ve, el safareig. Que vagi molt bé aquesta Festa Major i el cap de setmana. Adéu-siau.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui arrenca la Festa Major de Caldes. Aquest vespre, a les 8 hores, engega la festa amb la tronada inicial. Demà comença el programa d'activitats pròpiament dit, que s'allargarà fins diumenge 18 d'octubre. Una festa plena d'actes, concerts i cultura calderina. Una de les novetats d'aquest any serà dissabte 17 durant la Capvuitada, amb la baixada d'andròmines organitzada pels castellers de Caldes. A partir de demà, Ràdio Caldes farà un seguiment especial del que doni de si la Festa Major, amb butlletins, horaris i informació a les xarxes socials. Aquesta tarda hi ha la sessió de dijous de conte a la biblioteca. A 6:45 del vespre, la biblioteca acull l'activitat en què Anna Tantinyà explica la història de la Festa Major per als més petits. La meva festa major preferida tracta sobre gegants que ballen, capgrossos que persegueixen i la sardana que no falla mai. Una activitat gratuïta i dirigida a infants de 2 a 7 anys. El col·laborador d'aquesta casa, Ferran Devesa, és el protagonista d'un curtmetratge seleccionat al Festival de Sitges 2026. L'actor calderí ja va trepitjar Sitges el 2025 amb Teràpies i mazmorres, però enguany protagonitza el curt del director Albert Muns anomenat Café y Comando. Una producció que es projectarà al cinema Casino Prado aquest dissabte 10 d'octubre a 3:45 dins de la sessió conjunta especial anomenada SGAE Nova Autoria. La Sala d'Alguer acull l'exposició Distorsions dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. Demà a les 7 de la tarda s'estrena l'exposició de dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia. Una mostra treballada al voltant del concepte de la distorsió i que els alumnes han adaptat al seu llenguatge artístic. I avui s'inaugura també l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana a l'Altell del Centro. Aquest diumenge 11 d'octubre a les 9 del matí comença a Caldes la 28a edició de l'Escola de Ciclisme per a Nens i Adults. Després d'un cap de setmana passat per pluges, l'esport ciclista calderí va haver d'ajornar la primera sortida de l'Escola de Ciclisme per a tothom. Una jornada gratuïta organitzada per Esport Ciclista Calderí i que estarà activa fent sortides cada diumenge durant octubre, novembre i desembre. I acabem amb el temps. Aquesta tarda, ruixats febles i intermitents amb temperatures entre els 14 i els 22 graus. De cara a la Festa Major, divendres i dissabte seran assolellats i sense precipitacions. Divendres les temperatures aniran a la baixa dels 9 als 19 graus i dissabte dels 10 als 22 graus. Per Festa Major, porteu pantalons llargs i una dessuadora o jaqueta perquè les nits seran més fresques. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes. Són les 10. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Divendres 9 d'octubre.
2: A 11:15 del matí a la plaça de Catalunya.
3: Festa gran a càrrec de la coordinadora de la gent gran.
2: A 11:00 del matí al parc de l'estació.
3: Espectacle familiar Tutilimundi a càrrec de Ramon.
2: A 11:45 del matí, al parc de l'estació.
3: Matinal infantil, 49è concurs de dibuix Manol Huguer i gincana familiar a càrrec del grup impulsor del PEC.
2: A 6:45 de la tarda.
3: Concert familiar a càrrec de Xiula.
2: De 8 a 9 del vespre.
3: Especial Patada al ventre, en directe des del parc de Can Rius.
2: A 9:00 de la nit, al parc de l'estació.
3: Correbars, a càrrec del Ball de Diables.
2: A 11:00 de la nit, al Parc de Can Rius.
3: Concert de música local amb Dem System.
2: A 1:00 de la matinada, al Parc de Can Rius.
3: Concert d'Esbatlana.
2: I de 3 a 5 de la matinada,
3: música de tots els gèneres amb DJ Natura, B2B i Charlie B.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.

0: De dilluns a dijous, de 9 a 12 de la nit, 3 hores de música per acabar bé el dia.
1: Ràdio Caldes. Són les 11. Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8.

0: Diré quan et trobi on voldràs.
1: Ràdio Caldes. Són les 12.
2: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Disset escons, un programa per repassar i conèixer la història política i ciutadana de Caldes a partir de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Dirigit i presentat per Pepe Santos. El dijous a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
3: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
2: Molt em temo que no, senyor.
3: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
2: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
0: La taquilla.
2: Cada dimarts, de 6:45 to 7:00 de la tarda,
0: a Ràdio Caldes.
2: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
0: Una temporada més amb el Jordi Graví
2: i en Ferran Devesa.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

Fórmula de cap de setmana. La música per desconnectar.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Més enllà dels drames, de les males notícies i del soroll de sempre, hi ha una realitat plena de progrés i motius per a l'optimisme. L'objectiu no és eludir els drames, sinó equilibrar les emocions. Us presentem Informe Setmanal. El meu nom és Alba, redactora i locutora de La Veu és Màgica. Aquesta temporada, el nostre programa serà un informe setmanal de les millors notícies de Caldes i del món. Perquè de tant en tant, les persones humanes fan coses bones. Recordeu, tots els dissabtes a 2:15 del migdia i sempre que vulgueu a radiocaldes.cat o amb la nostra companya Alexa. Ara pots estar al dia i somriure una mica amb l'informe setmanal de La Veu és Màgica.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Piantaos por el tango. Una locura tanguera para todo el mundo. Quien les habla, Raúl Mamone, quiere invitarlos los domingos de 13 a 14 horas. Te esperamos.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.